0: Tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les quatre capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de bola de dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir tres parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'EL 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogačar.
0: I el temps, aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de protecció civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera Nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
6: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamanada. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma. que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
7: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
8: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir i, sobretot, la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
7: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una 50ena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera Nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
9: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, per permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
0: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
10: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
0: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que recordem-ho, van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar l'ES Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
11: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat l'ES Alert. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Saindeaja.
12: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
13: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
12: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
14: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
12: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la pòlio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
1: 3CAT Info.
0: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Yolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
15: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a dos carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
1: 3CAT Info.
0: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el

0: seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
1: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Barnum, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'exrepública soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
2: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
3: Putin встигне розпочати наступ.
0: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
4: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
5: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
6: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Està en venda. És que ja no se puede hacer mucho más.
5: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
7: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
5: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
0: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5% fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
8: Trescat Info. Trescat Info.
0: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear 3 parcs d'atracció.

0: d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
1: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on als anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
0: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
2: 3CAT Info.
3: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
2: 3CAT Info.
3: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
4: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
3: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
5: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Gran club.
6: Sabia que el

0: Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
1: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbelo a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
2: Trescat Info.
1: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26-22. I pel que fa al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per 1-4 contra Alemanya.
2: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora. Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé quatre setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional tres detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. I també explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes.

0: Tas. N'ha parlat a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
1: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
2: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
3: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
2: Ara ho escoltàvem, Ors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DEOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalater.
4: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a 6:15 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats, i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
5: Un dels municipis més afectats ha estat Almenà, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de Figa i de Pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
6: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma, que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
5: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8a pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Culleres, de JARC.
8: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
9: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos, enguany no hem tingut incidències de gelades ni pedregades ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel demés ens ha anat bé.
7: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 per quilo d'ametlles sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
10: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
11: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola, en els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
10: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
12: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
10: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
13: 3CAT Info.
0: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Saiteaja.
14: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
15: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
14: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
16: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
14: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la pòlio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per l'USTEC, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de l'esquadra de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració

0: trams del passeig del Camí de Vilatenim i el carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
1: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, emesa per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
2: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
4: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
1: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i, per això, anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
5: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat.

0: d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
1: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessen adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
0: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
1: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció. Londres, Quim Olivares.
2: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts, sentim-lo.
3: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
2: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
1: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
4: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war.
1: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
5: 3CAT Info.
1: La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, a Corea del Sud.
6: Hola.
7: Hola.
6: Quina música fas?
7: Un rotllo trap.
8: M'encanta la teva veu. I tu més.
1: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat

0: Com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seul.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Valde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans, Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A la primera divisió de futbol, aquest dilluns s'han disputat 2 partits de la segona jornada. L'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió, el Girona ha presentat 2 dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
3: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
2: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
4: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
2: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara a segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb 2 ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'esloveta de Pogacar continua amb el mallot vermell de Dirar amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
5: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
2: Qui sí que lluitarà per les mans

0: Medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
1: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim, doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulić un equip que teniu la missió d'il·lusionar, doncs, de nou en el barcelonisme.
0: Alexander Sekulić, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de bola de dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva

0: profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogačar.
1: I el temps, aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
1: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
1: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona Ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de protecció civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera Nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
1: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
6: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també els arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamana. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
1: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
7: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president d'Assaja Catalunya.
8: En algunes d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
7: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida.

0: tracta de la vuitena pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
1: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una cinquantena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
2: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, per permeabilitzar, crear grans dipòsits. Aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
1: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
3: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adeqüi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
1: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que recordem-ho, van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar l'S-Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
4: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
1: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat l'S-Alert. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Saindeaja.
5: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
6: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
5: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
7: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
5: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar

0: més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
1: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la polio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
2: 3CAT Info.
1: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Iolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
3: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
1: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
2: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a 2 carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
2: 3CAT Info.
1: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
5: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
1: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'exrepública soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
6: No us demanem que lluiteu per nosaltres, doneu a Ucraïna

0: tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
1: Putin встигне розпочати наступ.
2: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
3: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
2: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
4: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
5: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Està en venta. És que ja no se puede hacer mucho más.
4: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
6: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
4: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
2: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5% fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
7: Trescat Info. Trescat Info.
2: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
8: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on els anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la

0: capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
1: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
2: Esports.
1: Amb David Ubach.
3: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
2: 3CAT Info.
3: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
2: 3CAT Info.
3: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
4: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
3: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
5: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
3: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims.

0: últims exentrenadors del Madrid. Arbelo a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
1: Trescat Info.
0: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Dave Pogacar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I pel que fa al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per 1-4 contra Alemanya.
1: 3CAT Info. Són 3:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora. Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé quatre setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional tres detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. I també explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen

0: Un extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
1: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
0: Ara ho escoltàvem, Ors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DEOs de la zona que estan enmig de la barema.
2: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalater.
3: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a 6:15 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
2: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
4: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de SAJA Catalunya.
5: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
4: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
2: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de JARC.
7: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
8: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades ni pedregades ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
6: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5,35 € per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
2: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
9: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat 2 torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
10: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola, en els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits. Això al començament eren segones residències de cap de setmana i

0: de vacances a l'estiu.
1: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
2: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
1: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
3: 3Cat Info.
4: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainteaja.
5: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
6: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
5: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
7: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
5: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
4: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
8: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
4: Per l'USTEC, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
0: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum, alguns

del passeig del Camí de Vilatenim i el carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un

0: de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, emesa per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
2: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc, a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 a 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
3: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
0: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i, per això, anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessen és el secretari del Tresor nord-americà.
4: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
4: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
0: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè

0: reobrir l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció. Londres, Quim Olivares.
1: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i 5 joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts en Timblu.
2: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
1: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
0: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
3: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war.
0: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
4: 3CAT Info.
0: La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud.
5: Hola.
6: Hola.
5: Quina música fas?
6: Un rotllo trap.
7: M'encanta la teva veu. I tu més.
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seul.
4: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A la primera divisió de futbol, aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada, l'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
3: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
2: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
4: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
2: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara a segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'esloveta de Pogacar continua amb el mallot vermell de Dirar amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
5: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
2: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
6: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim, doncs, ara...

0: les mans d'Alexander Sekulic un equip que teniu la missió d'il·lusionar doncs, de nou en el barcelonisme.
1: Alexander Sekulic, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de Bola de Dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogačar.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, 3 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
6: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats, i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamana. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
7: Un dels municipis més afectats ha estat Almenà, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
8: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma, que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
7: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la vuitena pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una cinquantena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera Nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
9: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, per permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
0: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
10: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adeqüi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
0: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que recordem-ho van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar l'ES Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
11: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat l'ES Alert. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
13: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
12: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijó.
14: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
12: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la

0: varicel·la i 10.000 més contra la pòlio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
1: 3CAT Info.
0: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Iolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
2: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
3: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a 2 carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
1: 3CAT Info.
0: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
4: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'exrepública soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
5: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
0: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que

0: amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
1: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
2: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
3: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Està en venta. És que ja no se puede hacer mucho más.
2: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
4: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
2: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
0: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5%, fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
5: Trescat Info. Trescat Info.
0: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
6: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on els anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.

0: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
1: 3CAT Info.
2: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
1: 3CAT Info.
2: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
3: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
2: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
4: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
2: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat. L'han renovat amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbelo a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
1: 3CAT Info.
2: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'eslovè Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella, de 105 km i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I pel que fa al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya.
1: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Principals titulars d'aquesta hora. Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé quatre setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional tres detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. I també explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de protecció civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalaté.
6: Al Pirineu la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
1: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
7: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
1: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarc.
9: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
10: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment. Vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
8: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
11: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
12: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola, en els anys. Això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
11: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
13: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
11: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
14: 3CAT Info.
0: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de

0: Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Saiteaja.
1: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
2: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
1: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
3: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
1: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per l'USTEC, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
5: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de

droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat.

0: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
2: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa, i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
3: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
1: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i, per això, anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
4: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
1: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
4: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
1: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció. Londres, Quim Olivares.
5: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe

0: patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts, sentim-lo.
1: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
0: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
2: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
3: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war.
2: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
4: 3CAT Info.
2: La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud.
5: Hola.
6: Hola.
5: Quina música fas?
6: Un rotllo trap.
7: M'encanta la teva veu. I tu més.
2: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb quatre produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seul.
4: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
2: Amb David Ubach.
8: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades

0: d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada, l'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
2: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
0: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
3: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
0: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara a segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'esloveta de Pogacar continua amb el mallot vermell de Dirar amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26-22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
4: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
0: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
5: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulic un equip que teniu la missió d'il·lusionar doncs de nou en el barcelonisme.
0: Alexander Sekulic, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4/4 segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de bola de dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogacar.
0: I el temps, aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, 3 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap

0: de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
1: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
2: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
3: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
2: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera Nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
4: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats, i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamana. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
5: Un dels municipis més afectats ha estat Almenà, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president d'Assaja Catalunya.
6: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma, que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
5: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la vuitena pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una cinquantena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera Nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
7: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
0: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
8: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF, a Quedacuí, a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
0: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que recordem-ho van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar l'S-Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
9: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat l'S-Alert. Canviem de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
11: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
10: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
12: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
10: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la polio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir

0: compte l'estat de vacunació de cada persona.
1: 3CAT Info.
0: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Yolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
2: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
3: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a 2 carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
1: 3CAT Info.
0: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
4: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'exrepública soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
5: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
0: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
6: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.

0: to build something better.
1: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
2: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
3: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Està en venta. És que ja no se puede hacer mucho más.
2: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
4: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
2: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
1: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5%, fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
5: Trescat Info. Trescat Info.
1: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
6: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on els anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
1: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
5: Esports.
1: Amb David Ubach.
0: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
5: 3CAT Info.
0: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
5: 3CAT Info.
0: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
7: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
0: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
8: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
0: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat. L'han renou amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbelo a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
5: 3CAT Info.
0: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Dave Pogacar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26-22. I pel que fa al Mundial d'Hoquei Herba, que es

0: Puta Bèlgica i els Països Baixos, a Espanya ha perdut per 1-4 contra Alemanya. 3CAT Info.
1: Són 6:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora. Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. I també explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, 3 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de protecció civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Ors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalater.

0: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
1: Finalment, al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
2: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
3: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
2: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
1: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarc.
5: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
6: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment. Vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
4: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
1: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
7: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
8: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola, en els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
7: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
9: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
7: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
10: 3CAT Info.
1: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainteaja.
11: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
12: ara que està

0: La repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
1: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
2: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
1: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
3: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
3: Per l'USTEC, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
5: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
3: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, a més a per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
6: El temps.
3: És moment per la previsió de Gemma Puig.
7: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades...

0: Moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
3: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils, puguin veure la composició que portarà al seu servei.
2: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CatInfo.
2: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i, per això, anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
4: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
2: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
4: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
2: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció. Londres, Quim Olivares.
5: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts, sentim-lo.
6: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en

0: risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
1: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
2: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
3: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war.
2: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
4: 3Cat Info.
2: La sèrie de la plataforma 3Cat Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, a Corea del Sud.
5: Hola.
6: Hola.
5: Quina música fas?
6: Un rotllo trap.
7: M'encanta la teva veu. I tu més.
2: La producció de 3Cat i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3Cat va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seül.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
2: Amb David Ubach.
8: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Valdé. El lateral català va caure de la convocatòria

0: del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A la primera divisió de futbol, aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada, l'Osasuna 0 Llevant 0 i el Màlaga 1 Deportivo 1. I a la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Moomin i Furtado. El ganès Abdul Moomin, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
2: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
0: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
3: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
0: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara a segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'esloveta Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de tirar amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26-22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
4: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
0: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
5: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulić un equip que teniu la missió d'il·lusionar doncs, de nou en el barcelonisme.
0: Alexander Sekulić, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de Bola de Dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogacar.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia, i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, 3 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona Ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts.

0: que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
1: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
2: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
1: Ara ho escoltàvem, Ors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera Nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
3: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats, i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamana. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
4: Un dels municipis més afectats ha estat Almenà, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
5: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma, que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
4: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la vuitena pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una cinquantena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera Nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
6: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, per permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
0: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
7: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
0: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir els

0: Sistema d'avisos al mòbil és alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que recordem-ho, van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar les alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
1: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les des d'alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat les alert. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
3: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
2: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
4: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
2: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la polio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
5: 3CAT Info.
0: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Yolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
6: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem.

0: Ara, res, no ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga, i això seria un miracle.
1: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
2: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
3: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa, i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara es farà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
1: Després de 3 setmanes d'obres, durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a 2 carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
2: 3CAT Info.
1: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
4: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de Lviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
1: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'exrepública soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
5: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
6: Putin stigne rozpochaty nastup.
1: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
7: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
1: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners

0: públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
1: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
2: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Està en venta. És que ja no se puede hacer mucho más.
1: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
3: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
1: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
0: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5%, fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
4: Trescat Info. Trescat Info.
0: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
5: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on els anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
0: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
4: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0-Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el Club Laurana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no

0: descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
1: 3CAT Info.
0: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
1: 3CAT Info.
0: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
2: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
0: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
3: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
0: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat. L'han renou amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbeloa a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
1: 3CAT Info.
0: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I pel que fa al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. I també explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, 3 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DEOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalaté.
6: Al Pirineu la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a 4:15 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la

0: campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
1: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president d'Assaja Catalunya.
2: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
1: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarc.
4: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
5: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades ni pedregades ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
3: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
6: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
7: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola, en els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
6: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
8: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
6: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
9: 3CAT Info.
0: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Saideaja.
10: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
11: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
10: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
12: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
10: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Parla vostè que, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
14: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, a més a per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
9: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
15: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa, i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors.

0: d'Infoviari.
1: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
2: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
1: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i, per això, anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessen és el secretari del Tresor nord-americà.
3: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
1: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
3: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
1: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció. Londres, Quim Olivares.
4: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i 5 joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts, sentim-lo.
5: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
4: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
1: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada

0: després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
1: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war.
0: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
2: 3CAT Info.
0: La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud.
3: Hola.
4: Hola.
3: Quina música fas?
4: Un rotllo trap.
5: M'encanta la teva veu. I tu més.
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seul.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb David Ubach.
6: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Valde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans, Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: A la primera divisió de futbol, aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada. L'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
3: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
6: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
7: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
6: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara a segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'esloveta de Pogacar continua amb el mallot vermell de Dirar amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26-22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
8: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
6: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
9: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulic un equip que teniu la missió d'il·lusionar doncs, de nou en el barcelonisme.
6: Alexander Sekulic, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. És dimarts i avui ens llevem amb 17 graus a Solsona, 18 a Balaguer, 24 graus a Mataró. I avui sembla que tindrem una mica més de calma després que ahir vam tornar a tenir una pluja molt, molt intensa, especialment a les comarques de Tarragona. Això és de la mateixa ciutat de Tarragona, que va ser la que es va emportar doncs, una part bastant complicada d'un temporal en

0: fortes ratxes de vent, pedregades, centenars d'arbres caiguts. La bona notícia és que no consta que ningú no hagi pres mal en aquestes últimes hores, en aquestes pluges. I l'altra bona notícia d'aquest matí és que totes les línies de Rodalies que estaven tallades des d'aquest dilluns al vespre a causa del temporal han recuperat la circulació, segons ha informat Adif, l'administrador de les vies. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Déu-n'hi-do, la que va caure ahir, ja ho avisaves tu.
1: Sí, 77 litres a Tarragona, 89 a Vinyols i els Arcs. Aquesta zona de la Costa Daurada va ser la que va tenir les tempestes més intenses, però també acompanyades de vent i de situació complexa a causa de la pedra, que en molts casos va ser força gran. També va haver-hi tota una altra banda de tempestes que van passar per l'Alt Pirineu, que ja ho dèiem, 39 litres al Cadí Nord, 41 a Viella, 31 a Tremp, pluges intenses, que són aquesta energia que tenim en l'atmosfera que avui, ja ho deies tu molt bé, es calma una miqueta.
0: Sí,
1: avui serà un dia, sí, de més sol. Un dia de sol, potser el matí entrenyirà per núvols alts. Un altre cop un dia una miqueta més calorós. La màxima avui arribarà fins a 34-35 a les comarques de Girona, a la Catalunya central. Pujarà fins als 33-34 potser a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, és a dir, no farà tanta calor a Ponent. I demà torna, però, un altre cop les ruixats, les tronades, però no seran ni de bon tros tan importants com els d'ahir.
0: I demà, això serà avui, tranquil·litat,
1: demà.
0: I demà
1: avui
0: torna a ploure, vaja.
1: Ruixats, però poca cosa.
0: Gràcies, Tomàs, fins ara.
1: Fins ara.
0: Com dèiem, Tarragona, ara ho deia el Tomàs Molina, va ser la que es va emportar una part bastant intensa d'aquest temporal, que va deixar, és veritat, algunes persones ferides, però cap de gravetat.
2: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Això és el que ens deia ahir a última hora Imma Soler, de Protecció Civil, la subdirectora de Protecció Civil. Avui hi tornarem a parlar d'aquí una horeta, una mica més, per saber exactament una mica d'actualització d'aquest balanç. Insistim que sí que consten algunes persones ferides, però cap d'elles de gravetat. I la novetat de les últimes hores és que totes les línies de Rodalies que estaven tallades des d'ahir han recuperat la seva circulació, diguem-ne, habitual. Estem parlant de la R14, la RT1 entre Reus i Tarragona, la R16 entre Cambrils i Tarragona. En fi, tot això en principi avui funciona com un dia normal. El temporal també va passar per la Cerdanya i les Terres de Lleida, ens ho deia el Tomàs Molina, on les pedregades van afectar part de la collita, i aquest serà un altre capítol que haurem d'estar atents en els pròxims dies, perquè evidentment estem en una època especialment fràgil per les collites i per l'agricultura, perquè algunes d'elles ja s'han vist prou reduïdes per la calor. Després tenim la crisi de breus, que no ha marxat, al contrari, i si a més hi afegeixes les pedregades, doncs el panorama pot ser molt, molt complicat. Seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio. El que passa és que la pluja no ha sigut l'únic fenomen de les últimes hores. Això que sentiu és un tornado. Un tornado a prop de Carcassona, al sud de França, ben a prop de la frontera amb Catalunya. Va deixar almenys 41 persones ferides, algunes d'elles fins i tot van ser hospitalitzades, i de fet molts, molts veïns admeten que això els va agafar per sorpresa.
3: Je pensais qu'il y avait un gros camion qui arrivait sur ma maison. Et en fait, c'était une tornade. Mon fils était... Enfin, j'étais avec mon fils à l'appareil. Mi mamá, c'est une tornade.
0: És un vent, un episodi de tornado que va arrencar teulades, va provocar danys en 300 cases, va obligar a tallar desenes de carreteres, insistim, una quarantena de persones ferides. En fi, avui és el dia en què comencem parlant del temps i d'aquestes pluges, tot i que avui serà un dia raonablement tranquil, ens deia ara mateix el Tomàs Molina. Temps a banda, avui és el primer dia del govern de Salvador Illa després de les vacances. Es celebra el primer Consell Executiu, el primer la reunió setmanal del govern, amb diverses carpetes importants sobre la taula. Una és el nou model de finançament i l'altra és el conflicte amb educació. Recordem que falten menys de 15 dies per començar el curs escolar i la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ens deia molt clarament ahir, aquí, al matí de Catalunya Ràdio, que aquesta vaga prevista pel primer dia de curs és pràcticament impossible de desconvocar.
4: No estem en un context, diguéssim, que se solucioni amb quatre avenços, sinó que estem en un context de crisi greu de l'educació del país i que requereix mesures estructurals i, per tant, requereix aquesta tan necessària negociació.
0: És el que deia Yolanda Segura, demanava aquesta negociació que, segons diu, fa més d'un mes que no es pot produeix, però una negociació ja no de cara a evitar el primer dia de vaga, que ho veu molt complicat, sinó de cara a evitar les vagues que puguin arribar en el que queda de curs escolar. A Madrid, també Herbar Prenent i també es va reactivar en el curs polític. Avui hi ha, d'una banda, Consell de Ministres, es reuneix també el Consell de Seguretat Nacional 28 dies després de Ceuta. Es reuneix per parlar de Ceuta 28 dies després de l'entrada massiva de persones procedents del Marroc. I avui també el Consell de Ministres aprovarà un comandament únic per la crisi migratòria, com dèiem, pràcticament un mes després.
5: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis, que esperamos que dé resultados lo antes posible.
0: És el ministre Carlos Cuerpo, que ahir va ser l'últim membre del govern espanyol en visita a Ceuta i va defensar la gestió del govern espanyol. Aquest comandament únic estarà coordinat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El Partit Popular continua acusant a Pedro Sánchez de fer vacances i d'ignorar pràcticament aquesta crisi de Ceuta, però si parlem del Partit Popular, l'altra carpeta que té la formació d'Alberto Núñez Feijóo es diu Isabel Díaz Ayuso.
6: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
0: Chao pescado. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, així volia girar full sobre la polèmica que arrossega d'aquest estiu amb la compra del famós àtic de 6 milions d'euros pagats amb diners públics. Hem de destacar que diuen això, o li preguntaven això, a Isabel Díaz Ayuso després que Alberto Núñez Feijóo admetés que calen moltes més explicacions, perquè aquest àtic que es va comprar, en teoria, era per treballar-hi, però no tenia llicència per treballar-hi, tenia llicència de pis, diguem-ne, per viure-hi. I aquí és on el líder del Partit Popular va dir calen més explicacions. Se li va preguntar a la presidenta i la seva resposta és aquesta. Ciao, pescau. Aquí no hi ha res a parlar, aquesta història s'ha acabat. En fi, avui també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem de l'actuació de la Policia Nacional retirant estelades al partit Elx-Barça de diumenge. Són aquestes imatges difoses a les xarxes socials on es veu com la policia requisa estelades i carrega contra un aficionat blaugrana fora de l'estadi. Així es veu en un vídeo on, per cert, si ho heu sentit, hi ha gent que crida dale, dale, dale, dale, amb uns agents de la Policia Nacional que agafen un nano, el treuen del seu grup, l'estomaquen amb les porres, el redueixen a terra i el continuen estomacant. Dale, dale. El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força i no descarta prendre accions legals. Avui en parlarem aquí a l'Àgora, també del Matí de Catalunya Ràdio. I ja que parlem d'esports, avui tenim quarta etapa de la Vuelta a Espanya, etapa que es disputa íntegrament a Andorra. Per cert, que la competició es va veure afectada pel que dèiem abans, per les tempestes.
7: Bueno, vamos a ver.
8: Willy...
7: Sí, sí. A mí se pone el propio Pogacar en cabeza. Sí, ahora él está pidiendo, sí, sí, sí. Está pidiendo calma también a todos los corredores. Bueno, vamos.
0: Aquest era el moment que hi havia una calamarsada a mig de l'etapa de la Volta Ciclista, una calamarsada que evidentment caia sobre els ciclistes i que, com deien, doncs això fa molt de mal. I això va fer suspendre l'etapa quan faltaven 16 quilòmetres per la línia de meta a Font-Romeu. Va ser el líder de la competició, Pogacar, qui va aturar la cursa fins i tot abans que ho fessin els jutges. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem de totes aquestes qüestions, també parlarem d'Eurovisió.

0: Perquè els Països Baixos finalment no participaran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve, sí, hi participa Israel. L'any passat, recordem que ja van baixar del carro del concurs i no havien participat perquè Israel sí que ho feia, Espanya, Irlanda, Islàndia, Eslovènia i també els Països Baixos, com dèiem ara mateix. Així hem arribat a les 7 i 10 minuts, a les 7 i 10 minuts. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Diguem-ho bé, 7 i 10 minuts. Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta i mitja aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Marc Font Ribas i Míriam de Sant Germain.

0: 4 minuts falten per arribar a un quart de 8. Marta Viana, Sílvia Solanes, Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sílvia, ben tornada.
2: Gràcies.
0: Com ho portes, això?
2: Bé, de moment bé. Encara dura.
0: Vinga, principals titulars del matí d'aquest dimarts i torna.
3: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent van resseguir ahir bona part del país sense deixar ferits de gravetat. En parlava a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es patarnegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
5: Els principals estralls van ser al Tarragonès, a la mateixa ciutat de Tarragona, on el temporal va deixar en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions.
0: Anem a Tarragona, doncs, Ricard Buigas.
6: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros va durar aproximadament uns 10 minuts. Va ser un fenomen extraordinari, acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. La majoria d'incidències van estar relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
7: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
6: A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: També va ploure amb força a l'Alt Urgell o a la Cerdanya. Pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé alguns cotxes.
0: Anem a Puigcerdà ara, Joaquim Albalate.
9: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abonyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts al damunt de vies secundàries. Des de Puigcerdà, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I a la Plana de Lleida es treballa ara per avaluar els danys provocats per les fortes pedregades d'ahir a la tarda, sobretot a la comarca del Segrià. Preocupa l'afectació que hagin pogut tenir en alguns cultius de fruita, com per exemple la poma.
0: Lleida, Júlia Albacar.
10: Els municipis més afectats van ser Almenar, Corbins, Lleida i Albatàrrec, i ara s'està avaluant els desperfectes que la pedra, que en alguns punts va superar els 2 centímetres, hagi provocat a les finques de fruita. Preocupa la maçana, que encara no s'ha començat a collir, i també la pera i la figa. Pere Roqués, president de Saja Catalunya.
11: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
10: És la 8a pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: És alert.
5: L'oposició qüestiona que el govern no hagi utilitzat el sistema d'avisos al mòbil per advertir els darrers aiguats.
8: Junts per Catalunya va registrar ahir una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va utilitzar aquest sistema d'avisos dissabte per les pluges al Baix Penedès i al Tarragonès que van provocar 11 ferits i diverses inundacions. Sentim la diputada de Junts, responsable d'infraestructures, Montse Ortiz.
12: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les SLR una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
3: Els comuns socis d'investidura d'Illa han anunciat que registraran preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp.
5: També el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat ahir les alert.
0: Una 60ena de vols.
8: Cancel·lats ahir a l'aeroport del Prat per les pluges. Són dades del portal flightradar24.com que mostren que el 5% dels avions programats ahir no van poder completar el trajecte previst.
3: També es van haver d'endarrerir molts vols programats. Els retards de la tarda van superar l'hora d'espera i el del Prat va arribar a ser en alguns moments l'aeroport del món amb més alteracions notificades.
0: I a més, un tornado.
5: És un tornado a prop de Carcassona que va deixar almenys 41 ferits. El fenomen situat a la localitat de Pomàs també va causar danys en 300 habitatges.
8: Segons la delegació del govern a la zona, més de 120 bombers han treballat durant tota la nit sobre el terreny per assegurar els edificis que van quedar malmesos. El tornado va agafar molts veïns per sorpresa.
13: Era un tornado. Estava parlant amb el meu fill per telèfon. Un sostre que va caure, uns armaris que van caure a sobre i tot. I llavors vaig intentar refugiar-me com vaig poder i després vaig sentir aquest soroll fort i tot. I després ja està.
0: primer Consell Executiu.
3: Avui, després de vacances, Salvador Illa encara la segona meitat del mandat amb el conflicte a educació i el nou model de finançament com a reptes principals.
0: Àlex Giralt Robert.
1: L'executiu torna de l'aturada estival amb bona part de les mirades posades en les protestes dels docents. La crisi al sector continua oberta amb una vaga convocada per al primer dia d'escola. Illa es va comprometre a resoldre

0: resoldre la situació a curt termini en el balanç dels seus 2 anys a la Generalitat.
1: Ho resoldrem i no passaran massa temps.
0: Sobre la taula, el govern també té la carpeta del nou sistema de finançament. La Moncloa s'ha de reunir la setmana que ve amb les comunitats que rebutgen àmpliament la proposta. Qüestions de fons, però també d'actualitat. Malgrat que Illa no ha de trepitjar el Parlament fins a finals de setembre, l'oposició ja li reclama explicacions per l'absència d'avisos als mòbils durant els últims aiguats. L'executiu acabarà de preparar l'arrencada d'un curs que com a mínim viurà unes eleccions municipals amb unes colònies aquest cap de setmana a Os de Balaguer. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Que s'assegui a negociar.
3: És el que reclama el sindicat USTEC al Departament d'Educació si vol evitar les vagues previstes quan comenci el curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, dona per fet que es mantindrà la vaga convocada per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho deia ahir aquí, al matí de Catalunya Ràdio.
4: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
2: I més qüestions, gir estratègic.
5: El govern espanyol ha assumit el control de la crisi a Ceuta quasi un mes després de l'entrada massiva d'immigrants.
6: El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial amb la intenció d'agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a Ceuta com més aviat millor.
2: Anem ara a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
7: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar una crisi que dura 26 dies i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó i pot mobilitzar recursos i personal, sempre en coordinació amb Ceuta.
8: Ara, que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible, sea, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
7: Paraules del vicepresident Carlos Cuerpo ahir després de reunir-se amb el president de Ceuta del PP, tant ell com Feijóo, fa dies que demanen un comandament únic.
9: ¿Quién manda aquí? El presidente del gobierno, aquí no manda nadie.
7: Cuerpo respon que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè cal coordinar més administracions. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: 45.000 vacunes.
3: Són les que rebrà Ceuta amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats.
2: Cèlia Forment.
10: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la pòlio. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris. Els especialistes també recorden que cal analitzar cada cas individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cadascú. Cèlia Forment-Bori, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Ciao, Pescao!
5: Isabel Díaz Ayuso s'ha negat un altre cop a donar explicacions, unes explicacions que ja li demana fins i tot el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, sobre la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics.
6: Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha volgut girar full d'aquesta manera.
11: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
3: Des de la direcció del PP qualifiquen les explicacions d'Ayuso de raonables, tot i que segueixen una incògnita per què es van destinar 6 milions d'euros públics a un àtic de més de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir-hi oficines. La Moncloa li demana la dimissió.
2: Aldarulls.
5: A Sitges continuen de festa major, tot i els greus aldarulls de la matinada de diumenge a dilluns, quan uns 200 joves van cremar mobiliari urbà i es van enfrontar amb la policia amb el llançament de pedres i ampolles de vidre.
2: Txell Garriga.
12: Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la matinada, un cop havia acabat el concert de festa major i van obligar a tancar alguns locals d'oci nocturn i també endarrerir la cercavila matinal. Per motius que encara es desconeixen, gairebé 200 joves van començar una baralla campal al passeig de la Ribera que va acabar amb enfrontaments contra la policia i també amb la crema de mobiliari urbà com lavabos o contenidors. De moment no consten detinguts, tot i que els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran els fets. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha condemnat ja aquests fets i també ha assegurat que no aturaran la celebració de la festa major de Sant Bartomeu, que s'ha d'allargar fins dimecres. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: A la presó.
6: Tres detinguts per haver robat cable de cobre de l'enllumenat públic de Figueres a l'Alt Empordà.
3: El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector oest de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat.
2: Maria Rovira.
13: L'Ajuntament calcula que tindrà l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment, encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van

0: fet diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-lo costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros. Des de Girona, Maria Rovira pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a les 7 i 21 minuts, més ajuda militar.
2: El Regne Unit facilitarà a Ucraïna tecnologia britànica per fabricar míssils de llarg abast. El primer ministre, Andy Burnham, ho va comunicar i aquí fa el president Zelensky.
1: Ignasi Abad.
3: Burnham vol transmetre que el suport de Londres a Kiev no canvia amb el relleu a Downing Street en el seu primer viatge oficial a l'estranger, just el dia que Ucraïna commemorava el 35è aniversari de la seva independència. El primer ministre britànic ha garantit el ple suport al país en guerra.
4: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
3: La coalició de voluntaris integrada majoritàriament per països europeus que donen suport a Ucraïna s'ha compromès també a reforçar urgentment la defensa antiaèria ucraïnesa. Zelensky diu que li calen 300 míssils Patriot. Ignasi Abad pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Fora de la llista.
5: Donald Trump retira Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme. Feia 47 anys que Síria apareixia en aquestes llistes.
6: A la decisió de Trump és un nou pas en l'apropament entre Washington i el govern sirià i arriba després de l'aixecament progressiu de les sancions econòmiques.
2: Segons els Estats Units, la mesura reconeix els compromisos de Damasc per desvincular-se del terrorisme internacional. Síria espera ara recuperar l'accés al sistema financer mundial i atraure inversions per a la reconstrucció del país.
1: Ofegament econòmic.
5: Els Estats Units posen en marxa l'ofensiva per ofegar econòmicament l'Iran. El secretari del Tresor, Scott Bessent, ha anunciat sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran.
7: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
6: Una guerra econòmica per aconseguir els objectius que Washington no ha aconseguit amb les accions militars i que passen per la reobertura de l'estret d'Hormuz i que Teheran accepti que no pot tenir armes nuclears. Tot i això, el règim islamista no s'arronsa i assegura que els Estats Units patiran una nova desfeta.
1: Planta cara.
2: El Canadà a Donald Trump, que l'amenaça amb una nova escalada en la guerra d'aranzels. Les negociacions sobre un acord comercial entre tots dos països es van trencar divendres i Trump va anunciar que a partir de l'1 de setembre imposaria aranzels del 50% als vehicles i a l'acer provinents del Canadà.
5: La resposta del primer ministre canadenc Mark Carney ha sigut acceptar el pols i anunciar que també imposarà aranzels als productes dels Estats Units. Tot i això, Carney confia encara arribar a un acord.
1: I no hi assistiran.
6: Als Països Baixos, al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel.
2: Dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment en la darrera edició, és el primer que es posiciona de cara a la del 2027.
1: 7 i 24 minuts, anem als esports. Robert Prat, molt bon dia.
8: Bon dia.
1: El Barça ja prepara el partit contra l'Atlètic de Club, contra l'Atlètic Club, perdó, aquest dijous, amb el dubte de Gavi i Rodri a punt per debutar.
8: Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió. El jugador només té una forta contusió al genoll, que li ha causat inflamació. Tornarà als entrenaments quan no hi hagi cap risc. Qui sí que està a punt per jugar és Rodri, que per primer cop es va entrenar amb els seus companys després d'haver completat una setmana d'entrenaments al marge del grup. Podria tenir uns minuts davant l'Atlètic Club.
1: Queixa formal del Barça, ho dèiem abans, per l'actuació de la Policia Nacional contra els aficionats blaugrana desplaçats a Elx.
8: El club considera desproporcionat aquest ús de força, no descarta emprendre accions legals. El club demana explicacions per haver requisat estelades mentre els aficionats de l'Elx ja esperonaven la policia. El president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al govern espanyol la indignació per aquesta actuació i demana explicacions per vulnerar els drets fonamentals. I mentrestant, no es desencalla la posició de l'Atlètic de Madrid amb Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid es manté ferm, no cedeix, tot i que l'afició matalassera ha iniciat un pols contra el jugador. L'exjugador del Madrid, Santi Cañizares, ha afegit més polèmica, en aquest cas, en la seva intervenció als micròfons de la COPE.
9: Lo que han gritado, que creo que lo sancionarán, salvo que me corrija Javi, es P Barça, P Cataluña, cuando ha calentado Julián también, ¿eh? Aparte de
10: los... Bueno, eso no es mala idea dentro de lo que cabe para el aficionado atlético, echarle la culpa al Barça.
11: Bueno, no buena idea nunca, ¿no?
10: Pero bueno, bien. No es educado. però que dir, per a la parròquia atlètica, millor...
8: L'Espanyol confia aconseguir la cessió del jugador del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, amb una opció de compra obligatòria a finals de temporada, 8 milions d'euros. Un altre jugador del Girona, Sigankov, té una oferta de l'Ajax de Mitchell, podria deixar el club gironí les pròximes hores. I avui presenten Xavi, nou seleccionador de futbol dels Països Baixos.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
2: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
3: el 2 d'abril del 2004.
2: I el número de la sort, el...
3: 9.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
5: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Ens queden un parell de minuts per arribar a 7:45. Recordeu la notícia amb la qual hem començat, eh? La circulació de trens s'ha restablert, eh? Ahir va estar seriosament afectada per les tempestes, molt especialment al sud del país, a les línies que arriben al sud de Catalunya, però en principi des de DIF ens diuen que tot això s'ha recuperat i que, per tant, avui el servei ja és el d'un dia habitual. Hi ha 2 minuts per arribar a 7:45, com dèiem, i arribarem a 7:45 amb un dels protagonistes del curs, ara que reprenem el curs polític, el curs escolar i tot, doncs un dels protagonistes del curs anterior, amb el Giovanni i companyia.
1: Hem de senzillament no mirar cap a un altre costat i implicar-nos.
2: 16.000 persones van anar ahir al concert pro-Palestina al Palau Sant Jordi, un concert que ha comptat amb la participació d'una vintena d'artistes, entre ells Lluís Llach i Rosalía, que hi va participar per sorpresa.
3: Sí, jo hi vaig anar.
0: Home, vostè és el capità Josep Lluís, Josep Lluís Barro, no?
3: Lluís Bardo.
0: Com està?
3: Hola.
0: No, no, no havia vingut mai en directe.
3: No. El que passa que...
4: Encantat de conèixer-ho.
3: Jo no.
0: Vostè és el que va anar amb la flotilla, no? És un dels capitans que portava la flotilla...
3: Darrere, la Marta Viana. Sí.
0: Molt bé.
3: Com que ahir a la nit vaig anar al concert aquest, he dormit aquí fora, al portal de la Matller, i ara, quan he vist el Ricard entrar...
4: Ha dormit aquí fora?
3: Sí. Feia mandra anar fins al barco.
4: Ah, que dorm al...
3: Perquè després del concert vaig venir cap aquí dalt, al Rincón de Gladys,
4: sí,
3: que hi ha un local.
4: No cal que especifiqui. No.
3: És un prostíbul.
4: Bueno, ja ens ho havíem entès.
3: I quan vinc a Barcelona sempre vaig a veure la Gladys... I aprofito per dutxar-me.
0: El concert per a Palestina, vostè hi va anar...
3: Perquè em van convidar. Com que vaig posar el barco de la flotilla, em van enviar una entrada.
4: Molt bé, i què li va semblar?
3: Bueno, només vaig conèixer el llac. I tampoc no m'acab de fer el pes, perquè tots els altres no sé ni qui era ningú.
4: Home, hi havia la Rosalía, per exemple.
3: Molt maca. Però no sé, a mi m'agradava la Marujita Díaz, la Sana Montiel, la Chelito... Esmeralda, la Paquita Escribano.
4: No sé de qui parla, però...
3: Sí que hi havia una nana que sí que va cantar molt bé, amb un vestit rosa.
0: Sí, la Batguiel, la Batguiel.
3: Aquesta va agradar. La lletra no veia molt la relació amb Palestina.
0: Amb això arribem a 7:45.

0: Avui el dia comença bastant més estable pel que fa al temps, després que el camp de Tarragona, s'hagi emportat la pitjor part del temporal de pluja, pedregada, ratxes de vent, que ahir va deixar desperfectes i una vintena de persones ferides, per sort, ni una de gravetat.
1: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: És el que deia la sotsdirectora de Protecció Civil i Massolent declaracions d'aquesta casa, i tornarem a parlar d'aquí una hora per conèixer l'últim balanç d'aquest temporal.

0: i també per preguntar-li per la polèmica de per què no es va enviar un missatge als mòbils per alertar de la intensitat de les tempestes. Això va a camí de ser tema polític, perquè ahir, per exemple, Junts va registrar una bateria de preguntes parlamentàries en aquest sentit.
1: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les desalert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: És el que deia Montse Ortiz, diputada de Junts. Els comuns també preguntaran per la manca d'avisos ahir al Tarragonès i al Baix Camp. Tot això el dia que el govern de Salvador Illa celebra el seu primer Consell Executiu després de les vacances d'estiu. També hi ha Consell de Ministres amb la crisi de Ceuta com a gran tema de la represa del curs i un important gir perquè el govern de Pedro Sánchez assumeix la gestió de la crisi quan ha passat pràcticament un mes de l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma i avui mateix aprovarà la creació d'un comandament únic amb el ministre de Política Territorial al capdavant.
2: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
0: Ho anunciava el ministre Carlos Cuerpo des de Ceuta. També s'ha convocat per avui el Consell de Seguretat Nacional, que reuneix, com el seu nom indica, els principals responsables de la seguretat de l'Estat i també bastants dies després que alguns partits, com el mateix Partit Popular, li reclamessin a Pedro Sánchez que el convoqués. Tot això, mentre, parlant del PP, Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar, com pot, la polèmica de l'àtic.
3: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao, pescado. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
0: És la que responia la presidenta de la Comunitat de Madrid, el líder del seu propi partit, que va dir que calien més explicacions de per què aquest àtic que va comprar la comunitat doncs no s'hi podia treballar, tot i que el govern insisteix que era per treballar-hi, per fer-hi oficines. En fi, i en els esports, Robert Prat.
4: Rodri s'entrena per primer cop amb els seus companys del Barça, podria debutar dijous contra l'Atlètic Club, Gavi només té un fort cop al genoll, Brian Zaragoza a punt de tancar la seva sessió per l'Espanyol, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, demana explicacions al govern per l'actuació desproporcionada de la policia contra aficionats del Barça al partit contra l'Elx. El club es posa a disposició dels seguidors afectats.
0: Gràcies, Robert. Anem a fer un cop d'ull al temps, el que dèiem, eh? Avui, en principi, hauríem de tenir un dia bastant més tranquil, Tomàs Molina.
5: Avui serà un dia més tranquil després de les tempestes d'ahir. Aquest matí hi haurà molts bancs de boira, boirines, allà on va haver-hi precipitacions. A primeres hores hi haurà un cel entrenyinat per núvols alts, però a mig matí ja s'acabarà imposant el sol. Les mínimes han estat més baixes, al matí per tant serà una miqueta més fresquet, però després de migdia la temperatura pujarà i tornaran a recuperar-se valors per sobre dels 30 graus, les més altes, 34-35, en punts de les comarques gironines i també cap a les comarques de la Catalunya central. Serà un dia, doncs, en conjunt assolellat i calorós, avui a partir de mig matí. Demà torna una mica la inestabilitat. Demà serà un dia una miqueta insegur, amb nuvolades, amb ruixats, que al matí ja aniran apareixent i desapareixent de diversos indrets del país. Seran en conjunt pluges de caràcter feble, com a molt moderades, i la temperatura es mantindrà sense canvis, però amb una certa tendència a pujar. El dia més calorós d'aquesta setmana serà dijous.
0: Gràcies, Tomàs Molina. La mobilitat a aquesta hora, actualitzem-nos. Sílvia Andrés, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia. Després de les fortes tempestes d'ahir a terres tarragonines, les línies de rodalies que passen per la zona van recuperant la circulació habitual. Tot i això, destacar que entre Torredembarra i Tarragona es circula per via única. També hi ha retards a la línia R2 Nord i a la línia R11. Hi ha una incidència a les instal·lacions entre Riells-Breda i Massanet-Massanes, a la capital catalana, metro i autobusos alhora.
0: Cop d'ull també a les carreteres. Mariluz García, què ens expliques? Bon dia.
7: Bon dia, doncs que encara molt tranquil·les. La circulació força fluida, només cal vigilar l'autovia A2 a l'altura d'Esparreguera en direcció Lleida, perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril, i a l'autovia A7 a l'altura de Vilaseca en sentit a sud i a tallada la sortida cap a PortAventura per les inundacions d'ahir.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Anna Grau, Marc Font Ribas i Míriam de Sant Germain, d'aquí una horeta, però de moment mirem els diaris, va. I comencem, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Pol Foradada, Marc Jurada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb la crisi migratòria de Ceuta i la pluja de Tarragona a totes les portades.
9: L'executiu espanyol crea l'autoritat única per a Ceuta un mes després de l'assalt, titula La Vanguardia.
10: El govern espanyol recorre al CNI per agilitzar repatriacions a Ceuta. Llegim el periòdico.
9: Editorial de l'Ara, sota el títol La crisi de Ceuta i el dinosaure, on es fan paral·lelismes amb el cèlebre conte d'Augusto Monterroso, amb Pedro Sánchez, que s'aixeca cada dia amb l'esperança que s'hagi resolt com per art de màgia.
10: A la mateixa línia va la tribuna del periòdico que es titula La cadira buida, on es lamenta la mala gestió del president espanyol.
9: I com deien també, espai per a les pluges, una gran foto d'un cotxe surant sota un pont coincideix ocupant mitja pàgina tant a l'Ara com al periòdico.
10: El temporal castiga Tarragona, titula el primer, Tarragona sota la pluja i la calamarsa, llegim el segon.
9: Una foto que, per cert, també veiem a les pàgines interiors del Punt Avui.
10: Més enllà de Ceuta i Tarragona, un parell de noms propis més a la premsa d'avui. El primer, el d'Ulrich Siegmund.
9: L'ultra que aspira a la majoria absoluta a Saxònia-Anhalt. Hi ha eleccions el 6 de setembre.
10: I el segon, el d'Andy Burnham, el premier britànic, que ha ignorat les amenaces de Putin i ha viatjat a Kiev, diu l'Ara.
9: Un Burnham que ajudarà a Ucraïna a fabricar míssils de llarg abast, i afegeix La Vanguardia.
10: I per acabar, indignació per l'agressió policial a un menor a Elx.
9: L'independentisme condemna el tracte a un jove aficionat al Barça.
0: Això és el que tenim a les portades i també a les opinions. Mirem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Creus, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Les millors piscines donades són les de Madrid.
8: A la capital de l'estat s'està construint la que serà la piscina donades més gran d'Europa, a prop de l'estadi de l'Atlètic de Madrid. 23.000 metres quadrats i 30.000 metres cúbics d'aigua potable. El projecte té en contra l'oposició municipal, que el qualifica de megalòman, i els veïns i els ecologistes, ja que el consum d'aigua total del complex pujaria fins als 42.000 metres cúbics, i els mesos d'estiu l'evaporació diària podria arribar als 184.000 litres. Curiosament, el projecte ha rebut gairebé 16 milions d'euros de fons públics procedents de la Unió Europea i, en teoria, estan destinats al turisme sostenible. Les obres ja han començat, tot i que el pla urbanístic és als tribunals i es preveu que s'acabin l'any que ve, ho explica El País.
0: Una sabata sense sola?
8: Sí, l'actriu Margaret Qualley ha aparegut en una estrena a Londres amb unes sandàlies sense sola de la casa Chanel. Aquestes sandàlies consisteixen en una petita peça que envolta el taló i se subjecta al turmell amb dues tires fines i res més. Tota la resta de la planta del peu, els dits, queda tot nu, pitjant terra, amb la qual cosa doncs sembla que realment vagi descalça. Evidentment, les sandàlies batejades com a Barefoot Heel Cap, protector de taló per a calçat minimalista, han generat polèmica i burles. La burla serà el preu, segurament, tot i que Chanel encara no ha aclarit si les comercialitzarà i no ha establert un preu. Es calcula, als experts en moda, que podria estar entre els 1.300 i els 2.600 euros. Vinga. Ho llegim a La Vanguardia.
0: I veïns organitzen les festes del poble i vai, en deixen fora l'alcalde.
8: Sí, els veïns de Villarejo de Salvanés, el municipi aquest de la Comunitat de Madrid, es van enfadar molt quan l'alcalde va anunciar que ajornava sine die les festes perquè l'Ajuntament no té ni interventor ni tresorer. Aleshores, van decidir organitzar-se ells mateixos, van recollir diners i han preparat un modest programa alternatiu que inclou una manifestació justament contra l'alcalde i una xiulada davant l'Ajuntament i un veto explícit. Ajuntament no, als cartells de les festes on s'anuncien les activitats. Ho llegim a l'ABC.
0: Adults que parlen com nens petits, això és una tendència, i no només és una tendència, sinó que té un nom?
8: Sí, com totes. El fenomen es coneix en coreà com a aegyo. Imita tons infantils per guanyar-se l'afecte o l'atenció d'altres persones. El fan servir els ídols de K-pop i personatges de sèries de televisió del país. Equival al concepte occidental de baby talk i segur que se'ns acudirien altres noms menys políticament correctes per definir-lo. Un estudi publicat a The Journal of the Acoustical Society of America, que hi ha societats per tot, ha descobert els mecanismes acústics que utilitzen els adults quan modifiquen la seva veu per sonar més tendres i infantils, acompanyada amb una actitud i expressions tímides. Ho recull el diari Segre.
0: I a aquesta hora també reexpliquem i expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
11: Comencem a Le Monde, que explica en detall el nou parc de bola de drac que Emmanuel Macron vol construir a París. De fet, no és un, sinó tres parcs d'atraccions. L'Aràbia Saudita té previst invertir-hi 6.000 milions d'euros i es crearien així 22.000 llocs de treball. Sembla que la idea va sortir d'una conversa entre Macron i el príncep hereu d'Aràbia Saudita el desembre del 2024 a Riad, quan van descobrir la seva passió compartida pel manga i, en particular, per bola de drac. També a la premsa francesa, a Le Monde, llegim que els estudiants hauran de respondre un qüestionari sobre violència sexual. A França, segons explica el mateix diari, un de cada 10 nens és víctima d'algun tipus de violència i aquesta mesura arriba després que el 2025 es van fer públics diversos casos d'agressió sexual en programes i activitats extraescolars i els responsables doncs, van ser suspesos de la seva feina. Acabem a la premsa britànica de Telegraph. Fa una anàlisi després de la visita d'ahir del primer ministre britànic amb el president ucraïnès a Kiev i es pregunta si és el principi del final de Zelensky, ara que ha de fer front a la seva pitjor crisi democràtica.
12: Pel que fa a la premsa econòmica, les principals capçaleres es fan ressò de l'amenaça de Donald Trump de començar una guerra arancerària contra el Canadà. A més, Expansión recull la decisió de la plantilla d'Airbus Espanya de començar avui una vaga indefinida. Els treballadors van rebutjar l'última oferta de l'empresa i continuen reclamant millores salarials i la recuperació del teletreball. L'Economista analitza el que anomenen boom econòmic del Marroc, que creix a un ritme proper al 5% anual. El diari destaca que bona part d'aquest creixement està motivat per les remeses de diners que els marroquins que viuen a l'estranger envien al país i que ja superen els ingressos que generen el turisme o els fosfats. Són més de 3.700 milions d'euros i, segons remarquen, la gran majoria arriben des d'Espanya. Finalment, Cinco Días destaca en portada que Antonio Garamendi tornarà a ser escollit president de la patronal COE, un cop el termini per presentar candidatures a les eleccions que se celebraran a l'octubre es va tancar. Només Garamendi s'hi ha presentat. Serà el tercer mandat consecutiu del dirigent basc que va arribar al càrrec el 2014 en substitució de Joan Rosell.
0: D'aquí a 3 minuts arribarem a 3 quarts de 8. Anem als esports.
4: Crit d'auxili de Julián Álvarez amb l'Atlètic de Madrid.

0: en remull.
1: El cas Julián està més encès que mai, destaca el diari Esport. L'Atlètic de Madrid es nega a negociar amb el Barça, tot i el divorci de la grada, i empenya el jugador a jugar a la Premier. Pel Mundo Deportivo es viu una situació límit amb el jugador que en cap cas accepta anar a l'Arsenal. Es manté aquest pols, Barça, Atlètic de Madrid.

0: Emilio Pérez de Roza remarca el periòdico aquest 05 sense Julián, amb un Barça obsessionat en doblar totes les posicions, una mesura potser innecessària, diu, a la Lliga, però sí que pot servir a la Champions, el veritable llistó d'aquest Barça i de Deco a l'hora de fitxar. La Vanguardia diu que Julián Álvarez es guanya el Barça, que està assumint molts riscos per forçar el fitxatge, el jugador mateix. El periòdico i Mundo Deportivo parlen de l'aposta de l'Espanyol pel jugador del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, arribaria cedit amb compra obligatòria per 8 milions d'euros. I el diari Ara sentencia que negociar amb el Barça s'ha tornat impopular i que la negativa de l'Atlètic de Madrid respon a una tendència.
1: Chao, pescao.
2: Gràcies, Robert Prat. Ens falta la premsa del cor. Sílvia Andrés, endavant.
3: La princesa Carolina de Mònaco ha passat les vacances d'estiu al seu vaixell recorrent la costa mediterrània. Els paparazzis l'han enxampada portant un vestit de bany vermell amb l'estil que la caracteritza. Carolina va ser considerada durant molts anys la princesa més bonica d'Europa. La genètica li jugava a favor, ja que la seva mare era Grace Kelly. Ara, a punt d'estrenar als 70, és tot un exemple perquè fer anys no li fa por. Ensenya les arrugues amb orgull i elegància, tot i que s'ha fet algun petit retoc. Fa temps que porta els cabells blancs i no estanyeix. Carolina està lluny del model de princesa Disney que ara es porta. El seu missatge és poderós. Sap que una imatge val més que mil paraules i que amb l'exemple es predica.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
7: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: A 1861, un ric propietari...
9: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
4: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
9: Una hora d'història que us captivarà.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: 3:15, Marta Viana, bon dia de nou.
10: Bon dia, bon dia.
2: Va, aniversaris, qui fa anys avui?
10: Va, comencem amb la cantant Nicki Nicole. Déjame decir, déjame la como completa, quiero ponerle a gritar, que te la ato la zeta, uf, que linda. Vinga, va.
2: 27.
10: 26.
2: Mira.
10: Molt bé. Actuar, ai.
2: Actual.
10: Sí, fatal, l'actor Eduard Fernández.
2: Home, Eduard Fernández, mita, 61.
10: 62.

0: Ai. Molt bé, anem molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: La model Clàudia Schiffer, que em fa...
1: Clàudia Schiffer, 57.
0: 56?
1: Molt bé.
0: Què ha passat?
1: Sí, no, res. I no he fet trampa, eh? No he fet trampa avui, eh?
0: I acabem amb el director...

0: Pallarès, editat en català a Periscopi i en castellà a Libros de l'Asteroide. Es tracta d'una novel·la coral que relata una rebel·lió femenina a la Costa de Morte. A partir de la mort d'un adolescent, la història centra en el personatge protagonista, l'Ari, i en les dones del territori, que més que venjança, busquen justícia. Amb tot, invoquen a les tres aranyes, plenes de sabidoria ancestral. I a partir d'aquí, ens endinsem en un relat ple de simbolisme, amb tocs mitològics, que ens fa adonar-nos del poder de fer comunitat, de l'oralitat i de cuidar les tradicions. És una novel·la de sororitat, escrita originalment en gallec i amb una traducció al català a càrrec de l'Eduard Velasco, impecable. Molt recomanable per a lectores de totes les edats i un llibre preciós per regalar a una bona amiga.
1: Vinga, una altra recomanació. La Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie Dalglish.
2: Policial britànic basat en l'obra de la novel·lista P.D. James i ambientada a la Gran Bretanya dels anys 70. Segueix l'inspector en cap Adam Dalglish, un detectiu intel·ligent i reservat que resol casos complicats gràcies a la seva intuïció i capacitat d'observació. Una sèrie de misteri clàssic, elegant i amb ritme pausat, protagonitzada per Bertie Carvel, que hem vist en sèries com The Crown o, recentment, a El Caballero de los Siete Reinos. Des d'avui hi ha les tres temporades de Dalglish a Filmin.
1: Ara mateix passen 3 minuts a 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
3: Els sons del matí.
4: Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet. Trucades, sobretot, que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això, per nosaltres, és el més important.
6: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà.
7: Preocupa la Massana, que encara no s'ha començat a collir, i també la pera i la figa.
8: La vaga del 8 de setembre, nosaltres no creiem que es pugui evitar, sí que es podria evitar el que pugui venir després.
9: Amb la declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó i pot mobilitzar recursos i personal sempre en coordinació amb Ceuta.
10: Ara, que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible.
11: Hey, momia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Turbulent.
12: Agitat violentament, d'agitació n'hi haurà, violenta però segur que no, just d'aquí dues setmanes amb l'arrencada del curs escolar, que ja va acabar l'anterior, ben mogudet el sindicat USTEC reclama al govern que s'assegui a negociar si vol evitar la vaga del dia 8.
1: Parc.
12: D'entrada, una extensió de terreny closa, amb jardins, amb bosc, etc. N'hi ha de naturals, d'urbans, de forestals, també d'infantils, quan són per la canalla, i per la jovenalla ja grandeta, dels 40 en amunt, sapigueu que a París es construirà un parc d'atraccions, un parc temàtic dedicat a Bola de Drac. De fet, serà un complex de tres parcs al nord-oest de la capital francesa.
1: Fugir.
12: Allunyar-se corrent per tal d'evitar un dany o un perill, i també es pot fugir d'estudi, fer el sort o fer l'orni. Això és precisament el que ha fet la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que s'ha negat a donar cap explicació sobre la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics, com li reclamava Albert Núñez Feijó, el líder del seu partit.
13: Chao pescao.
1: I posem-hi tres xifres amb la Sílvia Creus. 8.
7: Són els ministres del govern espanyol que compareixeran al Congrés dels Diputats entre avui i dilluns de la setmana que ve, fora del període ordinari de sessions. Es tracta d'un fet inèdit en la democràcia espanyola que s'havia esforçat per la crisi migratòria a Ceuta. Els 8 ministres hauran de donar explicacions per la seva gestió.
1: 45.000.
7: Són les dosis de vacunes que el Ministeri de Sanitat i Comunitats Autònomes han acordat enviar a Ceuta com a mesura preventiva davant les necessitats extraordinàries de prevenció de possibles malalties. Segons la portaveu del govern de l'Estat, la Societat d'Epidemiologia és clara quan assegura que no hi ha risc de contagi. El que és contagiós, diu Elma Sainz, és la xenofòbia.
1: 12.
7: És el nombre de reposicions teatrals que tornaran a la cartellera barcelonina a la nova temporada de la tardor, que arrencarà amb 12 muntatges destacats que van triomfar en el seu dia. Grans sales on es tornaran a veure Els fills, La tercera fuga o Germans de sang, i també sales petites que donen una segona o tercera vida a obres com Desaparellats, L'estiuetge o Guillermota.
1: I tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem un carrer bastant ample, naus de banda i banda. Sembla un port, perquè al fons s'hi veuen unes grues i per terra, sobre l'asfalt, hi ha escampats, estirats, desenes o fins i tot centenars de coloms.
14: Ocells que no van sobreviure a la forta i sobtada pedregada que va caure ahir a mitja tarda a la ciutat de Tarragona. És un dels efectes més vistosos d'aquest nou episodi de tempestes al sud del país, que també va deixar carrers i passos inundats o arbres caiguts.
1: La segona imatge també està relacionada amb les tempestes. En aquest cas són tres ciclistes de tres equips diferents. Estan asseguts en un sofà petit tritó, coberts de dalt a baix amb tovalloles blanques i amb una evidentíssima cara de fred.
14: Un cop suspesa la tercera etapa de la Vuelta, quan faltava poc per arribar a la pujada final a Font Romeu, els ciclistes van refugiar-se d'aquesta tempesta on van poder. En alguns

0: casos fins i tot sota paraigües aficionats, o en aquest cas d'aquesta fotografia, tres corredors que es van ficar al vestíbul d'un hotel a esperar la suspensió definitiva de l'etapa i que els recollissin els cotxes dels respectius equips.
1: La tercera imatge ens arriba des de Girona i veiem el que sembla una maqueta d'un vaixell d'època, amb tots els detalls, les veles, les cordes, el relleu de la fusta del buc, però sembla fet de suro, Núria Braire.
2: Sí, doncs són desenes de figuretes fetes només amb suro que es poden veure en l'exposició d'artesania del suro de Pere Siurana, Santa Cristina d'Aro. N'hi ha algunes de mida gran, com una masia amb totes les estances. També hi ha models de màquines d'escriure, motocicletes... Pere Siurana, de 80 anys, va començar als 12, fent un cotxe perquè el seu pare hi guardés els puros. I des d'aleshores fins ara, un cotxe que, per cert, també es pot veure a l'exposició.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8 del matí. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Repassem els titulars en 2 minuts. I ho fem amb la Marta Viana i el Marc Jurado. Les pluges intenses i les pedregades, les ventades, va escombrar i bona part del país, sobretot del sud, sense deixar, això sí, ferits de gravetat.
3: El Camp de Tarragona es va tornar a endur la pitjor part del temporal, amb arbres caiguts i inundacions. A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé els cotxes. I a la Plana de Lleida preocupa l'afectació en alguns cultius de fruita.
1: I avui tenim un altre interrogant sobre la taula que va agafant cada cop més força políticament parlant, és si era necessari que s'alertés la població amb les alertes al mòbil, mentre mitjançant els famosos és alert.
4: Junts per Catalunya va registrar ahir una bateria de preguntes parlamentàries per saber per què durant l'episodi de dissabte no es va utilitzar el sistema d'avisos. Montse Ortiz és diputada.
5: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les des d'alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
4: Els comuns, per la seva banda, ho faran sobre la manca d'avisos ahir al Tarragonès i al Baix Camp.
1: Parlarem d'aquí una estona amb la Ima Soler de Protecció Civil per demanar-li l'última hora i també per demanar-li la qüestió dels des d'alert. Recordem que fins ara el govern el que ha dit és que en les previsions que hi havia en aquell moment del temps no feia necessari enviar aquesta alerta als mòbils. Avui ens ho explicarà. Tot això el dia que el govern de Salvador Illa celebra el seu primer Consell Executiu, la seva primera reunió formal després de les vacances. També hi ha el primer Consell de Ministres després d'aquestes vacances d'estiu, evidentment, en aquest cas, amb la crisi de Ceuta com a gran tema de la represa del curs polític.
3: En aquesta primera reunió s'aprovarà un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Ho ha anunciat el número 2 del govern, Carlos Cuerpo.
6: Ara, que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
1: Tot això mentre el Partit Popular continua carregant contra la gestió d'aquesta crisi de Ceuta i, parlant del PP, Isabel Díaz Ayuso intenta, com pot, enterrar la polèmica per la compra del famós àtic en diners públics.
7: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
4: La direcció dels populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi.
1: És notícia d'aquesta nit. El Canadà no s'arronsa davant de les amenaces de Donald Trump d'engegar una guerra arancelària a partir de l'1 de setembre.
3: El primer ministre Mark Carney diu que hi respondran amb els mateixos impostos als productes dels Estats Units.
8: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
1: I presó provisional per a tres detinguts per robar cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres a l'Alt Empordà.
4: El robatori va ser dimarts passat i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. N'hi ha que encara no l'han recuperat.
9: Aquest dimarts serà un dia força més tranquil que no pas el d'ahir, després de les tempestes que van ser molt intenses en alguns indrets. Aquest matí, allà on hi haurà precipitacions, hi haurà bancs de boira, boirines, especialment en l'àrea del Pirineu i Prepirineu. S'aniran trencant. Serà un matí potser entrenyinat per núvols alts. A la tarda, a partir de migdia, s'imposarà el sol a tot arreu. Avui la temperatura tornarà a pujar. Els valors més alts arribaran fins als 34-35 a les comarques gironines, també a la Catalunya central, i estaran entre els 30 i 32-33 a la resta del país. De cara a demà, torna a aguantar una mica la inestabilitat. Demà serà un dia insegur, sobretot, amb ruixadets que aniran apareixent al llarg del matí i migdia, també durant la tarda, de distribució molt irregular, no seran gaire abundants, seran petits ruixats que aniran apareixent i desapareixent. La temperatura, malgrat tot, tendirà a pujar. El dia més calorós, però, d'aquesta setmana serà dijous, quan les temperatures podran tornar a arribar als 35 o 36 graus.
1: Tot això pel que fa a les pròximes hores del temps. Avui un dia bastant més tranquil, com deia el Tomàs Molina, en comparació amb el que vam tenir ahir, amb aquestes tempestes que vam

0: tenir al sud del país, a les comarques de Tarragona, també a la Cerdanya, a les Terres de Lleida. Però vaja, actualitzem-nos ara mateix també pel que fa a la circulació. Mariluz, què ens expliques? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs que ja hi ha lentitud a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, perquè hi ha un vehicle avariat en una zona d'obres. A l'AP7 també circulació lenta del Papiol en direcció Barcelona-Tarragona per alguna possible incidència. A l'autovia A7 tallat l'accés a PortAventura pels vehicles que circulen en direcció Castelló perquè s'ha inundat la calçada per les pluges. I a Barcelona, a la ronda litoral, circulació lenta entre Poblenou i la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Tenim, per tant, gràcies, Mariluz, fins ara.
1: Fins ara.
0: Tenim, per tant, ara aquestes afectacions encara de les tempestes d'ahir, això ens porta al transport públic. Sílvia Andrés, bon dia.
2: Bon dia. Després dels aiguats d'ahir, les línies de Rodalies que passen per Tarragona han recuperat la circulació habitual. Destaca que hi ha retards a la línia R2 Nord i R11. Hi ha una incidència a les instal·lacions entre Riells, Breda i Maçanet-Massanes. També el tren que havia d'arribar a Lleida Pirineus des de Manresa a 7:45 circula amb 43 minuts de retard.
3: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
4: De dilluns a divendres a 9:15
3: a Catalunya Ràdio i 3Catinfo. Catalunya Vespre.
4: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més.
4: Ningú t'ho explicarà millor.
0: I arribarem a les 8 sentint una cançó que un o una de les nostres oients, una, de fet, de les nostres oients ha volgut dedicar-li a algú. Ens ha enviat una nota de veu al 636-36-0609, 636-36-0609. Ens dieu amb una nota de veu curta a qui li voleu dedicar la cançó i quina cançó, evidentment. Ho ha fet la Sara, això.
5: Hola, sóc la Sara. Vull dedicar la cançó d'Avions volant de la Julieta al meu nòvio Víctor, que me l'estimo moltíssim.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Alguns trams de circulació lenta. L'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, per un vehicle avariat. La P7 al Papiol, direcció Barcelona-Tarragona. I la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent van escombrar i bona part del país sense deixar ferits de gravetat. El Camp de Tarragona es va tornar a endur la pitjor part del temporal amb arbres caiguts i inundacions. A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé els cotxes i a la Plana de Lleida preocupa l'afectació en alguns cultius de fruita. El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'objectiu, segons l'executiu espanyol, és agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Els Estats Units retiren Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme, on apareixen des de feia gairebé 50 anys. La decisió de Donald Trump és un nou gest d'acostament a Damasc i obre la porta a més relacions econòmiques internacionals amb el país del Pròxim Orient, i això en pot facilitar la

0: reconstrucció. El Canadà no s'arronsa davant les amenaces de Donald Trump d'engegar una guerra aranzelària a partir del pròxim 1 de gener. El primer ministre Mark Carney diu que respondran a Washington aplicant els mateixos impostos als productes dels Estats Units. Tot i això, les autoritats canadenques encara confien a tancar un acord comercial amb els seus veïns, malgrat que les negociacions es van trencar divendres. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies hi queden. Investigadors catalans estudien com utilitzar vaques per prevenir incendis forestals. El CREAP està fent una prova que consisteix a col·locar collars amb GPS als animals que podran ser guiats a distància a través de senyals acústics perquè pasturin en zones concretes i eliminin vegetació del sotabosc. I avui arrenca una nova edició del Festival FITAC de Girona amb l'objectiu de fer arribar el teatre amateur al màxim de públic possible. La inauguració serà aquesta tarda amb el musical Dins del Bosc de la companyia Quart Passadís.
1: Esports.
0: Aurel Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça ja prepara el partit pendent de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao de dijous amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt per debutar. Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió i el jugador només té una forta contusió al genoll. Rodri, en canvi, es va entrenar ahir per primer cop amb els seus companys. El Barça condemna també l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi de l'Elx i demana explicacions. En aquest sentit, també el president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva preocupació i indignació per l'actuació policial.
0: I el temps, restes de núvols i alguna boira aquest matí amb el pas de les hores i sobretot a la tarda el sol s'acabarà imposant. No s'esperen precipitacions. De l'ambient una mica més fresc d'aquest matí passarem a unes màximes elevades com les d'ahir.
1: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, el Camp de Tarragona continuen avui fent tasques de neteja després de ser la zona més malparada del temporal de les últimes hores. Pluges intenses, pedregades i també al Tarragonès, fortes ratxes de vent van escombrar i bona part del país sense fer ferits greus. A només 3 hores, les tempestes van deixar 88 litres per metre quadrat a Vinyols i als Arcs, al Baix Camp, i 77 a la ciutat de Tarragona. El telèfon d'emergència 112 va rebre més de 700 trucades per uns 500 incidents. En donava detalls a Trescat Info, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: En total, 19 persones van ser ateses pel SEM, de les quals 3 van ser traslladades a centres hospitalaris, però cap d'ella de gravetat. Els principals estralls van ser el Tarragonès, a la mateixa ciutat de Tarragona, on el temporal va deixar en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Boigues.
4: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros va durar aproximadament uns 10 minuts. Va ser un fenomen extraordinari, acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. La majoria d'incidències van estar relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus.
0: A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé els cotxes. Puigcerdà, Joaquim Albalaté.
6: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abonyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts al damunt de vies secundàries.
0: I a la Plana de Lleida es treballa ara per avaluar els danys provocats per les fortes pedregades d'ahir a la tarda, sobretot a la comarca del Segre. Segrià. Preocupa en especial l'afectació que hagin pogut tenir en alguns cultius de fruita, com per exemple la poma, de començar de seguida la recollida. Lleida, Julià Albacar.
7: Els municipis més afectats van ser Almenar, Corbins, Lleida i Albatàrrec, i ara s'està avaluant els desperfectes que la pedra, que en alguns punts va superar els 2 centímetres, hagi provocat a les finques de fruita. Preocupa la maçana, que encara no s'ha començat a collir, i també la pera i la figa. Pere Roqués, president de Saja Catalunya.
8: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma, que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
7: És la 8a pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta.
0: L'oposició qüestiona que el govern no hagi utilitzat el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya va registrar ahir una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va utilitzar el sistema d'avisos dissabte per les pluges al Baix Penedès i al Tarragonès, que van provocar 11 ferits i inundacions. Sentim la diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz.
9: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns socis d'investidura d'Illa han anunciat que registraran preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp. També el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat ahir les alert. Ara ve la bona notícia del matí, és que totes les línies de Rodalies que estaven tallades a causa del temporal han recuperat la seva circulació habitual, segons Adif. Les pluges també van obligar ahir a cancel·lar una 60a de vols a l'aeroport del Prat, tant sortides com arribades. Són dades del portal FlightRadar24 que mostren que el 5% dels avions programats ahir no van poder completar el trajecte previst. També es van haver d'enterrar-hi molts vols programats. Els retards de la tarda van superar l'hora d'espera i el del Prat va arribar a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. Tempestes també a França, que van deixar una imatge impactant. És un tornado prop de Carcassona que va fer almenys 41 ferits. El fenomen situat a la localitat de Beaumas també va causar danys en 300 habitatges. Segons la delegació del govern a la zona, més de 120 bombers han treballat al llarg de la nit sobre el terreny per assegurar els edificis que van quedar malmesos. El tornado va agafar molts veïns per sorpresa.
10: Era un tornado. Estava parlant amb el meu fill per telèfon. Un sostre que va caure, uns armaris que van caure a sobre i tot. I llavors vaig intentar refugiar-me com vaig poder i després vaig sentir aquest soroll fort i tot. I després ja està.
0: Les tempestes que van sacsejar el sud de França, han sacsejat, vaja, el sud de França en les últimes hores, també han alterat el trànsit a les carreteres, han afectat l'activitat dels aeroports i han obligat a cancel·lar trens.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 8 i 10 minuts, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial amb la intenció d'agilitzar les deportacions i gestionar la situació dels milers de migrants que continuen encara a la ciutat autònoma. Abans es reunirà el Consell de Seguretat Nacional, que determinarà que la situació a Ceuta s'ha convertit en una qüestió d'interès per la seguretat nacional. Anem cap a Madrid, Anís Sainz Viaja.
11: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar una crisi que dura 26 dies i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó i pot mobilitzar recursos i personal sempre en coordinació amb Ceuta.
12: Ara, que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible, sea por lo tanto un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestió de la crisi.
11: Paraules del vicepresident Carlos Cuerpo ahir després de reunir-se amb el president de Ceuta del PP, tant ell com Feijóo, fa dies que demanen un comandament únic.
13: ¿Quién manda aquí? ¿El president del gobierno? Aquí no manda nadie.
11: Cuerpo respon que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè cal coordinar més administracions.
0: Per cert, que el Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes han acordat enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són 15.000 dosis de la triple vírica, 10.000 de diftèria i tètanos, 10.000 de varicela i 10.000 més de polio. L'objectiu és prevenir la propagació d'aquestes malalties infeccioses tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats.
1: Tresca Info.
13: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
14: Però si aquesta hora la platja està buida.
13: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
14: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
13: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
15: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: Val més que en busquem un altre.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Tresca Info.
0: Obrim crònica internacional. Europa es compromet a reforçar urgentment els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors del sistema Patriot. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
17: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Després de reunir-se amb Zelensky, Burnham ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè pugui fabricar els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix en França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern. Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros a la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra amb Rússia. I Donald Trump ha retirat Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme. Feia 47 anys que Síria apareixia a la llista dels Estats Units dels països que el patrocinaven. La decisió de Trump és un nou pas en l'apropament entre Washington i el govern sirià i arriba després de l'aixecament progressiu de les sancions econòmiques. Segons els Estats Units, la mesura reconeix els compromisos de Damasc per desvincular-se del terrorisme internacional. Síria espera ara recuperar l'accés al sistema financer mundial i atraure inversions per reconstruir el país. I encara sobre Donald Trump, en aquest cas el Canadà planta cara al president nord-americà que l'amenaça amb una guerra d'aranzels. Les negociacions sobre un acord comercial entre els dos països veïns es van trencar divendres i Trump va anunciar que a partir de l'1 de gener del 27 imposaria aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. La resposta del primer ministre canadenc Mark Carney ha estat acceptar el pols i anunciar que també imposarà aranzels als productes dels Estats Units. Tot i això, Carney encara confia arribar a un acord.
18: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha acusat el Canadà de voler els beneficis de ser un estat dels Estats Units, però mantenint la seva independència. Un quart de nou del matí, fem atenció ara al trànsit i també a la previsió meteorològica. Ampliem dades, equip viari, Mariluz García, bon dia.
19: Hola, bon dia. Doncs encara amb poques complicacions perquè es manté el baix volum de trànsit. Hi ha circulació lenta a l'autovia 2 a Esparreguera, direcció Lleida, i és que hi ha un vehicle avariat, a més, en una zona d'obres. A l'autovia A7 es manté tallat l'accés a PortAventura pels vehicles que circulen en direcció Castelló per inundació de la calçada a causa de les pluges d'ahir. I a Barcelona, circulació lenta a les rondes. A la ronda litoral entre Vila Olímpica i la Barceloneta, la ronda de dalt a l'altura de la Vall d'Hebron, en tots dos casos pels vehicles que circulen direcció Llobregat. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
0: amb el Tomàs Molina.
20: Avui serà un dia amb presència de núvols prims. Núvols prims que entrenyiran el cel al llarg del matí, que faran que la matinada doncs, sigui una miqueta fresca a molts indrets del país, però després, com que a partir de migdia tendiran a trencar-se aquests núvols prims, acabarà imposant-se una pujada de temperatura que enfilarà les màximes fins als 35 graus, per exemple, a la ciutat de Girona. Cap a Ponent, a Lleida, es quedaran entre els 33-34, també cap a les Terres de l'Ebre, en un dia, ja ho diem, que serà una mica més calorós. De cara a demà, torna una mica la situació d'inestabilitat. Demà al matí els ruixats reapareixeran, seran ruixats de caràcter feble, apareixeran, desapareixeran, podran aparèixer en qualsevol indret del país, però no seran gaire destacables. A partir de migdia s'aniran fent menys improbables i la temperatura doncs, es mantindrà similar a la d'avui, potser una miqueta més baixeta. Dijous torna a pujar la temperatura, potser amb alguna nuvolada que anirà present durant el dia, i després de cara a final de setmana sembla que tornaríem a tenir un ambient una mica més calorós.
0: Més coses. El govern engega avui el curs polític amb el primer consell executiu postvacances. Salvador Illa encara la segona meitat del mandat amb el conflicte d'educació i el nou model de finançament com a reptes principals. Àlex Giral, Robert.
18: L'executiu torna de l'aturada estival amb bona part de les mirades posades en les protestes dels docents. La crisi al sector continua oberta amb una vaga convocada per al primer dia d'escola. Illa es va comprometre a resoldre la situació a curt termini en el balanç dels seus 2 anys a la Generalitat.
21: Ho resoldrem i no passaran massa temps.
18: Sobre la taula, el govern també té la carpeta del nou sistema de finançament. La Moncloa s'ha de reunir la setmana que ve amb les comunitats que rebutgen àmpliament la proposta. Qüestions de fons, però també d'actualitat. Malgrat que Illa no ha de trepitjar el Parlament fins a finals de setembre, l'oposició ja li reclama explicacions per l'absència d'avisos als mòbils durant els últims aiguats. L'executiu acabarà de preparar l'arrencada d'un curs que, com a mínim, viurà unes eleccions municipals amb unes colònies aquest cap de setmana a Os de Balaguer.
0: Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies hi queden. Alguns ajuntaments comencen a veure que els puja el turisme fora pròpiament de la temporada d'estiu. Girona, Núria Peraire.
22: Una cinquantena d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre on s'allotgen els turistes, si en hotels o apartaments, quants dies passen al municipi, de quines zones de Catalunya són o de quins països. Això els permet millorar la gestió del turisme, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant per promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística, ho explica el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín.
23: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable per si vols començar a planificar, estructurar promocions o veure realment qui tens en el teu municipi.
22: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala comencen a marcar una nova tendència. Tenen més turistes al maig i lleugerament més al juny. Per tant, s'està produint certa desestacionalització, és a dir, que els turistes els visiten més enllà dels mesos d'estiu. Ho explica el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
24: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema, mirar on hem de desestacionalitzar més, rebre molts inputs que ens permetran doncs, planificar més tota la promoció.
22: Si cada cop hi ha més gent fora de la temporada d'estiu, poden potenciar millor, per exemple, altres atractius com rutes de senderisme.
0: Un grup d'investigadors catalans del CREAF estudien com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant colles amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc que sol cremar més fàcilment. Mitjançant una aplicació es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, és investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
25: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
0: L'eina també facilita la gestió dels ramats. Lluís de la Càmera, ramader d'Agullana, l'Alt Empordà i membre d'Unió de Pagesos, col·laboren en la protecció dels boscos seguint les indicacions que li donen els bombers.
2: I en qüestió de pocs dies tenim bueno, sempre depèn del menjar que hi ha, però podem tenir molt ben arrenat i llavors bombers d'aquella zona, diguem, lliure per, primer, perquè no es desenvolupi un incendi, però a més també zones de seguretat perquè ells puguin treballar sense risc.
0: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, segons Unió de Pagesos, són cada cop més accessibles. El sindicat espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar en aquest i altres sectors ramaders.
1: 3CAT Info.
0: El Festival FITAC de Girona comença avui amb l'objectiu de fer arribar al teatre amateur al màxim de públic possible, ja que sovint els espectadors són del propi sector. Fins diumenge proposa una programació d'una vintena de companyies locals i internacionals. S'inaugura aquesta tarda amb el musical Dins del Bosc de la companyia Quart Passadís de Sant Just d'Espern. Tornem ara cap a Girona amb la Maria Rovira.
3: Baixem llum, sisplau. Taló, vet aquí que una vegada...
4: Jo vull...

0: massa llunyà.
1: Amb el lema FITAC Connection, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona enceta un nou projecte de 4 anys amb una programació que vol abraçar tot tipus de propostes per arribar al màxim de públic i que pretén convertir el festival en un punt de trobada de les companyies. Ens ho explicava Xavier Valentí, director artístic del festival.
2: La nostra responsabilitat com a festival és que la gent que no hi ha vingut mai descobreixi que el teatre amateur i el teatre professional, a vegades la línia és difusa. I és això el que fem. Sempre, també ho diguem molt, no? Hi ha moltes companyies de teatre amateur que només es van a veure elles. És molt, molt propi de... Doncs no, es tracta de venir al FITAC i veure on es pot dur el teatre.
3: Ser feliços i per sempre és el que hem d'aconseguir.
1: S'inaugura aquest vespre i per primera vegada amb un musical, una tria que van tenir molt clara segons Xavier Valentí.
2: Al FITAC inaugurem amb un musical, no ho havíem fet mai, però a vegades fer una programació teatral és una conjunció d'estrelles i aquest any es van presentar una companyia de Sant Just d'Esvern que es diuen Quart Passadís i fan una obra de Stephen Sondheim. Realment és una obra de fantasia que ha estat estrenada l'any 90 al West End de Londres, es va estrenar a l'inici dels 2000 la Broadway. De Goll de Gom la va fer a Barcelona el 2007.
1: Fins diumenge el FITAC proposa una combinació de teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa, amb propostes internacionals i catalanes.
2: Tenim teatre de titelles amb una companyia d'Armènia, tenim teatre universitari amb una gent de Letònia, tenim companyies de Lituània, tenim una gran companyia amb 80 anys d'antiguitat que és l'Estudio de Mònaco, una companyia de Ghana en el món del teatre amateur que ve a fer un espectacle clàssic. Però avui dia hi ha molta varietat i amb companyies de casa locals també, el teatre de comarques gironines també ja és ben representat.
1: Entre les propostes locals hi ha la del Mirall de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona i les que es veuran a la jornada del FITAC Off, que tancarà el festival diumenge a la sala La Planeta. Aquest any s'obre el ventall d'escenaris i es fa arribar al teatre a centres de dia per gent gran.
4: Gaudiu de l'espectacle!
5: I un part del projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha firmat amb França un acord per crear 3 parcs d'atraccions al nord-oest de la capital, on hi ha hagut un parc d'atraccions que ara està bé tancat. París, Isabel Galí.
6: El mateix Emmanuel Macron l'ha titllat d'anunci fora de sèrie en un missatge a les xarxes socials. 6.000 milions d'inversions saudites que permetran la creació de 22.000 llocs de treball. Són càlculs del president francès amant del manga i que ha deixat consideracions morals a banda per tancar amb Mohammed bin Salman aquest acord per construir 3 parcs d'atraccions al nord-oest de París. No hi ha dates d'inici d'obres ni d'obertura, però pel govern francès, mancat de bones notícies econòmiques, un motiu d'orgull nacional haver aconseguit el finançament dels saudites. Son Goku farà la competència a Mickey Mouse i substituirà una figura ben francesa, el gegant Gargantua, l'aire dels temps.
5: Esport. Eudald Serra, bon dia.
7: Bon dia. El Barça ja prepara el partit que disputarà aquest dijous al Camp Nou contra l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada de Lliga i que suposarà el debut al Camp Nou de la temporada. Rodri ja es va entrenar ahir per primer cop amb l'equip i podria debutar i també es va reincorporar als entrenaments Balde. Per la seva banda, Gavi, que finalment només té una forta contusió al genoll dret, s'espera que reincorpori ben aviat als entrenaments. Ahir es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb 2 partits, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo 1. Avui, mentrestant, s'ha de jugar el partit València-Betis, que també està pendent de la primera jornada.
8: L'actualitat esportiva a fons.
7: El Barça, mentrestant, ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els socis i aficionats al voltant de l'estadi de l'Elx just abans de la disputa del partit de Lliga. En un comunicat emès ahir, el club blaugrana lamenta que la Policia Nacional requisés estelades, afegeix que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri oportunes. Paral·lelament, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, on li ha traslladat la seva preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació policial. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. El president del Parlament també reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per l'actuació policial i qui la va ordenar. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP. Pel que fa a la segona divisió, el Girona va presentar ahir dos reforços més, els centrals Mumin i Furtado. El ganès Abdul Mumin, que va jugar al Rayo Vallecano, explica per què ha escollit l'opció gironina.
0: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
7: Per la seva banda, el portuguès Mauro Furtado, que arriba del Benfica, també dona més detalls de per què ha triat la proposta del Girona.
4: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
7: Mentrestant, s'espera que en els pròxims dies el Girona posi punt final al cas de l'extrem Sigankov, que ha demanat marxar i que, recordem-ho, es va negar a jugar la primera jornada de Lliga. Si no hi ha canvis d'última hora, l'ucraïnès fitxarà per l'Ajax de Mitchell. D'altra banda, el Sabadell ha donat en les últimes hores la baixa lateral Carlos Alemán, que jugava al club vallesà des de la temporada passada.
8: Trescat Info.
7: I encara en futbol, un parell de punts més. D'una banda, l'exblaurana Xavi Hernández serà presentat avui com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, com ja va fer en el seu moment al Futbol Club Barcelona. I a la Premier League, ahir es van enfrontar els dos últims tècnics del Madrid amb la victòria del Chelsea de Xavi Alonso contra el Fulham d'Arbeloa per 2-3. Tots dos debutaven com a entrenadors a la Lliga anglesa.
8: Trescat Info.
7: I la tercera etapa de la Volta a Espanya va haver de ser suspesa ahir quan només faltaven 15 quilòmetres pel final a Font-romeu per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra que va caure ahir també a l'Alta Cerdanya. L'etapa va quedar anul·lada i sense guanyador, per la qual cosa l'eslové Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de líder. Avui s'ha de disputar la quarta etapa, la primera clarament de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. I en handbol, el Barça en categoria masculina i el Granollers a la femenina són els campions de la Supercopa Catalana, després de les finals celebrades ahir a Calella, al Maresme. A la final masculina, el Barça va superar el Freiking Granollers per 29-35, mentre que la femenina va ser el Granollers qui va superar Lleida a la final 26-22. I el Mundial d'Hockey Herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina amb 10 jugadores catalanes va perdre ahir per 1-4 contra Alemanya i ha quedat fora de les semifinals de la competició.

0: Dos quarts de nou del matí, notícies més destacades del dia. El Camp de Tarragona es va tornar a endur la pitjor part del temporal amb arbres caiguts i inundacions. Els hem va atendre una vintena de persones, cap de gravetat, i el telèfon d'emergència 112 va rebre més de 700 trucades. Avui serà el dia de fer balanç pel que fa a les destrosses materials. I el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. A partir d'ara també us explicarem que l'ús de l'aranès serà un factor determinant a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. El Consell General aplicarà aquest criteri a l'hora de concedir diners públics a entitats, activitats o projectes que sol·licitin ajudes. I la coberta de l'absis de la catedral de Tortosa al Baix Ebre ja es pot visitar. L'espai ha viscut una gran transformació després que s'hi detectessin deficiències. Els treballs han deixat al descobert gàrgoles i les vidrieres de les catedrals. En esports, Eudald, el Barça ja prepara el partit pendent de Lliga contra l'Atlètic Club de dijous, amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt de debutar.
1: Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió important i el jugador només té una forta contusió al genoll. Rodri, en canvi, es va entrenar ja ahir per primer cop amb els seus companys.
0: El temps, restes de núvols i alguna boira aquest matí amb el pas de les hores.

0: i sobretot a la tarda el sol acabarà dominant. No s'esperen precipitacions. De l'ambient una mica més fresc d'aquest matí passarem a unes màximes elevades com les d'ahir. I ara fem un cop d'ull a la situació del trànsit, Mariluz.
1: Hi ha cua a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, per un vehicle avariat en una zona d'obres, i a Barcelona, la ronda de l'Entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també per obres.
0: Dos quarts de nou i dos minuts d'aquest dimarts 25 d'agost al Camp de Tarragona continuen avui fent tasques de neteja després de ser la zona més malparada del temporal de les últimes hores. Pluges intenses, pedregades i també al Tarragonès, fortes ratxes de vent van escombrar ahir bona part del país sense fer ferits de gravetat. A només 3 hores, les tempestes van deixar 88 litres per metre quadrat a Vinyols i als Arcs al Baix Camp i 77 a la ciutat de Tarragona. El telèfon de Emergències 112 va rebre més de 700 trucades per uns 500 incidents. En donava detalls a Tresca Tinfo, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: En total, 19 persones van ser ateses pel SAM, de les quals 3 van ser traslladades a centres hospitalaris cap de gravetat. Els principals estralls van ser al Tarragonès, a la mateixa ciutat de Tarragona, on el temporal va deixar en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Boigues.
3: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros va durar aproximadament uns 10 minuts. Va ser un fenomen extraordinari, acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. La majoria d'incidències van estar relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
4: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
3: A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus.
0: A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé els cotxes. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
5: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abonyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta, que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades, com la Nacional 260, i arbres caiguts al damunt de vies secundàries.
0: I a la Plana de Lleida es treballarà per avaluar els danys provocats per les fortes pedregades d'ahir a la tarda, sobretot a la comarca del Segrià. Preocupa l'afectació que hagin pogut tenir en alguns cultius de fruita, com per exemple la poma, que s'ha de començar a recollir aviat. Lleida, Júlia Albacar.
6: Els municipis més afectats van ser Almenar, Corbins, Lleida i Albatàrrec, i ara s'està avaluant els desperfectes que la pedra, que en alguns punts va superar els 2 centímetres, hagi provocat a les finques de fruita. Preocupa la maçana, que encara no s'ha començat a collir, i també la pera i la figa. Pere Roqués, president de Saja Catalunya.
7: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma, que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
6: És la 8a pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta.
0: L'oposició qüestiona que el govern no hagi utilitzat el sistema d'avisos. El mòbil és alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya va registrar ahir una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va utilitzar el sistema d'avisos dissabte per les pluges al Baix Penedès i al Tarragonès, que van provocar 11 ferits i inundacions. Sentim la diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz.
8: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les des d'alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns socis d'investidura d'Illa han anunciat que registraran preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp. També el president del PP de Catalunya, Alberto Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat ahir les alertes.
9: Trescat Info.
0: Dos quarts i mig de nou, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial amb la intenció

0: missió d'agilitzar les deportacions i gestionar la situació dels milers de migrants que continuen a la ciutat autònoma. Abans es reunirà el Consell de Seguretat Nacional, que determinarà que la situació a Ceuta s'ha convertit en una qüestió d'interès per la seguretat nacional. Més dades des de Madrid amb el Dani Sainz
1: de
0: Aja.
1: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar una crisi que dura 26 dies i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó i pot mobilitzar recursos i personal sempre en coordinació amb Ceuta.
2: Ara, que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible, se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
1: Paraules del vicepresident Carlos Cuerpo ahir després de reunir-se amb el president de Ceuta del PP, tant ell com Feijóo, fa dies que demanen un comandament únic.
3: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? Aquí no manda nadie.
1: Cuerpo respon que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè cal coordinar més administracions.
0: De la crònica internacional, els Estats Units posen en marxa l'ofensiva per ofegar econòmicament l'Iran. El secretari del Tresor, Scott Bessent, ha anunciat sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran.
4: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: Una guerra econòmica per assolir els objectius que Washington no ha aconseguit amb les accions militars i que passen perquè l'estret d'Hormuz es reobri, que Teheran accepti que no pot tenir armes nuclears. Tot i això, el règim islamista no s'arronsa i vaticina que els Estats Units acabaran amb una nova desfeta.
5: 3CAT Info.
0: Aquest estiu el País Valencià ha patit 5 grans incendis. Avui fa just un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó i la setmana passada es van complir 4 anys de l'incendi de Begís, un dels més devastadors d'aquest segle. Dues alcaldesses reflexionen sobre les conseqüències d'aquests focs. Anem fins a Eslida, Pepa Ferrer.
6: El de la Vall d'Uixó va ser un incendi molt virulent. Un 12% de la Serra d'Espadà va cremar i el camp ha acumulat pèrdues d'uns 40 milions d'euros. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida, una de les poblacions més afectades.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. A veure qui comença de zero, qui torna a plantar oliveres, qui torna a plantar ametllers. Si ja no es veuràs, ja no tindràs producció. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: Reclamen que les ajudes servisquen de debò.
7: Si te donen 1.000, 2.000 euros perquè tens molta terra, igual has guanyat més dels diners que te s'ha chances, dels diners que te van a donar que el que tu traies d'eixes parcel·les. I moltes no sabies ni on les tenies. Aleshores, d'alguna manera, que te donen diners, però que tu justifiques que has fet alguna cosa amb aquests diners, que has gestionat, o bé bosc o bé terra agrícola.
6: Fa 4 anys, l'incendi de Begís va arrasar gairebé 20.000 hectàrees i va calcinar el 98% del terme municipal. Només el 5% de la muntanya s'ha recuperat. María José Madrid és l'alcaldessa.
8: Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían y eso significa también que tenemos el monte como más despoblado, más descarnado todavía.
6: Ara, 4 anys després, una granissada ha tornat a colpejar els agricultors i els ha destrossat la collita.
8: Con tan buena suerte que con esta granizada que nos cayó el día 15, como no, pues se ha vuelto a perder toda la cosecha d'almendra i oliva de este año. Absolutamente toda.
6: Les ajudes particulars van arribar i es van justificar, però a l'alcaldessa encara li falta 1 milió d'euros per cobrar.
8: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís.
6: Aquestes dues alcaldesses, que han de gestionar les conseqüències dels incendis, consideren que no se n'ha après prou i que la paciència té un límit.
8: Yo creo que nadie acaba de aprender. El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra d'Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge? I com afecta tant a nivell de fauna com de flora.
6: Reflexions d'unes alcaldesses que han vist com el País Valencià aquest estiu ha patit ja 5 grans incendis.
0: Veneçuela supera els 6.500 morts pels terratrèmols de fa 2 mesos. L'últim balanç oficial eleva a 6.509 el nombre de víctimes del doble sisme del 24 de juny. Són 71 víctimes més que la setmana passada. Mentrestant, continua la recerca de desapareguts

0: tot i que no s'ofereixen xifres oficials. Les ONGs alerten que l'ajuda internacional ha disminuït i que encara falten aigua, productes d'higiene i també material mèdic. També hi ha un nou balanç de víctimes del terratrèmol de Colòmbia de fa dues setmanes. S'eleven, en aquest cas, a 331 morts. Les autoritats colombianes també informen que hi ha prop de 4.500 ferits i 240 desapareguts.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'ús de l'aranès serà un factor determinant a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. El Consell General aplicarà aquest criteri a l'hora de concedir diners públics a entitats, activitats o projectes que sol·licitin ajudes. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
2: A partir d'ara, la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes, la realització d'activitats o projectes o també la difusió a les xarxes socials haurà de comptar amb una presència mínima de l'aranès. De no ser així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques per part del Consell General.
3: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció, haurà d'estar doncs, inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en exilats, etc., sense menysprear altres llengües, més aranès ha d'estar present en tant que aquelles subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
2: Així doncs, l'aranès es podrà combinar amb el castellà o el català. Segons la cap de l'executiu, es tracta de predicar amb l'exemple.
3: Ell de Besuny, doncs que des de la màxima institució prediquem amb l'exemple, pensant també que aquelles entitats que doncs, són finançades amb recursos públics han de comprendre, la majoria també ho dit, més aquelles que encara no han anat, doncs que han de comprendre que la llengua oficial del territori aranès i que l'han d'emplegar en les seves activitats.
2: Segons l'última enquesta d'usos lingüístics, l'aranès és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
0: Els Mossos d'Esquadra han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls a la matinada de diumenge a dilluns a Sitges, quan més de 200 joves van acabar la nit de festa major amb una batalla campal. Al voltant de les 4 de la matinada, els joves van cremar mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, i van llançar pedres i ampolles de vidre contra la policia. Tot plegat va passar un cop acabat el concert de festa major al passeig de la Ribera i va obligar a retardar i escurçar la cercavila matinal. De moment no consta detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i ha condemnat els fets.
1: A 3CAT Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y será mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Tres quarts de nou del matí, obrim àrea de servei. Comencem per actualitzar les dades del trànsit i el transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment, amb poques complicacions, es manté el baix volum de circulació. Veiem només lentitud a l'autovia 2 entre Abrera i Esparreguera, direcció Lleida, i és que hi ha un vehicle avariat en una zona d'obres. També hi ha retencions a la B22 per accedir a l'aeroport del Prat, també a causa d'obres. I, d'altra banda, a l'autovia A7 es manté tallat l'accés a Port Aventura pels vehicles que circulen en direcció Castelló per inundació de la calçada a causa de les pluges d'ahir. Al transport públic hi ha retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies, per un robatori de cable entre les estacions de Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massana, segons informen des d'ADIF. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
9: Avui serà un dia força més tranquil, entrenyinat aquest matí per la presència de núvols prims que s'aniran trencant, que aniran deixant pas a una tarda amb més estones amb sol, i això farà que la temperatura sigui una miqueta més alta. Avui les màximes s'enfilaran fins als 35 graus, per exemple, a la ciutat de Girona, però no passaran dels 33, com a molt 34, a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb una tarda, ja ho diem, més assolellada. Demà dimecres serà un dia un altre cop una mica més insegur. Al matí, amb alguns ruixats que aniran apareixent i desapareixent, seran de poca quantitat d'aigua recollida, però sí que podran aparèixer en qualsevol indret del país al llarg del matí, migdia, primeres hores de la tarda, tot i que després s'aniran trencant i s'anirà acabarà

posant la tarda de dimecres de presència de núvols prims o de restes de nuvolades amb temperatura que dimecres serà una miqueta més baixa. Entre dijous i divendres passa una línia d'inestabilitat. El matí de dijous serà de més...

0: per a tendència a pujar.
1: 3CAT Info.
2: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
3: Acaba de descarregar el 4 de 9.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
4: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3CAT Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya.
5: La coberta de l'absis de la catedral de Tortosa al Baix Ebre ja es pot visitar. L'espai ha patit una gran transformació després que s'hi detectessin deficiències. Els treballs han deixat al descobert gàrgoles i les vidrieres de la catedral. Tarragona, Jordi Barranca.
6: La restauració de l'absis ja s'ha acabat, ja ara han començat les visites guiades. De moment es fan únicament els dissabtes al matí. La restauració ha estat minuciosa i ara es permet accedir a una part de la ciutat fins ara desconeguda pel gran públic. Jordi Sebastià, guia de la visita.
7: Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, que és, diguéssim, l'absis vist des de dalt, des del terrat, on hi ha tot un món de gàrgoles, d'inscripcions de canters i d'iconografia gòtica. La part de dalt pot explicar la supervivència dels anys, per exemple, de les gàrgoles, que estan intactes des del primer dia.
6: De fet, s'ha treballat sobre més de mig miler d'elements, com ara gàrgoles, però també vitralls.
7: O també les vitralls, que a la part inferior de la catedral són d'alabastre, pedra blanca, pedra transparent, però des del punt de vista que els veiem nosaltres al terrat, ja són vitralls fets en vidre i en formes acolorides, com a la resta de catedrals catalanes.
6: Tot havia quedat malmès per reconstruccions anteriors, les filtracions d'aigua i també el pas del temps. En un futur es vol incloure aquest recorregut dins la visita general a la catedral.
5: Oliana al Turgell i Oliana a Sardenya quedaran agermanades per un gegant. La figura s'ha construït a Catalunya i ara viatjarà cap a l'illa, on s'estrenarà al setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
8: El gegant es diu Lusurio i està inspirat en Sant Lusori, el patró d'Oliana. La cara del gegant s'ha fet amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar imatges de persones reals. S'ha fet a Cardona, amb un treball conjunt prop dels dos pobles. Ricard Pérez és l'alcalde d'Oliana.
9: S'ha fet amb una vestimenta sarda, s'ha fet amb la roba també d'Oliana, ells també han fet la música i des d'aquí del grup de geganters d'Oliana han fet el ball. Tot això ho hem confeccionat aquí a Cardona amb el mestre geganter, amb el Toni Mujal. Hem anat fent viatges des d'Oliana i des d'Oliana, doncs, per cada vegada que s'havia de prendre decisions. Hem estat treballant conjuntament, creant des d'Oliana i d'Oliana aquest gegant.
8: L'amistat entre Oliana i Oliana va néixer als anys 90, quan un jove sard va viatjar als Pirineus i li va fer gràcia a la semblança del nom. Des del 2018 els pobles estan agermanats i ara joves dels dos llocs, com l'Anna i el Bastiano, han treballat plegats.
10: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per nosaltres com per ells.
11: Ha estat una bella cosa, provaré en què...
12: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
11: No hi proviem a fare nel nostre país.
8: Al setembre, el Lusurio i els 5 gegants d'Oliana viatjaran a Sardenya, on participaran en la 30a edició de la Festa Popular de les Cortes Apertes.
13: Ei, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta dels meus followers!
14: Estem en perill.
15: Qui ens persegueix?
14: L'últim descendent de Solità.
5: Tadeu Jones es pare en la quarta entrega de la saga Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa se centra en la paternitat del famós arqueòleg i la seva dona. La petita Oli, una nena intrepida de 2 anys, provocarà la gelosia de la mòmia, el millor amic del Tadeu, i tot plegat acaba amb un viatge en el temps. 3CAT Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que ha explicat que fins ara s'havia resistit a tractar el tema de la paternitat, però que ara era el moment de fer-ho. Ens explica la Montse Pujol.
16: A la quarta entrega, el Tadeu i la Sara són pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena intrèpida, la presència de la qual altera la convivència al grup i fa posar gelós el personatge de la mòmia, que acabarà demanant un desig, un viatge en el temps. El director del film, Enrique Gato, ha explicat a 3CAT Info que fins ara s'havia resistit a presentar Tadeu Jones com a pare, però que després d'anys d'acompanyar-lo, era el moment de fer-ho.
0: un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje. Y sí, bueno, hay una cosa que sucede, hablamos de paternidad, no todo el mundo ha sido padre, pero

0: hemos sido hijos y yo creo que de alguna forma toda la gente se va a sentir identificada con lo que aparece ahí.
1: La nova història trasllada els protagonistes des de Londres fins al segle XVI i permet així que l'espectador descobreixi el regne de Paititi al Perú, l'acròpolis d'Atenes i la bellesa del Pròxim Orient. A banda del recorregut geogràfic, Enrique Gato dona un tomb amb tots els personatges.
0: Y la novedad es que ahora hablan, ahora son mascotas parlanchinas, ahora son personajes que les hemos puesto voz. Entonces, es otra de las grandes novedades. Y yo creo que en general la peli lo que hace es darle un vuelco a todos los personajes. A todos les sacamos un poco de su sitio para meterles en papeles que no son los suyos habituales.
1: Enrique Gato reconeix que és un amant del cinema dels anys 70, 80 i 90 i per això a la pel·lícula hi trobareu diverses picades d'ullets a diferents títols.
0: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos en esta película.
1: La quarta entrega de la saga arriba demà als cinemes.
2: Adeu, Jones, i la llàntia meravellosa.
3: Obra de Paití! Reverencieu tots la nova simfonia del príncep Ariel.
4: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
5: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores, hi va anar a presentar Maleïts Malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel film En el corazón de la bestia. Es tracta d'un thriller d'aventures en què interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins la secció oficial, però fora de competició, el festival es farà del 18 al 26 de setembre.
6: Esports.
5: Eudald Serra, bon dia.
7: Bon dia. El Barça ja prepara el partit que disputarà dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada de Lliga i que s'oposarà al debut al Camp Nou de la temporada en un partit oficial. Rodri ja es va entrenar ahir per primer cop amb l'equip i podria debutar, i també es va reincorporar als entrenaments Alejandro Valde, que recordem no va viatjar a Elx. Per la seva banda, Gavi, que finalment només té una forta contusió al genoll dret, s'espera que es reincorpori ben aviat als entrenaments. A tot això, ahir es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb dos partits, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. I avui, mentrestant, s'ha de jugar el partit València-Betis, un partit que també està pendent de la primera jornada i que començarà a les 9 del vespre.
6: 3CAT Info.
7: El Barça, mentrestant, ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats al voltant de l'estadi de l'Elx just abans de la disputa del partit de Lliga de diumenge. En un comunicat emès ahir, el club blaugrana lamenta que la Policia Nacional requisés estelades, afegeix que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que considerin oportunes. Paral·lelament, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, on li ha traslladat la seva preocupació i indignació per l'actuació policial. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionada i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. El president del Parlament també reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir i que, també d'altra banda, es pugui saber qui va ordenar aquesta actuació. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP. Pel que fa a la segona divisió de futbol, el Girona va presentar ahir dos reforços més, els centrals Mumin i Furtado. El ganès Abdul Mumin, que ve de jugar al Rayo Vallecano, explica per què ha elegit l'opció gironina.
8: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
7: Per la seva banda, el portuguès Mauro Furtado, que arriba del Benfica, també dona més detalls del per què ha triat la proposta gironina.
9: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. gran club.
10: Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
7: Mentrestant, s'espera que en els pròxims dies el Girona posi punt final en el cas de l'extrem Sigankov, que ha demanat marxar i que, a més, es va negar a jugar la primera jornada de Lliga. Si no hi ha canvis d'última hora, l'ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que entrena Mitchell. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa lateral Carlos Alemán, que jugava al club vallesà des de la temporada passada.
6: 3CAT Info.
7: I encara en futbol, un parell de punts més. Per una banda, l'ex blaugrana Xavi Hernández serà presentat avui com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, com ja va fer també en el seu moment al Barça. I a la Premier League, ahir es van enfrontar els dos últims ex-tècnics del Madrid amb la victòria al Chelsea de Xavi Alonso sobre el Fulham d'Arbeloa per 2-3. Tots dos debutaven com a entrenadors a la Lliga anglesa.
6: 3CAT Info.
7: La tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya va haver de ser suspesa ahir quan només faltaven 15 quilòmetres pel final a Font-romeu. Tot això per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra que va caure ahir també a l'Alta Cerdanya. L'etapa va quedar anul·lada i sense guanyador, per la qual cosa l'eslovè Tadej Pogacar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el britànic Matthew Brennan. Avui s'ha de disputar la quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i amb 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. Més coses en embola el Barça en categoria masculina i el Granollers a la femenina són els campions de la Supercopa Catalana després de les finals celebrades ahir a Calella, al Maresme. A la final masculina, el Barça va superar el Granollers 29-35, mentre que la femenina va ser el Granollers qui va guanyar el Lleida a la final 26-22. I el Mundial d'hoquei herba que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos. La selecció espanyola femenina amb 10 jugadores catalanes va perdre ahir per 1-4 contra Alemanya i ha quedat fora de les semifinals de la competició. Qui sí que lluitarà per aquestes medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 jugadors catalans a l'equip. Les semifinals seran divendres i els seus rivals seran els Països Baixos.

0: Bon dia, són les 9. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Poques complicacions de moment i a lentitud a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, per un vehicle avariat en una zona d'obres. A l'autovia 7 tallat l'accés a PortAventura pels vehicles que circulen en direcció Castelló per inundació de la calçada a causa de les pluges d'ahir i retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies per un robatori de cable entre les estacions de Riells i Viabrea, Breda i Maçanet-Massanes.
0: El Camp de Tarragona es va tornar a endur la pitjor part del temporal amb arbres caiguts i inundacions. El SEM va atendre una vintena de persones, cap d'elles de gravetat, i el telèfon d'emergències, el 112, va rebre més de 700 trucades. Avui serà dia de fer balanç pel que fa a les destrosses materials. Un tornado a prop de Carcassona, a França, va deixar ahir almenys 41 ferits i més de 300 habitatges malmesos. Segons la delegació del govern a la zona, més de 120 bombers han treballat aquesta nit sobre el terreny per assegurar els edificis. Les tempestes a França també han alertat el trànsit a les carreteres, han afectat l'activitat als aeroports i han obligat a cancel·lar trens. El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'objectiu, segons l'executiu, és agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. L'Iran promet respondre a l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. L'administració Trump ha amenaçat amb noves sancions contra tothom que faci negocis amb el règim de Teheran, però de moment no les imposa.

0: posen i donen temps als països per trencar els lligams amb l'Iran. El Canadà no s'arronsa davant les amenaces de Donald Trump d'engegar una guerra aranzelària a partir del pròxim 1 de gener. El primer ministre, Mark Carney, diu que respondran a Washington aplicant els mateixos impostos als productes dels Estats Units. Tot i això, les autoritats canadenques encara confien a tancar un acord comercial amb els seus veïns, malgrat que les negociacions es van trencar divendres. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies s'hi queden. Alguns ajuntaments, com Blanes, Platja d'Aro i l'Escala, comencen a veure que puja el turisme fora de la temporada d'estiu. I avui arrenca una nova edició del Festival FITAC a Girona amb l'objectiu de fer arribar el Teatre Amateur al màxim de públic possible. La inauguració serà aquesta tarda a la musical Dins del Bosc, de la companyia Quart Passadís.
1: Esports.
2: El Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao amb el dubte de Gavi, amb Rodri a punt per debutar. Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió i el jugador només té una forta contusió. Rodri, en canvi, es va entrenar ahir per primer cop amb els seus companys. El Barça també condemna l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi de l'Elx i demana explicacions. En aquest sentit, també, el president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior espanyol la seva preocupació i indignació per l'actuació policial. I en ciclisme, l'organització de la Volta es veu obligada a suspendre la final de la tercera etapa quan faltaven 15 quilòmetres per acabar per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra. Avui, quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella.
0: I el temps, restes de núvols i alguna boira aquest matí amb el pas de les hores i sobretot a la tarda, el sol acabarà dominant, no s'esperen precipitacions. De l'ambient una mica més fresc d'aquest matí passarem a unes màximes elevades, com les d'ahir.
1: 3CAT Info.
0: Són les 9 del matí i 4 minuts generosos. Salutacions a qui us parla des d'ara i fins al punt de les 10, Nàtia Dell.
1: 3CAT Info.
3: 3CAT Info.
0: Al Camp de Tarragona continuen avui fent tasques de neteja després de ser la zona més malparada del temporal de les últimes hores. Pluges intenses, pedregades i també al Tarragonès fortes ratxes de vent que van escombrar ahir bona part del país sense causar ferits de greus. En només 3 hores les tempestes van deixar 88 litres per metre quadrat a Vinyols i als Arcs, al Baix Camp, i 77 litres per metre quadrat a la ciutat de Tarragona. El telèfon d'emergència 112 va rebre més de 700 trucades per uns 500 incidents. En donava detalls a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: En total, 19 persones van ser ateses pel SEM, de les quals 3 van ser traslladades a centres hospitalaris cap de gravetat. Els principals estralls van ser, com dèiem, a Tarragonès, a la mateixa ciutat de Tarragona, on el temporal va deixar en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Ricard Buigas.
5: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros va durar aproximadament uns 10 minuts. Va ser un fenomen extraordinari, acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. La majoria d'incidències van estar relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
6: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
5: A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus.
0: A l'Alt Urgell i a la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé els cotxes. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
7: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abunyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals, que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta, que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades, com la Nacional 260, i arbres caiguts al damunt de vies secundàries.
0: I a la Plana de Lleida es treballa ara per avaluar els danys provocats per aquestes fortes pedregades d'ahir la tarda, sobretot a la la comarca del Segrià. Preocupa l'afectació que hagin hagut de tenir alguns cultius de fruita, com per exemple la poma. Lleida, Júlia Albacar.
3: Els municipis més afectats van ser Almenar, Corbins, Lleida i Albatàrrec, i ara s'està avaluant els desperfectes que la pedra, que en alguns punts va superar els 2 centímetres, hagi provocat a les finques de fruita. Preocupa la maçana, que encara no s'ha començat a collir, i també la pera i la figa. Pere Roqués, president de Saja Catalunya.
8: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
3: És la 8a pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta.
0: L'oposició qüestiona que el govern no hagi utilitzat el sistema d'avisos al mòbil SLR per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya va registrar una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va utilitzar aquest sistema d'avisos dissabte per les pluges del Baix Penedès i el Tarragonès, que van provocar, recordem, 11 ferits i inundacions. Sentim la diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz.
9: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les SLR una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat que registraran preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats que comentàvem d'ahir, el Tarragonès i també el Baix Camp. També el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat les alert. La bona notícia del matí és que totes les línies de Rodalies que estaven tallades a causa del temporal han recuperat la seva circulació habitual, segons Adif. Les pluges també van obligar ahir a cancel·lar una 60a de vols al Prat, tant sortides com arribades. Són dades del portal flightradar24.com que mostren que el 5% dels avions programats ahir no van poder completar el trajecte previst. També es van haver d'endarrerir molts vols programats. Els retards de la tarda van superar l'hora d'espera i el del Prat va arribar a ser en alguns moments l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a França, les tempestes d'ahir també van deixar una imatge impactant. És un tornado a prop de Carcassona que va fer almenys 41 ferits. El fenomen situat a la localitat de Pomàs també va causar danys en 300 habitatges. Segons la delegació del govern a la zona, més de 120 bombers van treballar tota aquesta nit sobre el terreny per assegurar els edificis malmesos. El tornado va agafar molts veïns per sorpresa.
10: Era un tornado. Estava parlant amb el meu fill per telèfon. Un sostre que va caure, uns armaris que van caure a sobre i tot, i llavors vaig intentar refugiar-me com vaig poder i després vaig sentir aquest soroll fort i tot, i després ja està.
0: Unes tempestes que també han sacsejat aquest sud de França i que han afectat les últimes hores alterant el trànsit a les carreteres, afectant l'activitat també d'aeroports i també han obligat a cancel·lar trens.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Continuem, 9 i 10 minuts. El govern espanyol agafa les regnes de la crisi a Ceuta 4 setmanes després de l'entrada massiva de milers de migrants procedents del Marroc. Està reunit el Consell de Seguretat Nacional que determinarà que Ceuta s'ha convertit en un afer d'interès per a la seguretat d'Espanya. I després, el Consell de Ministres aprovarà la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi. L'encapçalarà el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Serà un comitè ampli amb representants de diversos ministeris, també del Centre Nacional d'Intel·ligència i del Govern de Ceuta. Viatjarà avui mateix a la ciutat autònoma per gestionar la situació dels migrants, que encara són a Ceuta, uns 5.000, segons el govern espanyol, 10.000, segons les ONGs i el govern saudí. Madrid, Paula Brujats.
11: Pedro Sánchez torna de vacances amb la necessitat de desencallar la crisi a Ceuta, dona una nova dimensió a l'emergència i cedeix a la reclamació que feia el Partit Popular. Avui s'aprovarà aquest comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i això vol dir que a partir d'avui la Moncloa pren el timó de la crisi, assumeix la coordinació total de l'emergència, podrà mobilitzar recursos humans i materials, tot i que Ceuta no perd les seves competències. Però per què es fa ara? Per què es fa 26 dies més tard? Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
12: Hemos pasado en los últimos días a una fase en la cual ya no solo hablamos de elementos securitarios, sino que es una fase bastante más amplia, en la cual pues cada vez tiene más importancia el elemento de la coordinación y de ahí la importancia de este mando único para ser lo más eficientes y lo más rápido posibles.
11: Al migdia, a la roda de premsa del Consell de Ministres, el mateix Ángel Víctor Torres, que aquesta tarda ja viatja cap a Ceuta, donarà detalls del nou pla. L'emergència passa a ser una crisi de seguretat estatal

0: i el comandament únic té com a prioritat accelerar les expulsions dels adults migrants que queden a Ceuta, agilitzar l'acollida dels menors i la resposta a les sol·licituds d'asil, una mesura per millorar la coordinació entre administracions. El govern espanyol, a la pràctica, entoma les crítiques davant d'una crisi que continua enquistada i crea aquest comandament únic que divendres passat a la Moncloa descartaven.
1: I mentrestant a Ceuta, centenars de migrants tornen a fer cua al davant d'una de les instal·lacions que s'han adequat com a allotjaments temporals. Però el cert és que des de la setmana passada està plena i ja no pot acollir més persones. Això mentre es treballa per habilitar més espais on puguin dormir, rentar-se i menjar. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant d'aquesta crisi migratòria. Són 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 de diftèria i tètanus, 10.000 de varicel·la i 10.000 més de polio. L'objectiu, prevenir la propagació d'aquestes malalties infeccioses tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat tant pel diagnòstic com per al tractament de possibles contagis. I de l'àmbit internacional, parlem de l'Iran, que ha promès represàlies contra l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. El règim de Teheran assegura que està preparat per les sancions nord-americanes i confia que els seus socis resistiran la pressió de Washington. El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, assegura que sancionaran els països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran.
2: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
1: Els Estats Units, però, no han identificat quins països castigaran ni tampoc han concretat quan entraran en vigor les sancions i asseguren que, en canvi, es donaran temps per tallar els lligams amb l'Iran. El Canadà planta cara a Donald Trump que l'amenaça amb una guerra d'aranzels. Les negociacions sobre un acord comercial entre els dos països veïns es van trencar, recordem, divendres, i Trump va anunciar que a partir de l'1 de gener imposaria aranzels del 50% als vehicles i l'acer provenents del Canadà. La resposta del primer ministre canadenc Mark Carney ha sigut acceptar el pols i anunciar que també imposarà aranzels als productes dels Estats Units. Tot i això, encara confia arribar a un acord.
3: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
1: I així arribem a 9:15 del matí. Saludem a aquesta hora la Mariluz García, equip viari, mobilitat. Bon dia.
4: Hola, bon dia. Encara circulació còmoda, carreteres i autopistes del país, només amb trànsit lent a l'autovia 2, a l'altura d'Esparreguera, en direcció Lleida, a causa d'un vehicle avariat en una zona d'obres que talla un carril a la circulació. També es comencen a aturar els vehicles a la zona fronterera del Portús, a la Jonquera, a la carretera Nacional 2, en sentit nord d'entrada a territori francès. D'altra banda, es manté tallat l'accés a PortAventura des de l'autovia A7 pels vehicles que circulen en direcció Castelló perquè es va inundar la calçada amb les pluges d'ahir. Pel que fa a la situació del transport públic, es mantenen els retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I és que aquest matí hi ha hagut un robatori de cable que afecta el tram entre les estacions de Riells i Via Brea, Breda i Massanet-Massanes. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
5: El temps.
1: Amb Tomàs Bolilla.
6: Avui serà un dia amb presència de núvols prims. Núvols prims que entrenyiran el cel al llarg del matí, que faran que la matinada doncs, sigui una miqueta fresca a molts indrets del país, però després, com que a partir de migdia tendiran a trencar-se aquests núvols prims, acabarà imposant-se una pujada de temperatura que enfilarà les màximes fins als 35 graus, per exemple, a la ciutat de Girona. Cap a Ponent, a Lleida, es quedaran entre els 33 i 34, també cap a les Terres de l'Ebre, en un dia, ja ho diem, que serà una mica més calorós. De cara a demà, torna una mica la situació d'inestabilitat. Demà al matí els ruixats reapareixeran, seran ruixats de caràcter feble, apareixeran, desapareixeran, podran aparèixer en qualsevol indret del país, però no seran gaire destacables. A partir de migdia s'aniran fent menys improbables i la temperatura doncs, es mantindrà similar a la d'avui, potser una miqueta més baixeta. Dijous torna a pujar la temperatura, potser amb alguna nuvolada que anirà present durant el dia i després de

0: Cara final de setmana sembla que tornaríem a tenir un ambient una mica més calorós.
1: Què et passa?
2: Que no em tanca la maleta.
1: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
2: Bé, si trec uns quants banyadors...
1: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
1: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Segur que ja ho estàs donant tot. Tres germans, una llegenda. Descobreix la història dels Bee Gees, la banda sonora de moltes generacions. Nits sense ficció. Bee Gees, com curar un cor trencat. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: 3CAT Info.
7: Continuem. El govern engega avui el curs polític amb el primer Consell Executiu post-vacances. Salvador Illa encara la segona meitat del mandat amb el conflicte d'educació i el nou model de finançament com a reptes principals. Àlex Giral Robert.
8: L'executiu torna de l'aturada estival amb bona part de les mirades posades en les protestes dels docents. La crisi al sector continua oberta amb una vaga convocada per al primer dia d'escola. Illa es va comprometre a resoldre la situació a curt termini en el balanç dels seus 2 anys a la Generalitat.
9: Ho resoldrem i no passaran massa temps.
8: Sobre la taula, el govern també té la carpeta del nou sistema de finançament. La Moncloa s'ha de reunir la setmana que ve amb les comunitats que rebutgen àmpliament la proposta. Qüestions de fons, però també d'actualitat. Malgrat que Illa no ha de trepitjar el Parlament fins a finals de setembre, l'oposició ja li reclama explicacions per l'absència d'avisos als mòbils durant els últims aiguats.
7: Isabel Díaz Ayuso es nega a donar explicacions que li reclama el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que viu la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica mentre que la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha volgut girar full d'aquesta manera.
10: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Està en venta. És que ja no se puede hacer mucho más.
7: Des de la direcció del PP qualifiquen les explicacions d'Ayuso de raonables. Un apunt de la crònica internacional, el president sirià Ahmed al-Sara es mostra molt satisfet pel nou gest dels Estats Units que els permet tornar a l'esfera internacional. Després de 47 anys, el govern de Trump ha retirat Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme. El pas se suma a l'aixecament progressiu de sancions econòmiques per part de Washington. I també dir-vos breument que Europa s'ha compromès a reforçar urgentment els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriots. També d'explicar-vos que Zelensky ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros a la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra amb Ucraïna. Un quart i 5 minuts de 10 del matí. Anem a altres qüestions. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies s'hi queden. Alguns ajuntaments comencen a veure que els puja el turisme fora de temporada d'estiu. Girona. Núria Paraire.
11: Una cinquantena d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre on s'allotgen els turistes, si en hotels o apartaments, quants dies passen al municipi, de quines zones de Catalunya són o de quins països. Això els permet millorar la gestió del turisme, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant per promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística, o explica el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín.
12: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable per si vols començar a planificar, estructurar promocions o veure realment qui tens en el teu municipi.
11: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala comencen a marcar una nova tendència. Tenen més turistes al maig i lleugerament més al juny. Per tant, s'està produint produint certa desestacionalització, és a dir, que els turistes els visiten més enllà dels mesos d'estiu, ho explica el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
13: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema, mirar on hem de desestacionalitzar més, rebre molts inputs que ens permetran doncs, planificar més tota la promoció.
11: Si cada cop hi ha més gent fora de la temporada d'estiu, poden potenciar millor, per exemple, altres atractius com rutes de senderisme.
7: El Festival FITAC de Girona comença avui amb l'objectiu de fer arribar al Teatre Amateur al màxim públic possible. Escoltem des de Girona Maria Rovira.
14: Baixem llum, sisplau. Taló, vet aquí que una vegada.
15: Jo vull.
14: En un regne molt llunyà.
16: Amb el lema FITAC Connection, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona enceta un nou projecte de 4 anys amb una programació que vol abraçar tot tipus de propostes per arribar al màxim de públic i que pretén convertir el festival en un punt de trobada de les companyies. Ens ho explicava Xavier Valentí, director artístic del festival.
17: La nostra responsabilitat com a festival és que la gent que no hi ha vingut mai descobreixi que el teatre amateur i el teatre professional, a vegades la línia és difusa. I és això el que fem. Sempre també ho diguem molt, no? Hi ha moltes companyies de teatre amateur que només es van a veure elles. És molt, molt propi de, Doncs no, es tracta de venir al FITAC i veure on es pot dur el teatre.
18: Ser feliços i per sempre és el que hem d'aconseguir.
16: S'inaugura aquest vespre i per primera vegada amb un musical, una tria que van tenir molt clara segons Xavier Valentí.
17: El FITAC inaugurem amb un musical, no ho havíem fet mai, però a vegades fer una programació teatral és una conjunció d'estrelles i aquest any es van presentar una companyia de Sant Just d'Esvern que es diuen Quart Passadís i fan una obra de Stephen Sondheim. Realment és una obra de fantasia que ha estat estrenada l'any 90 al West End de Londres, es va estrenar a l'inici dels 2000 la Broadway. De Goll de Gom la va fer a Barcelona el 2007.
16: Fins diumenge el FITAC proposa una combinació de teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa, amb propostes internacionals i catalanes.
17: Tenim teatre de titelles amb una companyia d'Armènia, tenim teatre universitari amb una gent de Letònia, tenim companyies de Lituània, tenim una gran companyia amb 80 anys d'antiguitat que és l'Estudio de Mònaco, una companyia de Ghana en el món del teatre amateur que ve fer un espectacle clàssic. Però avui dia hi ha molta varietat i amb companyies de casa locals també. El teatre de comarques gironines també ja és ben representat.
16: Entre les propostes locals hi ha la del Mirall de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona i les que es veuran a la jornada del FITAC Off que tancarà el festival diumenge a la sala La Planeta. Aquest any s'obre el ventall d'escenaris i es fa arribar al teatre a centres de dia per gent gran.
19: Gaudiu de l'espectacle!
7: Esports. Amb l'Eudald Serra, bon dia.
20: Bon dia, bona hora. El Barça ja prepara el partit que disputarà dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada de Lliga, i que suposarà el debut al Camp Nou de la temporada. En un partit oficial, Rodri ja es va entrenar i per primer cop amb l'equip i podria debutar. I també es va reincorporar als entrenaments Valde, que no havia viatjat al camp de l'Elx. Per la seva banda, Gavi, que finalment només té una forta contusió al genoll dret, s'espera que reincorpori ben aviat als entrenaments. A tot això, ahir es va completar la segona jornada de Lliga de Primera Divisió amb aquests dos marcadors, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. I durant aquesta setmana s'aniran jugant partits cada dia que estan pendents de la primera, com dèiem, de la primera jornada. Com dèiem, el Barça jugarà amb l'Atlètic Club de Bilbao dijous. Avui ja juga el València-Betis, un partit que començarà a les 9 del vespre. El Barça, per cert, ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats al voltant de l'estadi de l'Elx just abans de la disputa del partit de Lliga de diumenge. En un comunicat emès ahir, el Club Blaugrana lamenta que la Policia Nacional requisés estelades, afegeix que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri oportunes. Paral·lelament, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, en una carta enviada al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, li ha traslladat la seva preocupació, perplexitat i indignació per aquesta actuació policial. Rull qualifica l'ús de la força de desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. El president del Parlament també reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris, així com també qui va ordenar aquesta actuació. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP.
15: Trescat Info.

0: A segona divisió de futbol, el Girona va presentar ahir dos reforços més, els centrals Mumin i Furtado. El ganès Abdul Mumin, que ve de jugar al Rayo Vallecano, explica per què ha escollit l'opció gironina.
1: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
0: Per la seva banda, el portuguès Mauro Furtado, que arriba del Benfica, també dona més detalls de per què ha triat la proposta del Girona.
2: Em sento més còmode
3: jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
0: Mentrestant, s'espera que en els pròxims dies el Girona posi punt final al cas de l'extrem Sigankov, que ha demanat marxar i que a més es va negar a jugar la primera jornada de Lliga. Si no hi ha canvis d'última hora, l'ucraïnès serà traspassat a l'Ajax, que entrena Mitchell. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa lateral Carlos Alemán, que jugava al club vallesà des de la temporada passada.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: I encara en futbol, d'una banda, l'exblaurana Xavi Hernández serà presentat avui com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, com ja va fer en el seu moment també el Futbol Club Barcelona. Deixem el futbol, parlem de ciclisme. La tercera etapa de la Volta a Espanya va haver de ser suspesa quan només faltaven 15 quilòmetres pel final per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra que va caure ahir també a l'Alta Cerdanya. L'etapa va quedar anul·lada i sense guanyador, per la qual cosa Pogacar continua amb el mallot vermell de líder. Avui s'ha de disputar la quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria.
4: 3CAT Info.
0: I en handbol, el Barça en categoria masculina i el Granollers a la femenina són els campions de la Supercopa Catalana després de les finals disputades ahir a Calella, al Maresme. A la final masculina, el Barça va superar el Granollers 29 a 35, mentre que a la femenina va ser el Granollers qui va guanyar el Lleida a la final pel resultat final de 26 a 22.

Són 9:45 del matí d'aquest dimarts 25 d'agost. Ens repassem a aquesta hora les informacions més destacades. El Camp de Tarragona ha estat tornat a endur la pitjor part del temporal amb arbres caiguts i inundacions. El SEM va atendre una vintena de persones, cap d'elles de gravetat, i el telèfon d'emergències va rebre més de 700 trucades. Avui és dia de fer balanç pel que fa a les destrosses. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, reconeix que davant de tempestes sobtades i poc previsibles, no hi ha temps per activar el sistema d'emergències S-Alert. També us hem explicat que a França hi ha hagut un tornado prop de Carcassona que va deixar ahir almenys 41 ferits i més de 300 habitatges malmesos. Segons la delegació del govern a la zona, més de 120 bombers han treballat aquesta nit sobre el terreny per assegurar els edificis. Unes tempestes a França que també han alertat el trànsit a les carreteres, han afectat activitats als aeroports i han obligat a cancel·lar trens. L'altre focus informatiu continua sent Ceuta. El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres ha d'aprovar avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. L'objectiu, agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. A banda d'aquestes qüestions, també us explicarem des d'ara i fins al punt de les 10 que els Mossos d'Esquadra han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls la matinada de diumenge de dilluns a Sitges, quan més de 200 joves van acabar la nit de festa major amb una batalla campal. En parlarem. També passarem per la Vall d'Aran perquè l'ús de l'aranès serà un factor determinant a l'hora de rebre subvencions públiques. El Consell General aplicarà aquest criteri a l'hora de concedir diners públics a entitats, activitats o projectes que sol·licitin ajudes.

0: expliquem. I parlarem de Bola de Drac. De fet, s'ha donat llum verda a un projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. És l'Aràbia Saudita que ha signat amb França avui un acord per crear en total 3 parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. I en esports, el Barça ja prepara el partit pendent de Lliga contra l'Atlètic Club de dijous, amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt per debutar.
1: Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió i el jugador només té una forta contusió al genoll. Rodri, per la seva part, es va entrenar ahir per primer cop amb els seus companys i podria estrenar-se aquest dijous.
0: I el temps, restes de núvols i alguna boira aquest matí amb el pas de les hores i sobretot a la tarda el sol que acabarà dominant. No s'esperen precipitacions. De l'ambient, una mica més fresc d'aquest matí, passarem a unes màximes elevades com les d'ahir. Ens hi posem, són 2:45 de 10 del matí. Tarragona s'ha despertat avui encara amb restes de la pedregada que va caure ahir a la tarda a la ciutat. L'alcalde, Rubén Viñuales, creu que no es poden demanar responsabilitats per la manca d'alertes respecte a aquest fenomen, perquè entén que no es podia preveure. Anem cap a Tarragona amb Clara Chavarría. Domingo, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs a primera hora del matí encara no s'han pogut restablir la mobilitat a tots els carrers de la ciutat, perquè encara s'estan retirant arbres i elements caiguts a diversos punts del terme municipal, que ha fet que uns 2.000 veïns del barri de Montnàs s'hagin quedat sense llum. L'alcalde de Tarragona, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, assegura que aquest temporal ha estat extraordinari perquè ha afectat a tota la ciutat. Un episodi que els bombers van fer que rebessin més de 200 avisos ahir entre les 5 de la tarda i 8:45 del vespre. Viñuales també s'ha referit al fet que no s'hagi pogut preveure aquest temporal i opina que no es poden demanar responsabilitats si des del Meteocat no en tenien previsió.
3: Clar, si no tenen una previsió de que realment és una zona de perill, seria arbitrari decretar una prealerta o una alerta, no? Però ho fan en base a un criteri científic del Meteocat. En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i, si em permet, fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica, no?
2: Encara en quant a incidències, el temporal va afectar carrers importants com l'Avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, on es va veure un cotxe atrapat, la carretera nacional 340, el seu pas per Bonavista, i polígons industrials com els de Francolí i Entrevies. Una imatge força impactant també ha estat la de desenes de coloms que van aparèixer morts a la confraria de pescadors de Tarragona a causa de la pedregada.
0: Doncs aquesta és l'última hora des de Tarragona amb la Clara Chavarría Domingo. Fins ara, bon dia.
2: Adéu, fins ara.
0: I la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, a qui hem escoltat fa una estona, reconeix que davant de tempestes sobtades i poc previsibles no hi ha temps per activar el sistema d'emergències S-Alert. És el que va passar ahir i també el cap de setmana a les comarques de Tarragona, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
4: Ho podem fer quan tenim una previsió elevada de que un fet succeirà l'endemà, eh? Amb aquests fenòmens com avui, jo no soc meteoròloga, no us puc explicar exactament com funciona, però el que sí que veiem és que són molt sobtats, i al ser molt sobtats tenen una poca predictibilitat. Aquest fet no ens permet tenir aquesta prevenció que ens agradaria tenir.
0: Soler insisteix que quan ja ha començat el temporal no hi ha temps material per enviar l'avís.
4: El problema que nosaltres tenim és que quan es comença a produir el fenomen, el marge per fer aquest avís és mínim. No tenim marge per fer aquest avís perquè ja s'està produint, ja està tenint lloc.
0: I insisteix que l'S-Alert només s'envia quan tenen una previsió clara de pluges d'intensitat 5 o 6, que és el màxim. A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé als cotxes. Anem a Puigcerdà, Joaquim Balbalà, ens ho explica.
5: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abunyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals, que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta, que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades, com la Nacional 260, i arbres caiguts al damunt de vies secundàries.
0: I a la Plana de Lleida es treballa ara per avaluar els danys provocats per les fortes pedregades d'ahir a la tarda, sobretot a la comarca del Segrià. Preocupa l'afectació que hagin pogut tenir en alguns cultius de fruita, com per exemple la poma. Lleida, Júlia Becar.
6: Els municipis més afectats van ser Almenar, Corbins, Lleida i Albatàrrec, i ara s'està avaluant els desperfectes.

0: des que la pedra, que en alguns punts va superar els 2 centímetres, hagi provocat a les finques de fruita. Preocupa la maçana, que encara no s'ha començat a collir, i també la pera i la figa. Pere Roqués, president d'Assaig a Catalunya.
1: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma, que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
0: És la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta.
2: La bona notícia del matí és que totes les línies de Rodalies que estaven tallades a causa del temporal han recuperat ja la seva circulació habitual, segons Adif. Les pluges també van obligar ahir a cancel·lar una 60ena de vols a l'aeroport del Prat, tant sortides com arribades. Anem a altres qüestions, 10:15 del matí.
3: 3CAT Info.
2: El govern espanyol agafa les regnes de la crisi a Ceuta, 4 setmanes després de l'entrada massiva de milers de migrants procedents del Marroc. Està reunit el Consell de Seguretat Nacional, que ha de determinar que Ceuta s'ha convertit en un afer d'interès per la seguretat d'Espanya. I després, el Consell de Ministres aprovarà la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi. L'encapçalarà el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Serà un comitè ampli amb representants de diversos ministeris, també del Centre Nacional d'Intel·ligència i també del govern de Ceuta. Torres viatjarà avui mateix a la ciutat autònoma per gestionar la situació dels migrants que encara són a Ceuta. Uns 5.000, segons el govern espanyol, 10.000, segons les ONGs i el govern saudí. Madrid, Paula Brujats.
4: Pedro Sánchez torna de vacances amb la necessitat de desencallar la crisi a Ceuta, dona una nova dimensió a l'emergència i cedeix a la reclamació que feia el Partit Popular. Avui s'aprovarà aquest comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i això vol dir que a partir d'avui la Moncloa pren el timó de la crisi, assumeix la coordinació total de l'emergència, podrà mobilitzar recursos humans i materials, tot i que Ceuta no perd les seves competències. Però per què es fa ara? Per què es fa 26 dies més tard? Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
5: Hemos pasado en los últimos días a una fase en la cual ya no solo hablamos de elementos securitarios, sino que es una fase bastante más amplia, en la cual pues cada vez tiene más importancia el elemento de la coordinación y de ahí la importancia de este mando único para ser lo más eficientes y lo más rápido posibles.
4: Al migdia, a la roda de premsa del Consell de Ministres, el mateix Ángel Víctor Torres, que aquesta tarda ja viatja cap a Ceuta, donarà detalls del nou pla. L'emergència passa a ser una crisi de seguretat estatal i el comandament únic té com a prioritat accelerar les expulsions dels adults migrants que queden a Ceuta, agilitzar l'acollida dels menors i la resposta a les sol·licituds d'asil, una mesura per millorar la coordinació entre administracions. El govern espanyol, a la pràctica, entoma les crítiques davant d'una crisi que continua enquistada i crea aquest comandament únic que divendres passat a la Moncloa descartaven.
2: I al Congrés hi haurà la primera compareixença d'un membre del govern espanyol per explicar la situació de crisi. Serà la ministra de Defensa, Margarita Robles, que, entre altres qüestions, haurà d'aclarir com és possible que uns 80.000 migrants procedents del Marroc poguessin entrar pràcticament alhora a Ceuta, si n'estaven al cas que podia passar i com és que no es va fer res per evitar-ho. Mentrestant, a Ceuta, centenars de migrants tornen a fer cua al davant d'una de les instal·lacions que s'han adequat com a allotjaments temporals. Però el cert és que des de la setmana passada està plena i ja no pot acollir més persones. Això mentre es treballa per habilitar més espais on puguin dormir, rentar-se i menjar. Anem a altres qüestions. Ara passarem pel Garraf perquè els Mossos d'Esquadra han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls de la matinada de diumenge a dilluns a Sitges, quan més de 200 joves van acabar la nit de festa major amb una batalla campal. Al voltant de les 4 de la matinada, els joves van cremar mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, i van llançar pedres i ampolles de vidre contra la policia. Tot plegat va passar un cop finalitzat el concert de festa major al passeig de la Ribera i va obligar a retardar i escurçar la cercavila matinal. De moment no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i alhora ha condemnat els fets. L'ús de l'aranès serà un factor determinant a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. El Consell General aplicarà aquest criteri a l'hora de concedir diners públics a entitats, activitats o projectes que sol·licitin ajudes. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
6: A partir d'ara, la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes, la realització d'activitats o projectes o també la difusió a les xarxes socials haurà de comptar amb una presència mínima de l'aranès. De no ser així, així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre

0: de subvencions públiques per part del Consell General.
1: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció haurà d'estar, doncs, inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en exilats, etc., sense menysprear les altres llengües, més l'aranès ha d'estar present en tant que aquelles subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
0: Així doncs, l'aranès es podrà combinar amb el castellà o el català. Segons la cap de l'executiu, es tracta de predicar amb l'exemple.
1: Ell de Besuny, doncs, que des de la màxima institució prediquem d'amb l'exemple, pensant també que aquelles entitats que, doncs, són finançades amb recursos públics han de comprendre, la majoria tauacquen, també cau dir, més aquelles que encara no acanet, doncs, que han de comprendre que la llengua oficial del territori aranès i que l'han d'emplegar en les seves activitats.
0: Segons l'última enquesta d'usos lingüístics, l'aranès és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac, a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França avui un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
4: El mateix Emmanuel Macron l'ha titllat d'anunci fora de sèrie en un missatge a les xarxes socials. 6.000 milions d'inversions saudites que permetran la creació de 22.000 llocs de treball. Són càlculs del president francès amant del manga i que ha deixat consideracions morals a banda per tancar amb Mohammed bin Salman aquest acord per construir tres parcs d'atraccions al nord-oest de París. No hi ha dates d'inici d'obres ni d'obertura, però pel govern francès, mancat de bones notícies econòmiques, un motiu d'orgull nacional haver aconseguit el finançament dels saudites. Son Goku farà la competència a Mickey Mouse i substituirà una figura ben francesa, el gegant Gargantua, l'aire dels temps.
3: I abans d'obrir àrea de servei, explicar-vos que dues persones van morir ahir en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme va perdre la vida en un accident de la C-58 a Sant Quirze del Vallès. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa va sortir de la via i va caure per un terraplè. I a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, la passatgera d'una motocicleta va morir quan el vehicle va sortir de la via i va impactar contra una furgoneta. El conductor de la moto va resultar ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals són motoristes. I a aquesta hora el que fem és ocupar-nos d'actualitzar la informació viària de mobilitat amb la Mariluz García. Equip viari, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs ara hi ha aturades a l'autopista P7 a Freginals, al Montsià, en sentit nord, direcció Tarragona-Barcelona, a causa d'un accident que talla un carril a la circulació i en queda només un d'oberta, perquè en aquesta zona només hi ha dos carrils a l'autopista AP7. Hi ha retencions d'aproximadament 1,5 km de moment en aquesta zona. També complicacions a l'autovia A2, a l'altura d'Esparreguera, en direcció Lleida, on hi ha un vehicle avariat, a més, en una zona d'obres que talla un carril i a lentitud en aquesta zona. També complicacions a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera d'entrada a França, en sentit nord. A l'autovia A7 es manté tallat l'accés a Port Aventura pels vehicles que circulen direcció Castelló, perquè ahir al vespre es va inundar la calçada a causa de les pluges, i el transport públic encara retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies, perquè aquest matí hi ha hagut un robatori de cable entre les estacions de Riells i Viabrea, Breda i Maçanet-Massanes. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
3: El temps. Amb el Tomàs Molina.
6: Avui serà un dia força més tranquil, entrenyinat aquest matí per la presència de núvols prims que s'aniran trencant, que aniran deixant pas a una tarda amb més estones amb sol, i això farà que la temperatura sigui una miqueta més alta. Avui les màximes s'enfilaran fins als 35 graus, per exemple, a la ciutat de Girona, però no passaran dels 33, com a molt 34, a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb una tarda, ja ho diem, més assolellada. Demà dimecres serà un dia un altre cop una mica més insegur, al matí amb alguns ruixats que aniran a apareixent i desapareixent, seran de poca quantitat d'aigua recollida, però sí que podran aparèixer en qualsevol indret del país al llarg del matí, migdia, primeres hores de la tarda, tot i que després s'aniran trencant i s'acabarà imposant la tarda de dimecres de presència de núvols prims o de restes de nuvolades amb temperatura que dimecres serà una miqueta més baixa. Entre dijous i divendres passa una línia d'inestabilitat. Al matí de dijous

Ho serà de més sol, a la tarda de més nuvolades i un altre cop d'alguns ruixats que passaran entre la tarda vespre i el matí de divendres. I això farà que la temperatura oscil·li, que quan s'ennuvoli la temperatura baixa fins i tot

0: un dels més devastadors d'aquest segle. Dues alcaldesses reflexionen sobre les conseqüències d'aquests focs. Pepa Ferrer.
1: El de la Vall d'Uixó va ser un incendi molt virulent. Un 12% de la Serra d'Espadà va cremar i el camp ha acumulat pèrdues d'uns 40 milions d'euros. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida, una de les poblacions més afectades.
2: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. A veure qui comença de zero, qui torna a plantar oliveres, qui torna a plantar ametllers. Si ja no es veuràs, ja no tindràs producció. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
1: Reclamen que les ajudes servisquen de debò.
2: Si te donen 1.000, 2.000 euros perquè tens molta terra, igual has guanyat més, des diners que te sabats encès, des diners que te van a donar que el que tu traies d'eixes parcel·les. I moltes no sabies ni on les tenies. Aleshores, d'alguna manera, que te donen diners, però que tu justifiques que has fet algo en aquests diners, que has gestionat, o bé bosc, o bé terra agrícola.
1: Fa 4 anys, l'incendi de Begís va arrasar gairebé 20.000 hectàrees i va calcinar el 98% del terme municipal. Només el 5% de la muntanya s'ha recuperat. María José Madrid és l'alcaldessa.
3: Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían, y eso significa también que tenemos el monte como más despoblado, más descarnado todavía.
1: Ara, 4 anys després, una granissada ha tornat a colpejar els agricultors i els ha destrossat la collita.
3: Con tan buena suerte que con esta granizada que nos cayó el día 15, como no, pues se ha vuelto a perder toda la cosecha de almendra y oliva de este año. Absolutamente toda.
1: Les ajudes particulars van arribar i es van justificar, però a l'alcaldessa encara li falta 1 milió d'euros per cobrar.
3: 1 milión de euros para arreglar planta embotelladora, el camino y tal y cual, y ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís.
1: Aquestes dues alcaldesses, que han de gestionar les conseqüències dels incendis, consideren que no se n'ha après prou i que la paciència té un límit.
3: Yo creo que nadie acaba de aprender.
2: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra d'Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge? I com afecta tant a nivell de fauna com de flora.
1: Reflexions d'unes alcaldesses que han vist com el País Valencià aquest estiu ha patit ja 5 grans incendis.
4: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
5: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
4: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
6: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Són 3:45 de 10 del matí. La coberta de l'absis de la catedral de Tortosa al Baix Ebre ja es pot visitar. L'espai ha patit una gran transformació després que s'hi detectessin deficiències. Els treballs han deixat al descobert gàrgoles i les vidrieres de la catedral. Tarragona, Jordi Barranca.
7: La restauració de l'absis ja s'ha acabat, ja ara han començat les visites guiades. De moment es fan únicament els dissabtes al matí. La restauració ha estat minuciosa i ara es permet accedir a una part de la ciutat fins ara desconeguda pel gran públic. Jordi Sebastià, guia de la visita.
8: Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, que és, diguéssim, l'absis vist des de dalt, des del terrat, on hi ha tot un món de gàrgoles, d'inscripcions de canters i d'iconografia gòtica. La part de dalt pot explicar la supervivència dels anys, per exemple, de les gàrgoles, que estan intactes des del primer dia.
7: De fet, s'ha treballat sobre més de 500.000 d'elements, com ara gàrgoles, però també vitralls.
8: O també les vitralls, que a la part inferior de la catedral són d'alabastre, pedra blanca, pedra transparent, però des del punt de vista que els veiem nosaltres al terrat, ja són vitralls fets en vidre i en formes acolorides, com a la resta de catedrals catalanes.
7: Tot havia quedat malmès per reconstruccions anteriors, les filtracions d'aigua i també el pas del temps. En un futur es vol incloure aquest recorregut dins la visita general a la catedral.
0: Oliena, l'Alt Urgell, i Oliena, a Sardenya, quedaran agermanades per un gegant. La figura s'ha construït a Catalunya i ara viatjarà cap a l'illa, on s'estrenarà al setembre. Oliena, Joaquim Albalate.
9: El gegant es diu Lusurio i està inspirat en Sant Lusori, el patró d'Oliena. La cara del gegant s'ha fet amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar imatges de persones reals. S'ha fet a Cardona, amb un treball conjunt però dels dos pobles. Ricard Pérez és l'alcalde d'Oliena.
10: S'ha fet amb una vestimenta sarda, s'ha fet amb la roba kebab també d'Oliena, ells també han fet la música i des d'aquí del grup de geganters d'Oliena han fet el ball. Tot això ho hem confeccionat aquí a Cardona amb el mestre geganter, amb el Toni Mujal. Hem anat fent viatges

0: Des d'Oliana i des d'Oliena, doncs, per cada vegada que s'havia de prendre decisions, hem estat treballant conjuntament, creant des d'Oliana i d'Oliena aquest gegant.
1: L'amistat entre Oliana i Oliena va néixer als anys 90 quan un jove sard va viatjar als Pirineus i li va fer gràcia la semblança del nom. Des del 2018 els pobles estan agermanats i ara joves dels dos llocs, com l'Anna i el Bastiano, han treballat plegats.
2: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
3: He estat una bella cosa, provaré en què...
4: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
3: No hi proviem a fer en el nostre país.
1: Al setembre, l'Ussuriu i els 5 gegants d'Oliana viatjaran a Sardenya, on participaran en la 30a edició de la Festa Popular de les Cortes Apertes.
5: Mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
6: Estem en perill.
5: Qui ens persegueix?
6: L'últim descendent de Solità.
7: Tadeu Jones és pare en la quarta entrega de la saga.
6: La seva família.
7: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa se centren en la paternitat del famós arqueòleg i la seva dona. La petita Oli, una nena intrèpida de 2 anys, provocarà la gelosia de la mòmia, el millor amic del Tadeu, i tot plegat acaba amb un viatge en el temps. Tresca Tinfo ha parlat amb el director de la saga, podrem escoltar-lo d'aquí una estona, que ha explicat que fins ara s'havia resistit a tractar el tema de la paternitat, però que ara era el moment de fer-ho.
5: L'Oli ha de fer el rotet! I qui va fer el rotet a mi? D'això, altesa, vull dir, baixesa.
8: Ningú gosa insultar el príncep meu!
9: L'humà s'ha tornat hostil, activant moda fugida.
6: Un moment, qui condueix? Porteu la trencacostelles!
8: I caca!
9: Activant crit de dolor.
10: Esports.
7: De seguida saludem fins al punt de les 10 el contingut esportiu amb l'Eudald Serra. Bon dia.
11: Bon dia, bona hora. El Barça ja prepara el partit que disputarà dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada de Lliga, i que suposarà el debut al Camp Nou de la temporada en un partit oficial. Rodri ja es va entrenar ahir per primer cop amb la resta de l'equip i podria debutar, o com a mínim tenir alguns minuts ja en aquest partit. També es va reincorporar als entrenaments Balde, que recordem no va ser convocat per jugar al camp de l'Elx. Per la seva banda, Gavi, que finalment només té una forta contusió al genoll dret, s'espera que reincorpori ben aviat també als entrenaments. Ahir, mentrestant, es va completar la segona jornada de la Lliga de Primera amb els dos partits que faltaven, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. I durant tota aquesta setmana i fins al cap de setmana s'aniran disputant partits que encara estan pendents de la primera jornada. Com dèiem, el Barça juga dijous al Camp Nou contra l'Atlètic Club i avui, per exemple, a partir de les 9, també jugarà el partit pendent de la primera jornada que enfrontarà el València i el Betis. Més coses, el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats al voltant de l'estadi de l'Elx just abans de la disputa del partit de Lliga de diumenge passat. En un comunicat emès ahir, el club lamenta que la Policia Nacional requisés estelades, afegeix que espera explicacions i no descarta emprendre actuacions si les considera oportunes. Paral·lelament, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, on li ha traslladat la seva preocupació i indignació per l'actuació policial. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionada i la retirada de les banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. El president del Parlament també reclama al ministre l'obertura d'una investigació. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP.
10: Tresca Tinfo.
11: Pel que fa a la segona divisió de futbol, el Girona va presentar ahir 2 dels reforços d'aquesta nova temporada. Parlem dels centrals Munin i Furtado. El ganès Abdul Munin, que ve de jugar al Rayo Vallecano,

0: no explica per què ha escollit l'opció del Girona.
1: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
0: Per la seva banda, el portuguès Mauro Furtado, que arriba del Benfica, també dona més detalls del per què ha triat la proposta gironina.
2: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
0: Mentrestant, s'espera que en els pròxims dies el Girona posi punt final al cas de l'extrem Sigankov, que ha demanat marxar i que es va negar a jugar la primera jornada de Lliga. Si no hi ha canvis d'última hora, l'ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que ara entrena l'exgironí Mitchell. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa lateral Carlos Alemán, que jugava al club ballesà des de la temporada passada.
3: 3CAT Info.
0: I encara en futbol, l'exblaugrana Xavi Hernández serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, com ja va fer en el seu moment també el Futbol Club Barcelona. I en ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Espanya va haver de ser suspesa quan només faltaven 15 quilòmetres pel final a Font Romeu, tot això per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra que va caure també ahir a l'Alta Cerdanya. L'etapa va quedar anul·lada i sense guanyador. Per la qual cosa, Tadej Pogacar continua amb el mallot vermell de líder. Avui s'ha de disputar la quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. 105 quilòmetres de recorregut, 4 ports de muntanya, 3 d'aquests són de primera categoria.

En punt les 10 del matí. Tarragona treballa per retirar els arbres caiguts i restablir la normalitat a la ciutat després de la tempesta i la pedregada que va afectar ahir a la ciutat. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Rubén Viñuales creu que no es poden demanar responsabilitats perquè no es va enviar les alertes. Segons Protecció Civil, reconeixen que aquests avisos només es poden enviar en fenòmens previsibles. El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'objectiu, segons l'executiu, és agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. L'Iran promet respondre a l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. L'administració Trump ha amenaçat amb noves sancions contra tothom que faci negocis amb el règim de Teheran, però de moment no les imposen i donen temps als països per trencar els lligams amb l'Iran. El primer ministre del Canadà, Mark Carney, avisa als Estats Units que respondrà amb la mateixa moneda l'amenaça de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% a partir de l'1 de gener. Malgrat l'advertiment, confia arribar a un acord comercial per evitar que el conflicte vagi a més. El president sirià Ahmed al-Shara celebra la decisió dels Estats Units de retirar-lo de la llista d'estats que patrocinen el terrorisme. Considera que això els permet treure's una càrrega pesada i afrontar millor la reconstrucció. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber sense intermediaris d'on són els turistes i quants dies s'hi quedaran. Alguns ajuntaments, com Blanes, Platja d'Aro i l'Escala, comencen a veure que els puja el turisme fora de la temporada d'estiu. Investigadors catalans estudien com utilitzar vacunes vaques per prevenir incendis forestals. El CREAF està fent una prova que consisteix a col·locar collars amb GPS als animals que podran ser guiats a distància a través de senyals acústics perquè pasturin en zones concretes i eliminin vegetació del sotabosc. I Tadeu Jones és part en la quarta entrega de la saga que arriba demà al cinema. Tadeu Jones i la Llàndia Meravellosa se centren en la paternitat del famós arqueòleg i de la seva dona.

0: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao amb el dubte de Gavi amb Rodri, que podria estar a punt per debutar. Les proves mèdiques de Gavi van descartar una lesió i el jugador només té una forta contusió al genoll. Tot i això, encara no s'entrena amb el grup. Rodri, en canvi, es va entrenar i per primera vegada amb els seus companys. El Barça condemna l'ús desproporcionat de força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi La Elx i en demana explicacions. En aquest sentit, també el president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior espanyol la seva preocupació i indignació. En ciclisme, l'organització de la Vuelta es veu obligada a suspendre al final de la tercera etapa quan faltaven 15 quilòmetres per acabar per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra. Avui, quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella.
1: I el temps, domini del sol amb bandes de núvols prims i l'una nuvolada a la tarda al Pirineu. La temperatura pujarà amb xafegó al litoral i màximes que poden fregar una altra vegada els 35 graus a les comarques gironines.
0: 3CAT Info.
1: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Tarragona s'ha despertat avui encara amb restes de la pedregada que va caure ahir a la tarda a la ciutat. L'alcalde, Rubén Viñuales, creu que no es poden demanar responsabilitats per la falta d'alertes respecte a aquest fenomen perquè entén que no es podia preveure. Anem, per tant, cap a Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: Si bé els equips de la brigada municipal l'han treballat durant tota la nit, a primera hora del matí encara no s'ha pogut restablir la mobilitat a tots els carrers de la ciutat. S'estan retirant encara elements i arbres caiguts a diversos punts del terme municipal. De fet, la caiguda d'un arbre ha deixat sense llum uns 2.000 veïns de la zona de Montnàs. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, assegura que aquest temporal ha estat extraordinari perquè ha afectat a tota la ciutat. Un episodi que ahir els bombers van fer que rebessin més de 200 avisos entre les 5 de la tarda i 8:45 del vespre. Viñuales també s'ha referit al fet que no s'hagi pogut preveure aquest temporal i opina que no es poden demanar responsabilitat si no es va poder preveure.
4: Ells ho fan en base a un criteri científic del Meteocat. En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i, si em permet, fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
3: Altres zones afectades de la ciutat van ser vies importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, al barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, on es va poder veure un cotxe atrapat, la carretera nacional 340 al seu pas per Bonavista i els polígons industrials com els del Francolí i Entrevies. Una imatge força impactant també va ser la de les desenes de coloms que van aparèixer morts a la confraria de pescadors de Tarragona a causa de la pedregada.
1: En la mateixa línia que Viñuales, la sotsdirectora de Protecció Civil i Massoler reconeix que davant de tempestes sobtades i poc previsibles no hi ha temps per activar el sistema d'emergències S-Alert. És el que va passar ahir i també al cap de setmana a les comarques de Tarragona. Ho ha explicat també al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Ho podem fer quan tenim una previsió elevada de que un fet succeirà l'endemà, Amb aquests fenòmens com avui, jo no soc meteoròloga, no us puc explicar exactament com funciona, però el que sí que veiem és que són molt sobtats i al ser molt sobtats tenen una poca predictibilitat. Aquest fet no ens permet tenir aquesta prevenció que ens agradaria tenir.
1: Sol insisteix que quan ja ha començat el temporal no hi ha temps material per enviar l'avís.
5: El problema que nosaltres tenim és que quan es comença a produir el fenomen, el marge per fer aquest avís és mínim. No tenim marge per fer aquest avís perquè ja s'està produint, ja està tenint lloc.
1: I insisteix que les alertes només s'envia quan tenen una previsió clara de pluges d'intensitat 5 o 6, que és el màxim. El temporal va afectar sobretot Tarragona, però també altres zones, a l'Alt Urgell i la Cerdanya. Pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé els cotxes. Anem cap a Puigcerdà, Joaquim Albalate.
6: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abonyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts al damunt de vies secundàries.
1: I a la Plana de Lleida es treballa ara per avaluar els danys provocats per les fortes pedregades d'ahir a la tarda, sobretot a la comarca del Segre. Preocupa l'afectació que hagin pogut tenir en alguns cultius de fruita, com per exemple la poma, que s'ha de començar a collir aviat, Lleida, Júlia Albacar.
7: Els municipis més afectats van

0: ser Almenar, Corbins, Lleida i el Batàrrec, i ara s'està avaluant els desperfectes que la pedra, que en alguns punts va superar els 2 centímetres, hagi provocat a les finques de fruita. Preocupa la Massana, que encara no s'ha començat a collir, i també la pera i la figa. Pere Roqués, president de Saja Catalunya.
1: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
0: És la 8a pedregada de la temporada i, segons l'agrupació de defensa vegetal Terres de Ponent, la més virulenta.
2: Tresca Info.
3: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
4: Però si aquesta hora la platja està buida.
3: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
4: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
3: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Val més que en busquem un altre.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Tresca Info.
7: 10 i 9 minuts, el govern espanyol agafa les regnes de la crisi a Ceuta 4 setmanes després de l'entrada massiva de milers de migrants procedents del Marroc. Està reunit el Consell de Seguretat Nacional, que determinarà que Ceuta s'ha convertit en un afer d'interès per a la seguretat d'Espanya, i després el Consell de Ministres aprovarà la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi. L'encapçalarà el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Serà un comitè ampli amb representants de diversos ministeris, també del CNI i del govern de Ceuta. Torres viatjarà avui mateix a la ciutat autònoma per gestionar la situació dels migrants, que encara són a la ciutat autònoma, uns 5.000, segons el govern espanyol, i 10.000 segons les ONGs i el govern ceutí. Madrid, Paula Brujats.
8: Pedro Sánchez torna de vacances amb la necessitat de desencallar la crisi a Ceuta, dona una nova dimensió a l'emergència i cedeix a la reclamació que feia el Partit Popular. Avui s'aprovarà aquest comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i això vol dir que a partir d'avui la Moncloa pren el timó de la crisi, assumeix la coordinació total de l'emergència, podrà mobilitzar recursos humans i materials, tot i que Ceuta no perd les seves competències. Però per què es fa ara? Per què es fa 26 dies més tard? Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
9: Hemos pasado en los últimos días a una fase en la cual ya no solo hablamos de elementos securitarios, sino que es una fase bastante más amplia, en la cual pues cada vez tiene más importancia el elemento de la coordinación, y de ahí la importancia de este mando único para ser lo más eficientes y lo más rápido posibles.
8: Al migdia, a la roda de premsa del Consell de Ministres, el mateix Ángel Víctor Torres, que aquesta tarda ja viatja cap a Ceuta, donarà detalls del nou pla. L'emergència passa a ser una crisi de seguretat estatal i el comandament únic té com a prioritat accelerar les expulsions dels adults migrants que queden a Ceuta, agilitzar l'acollida dels menors i la resposta a les sol·licituds d'asil, una mesura per millorar la coordinació entre administracions. El govern espanyol, a la pràctica, entoma les crítiques davant d'una crisi que continua enquistada i crea aquest comandament únic que divendres passat a la Moncloa descartava.
7: I al Congrés hi haurà la primera compareixença d'un membre del govern espanyol per explicar la situació de la crisi. Serà la ministra de Defensa, Margarita Robles, que, entre altres qüestions, haurà d'aclarir com és possible que uns 80.000 migrants procedents del Marroc poguessin entrar pràcticament a l'hora a Ceuta, si n'estaven el cas que podia passar, i com és que no es va fer res per evitar-ho. Mentrestant, a Ceuta, centenars de migrants tornen a fer cua al davant d'una de les instal·lacions que s'han adequat com a allotjaments temporals, però el cert és que des de la setmana passada està plena i ja no pot acollir més persones. Això mentre es treballa per habilitar més espais on puguin dormir, rentar-se i menjar.
2: Trescat Info. Trescat Info.
7: Obrim crònica internacional. L'Iran ha promès represàlies contra l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. El règim de Teheran assegura que està preparat per les sancions nord-americanes i confia que els seus socis resistiran la pressió de Washington. El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, assegura que sancionaran els països, les entitats o companyies que facin negocis amb Teheran.
10: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
7: Els Estats Units, però, no han identificat quins països castigaran ni tampoc han concretat quan entraran en vigor les sancions, i asseguren que, en canvi, es donaran temps per tallar els lligams amb l'Iran. Malgrat que l'administració de Trump té ara el focus posat en la guerra econòmica

0: Teheran, el secretari del Tresor dels Estats Units no descarta tornar a recórrer a la força militar contra Teheran. La guerra va camí de complir 6 mesos sense progressos en les converses diplomàtiques i amb l'estret d'Hormuz, que és clau per al comerç mundial de petroli bloquejat. El Pakistan no atura, però, els esforços de mediació. El cap de l'exèrcit del país ha mantingut discussions en les últimes hores a Teheran i assegura que s'han fet progressos significatius. El preu del petroli es manté avui força estable, al voltant dels $91 al barril de Brent, després de baixar ahir prop d'uns $2. I el Canadà planta cara a Donald Trump, que l'amenaça amb una guerra d'aranzels. Les negociacions sobre un acord comercial entre els dos països veïns es van trencar divendres i Trump va anunciar que a partir de l'1 de gener del 2027 imposaria aranzels del 50% als vehicles i l'acers provenents del Canadà. La resposta del primer ministre canadenc, Mark Carney, ha sigut acceptar el pols i anunciar que també imposarà aranzels als productes dels Estats Units. Tot i això, Carney encara confia a poder arribar a un acord.
1: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha acusat el Canadà de voler els beneficis de ser un estat dels Estats Units, però mantenint la seva independència. I el president sirià Ahmed al-Sharaa es mostra molt satisfet pel nou gest dels Estats Units que els permet tornar a l'esfera internacional. Després de 47 anys, el govern de Donald Trump ha retirat Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme. El pas se suma a l'aixecament progressiu de les sancions econòmiques per part de Washington. Al-Sharaa diu que la decisió els permet desfer-se d'una càrrega pesada i gira full el seu dolorós passat per encaminar-se cap a la reconstrucció del país. De fet, Hamas confia que això li serveixi per recuperar l'accés al sistema financer mundial i atreure inversions per reconstruir el país. El govern nord-americà confirma així l'acostament progressiu a les noves autoritats sirianes i considera que està compromès en la lluita global contra el terrorisme. Un quart d'11 del matí. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Complicacions a l'autopista AP7, uns 2,5 km de cua a l'altura de Freginals, al Montsià, en sentit nord, direcció Barcelona-Tarragona, on hi ha un sol carril obert a causa d'una topada entre diversos vehicles, segons informen des del Servei Català de Trànsit. També complicacions a l'autovia A2, a l'altura d'Esparreguera, direcció Lleida, on hi ha un carril tallat a causa d'un vehicle avariat en una zona d'obres. També problemes encara a l'autovia A7, a l'altura de Vilaseca, en sentit sud, en direcció Castelló. A causa de les inundacions d'ahir, es manté tallada la sortida cap a PortAventura pels vehicles que circulen en sentit a sud. També complicacions a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, d'entrada a França. I per obres, la Nacional 260 arriba a Santa Freser i l'antitud a la C15 entre la Torre de Claramunt i Vallbona d'Anoia, si està fent pas alternatiu. El transport públic, recordem que les línies R2 Nord i R11 de Rodalies es registren retards a causa d'un robatori de cable entre les estacions de Riells i Viabrea, Breda i Massanet Massanes. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: Encara afegirem que la ronda de dalt ha recuperat avui el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 a Barcelona per les obres de cobertura del tram entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca. Els treballs avancen amb la col·locació de 56 de les 101 peces que formaran el nou sostre. L'objectiu és acabar la cobertura a finals del 2027. Durant els pròxims mesos es mantindrà la velocitat limitada a 40 km/h i hi haurà talls nocturns al tronc central.
3: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
4: De mica en mica van marxant els núvols prims, els núvols alts, s'imposa el sol a la major part del país en un dia que serà una mica més calorós. Puja la temperatura a la façana litoral, la sensació de xafogor serà acusada en tota la Costa Daurada, Costa Central, també al Maresme. En una tarda de sol, amb alguna nuvolada del Pirineu, que no tindrà més conseqüències. Avui les màximes s'enfilaran fins als 34-35 graus a les comarques de Girona, també potser als 32-34 graus en àrees de les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, en un dia que serà força més tranquil que no pas el d'ahir. Per demà, Parlarem, de fet, entre dimecres i dijous del pas d'una nova línia d'inestabilitat. Dimecres al matí hi haurà alguns intervals amb núvols, amb ruixats, amb alguna precipitació de caràcter feble en alguns indrets del país, de distribució molt irregular, i a partir de migdia aquesta situació anirà canviant cap a domini del sol, però un

0: sol entrenyinar per la presència de núvols prims. Les temperatures màximes demà seran una mica més altes que les d'avui. Entre dijous i divendres, ja dèiem, pas d'una petita línia d'inestabilitat. Dijous al matí amb més sol, amb nuvolades que aniran guanyant terreny, sobretot a la façana litoral, i a la tarda amb alguns ruixats dispersos en aquesta zona que donarien també durant la nit i les primeres hores del matí de divendres algunes precipitacions. Després, de cara a la segona part de divendres, més clarianes, i de fet sembla que el cap de setmana serà majoritàriament assolellat i amb temperatures que tendiran a pujar, l'ambient de cap de setmana vinent serà un altre cop estiuenc.
1: Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies s'hi quedaran. Alguns ajuntaments comencen a veure que els puja el turisme fora de la temporada pròpiament d'estiu. Girona, Núria Peraire.
2: Una cinquantena d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre on s'allotgen els turistes, si en hotels o apartaments, quants dies passen al municipi, de quines zones de Catalunya són o de quins països. Això els permet millorar la gestió del turisme, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant per promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística, ho explica el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín.
3: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així, aquí no. Agafes totes les dades de tot mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable per si vols començar a planificar, estructurar promocions o veure realment qui tens en el teu municipi.
2: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala comencen a marcar una nova tendència. Tenen més turistes al maig i lleugerament més al juny. Per tant, s'està produint certa desestacionalització, és a dir, que els turistes els visiten més enllà dels mesos d'estiu. Ho explica el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
4: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema, mirar on hem de desestacionalitzar més, rebre molts inputs que ens permetran doncs, planificar més tota la promoció.
2: Si cada cop hi ha més gent fora de la temporada d'estiu, poden potenciar millor, per exemple, altres atractius com rutes de senderisme.
1: Un grup d'investigadors catalans del CREAF estudien com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc que sol cremar més fàcilment. Mitjançant una aplicació es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables d'aquest projecte.
5: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
1: L'eina també facilita la gestió dels ramats. Lluís de la Càmera, ramader d'Agullana a l'Alt Empordà i membre d'Unió de Pagesos, col·labora en la protecció dels boscos seguint les indicacions que li donen els bombers.
6: I en qüestió de pocs dies tenim bueno, sempre depèn del menjar que hi ha, però podem tenir molt ben arrenat i llavors bombers d'aquella zona, diguem, lliure per, primer, perquè no es desenvolupi un incendi, però a més també zones de seguretat perquè ells puguin treballar sense risc.
1: Els collars de les vaques són gratuïts pels participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda als 300 euros per unitat. Canviem de qüestió, els Mossos d'Esquadra han recuperat 9 cotxes de gamma alta valorats en 640.000 euros que havien estat robats i venuts posteriorment de manera fraudulenta. Els agents han denunciat un home acusat de falsificar la documentació d'aquests vehicles i després revendre'ls. Els cotxes procedien de l'estranger, d'Itàlia, Dinamarca i França, i després se'ls falsificaven els números de bastidor per matricular-los de manera fraudulenta a l'estat espanyol. La investigació continua oberta i no es descarta que hi hagi més detencions i es detectin més cotxes robats.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I en cultura parlem de Tadeu Jones.
8: Hey, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
1: que esperen la quarta entrega de la saga que rèdem al cinema. Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa se centren en la paternitat del famós arqueòleg i la seva dona. La petita Oli, una nana intrèpida de 2 anys, provocarà la gelosia de la mòmia, el millor amic del Tadeu, i tot plegat acabem un viatge en el temps. Teresca Tinfo ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que ha explicat que fins ara s'havia resistit a tractar el tema de la paternitat, però que ara era el moment per fer-ho. I ha pogut parlar la Montse Pujol.
9: A la quarta entrega, el Tadeu i la Sara són pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena intrèpida, la presència de la qual altera la convivència al grup i fa posar gelós el personatge de la mòmia, que acabarà demanant un desig, un viatge en el temps. El director del film, Enrique Gato, ha explicat a 3Cat Info que fins ara s'havia resistit a presentar Tadeu Jones com a pare, però que després d'anys d'acompanyar-lo, era el moment de fer-ho.
10: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje. Y, bueno, hay una cosa que sucede. Hablamos de paternidad y no todo el mundo ha sido padre, pero todos hemos sido hijos y yo creo que de alguna forma toda la gente se va a sentir identificado con lo que aparece ahí.
9: La nova història trasllada als protagonistes des de Londres fins al segle XVI i permet així que l'espectador descobreixi el regne de Paititi, el Perú, l'acròpolis d'Atenes i la bellesa del Pròxim Orient. A banda del recorregut geogràfic, Enrique Gato dona un tomb amb tots els personatges.
10: Y la novedad es que ahora hablan, ahora son mascotas parlanchinas, ahora son personajes que les hemos puesto voz. Entonces, es otra de las grandes novedades. Y yo creo que en general la peli lo que hace es darle un vuelco a todos los personajes. A todos les sacamos un poco de su sitio para meterles en papeles que no son los suyos habituales.
9: Enrique Gato reconeix que és un amant del cinema dels anys 70, 80 i 90 i per això a la pel·lícula hi trobareu diverses picades d'ullets a diferents títols.
10: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos en esta película.
9: La quarta entrega de la saga arriba demà als cinemes.
1: Esports. Eudald Serra, bon dia.
11: Bon dia. El Barça ja prepara el partit que disputarà dijous contra l'Athletic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada de Lliga, i que suposarà el debut al Camp Nou de la temporada en un partit oficial. Rodri ja es va entrenar ahir per primer cop amb l'equip i podria jugar alguns minuts aquest dijous. I també es va reincorporar als entrenaments Alejandro Valde, que no havia entrat a la convocatòria pel partit contra l'Elx. Per la seva banda, Gavi, que finalment només té una forta contusió al genoll dret, s'espera que es reincorpori ben aviat als entrenaments, però ara mateix és dubte per aquest partit. Ahir es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb 2 partits, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Avui, mentrestant, s'ha de jugar el partit València-Betis, que també està pendent de la primera jornada, un partit que començarà a les 9 del vespre.
12: 3Cat Info.
11: El Barça, mentrestant, ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats al voltant de l'estadi de l'Elx, just abans que comencés el partit de diumenge. En un comunicat emès ahir, el Club Blaugrana lamenta que la Policia Nacional requisés estelades, afegeix que espera explicacions i no descarta emprendre actuacions si les considera oportunes. Paral·lelament, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, on li ha traslladat la seva preocupació i indignació per l'actuació policial. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionada i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. El president del Parlament també reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir els fets. Mentrestant, també han denunciat els fets ocorreguts a Elx diumenge passat, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP. El que fa a la segona divisió de futbol, el Girona va presentar dos reforços més, els centrals Mumin i Furtado. El ganès Abdul Mumin, que ve de jugar al Rayo Vallecano, explica per què ha triat l'opció del Girona.
13: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
11: Per la seva banda, el portuguès Mauro Furtado, que arriba del Benfica, també dona més detalls de per què ha acceptat la proposta gironina.
14: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar, ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club, que dona oportunitats i aposta molt pels joves, i que té molta història aquí a Espanya.
11: Mentrestant, s'espera que en els pròxims dies el Girona posi punt i final al col·laborat de l'extrem Sigankov, que ha demanat marxar i que es va negar a jugar la primera jornada de Lliga.

0: Si no hi ha canvis d'última hora, l'ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que entrena precisament l'extècnic gironí Mitchell. El Sabadell, mentrestant, ahir també va donar la baixa al lateral Carlos Alemán, que jugava al club vallesat des de la temporada passada. I encara en futbol, un apunt més, l'exblaugrana Xavi Hernández serà presentat avui com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, com ja va fer en el seu moment també el Futbol Club Barcelona. La tercera etapa de la Volta a Espanya va haver de ser suspesa quan només faltaven 15 quilòmetres pel final a Font-Romeu per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra que va caure ahir també a l'Alta Cerdanya. L'etapa va quedar anul·lada i sense guanyador, per la qual cosa l'eslovè Tadej Pogacar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte a Van Aert i 10 sobre Matthew Brennan. Avui s'ha de disputar la quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i amb 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria.
1: 3Cat Info.
0: I en handbol, el Barça en categoria masculina i el Granollers a la femenina van ser els campions de la Supercopa Catalana després de les finals disputades ahir a Calella, al Maresme. A la final masculina, el Barça va superar el Granollers 29-35, mentre que a la femenina va ser el Granollers qui va guanyar el Lleida a la final per 26-22. Mentrestant, el Mundial d'Hockey Herba, que es disputa aquests dies a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, va perdre ahir per 1-4 contra Alemanya i ha quedat fora de les semifinals d'aquesta competició. Qui sí que lluitarà per les medalles és l'equip espanyol masculí, amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival serà la selecció dels Països Baixos.

0: Dos quarts d'onze, notícies més destacades. A aquesta hora, Tarragona treballa per retirar els arbres caiguts i restablir la normalitat a la ciutat després de la tempesta i la pedregada que va afectar ahir la capital tarragonina. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Rubén Viñuales creu que no es poden demanar responsabilitats perquè no es va enviar les alertes. Des de Protecció Civil reconeixen que aquests avisos només es poden enviar amb fenòmens previsibles. Mentrestant, a Lleida aquest matí s'avaluen els danys a l'agricultura provocats per la pedregada d'ahir que va afectar diversos municipis del Segrià. L'afectació s'espera sobretot en poma, pera, préssecs, tardans i figues. I el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva d'emigrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De tot això us n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que la coberta de l'absis de la catedral de Tortosa al Baix Ebre ja es pot visitar. L'espai ha patit una gran transformació després que s'hi detectessin deficiències. I avui arrenca una nova edició del Festival FITAC de Girona amb l'objectiu de fer arribar el teatre amateur al màxim de públic possible. La inauguració serà aquesta tarda amb el musical Dins del Bosc de la companyia Quart Passadís. Fins diumenge el festival proposa una programació d'una vintena de companyies locals i internacionals. I en esports a Udal, el Barça ja prepara el partit pendent de Lliga contra l'Atlètic Club de dijous amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt per debutar.
1: Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió i el jugador només té una forta contusió al genoll, tot i que és dubtós per dijous. Rodri, per la seva part, es va entrenar ja ahir per primer cop amb els seus companys i podria estrenar-se davant l'Atlètic Club de Bilbao.
0: Domini del sol avui amb bandes de núvols prims i alguna nuvolada a la tarda al Pirineu. La temperatura pujarà amb xafegó al litoral i màximes que poden fregar una altra vegada els 35 graus a les comarques gironines. Dos quarts d'onze i dos minuts, marxem cap a Tarragona, que avui s'ha despertat encara amb les restes de la pedregada que va caure ahir a la tarda a la ciutat. L'alcalde, Rubén Viñuales, creu que no es poden demanar responsabilitats per la falta d'alertes respecte a aquest fenomen, perquè entén que no es podia preveure. Clara Chavarría Domingo.
2: Si bé els equips de la brigada municipal han treballat durant tota la nit, a primera hora del matí encara no s'ha pogut restablir la mobilitat a tots els carrers de la ciutat. S'estan retirant encara elements i arbres caiguts a diversos punts del terme municipal. De fet, la caiguda d'un arbre ha deixat

0: sense llum uns 2.000 veïns de la zona de Montnàs. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, assegura que aquest temporal ha estat extraordinari perquè ha afectat a tota la ciutat. Un episodi que ahir els bombers van fer que rebessin més de 200 avisos entre les 5 de la tarda i 8:45 del vespre. Viñuales també s'ha referit al fet que no s'hagi pogut preveure aquest temporal i opina que no es poden demanar responsabilitat si no es va poder preveure.
1: Ells ho fan en base a un criteri científic del Meteocat. En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i, si em permet, fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica, no?
0: Altres zones afectades de la ciutat van ser vies importants com l'Avinguda Vidal i Barraquer, al barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, on es va poder veure un cotxe atrapat, la carretera nacional 340 al seu pas per Bonavista i els polígons industrials com els del Francolí i Entrevies. Una imatge força impactant també va ser la de les desenes de coloms que van aparèixer morts a la confraria de pescadors de Tarragona a causa de la pedregada.
2: Doncs bé, en aquest sentit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, reconeix que davant de tempestes sobtades i poc previsibles no hi ha temps per activar el sistema d'emergències S-Alert. És el que va passar ahir i també el cap de setmana a les mateixes comarques de Tarragona, com també ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Ho podem fer quan tenim una previsió elevada de que un fet succeirà l'endemà, eh? Amb aquests fenòmens com avui, jo no soc meteoròloga, no us puc explicar exactament com funciona, però el que sí que veiem és que són molt sobtats i al ser molt sobtats tenen una poca predictibilitat. Aquest fet no ens permet tenir aquesta prevenció que ens agradaria tenir.
2: Sol insisteix que quan ja ha començat el temporal no hi ha temps material per enviar l'avís.
3: El problema que nosaltres tenim és que quan es comença a produir el fenomen, el marge per fer aquest avís és mínim. No tenim marge per fer aquest avís perquè ja s'està produint, ja està tenint lloc.
2: I insisteix que les alerts només s'envia quan tenen una previsió clara de pluges d'intensitat 5 o 6, que és el nivell màxim. Mentrestant, a Lleida aquest matí s'avaluen els danys de l'agricultura provocats per aquesta pedregada que va caure ahir, que va afectar diversos municipis del Segrià. Va caure pedra de fins a 2 centímetres en pobles com Almenar. L'afectació s'espera sobretot en poma, pera, préssecs, tardans i figues. Justament la collita de figa acaba de començar i ho ha fet 2 setmanes abans del que és habitual a causa de la calor. A Catalunya es colliran més de 5.000 tones de figues, la majoria a les comarques de Lleida. Anem cap a la capital del Segrià, Noàlia Caselles.
4: El cultiu de la figa va l'alça a Catalunya. En 2 anys, les hectàrees que s'hi dediquen han augmentat més d'un 20% i ara s'acosten a les 500. I això també queda reflectit en les tones que es produeixen. Aquest any passaran de les 5.000, mentre que l'any passat van ser 1.200 menys. Aquest augment de producció també es nota en altres zones de la península i en països com Grècia i Turquia. I la conseqüència immediata ha estat un descens del preu. Àlex Lledonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes per aquest cultiu.
5: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
4: Aquest any, a falta de saber quins danys ha provocat la pedregada d'ahir a la tarda, la collita a Catalunya s'ha avançat 2 setmanes per la calor, que també ha provocat que els fruits siguin més petits. Això sí, s'esperen qualitats molt altes perquè la temperatura no ha afectat la dolçor.
2: 11:45.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Pedro Sánchez presideix a aquesta hora el primer Consell de Ministres del curs, on s'aprovarà un comandament únic per gestionar la crisi a Ceuta. El designat és el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que a partir d'avui mateix dirigirà l'emergència. La Moncloa pren aquesta decisió 26 dies més tard de l'entrada massiva de migrants. Avui, a primera hora, Sánchez també ha reunit el Consell de Seguretat Nacional. Madrid, Paula Brujats.
7: Pedro Sánchez torna de vacances amb la necessitat de desencallar la crisi a Ceuta, dona una nova dimensió a l'emergència i cedeix a la reclamació que feia el Partit Popular. Avui s'aprovarà aquest comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i això vol dir que a partir d'avui la Moncloa pren el timó de la crisi, assumeix la coordinació total de l'emergència, podrà mobilitzar recursos humans i materials, tot i que Ceuta no perd les seves competències. Però per què es fa ara? Per què es fa 26 dies més tard? Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
8: Hemos pasado en los los últimos días a una fase en la cual ya no solo hablamos

0: hablamos de elementos securitarios, sino que es una fase bastante más amplia en la cual pues cada vez tiene más importancia el elemento de la coordinación y de ahí la importancia de este mando único para ser lo más eficientes y lo más rápido posibles.
1: Al migdia, a la roda de premsa del Consell de Ministres, el mateix Àngel Víctor Torres, que aquesta tarda ja viatja cap a Ceuta, donarà detalls del nou pla. L'emergència passa a ser una crisi de seguretat estatal i el comandament únic té com a prioritat accelerar les expulsions dels adults migrants que queden a Ceuta, agilitzar l'acollida dels menors i la resposta a les sol·licituds d'asil, una mesura per millorar la coordinació entre administracions. El govern espanyol, a la pràctica, entoma les crítiques davant d'una crisi que continua enquistada i crear aquest comandament únic que divendres passat a la Moncloa descartaven.
2: Gràcies, Paula. Almenys 47 morts i 22 ferits a Haití en un atac d'una banda armada a prop de la capital de Port-au-Prince. Els fets han passat en una localitat situada a dalt d'un turó amb una posició estratègica en les rutes cap a la ciutat i escenari de dotzenes d'episodis de matances, violacions, incendis provocats i segrestos els últims anys, cosa que ha fet milers de persones hagin hagut d'abandonar casa seva. Tant les Nacions Unides com les organitzacions de defensa dels drets humans denuncien la manca de protecció de la població. El govern haitià ha condemnat l'atac i ha promès reforçar la seguretat, però els residents consideren que amb això no n'hi ha prou.
3: Vivim humiliats. El govern no té res per nosaltres. No fan res per nosaltres. La sang de la població no deixa de córrer. El primer ministre ha de dir alguna cosa. Ja no ho podem suportar més.
2: Les Nacions Unides calculen que 3.000 persones van marxar de la zona l'any passat pels atacs, amb 260 víctimes més i 200 cases incendiades. La violència pot dificultar la celebració d'eleccions al desembre, que són les primeres en una dècada. 5 minuts per 3 quarts d'11. Aquest estiu, el País Valencià ha patit 5 grans incendis. Avui fa just un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó i la setmana passada es van complir 4 anys de l'incendi de Begís, un dels més devastadors d'aquest segle. Dues alcaldesses reflexionen sobre les conseqüències d'aquests focs. Anem cap a Eslida, Pepa Ferrer.
4: El de la Vall d'Uixó va ser un incendi molt virulent. Un 12% de la Serra d'Espadà va cremar i el camp ha acumulat pèrdues d'uns 40 milions d'euros. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida, una de les poblacions més afectades.
5: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. A veure qui comença de zero, qui torna a plantar oliveres, qui torna a plantar ametllers. Si ja no es veuràs, ja no tindràs producció. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
4: Reclamen que les ajudes servisquen de debò.
5: Si te donen 1.000, 2.000 euros perquè tens molta terra, igual has guanyat més dels diners que te s'ha chances, dels diners que te van a donar que el que tu traies d'eixes parcel·les. I moltes no sabies ni on les tenies. Aleshores, d'alguna manera, que te donen diners, però que tu justifiques que has fet alguna cosa amb aquests diners, que has gestionat, o bé bosc, o bé terra agrícola.
4: Fa 4 anys, l'incendi de Begís va arrasar gairebé 20.000 hectàrees i va calcinar el 98% del terme municipal. Només el 5% de la muntanya s'ha recuperat. María José Madrid és l'alcaldessa.
6: Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían, y eso significa también que tenemos el monte como más despoblado, más descarnado todavía.
4: Ara, 4 anys després, una granissada ha tornat a colpejar els agricultors i els ha destrossat la collita.
6: Con tan buena suerte que con esta granizada que nos cayó el día 15, como no, pues se ha vuelto a perder toda la cosecha de almendra y oliva de este año. Absolutamente toda.
4: Les ajudes particulars van arribar i es van justificar, però a l'alcaldessa encara li falta 1 milió d'euros per cobrar.
6: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís.
4: Aquestes dues alcaldesses, que han de gestionar les conseqüències dels incendis, consideren que no se n'ha après prou i que la paciència té un límit.
6: Yo creo que nadie acaba de aprender. El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra d'Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge? I com afecta tant a nivell de fauna com de flora.
4: Reflexions d'unes alcaldesses que han vist com el País Valencià aquest estiu ha patit ja 5 grans incendis.
2: Tornem cap a Tarragona ara per una qüestió molt més amable. La coberta de l'absis de la catedral de Tortosa al Baix Ebre ja es pot visitar. L'espai ha patit una gran transformació després que s'hi detectessin deficiències. Els treballs han deixat al descobert gàrgoles i les vidrieres de la catedral. Jordi Barranca.
7: La restauració de l'absis ja s'ha acabat i ara ja han començat les visites guiades. De moment es fan únicament els dissabtes al matí. La restauració està minuciosa i ara es permet accedir a una part de la ciutat fins ara desconeguda pel gran públic. Jordi Sebastià, guia de la visita.
8: Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, que és, diguéssim, l'absis vist des de dalt, des del terrat, on hi ha tot un món de gàrgoles, d'inscripcions de canters i d'iconografia gòtica. La part de dalt pot explicar la supervivència dels anys, per exemple, de les gàrgoles, que estan intactes des del primer dia.
7: De fet, s'ha treballat sobre més de mig miler d'elements, com ara gàrgoles, però també vitralls.
8: O també les vitralls, que a la part inferior de la catedral són d'alabastre, pedra blanca, pedra transparent, però des del punt de vista que els veiem nosaltres al terrat, ja són vitralls fets en vidre i en formes acolorides, com a la resta de catedrals catalanes.
7: Tot havia quedat malmès per reconstruccions anteriors, les filtracions d'aigua i també el pas del temps. En un futur es vol incloure aquest recorregut dins la visita general a la catedral.
2: Llumbert, el projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París, l'Aràbia Saudita ha firmat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
9: El mateix Emmanuel Macron l'ha titllat d'anunci fora de sèrie en un missatge a les xarxes socials. 6.000 milions d'inversions saudites que permetran la creació de 22.000 llocs de treball. Són càlculs del president francès amant del manga i que ha deixat consideracions morals a banda per tancar amb Mohammed bin Salman aquest acord per construir tres parcs d'atraccions al nord-oest de París. No hi ha dates d'inici d'obres ni d'obertura, però pel govern francès, mancat de bones notícies econòmiques, un motiu d'orgull nacional haver aconseguit el finançament dels saudites. Son Goku farà la competència a Mickey Mouse i substituirà una figura ben francesa, el gegant Gargantua, l'aire dels temps.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: 3:15 del matí. A aquesta hora actualitzem dades pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs sense noves incidències, però es mantenen uns 2-3 quilòmetres de cua a l'autopista P7 a l'altura de Freginals, a la comarca del Montsià, en sentit nord, direcció Barcelona-Girona. I és que recordem que hi ha hagut una topada múltiple que talla un carril a la circulació i en queda només un d'obert al trànsit. També aturants a l'N2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, d'entrada a França, a la C63 a Lloret de Mar per anar cap a la costa. A l'autovia A2 a Esparreguera, direcció Lleida, on hi ha un vehicle avariat en una zona d'obres. També cues per al altres obres a l'autovia de Castelldefels, la C31 al Prat de Llobregat en direcció Barcelona, la B30 Barberà del Vallès en sentit sud, Nacional 260 a Ribes de Freser o la C15 entre la Torre de Claramunt i Vallbona de Noia, si està fent pas alternatiu. Al transport públic es mantenen els retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies per un robatori de cable aquest matí entre les estacions de Massanet, Massanes i Riells i Viabrea, Breda. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
10: El temps.
2: Tomàs Molina.
12: Avui serà un dia força més tranquil, amb alguns núvols alts que al llarg de les properes hores s'aniran trencant, afectaran encara les comarques gironines, però de cara a la tarda s'acabarà imposant el sol a la major part del país, amb alguna nuvolada al Pirineu, amb temperatura alta en la línia de la costa, amb xafogor, sobretot a la línia de la costa daurada, la costa central, el Maresme, i temperatura que pot enfilar-se fins als 34-35 graus a les comarques gironines, però que estarà entre els 33, com a molt 34, a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà un altre canvi, petit canvi de temps. Demà al matí hi haurà intervals en núvols més abundants, fins i tot amb ruixats de distribució regular al llarg del matí fins a migdia, en general de caràcter feble, i amb temperatura que tendirà doncs, a la baixa. Demà serà un dia una miqueta menys càlid que no pas el d'avui. A la tarda, demà amb clarianes, amb núvols alts que aniran entrenyant en el cel i ja sense precipitacions. Entre dijous i divendres torna a passar una línia d'inestabilitat. Dijous al matí farà sol, amb nuvolades que guanyaran terreny a la façana litoral i a la tarda que poden donar de nou ruixats, alguna precipitació de caràcter feble que afectarà la meitat est del país durant la tarda vespre de dijous, la nit de dijous a divendres i el matí de divendres. A partir de la tarda de divendres s'obre un altre cop clarianes i sembla que el cap de setmana serà majoritàriament assolellat i amb temperatures més altes, amb un temps, per tant, que serà més estiuenc.
10: 3CAT Info.
2: El Festival FITAC de Girona comença avui amb l'objectiu de fer arribar al teatre amateur al màxim de públic possible, ja que sovint els espectadors són del mateix sector. Fins diumenge proposa una programació d'una vintena de companyies locals i internacionals. Girona, Maria Rovira.
13: Baixem llum, sisplau. Taló. Vet aquí que una vegada,
14: jo vull
13: en un regne molt llunyà,

amb el lema Fitac Connection, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona enceta un nou projecte de 4 anys amb una programació que vol abraçar tot tipus de propostes per arribar al màxim de públic i que pretén convertir

0: pagada amb un musical, una tria que van tenir molt clara segons Xavier Valentí.
1: El FITAC inaugurem amb un musical, no ho havíem fet mai, però a vegades fer una programació teatral és una conjunció d'estrelles, i aquest any es van presentar una companyia de Sant Just d'Esvern que es diuen Quart Passadís, i fan una obra de Stephen Sondheim. Realment és una obra de fantasia que ha estat estrenada l'any 90 al West End de Londres, es va estrenar a l'inici dels 2000 a Broadway, de Goll de Gom la va fer a Barcelona el 2007.
0: Fins diumenge, el FITAC proposa una combinació de teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa, amb propostes internacionals i catalanes.
1: Tenim teatre de titelles amb una companyia d'Armènia, tenim teatre universitari amb una gent de Letònia, tenim companyies de Lituània, tenim una gran companyia amb 80 anys d'antiguitat, que és l'Estudi de Mònaco, una companyia de gana en el món del teatre amateur que ve a fer un espectacle clàssic. Però avui dia hi ha molta varietat, i amb companyies de casa locals també, el teatre de comarques gironines també ja és ben representat.
0: Entre les propostes locals hi ha la del Mirall de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona i les que es veuran a la jornada del FITAC OFF, que tancarà el festival diumenge a la sala La Planeta. Aquest any s'obre el ventall d'escenaris i es fa arribar al teatre a centres de dia per gent gran.
2: Gaudiu de l'espectacle!
3: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
4: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
3: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
4: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
5: L'Espanyol va néixer a la Universitat de Barcelona el 28 d'octubre del 1900. Un grup de joves universitaris, majoritàriament estudiants de medicina i enginyeria, encapçalats per Àngel Rodríguez, van crear la Societat Espanyola de Futbol, el club que a partir del 1912 portaria ja el nom de Reial Club Deportiu Espanyol.

0: L'Espanyol ha jugat en 10 estadis diferents com a local, però Sarrià sempre serà el gran temple. Ha tingut 31 presidents, l'últim a l'Ampeis, 75 entrenadors, i ha vist com més de 1.200 jugadors diferents vestien la samarreta blanca i blava en algun dels gairebé 4.200 partits oficials que ha disputat. L'Espanyol ha guanyat 4 Copes d'Espanya, ha jugat 2 finals europees i s'ha endut un bon grapat de campionats o Copes de Catalunya, sense oblidar els 6 descensos a segona divisió. Les dades, però, sempre són fredes. Què us sembla si fem un viatge sonor pels 125 anys de la història perica? Un recorregut emocional a través d'alguns dels grans moments viscuts per l'Espanyol al llarg de tot aquest temps.
1: Espanyol! Unos cuantos jóvenes entusiastas por este atlético deporte forman la Sociedad Española de Fútbol. Debutan contra el Hispania. Forman estas primitivas filas Rodríguez, Avallí y Roca. Alcalá, Escardó, Ruiz, Montells, Pons, Soler, Bernat, Lizárraga, Álvarez y el incomparable Sánchez.
2: Obtienen el título de campeón de España jugando contra el Real Madrid.
3: Y es el jugador más el que decide la victoria del Español con tiro hábil y pausado. El entusiasmo de la multitud se desborda al entregar la Copa del Senegalísimo al capitán del Club Deportivo Español.
2: Alejandro Scopelli, gran técnico argentino, se hace cargo del Español. Coincide con la temporada de las bodas de oro. El equipo se hace irresistible en la primera vuelta marchando en cabeza imbatible.
4: Miquel Solé, Miquel, cap endarrere. I gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol. Ha marcat Pizzi.
5: Si falla l'Osada, adeu a la Copa de la UEFA. Si l'entra l'Osada, encara hi ha esperança. L'Osada cap a la pilota. Fora, fora, s'ha acabat. S'ha acabat la Copa de la UEFA per l'Espanyol.
6: Mats espanyolistes. 100 anys ens contempla. Avui és un dia molt especial. El nostre club es vesteix de gala per celebrar un acte únic. L'acte d'inauguració del nostre centenari.
7: Atenció, ja ha pres la pilota Tamudo a Toni. Quina balada, Tamudo retalla. Gol, gol, gol, gol, gol. Quin gol, quin gol, quin gol, quin gol. Murri, murri, murri, murri, murri, murri. Ha estat Murri Tamudo. Quin gol, mare de Déu, senyor. Si no ho veig, no m'ho crec.
8: Prepareu-vos, senyors, que això s'acaba. Prepareu-vos per celebrar la festa. Vinga, obrim polles de cava, que és hora de celebrar-ho. L'Espanyol guanyarà el quart títol de Copa de la seva història. Avui, a més, amb un resultat contundent final. Campions, campions, campions, campions, campions. L'Espanyol acaba de guanyar la Copa de la...

0: 2006.
1: Intenta Riera arribar-hi.
0: Molt bé, Jana.
1: La lluita, el xuta Jonathan. Gol!
2: Anys semblava impossible d'imaginar i pocs s'haurien atrevit a dir que només en 12 anys l'Espanyol tornaria a tenir el seu estadi, la seva casa. Diumenge 2 d'agost del 2009 l'Espanyol inaugura la seva nova llar.
3: Voleu saber més i sentir més protagonistes sobre els 125 anys d'història de l'Espanyol? Això és Recurs, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio. Podeu trobar el documental complet a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT.
4: Records, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
5: Ronaldo Gassís Moreira.
6: Records, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
7: Doncs veure l'actualitat esportiva.
4: Esports.
7: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça ja prepara el partit que disputarà dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada de Lliga, i que suposarà el debut al Camp Nou de la temporada en un partit oficial. Rodri ja es va entrenar ahir per primer cop amb l'equip i podria debutar, i també es va reincorporar als entrenaments Balde, que no havia entrat a la convocatòria pel partit contra l'Elx. Per la seva banda, Gavi, que finalment només té una forta contusió al genoll dret, s'espera que reincorpori ben aviat als entrenaments. Ahir, mentrestant, es van completar els partits de la segona jornada de la Lliga de Primera Divisió amb aquests dos marcadors, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. Avui, mentrestant, s'ha de jugar el partit València-Betis, que també està pendent de la primera jornada del campionat.
4: 3CAT Info.
3: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats al voltant de l'estadi de l'Elx junts abans de la disputa del partit de Lliga de diumenge. En un comunicat emès ahir, el Club Laurana lamenta que la Policia Nacional requisés estelades, afegeix que espera explicacions i no descarta emprendre actuacions si calgués. Paral·lelament, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, on li ha traslladat la seva preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació policial. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. El president del Parlament també reclama al ministre espanyol l'obertura d'una investigació. També han denunciat aquests fets Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP.
4: 3CAT Info.
3: Pel que fa a segona divisió, el Girona va presentar ahir dos jugadors més, els centrals Mumin i Furtado. El ganès Abdul Mumin, que ve de jugar al Rayo Vallecano, explica per què ha escollit l'opció gironina.
8: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
3: Per la seva banda, el portuguès Mauro Furtado, que arriba del Benfica, també dona més detalls de per què ha triat la proposta gironina.
9: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
3: Mentrestant, s'espera que en els pròxims dies el Girona posi punt final al cas de l'extrem Sigankov, que ha demanat marxar i que es va negar a jugar la primera jornada. Si no hi ha canvis d'última hora, l'ucraïnès acabarà fitxant per l'Ajax, que entrena l'exgironí Mitchell. D'altra banda, el Sabadell també en les últimes hores ha donat la baixa de lateral Carlos Alemán, que jugava al club vallesà des de la temporada passada. I encara en futbol, un parell de punts més. D'una banda, l'exblaurana Xavi Hernández serà presentat avui com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que, com ja va fer en el seu moment, també al Barça. I a la Premier League, ahir es van enfrontar els dos últims ex-tècnics del Madrid amb la victòria al Chelsea de Xavi Alonso sobre el Fulham d'Arbeloa per 2-3. Tots dos debutaven com a entrenadors a la Lliga anglesa.

0: L'actualitat esportiva a fons.
1: La tercera etapa de la Volta a Espanya va haver de ser suspesa ahir quan només faltaven 15 quilòmetres pel final de Font Romeu, per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra que va caure ahir també a l'Alta Cerdanya. L'etapa va quedar anul·lada i sense guanyador, per la qual cosa Pogacar continua amb el mallot vermell de líder. Avui s'ha de disputar la quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. I en handbol, el Barça en categoria masculina i el Granollers a la femenina són els campions de la Supercopa Catalana després de les finals celebrades ahir a Calella, al Maresme. A la final masculina, el Barça va guanyar el Granollers pel resultat final de 29 a 35, mentre que la femenina va ser el Granollers qui va guanyar Lleida a la final per 26 a 22. I el Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i Països Baixos, la selecció espanyola femenina amb 10 jugadores catalanes va perdre contra Alemanya per 1 a 4 i ha quedat sense opcions de disputar les semifinals.
0: Trescat Info.

0: Bon dia, en punt, les 11 del matí. Tarragona treballa per retirar els arbres caiguts i restablir la normalitat a la ciutat després de la tempesta i la pedregada que va afectar ahir la ciutat. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Rubén Viñuales creu que no es poden demanar responsabilitats perquè no s'envies les alert. Segons Protecció Civil, reconeixen que aquests avisos només es poden enviar en fenòmens previsibles. Pedro Sánchez presideix aquesta hora el primer Consell de Ministres del curs, on s'aprovarà un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El designat és el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que a partir d'avui ha de dirigir l'emergència. La Moncloa pren aquesta decisió 26 dies més tard de l'entrada massiva de migrants. Avui, a primera hora, Sánchez també ha reunit el Consell de Seguretat Nacional. L'Iran promet respondre a l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. L'administració Trump ha amenaçat amb noves sancions contra tothom que faci negocis amb el règim de Teheran, però de moment no les imposen i donen temps als països per trencar els lligams amb l'Iran. El primer ministre del Canadà, Mark Carney, avisa als Estats Units que respondrà amb la mateixa moneda i l'amenaça de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% a partir de l'1 de gener. Aquesta ha estat la reacció. Malgrat l'advertiment, confia arribar a un acord comercial per evitar que el conflicte vagi a més. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies s'hi queden. Alguns ajuntaments, com Blanes, Platja d'Aro o l'Escala, comencen a veure que els puja el turisme fora de la temporada d'estiu. Investigadors catalans estudien com utilitzar vaques per prevenir incendis forestals. El CREAF està fent una prova que consisteix a col·locar collars amb GPS als animals que podran ser guiats a distància a través de senyals acústics perquè pasturin en zones concretes i eliminin vegetació del sotabosc. Tadeu Jones és pare en la quarta entrega de la saga que arriba demà als cinemes. Tadeu Jones i la llàntia meravellosa se centren en la paternitat del famós arqueòleg i la seva dona. La petita Oli, una nena intrèpida de 2 anys, provocarà la gelosia de la mòmia, que és el millor amic del Tadeu, i tot plegat acaba amb un viatge en el temps.
1: Esports.
2: El Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao amb el dubte de Gavi, amb Rodri a punt per debutar. Gavi només té una forta contusió al genoll, però continua entrenant-se al marge, mentre que Rodri ja es va entrenar ahir per primer cop amb els companys i podria tenir alguns minuts. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada entre el València i el Betis. Mentrestant, aquesta tarda, l'exblaurana Xavi Hernández serà presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos. I en ciclisme, avui quarta etapa, la primera clarament de muntanya a la Vuelta, amb sortida i arribada a Andorra de la Vella. Ahir l'organització la va haver de suspendre els últims quilòmetres per culpa de la forta tempesta d'aigua i pedra que va caure a l'Alta Cerdanya.

0: I el temps: domini del sol amb bandes de núvols prims i alguna nuvolada a la tarda al Pirineu. Les temperatures pujaran amb xafogor al litoral i màximes que poden fregar una altra vegada als 35 graus a les comarques gironines.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, són les 11 del matí, 4 minuts. Salutacions de qui us parla des d'ara i fins al punt de les 12, Nàtia Dell.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tarragona s'ha despertat avui encara amb restes de la pedregada que va caure ahir a la tarda a la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales creu que no es poden demanar responsabilitats per la falta d'alerta respecte a aquest fenomen perquè entén que no es podia preveure. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: Si bé els equips de la brigada municipal l'han treballat durant tota la nit, a primera hora del matí encara no s'ha pogut restablir la mobilitat a tots els carrers de la ciutat. S'estan retirant encara elements i arbres caiguts a diversos punts del terme municipal. De fet, la caiguda d'un arbre ha deixat sense llum uns 2.000 veïns de la zona de Montnàs. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, assegura que aquest temporal ha estat extraordinari perquè ha afectat a tota la ciutat. Un episodi que ahir els bombers van fer que rebessin més de 200 avisos entre les 5 de la tarda i 8:45 del vespre. Viñuales també s'ha referit al fet que no s'hagi pogut preveure aquest temporal i opina que no es poden demanar responsabilitat si no es va poder preveure.
3: Ells ho fan en base a un criteri científic del Meteocat. En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i, si em permet, fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica, no?
2: Altres zones afectades de la ciutat van ser vies importants com l'Avinguda Vidal i Barraquer, al barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, on es va poder veure un cotxe atrapat, la carretera nacional 340 al seu pas per Bonavista i els polígons industrials com els del Francolí i Entrevies. Una imatge força impactant també va ser la de les desenes de coloms que van aparèixer morts a la confraria de pescadors de Tarragona a causa de la pedregada.
0: La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, reconeix que davant de tempestes sobtades i poc previsibles no hi ha temps per activar el sistema d'emergència S-Alert. És el que va passar ahir i també el cap de setmana a les comarques de Tarragona, com ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Ho podem fer quan tenim una previsió elevada de que un fet succeirà l'endemà, eh? Amb aquests fenòmens com avui, jo no soc meteoròloga, no us puc explicar exactament com funciona, però el que sí que veiem és que són molt sobtats i al ser molt sobtats tenen una poca predictibilitat. Aquest fet no ens permet tenir aquesta prevenció que ens agradaria tenir.
0: Soler insisteix que quan ja ha començat el temporal no hi ha temps material per enviar l'avís.
4: El problema que nosaltres tenim és que quan es comença a produir el fenomen, el marge per fer aquest avís és mínim. No tenim marge per fer aquest avís perquè ja s'està produint, ja està tenint lloc.
0: Insisteix que l'ES Alert només s'envia quan tenen una previsió clara de pluges d'intensitat 5 o 6, que és el màxim. A Lleida aquest matí s'avaluen els danys a l'agricultura provocats per la pedregada d'ahir que va afectar diversos municipis del Segrià. Va caure pedra de fins a 2 centímetres en pobles com Almenar. L'afectació s'espera sobretot en poma, pera, préssecs, tardans i figues. Justament la collita de figa acaba de començar i ho ha fet 2 setmanes abans del que és habitual a causa de la calor. A Catalunya es colliran més de 5.000 tones de figues, la majoria de les comarques de Lleida. Lleida, Noelia Casellas.
5: El cultiu de la figa va a l'alça a Catalunya. En 2 anys, les hectàrees que s'hi dediquen han augmentat més d'un 20% i ara s'acosten a les 500. I això també queda reflectit en les tones que es produeixen. Aquest any passaran de les 5.000, mentre que l'any passat van ser 1.200 menys. Aquest augment de producció també es nota en altres zones de la península i en països com Grècia i Turquia. I la conseqüència immediata ha estat un descens del preu. Àlex Lledonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes per aquest cultiu.
6: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc. Per dir quasi bé, és cas.
5: Aquest any, a falta de saber quins danys ha provocat la pedregada d'ahir a la tarda, la collita a Catalunya s'ha avançat 2 setmanes per la calor, que també ha provocat que els fruits siguin més petits. Això sí, s'esperen qualitats molt altes perquè la temperatura no ha afectat la dolçor.
0: Afectacions, doncs, d'aquesta tempesta a la fruita, diguem-ne, de Lleida, a l'Alt Urgell i a la Cerdanya.

0: També ahir es van veure pedres de fins a 5 centímetres que van fer malbé, en aquest cas, els cotxes. Puigcerdà, Joaquim Albalater.
1: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abonyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts al damunt de vies secundàries.
0: Les tempestes d'ahir també van deixar una imatge impactant a França. És un tornado a prop de Carcassona que va fer almenys 41 ferits. El fenomen situat a la localitat de Pomàs també va causar danys a 300 habitatges. Segons la delegació del govern a la zona, més de 120 bombers han treballat tota la nit sobre el terreny per assegurar els edificis malmesos. El tornado va agafar molts veïns per sorpresa.
2: Era un tornado. Estava parlant amb el meu fill per telèfon. Un sostre que va caure, uns armaris que van caure a sobre i tot. I llavors vaig intentar refugiar-me com vaig poder i després vaig sentir aquest soroll fort i tot. I després ja està.
0: Les tempestes que van sacsejar al sud de França les últimes hores també han alertat el trànsit, han alterat, volem dir, el trànsit a les carreteres, han afectat l'activitat als aeroports i han obligat a cancel·lar trens.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 11 del matí i 10 minuts, parlem ara de Ceuta. Pedro Sánchez presideix aquesta hora el primer Consell de Ministres del curs, on s'ha d'aprovar un comandament únic per a gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El designat és el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que a partir d'avui ha de dirigir l'emergència. La Moncloa pren aquesta decisió i ho fa 26 dies més tard de l'entrada massiva de migrants. Avui, a primera hora, Sánchez, per cert, també ha reunit el Consell de Seguretat Nacional. Madrid, Paula Brujats.
4: Pedro Sánchez dona una nova dimensió a l'emergència. Ara passa a ser una crisi de seguretat estatal i el ministre Ángel Víctor Torres viatjarà aquesta tarda mateix cap a Ceuta per coordinar la resposta a la crisi. L'objectiu és accelerar el retorn cap al Marroc dels adults migrants que encara queden a Ceuta, resoldre més ràpid les sol·licituds d'asil i també accelerar la identificació i acollida dels menors d'edat. Per ara n'hi ha 2.900 d'identificats, però molts segueixen malvivint al carrer. La crisi a Ceuta ocupa el primer Consell de Ministres del curs polític. La Moncloa ha rectificat i finalment accepta aquest comandament únic que li reclamava des de fa dies el president de Ceuta, però també el Partit Popular. Avui, doble focus, aquest a la Moncloa, però també al Congrés dels Diputats, on compareix la ministra de Defensa, Margarita Robles, inaugura la ronda de compareixences dels ministres. Robles és la primera dels 7 ministres que aniran a donar explicacions al Congrés quan fa gairebé un mes d'aquesta entrada massiva. La titular de Defensa haurà d'aclarir si el CNI va avisar el Ministeri de l'Interior del risc d'una entrada massiva com la del 30 de juliol i si algú va menys tenir l'alerta.
0: I encara en crònica internacional, l'Iran, que ha promès represàlies contra l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. El règim de Teheran assegura que està preparat per a les sancions nord-americanes i confia que els seus socis resistiran la pressió de Washington. El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, assegura que sancionaran els països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran.
5: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: Els Estats Units, però, no han identificat quins països castigaran ni tampoc han concretat quan entraran en vigor les sancions i asseguren que, en canvi, es donaran temps per tallar els lligams amb l'Iran. La Xina ha respost a Washington assegurant que la cooperació amb l'Iran es fa complint amb la llei internacional i no s'hi haurà d'interferir. Pequín assegura que prendrà les mesures necessàries per preservar els seus drets i interessos. I és que la guerra va camí de complir 6 mesos amb les converses diplomàtiques encallades i amb l'estret d'Hormuz clau per al comerç mundial de petroli bloquejat. El Pakistan no atura, però, els esforços de mediació. El cap de l'exèrcit del país ha mantingut discussions les últimes hores a Teheran i assegura que s'han fet progressos significatius. El preu del petroli es manté avui força estable, voltant dels 91 dòlars al barril de Brent, després de baixar ahir prop d'uns 2 dòlars. El Canadà, per cert, ha plantat cara a Donald Trump, que l'amenaça amb una guerra d'aranzels. Les negociacions sobre un acord comercial entre els dos països veïns es van trencar

0: Divendres, i Trump va anunciar que a partir de l'1 de gener imposaria aranzels del 50% a vehicles i acers provinents de Canadà. La resposta del primer ministre canadenc, Mark Carney, ha sigut acceptar el pols i anunciar que també imposarà aranzels als productes nord-americans. Tot i això, encara confia arribar a un acord.
1: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha acusat el Canadà de voler els beneficis de ser un estat dels Estats Units, però mantenint la independència. Puja ja a 6.509 el nombre de morts pel doble terratrèmol que va sacsejar Veneçuela a finals de juny. Les autoritats del país han informat que s'han rescatat prop de 6.500 persones i que més de 220.000 han estat ateses als hospitals del país. A més, s'han revisat uns 61.000 habitatges i 11.000 han estat classificats com d'alt risc pels seus residents. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, assegura que s'adjudicaran més de 4.000 habitatges abans d'acabar l'any. D'altra banda, les autoritats de Colòmbia eleven a 331 les víctimes mortals del terratrèmol que va sacsejar el país el 10 d'agost. El govern ha anunciat que ja ha començat la reconstrucció de Chocó, una de les zones més afectades on el sisme va destruir més de 31.000 habitatges i en va fer malbé prop de 180.000. Amb aquesta informació ens situem ja a un quart de 12 del migdia, àrea de servei. Sabíem com està la mobilitat ara mateix. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs amb alguna complicació provocada sobretot per incidències. Hi ha hagut ja fa estona, fa unes dues hores, un accident a la P7 a l'altura de Freginals, al Montsià, en sentit nord, que tallava un carril a la circulació. Ara la via tallada a causa d'aquesta topada múltiple. Hi ha uns 4,5 km de cua entre Ulldecona i Freginals en sentit nord, direcció Barcelona-Tarragona. També complicacions per altres incidències. Un vehicle avariat a l'autovia 2 a Esparreguera en direcció Lleida des de primera hora del matí, que talla un carril en una zona d'obres i provoca uns 2 km de cua. Retencions també a la Nacional 2, a la frontera del Portús, d'entrada a França, i també a l'altura de la Jonquera, en sentit a sud, en direcció Barcelona-Girona. També aturant-se a la C63, a l'altura de Lloret, per anar cap a la costa. A l'autovia A7 es manté tallat l'accés a Port Aventura pels vehicles que circulen en direcció Castelló per inundació de la calçada a causa de les pluges d'ahir. I a causa d'obres, cues a l'autovia de Castelldefels, la C31, al Prat de Llobregat, direcció Barcelona, la B30, Barberà del Vallès, en sentit a sud, Nacional 260, a Ribes de Freser, i la C15, entre la Torre de Claramunt i Vallbona d'Anoia, si està fent pas alternatiu. El transport públic continua havent-hi retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies, perquè aquest matí hi ha hagut un robatori de cable entre les estacions de Massanet-Massanes i Riells i Viabrea-Breda. Més informació renovada d'aquí a mitja hora.
0: Fins ara.
2: Fins ara.
0: El temps. Amb el Tomàs Molina.
3: De mica en mica van marxant els núvols prims, els núvols alts, s'imposa el sol a la major part del país en un dia que serà una mica més calorós. Puja la temperatura a la façana litoral, la sensació de xafogor serà acusada en tota la Costa Daurada, Costa Central, també al Maresme. En una tarda de sol, amb alguna nuvolada al Pirineu, que no tindrà més conseqüències. Avui les màximes s'enfilaran fins als 34-35 graus a les comarques de Girona, també potser als 32-34 graus en àrees de les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, en un dia que serà força més tranquil que no pas el d'ahir. Per demà, parlarem, de fet, entre dimecres i dijous del pas d'una nova línia d'inestabilitat. Dimecres al matí hi haurà alguns intervals en núvols, amb ruixats, amb alguna precipitació de caràcter feble en alguns indrets del país, de distribució molt irregular, i a partir de migdia aquesta situació anirà canviant cap a domini del sol, però un sol entrenyinar per la presència de núvols prims. Les temperatures màximes demà seran una mica més altes que les d'avui. Entre dijous i divendres, ja dèiem, pas d'una petita línia d'inestabilitat. Dijous al matí amb més sol, amb nuvolades que aniran guanyant terreny, sobretot a la façana litoral, i a la tarda amb alguns ruixats dispersos en aquesta zona que donarien també durant la nit i les primeres hores del matí de divendres algunes precipitacions. Després, de cara a la segona part de divendres, més clarianes, i de fet sembla que el cap de setmana serà majoritàriament assolellat i amb temperatures que tendiran a pujar. L'ambient de cap de setmana vinent serà un altre cop estiuenc.
4: Què et passa?
5: Que no em tanca la maleta.
4: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
5: Bé, si trec uns quants banyadors...
4: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un quart i 4 minuts de 12 del migdia. Una informació que acabem de saber. S'ha detingut un entrenador de voleibol acusat de violar i deixar embarassada una menor de 15 anys a Palma. Els fets es remunten al juny, quan el jove de 23 anys va convidar la noia i una altra menor a dinar a casa seva. Després de menjar, l'home hauria agredit sexualment la víctima. L'entrenador va ser detingut per la Policia Nacional la setmana passada i després de passar a disposició judicial dissabte, va quedar en llibertat amb càrrecs, amb una ordre d'allunyament de la menor. Parlem d'altres qüestions. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls de la matinada de diumenge a dilluns a Sitges, quan més de 200 joves van acabar la nit de festa major amb una autèntica batalla campal. Al voltant de les 4 de la matinada, els joves van cremar mobiliari urbà com contenidors i lavabos públics i van llançar pedres i ampolles de vidre contra la policia. Tot plegat va passar un cop finalitzat el concert de festa major al Passeig de la Ribera i va obligar a retardar i escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets. Els Mossos d'Esquadra han recuperat 9 cotxes de gamma alta, valorats en 640.000 euros, que havien estat robats i venuts posteriorment de manera fraudulenta. Els agents han denunciat un home acusat de falsificar la documentació d'aquests vehicles i després revendre'ls. Els cotxes procedien de l'estranger, d'Itàlia, Dinamarca i França, i després se'ls falsificaven els números de bastidor per matricular-los de manera fraudulenta a l'estat espanyol. La investigació continua oberta i no es descarta que hi hagi més detencions i es detectin més cotxes robats. Ara passarem per la Vall d'Aran, perquè l'ús de l'aranès serà un factor determinant a l'hora de rebre subvencions públiques. El Consell General aplicarà aquest criteri a l'hora de concedir diners públics a entitats, activitats o bé projectes que sol·licitin ajudes. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
9: A partir d'ara, la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes, la realització d'activitats o projectes o també la difusió a les xarxes socials haurà de comptar amb una presència mínima de l'aranès. De no ser així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques per part del Consell General.
10: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció, haurà d'estar, doncs, inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en exilats, etc., sense menysprear altres llengües, més aranès ha d'estar present en tant que aquelles subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
9: Així doncs, l'aranès es podrà combinar amb el castellà o el català, segons la cap de l'executiu, es tracta de predicar amb l'exemple.
10: Ell de besuny, doncs, que des de la màxima institució prediquem amb l'exemple, pensant també que aquelles entitats que, doncs, són finançades amb recursos públics han de comprendre, la majoria també ho dit, més aquelles que encara no han anat, doncs, que han de comprendre que la llengua oficial del territori aranès i que l'han d'emplegar en les seves activitats.
9: Segons l'última enquesta d'usos lingüístics, l'aranès és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
0: Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies hi queden. Girona, Núria Pereira.
11: Una cinquantena d'entitats com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si s'allotgen els turistes en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística, ho explica el doctor en turisme i promotor de la plataforma Jaume Marín i el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
12: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
13: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar el un tema.
11: Des de Girona, Núria Pereira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un grup d'investigadors catalans del CREAV estudien com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per

0: controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació de sotabosc, que sol cremar més fàcilment. Mitjançant una aplicació es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar, ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
1: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
0: L'eina també facilita la gestió dels ramats. Lluís de la Càmera, ramader d'Argullana, a l'Alt Empordà i membre d'Unió de Pagesos, col·labora en la protecció dels boscos seguint les indicacions que li donen els bombers.
2: I en qüestió de pocs dies tenim bueno, sempre depèn del menjar gaire, però podem tenir molt ben arrenat i llavors bombers d'aquella zona, diguem, lliure per, primer, perquè no es desenvolupi un incendi, però a més també zones de seguretat perquè ens puguin treballar sense risc.
0: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants d'aquesta investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, segons Unió de Pagesos, són cada cop més accessibles. El sindicat espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar en aquest i altres sectors ramaders. Esports. Saludem l'Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia i bona hora. El Barça continua preparant el partit de Lliga de dijous davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada i que suposarà el debut al Camp Nou dels de Hansi Flick en un partit oficial. Rodri, que ahir ja va fer el primer entrenament amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que només sigui durant uns minuts, mentre que Gavi es continua entrenant al marge i és dubte, ja que tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll dret de resultes del partit al Camp de l'Elx. De fet, entre avui i dijous s'han de disputar els 4 partits que falten per completar la primera jornada. Avui a les 9 del vespre s'ha de jugar el València-Betis. Demà es disputarà el Madrid-Reial Societat i dijous el Barça-Atlètic Club i el Celta-Osasuna. Ahir, mentrestant, es va completar la segona jornada de la Lliga de Primera amb 2 partits, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. L'ex blaugrana Xavi Hernández serà presentat aquesta tarda a 4:45 com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. Es dona la circumstància que Xavi ja va substituir en el seu moment Koeman com a entrenador del Barça. El terrassenc ha firmat per la selecció neerlandesa fins al Mundial del 2030.
4: 3CAT Info.
3: L'Espanyol, per la seva banda, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una opció de compra obligatòria a final d'aquesta temporada. Les dues parts segueixen negociant, però l'acord encara no està tancat del tot. I pel que fa a la segona divisió, s'espera que en els pròxims dies el Girona posi punt final al cas de l'extrem Víctor Sigankov, que ha demanat marxar i que es va negar a jugar la primera jornada de Lliga contra el Leganés. Si no hi ha canvis d'última hora, l'extrem ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que entrena l'extècnic gironí Mitchell. Per la seva part, l'extrem coreà Min-Soo també està a punt de ser traspassat al Glasgow Rangers escocès. D'altra banda, el Girona va presentar ahir 2 reforços més, els centrals Moomin i Furtado. El ganès Abdul Moomin, que ve de jugar al Rayo Vallecano, explica per què ha escollit l'opció gironina.
5: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
3: Per la seva banda, el portuguès Furtado, que arriba del Benfica, també dona més detalls de per què ha triat la proposta del Girona.
6: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
3: Deixem ara el futbol, parlem de ciclisme.
4: 3CAT Info.
3: Perquè la Volta a Espanya reprèn avui a 3:15 de la tarda amb la disputa de la quarta etapa, la primera de muntanya d'aquesta edició, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, de 105 km i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. Tadej Pogacar sortirà novament com a líder després que ahir no hi hagués variacions en la general, ja que l'etapa va ser suspesa en els últims 15 km per culpa de la forta tempesta d'aigua i pedra que va caure a prop de l'arribada a Font Romeu, a l'Alta Cerdanya. Pogacar té un avantatge de 9 segons sobre Wout van Aert i de 10

0: 10 segons sobre el britànic Matthew Brennan.
1: Trescat Info.
0: A Motor, KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, que es disputarà aquest proper cap de setmana, ja que el pilot de Roses continua recuperant-se de la lesió. Pol Espargaró ja va substituir Viñales al Gran Premi de la Gran Bretanya. Viñales espera poder tornar a la competició al Gran Premi de San Marino, que es disputarà entre l'11 i el 13 de setembre. I en handbol, el Barça en categoria masculina i el Granollers a la femenina són els campions de la Supercopa Catalana, després de les finals celebrades ahir a Calella, al Maresme. A la final masculina, el Barça va superar el Freiking Granollers per 29 gols a 35, mentre que la femenina va ser el Granollers qui va guanyar el Lleida la final per 26 a 22. Mentrestant, al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb 10 catalanes, l'equip va perdre per un gol a 4 contra Alemanya i s'ha quedat sense opcions de jugar les semifinals de la competició.

0: Són 2:15 del migdia d'aquest dimarts 25 d'agost. Repassem a aquesta hora les informacions més destacades que us estem explicant. Tarragona treballa per retirar els arbres caiguts i restablir la normalitat a la ciutat després de la tempesta i la pedregada que va afectar ahir la ciutat. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Rubén Viñaules creu que no es poden demanar responsabilitats perquè no s'enviés l'alert. Segons Protecció Civil, reconeixen que aquests avisos només es poden enviar en fenòmens previsibles. L'altre focus informatiu, un dia més, és a Ceuta. Pedro Sánchez presideix a aquesta hora el primer Consell de Ministres del curs, on s'ha d'aprovar un comandament únic per gestionar aquesta crisi migratòria. El designat és el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que a partir d'avui ha de dirigir l'emergència. La Moncloa pren aquesta decisió 26 dies més tard de l'entrada massiva de migrants. A primera hora, Sánchez també ha reunit el Consell de Seguretat Nacional. A banda d'aquestes qüestions, a partir d'ara fins a les 12, també us parlarem dels Estats Units, que retiren Síria de la llista de països patrocinadors de terrorisme, on apareixien des de feia gairebé 50 anys. La decisió de Trump és un nou gest d'acostament a Damasc i obre la porta a més relacions econòmiques internacionals amb el país del Pròxim Orient i pot facilitar-ne la reconstrucció. En parlarem. París tindrà un parc d'atraccions temàtic de bola de drac. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga. De seguida ho expliquem. I pel que fa als esports, el Barça, que prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club, amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt de debutar.
1: Gavi només té una forta contusió al genoll, però continua entrenant-se al marge del grup, mentre que Rodri ja es va entrenar i per primer cop amb la resta dels companys i podria tenir alguns minuts aquest dijous.
0: Pel que fa al temps, darrer titular, domini del sol, amb bandes de núvols prims i alguna nuvolada a la tarda al Pirineu. La temperatura pujarà, amb xafogor al litoral i màximes que poden fregar una altra vegada els 35 graus a les comarques gironines. Dos quarts i 3 minuts de 12 del migdia. Comencem amb una aturada informativa a Tarragona, perquè s'ha despertat avui la ciutat encara amb les restes de la pedregada que va caure ahir a la tarda. L'alcalde, Rubén Viñuales, creu que no es poden demanar responsabilitats per la falta d'alertes respecte a aquest fenomen, perquè entén que no es podia preveure. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: Si bé els equips de la brigada municipal l'han treballat durant tota la nit, a primera hora del matí encara no s'ha pogut restablir la mobilitat a tots els carrers de la ciutat. S'estan retirant encara elements i arbres caiguts a diversos punts del terme municipal. De fet, la caiguda d'un arbre ha deixat sense llum uns 2.000 veïns de la zona de Montnàs. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, assegura que aquest temporal ha estat extraordinari perquè ha afectat a tota la ciutat. Un episodi que ahir els bombers van fer que rebessin més de 200 avisos entre les 5 de la tarda i 8:45 del vespre. Viñuales també s'ha referit al fet que no s'hagi pogut preveure aquest temporal i opina que no es poden demanar

0: responsabilitat si no es va poder preveure.
1: Ells ho fan en base a un criteri científic del Meteocat. En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i, si em permet, fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
0: Altres zones afectades de la ciutat van ser vies importants com l'Avinguda Vidal i Barraquer, al barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, on es va poder veure un cotxe atrapat, la carretera nacional 340 al seu pas per Bonavista i els polígons industrials com els del Francolí i Entrevies. Una imatge força impactant també va ser la de desenes de coloms que van aparèixer morts a la confraria de pescadors de Tarragona a causa de la pedregada.
2: La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, reconeix que davant de tempestes sobtades i poc previsibles no hi ha temps per activar el sistema d'emergències S Alert. És el que va passar ahir i també el cap de setmana a les comarques de Tarragona, justament, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
3: Ho podem fer quan tenim una previsió elevada de que un fet succeirà l'endemà, eh? Amb aquests fenòmens com avui, jo no soc meteoròloga, no us puc explicar exactament com funciona, però el que sí que veiem és que són molt sobtats, i al ser molt sobtats tenen una poca predictibilitat. Mm. Aquest fet no ens permet tenir aquesta prevenció que ens agradaria tenir.
2: Soler insisteix que quan ja ha començat el temporal no hi ha temps material per enviar l'avís.
3: El problema que nosaltres tenim és que quan es comença a produir el fenomen, el marge per fer aquest avís és mínim. No tenim marge per fer aquest avís perquè ja s'està produint, ja està tenint lloc.
2: I insisteix, doncs, que és alert només s'envia quan tenen una previsió clara de pluges d'intensitat 5 o 6, que és el màxim. Doncs bé, Junts per Catalunya i els Comuns demanen la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè doni explicacions sobre la gestió d'aquests últims aiguats a les comarques de Tarragona. També volen sentir la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany. Les dues formacions volen saber, entre altres qüestions, per què el govern no va activar el sistema d'avís a la ciutadania a través dels mòbils. I mentrestant, a Lleida aquest matí s'avaluen els danys a l'agricultura provocats justament per aquesta pedregada d'ahir, que va afectar diversos municipis del Segrià. Va caure pedra de fins a 2 centímetres en pobles com Almenar. L'afectació s'espera sobretot en poma, pera, préssecs, tardans i figues. Justament la collita de figa acaba de començar i ho ha fet 2 setmanes abans del que és habitual a causa de la calor. A Catalunya es colliran més de 5.000 tones de figues, la majoria a les comarques de Lleida. Noelia Caselles.
4: El cultiu de la figa va a l'alça a Catalunya. En 2 anys, les hectàrees que s'hi dediquen han augmentat més d'un 20% i ara s'acosten a les 500. I això també queda reflectit en les tones que es produeixen. Aquest any passaran de les 5.000, mentre que l'any passat van ser 1.200 menys. Aquest augment de producció també es nota en altres zones de la península i en països com Grècia i Turquia. I la conseqüència immediata ha estat un descens del preu. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes per aquest cultiu.
5: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc. Per dir quasi bé, escàs.
4: Aquest any, a falta de saber quins danys ha provocat la pedregada d'ahir a la tarda, la collita a Catalunya s'ha avançat 2 setmanes per la calor, que també ha provocat que els fruits siguin més petits. Això sí, s'esperen qualitats molt altes perquè la temperatura no ha afectat la dolçor.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
2: Pedro Sánchez presideix aquesta hora el primer Consell de Ministres del curs, on s'ha d'aprovar un comandament únic per gestionar la crisi a Ceuta. El designat és el ministre de Política Territorial, que a partir d'avui dirigirà l'emergència. La Moncloa pren aquesta decisió 26 dies més tard de l'entrada massiva de migrants. Avui, a primera hora, també Sánchez s'ha reunit al Consell de Seguretat Nacional. Madrid, Paula Brujats.
7: Pedro Sánchez dona una nova dimensió a l'emergència. Ara passa a ser una crisi de seguretat estatal i el ministre Ángel Víctor Torres viatjarà aquesta tarda de matí mateix cap a Ceuta per coordinar la resposta a la crisi. L'objectiu és accelerar el retorn cap al Marroc dels adults migrants que encara queden a Ceuta, resoldre més ràpid les sol·licituds d'asil i també accelerar la identificació i acollida dels menors d'edat. Per ara n'hi ha 2.900 d'identificats, però molts segueixen mal vivint al carrer. La crisi a Ceuta ocupa el primer Consell de Ministres del curs polític. La Moncloa ha rectificat i finalment accepta aquest comandament únic que li

0: reclamava des de fa dies el president de Ceuta, però també el Partit Popular. Avui, doble focus, aquest a la Moncloa, però també al Congrés dels Diputats, on compareix la ministra de Defensa, Margarita Robles, inaugura la ronda de compareixences dels ministres. Robles és la primera dels 7 ministres que aniran a donar explicacions al Congrés quan fa gairebé un mes d'aquesta entrada massiva. La titular de Defensa haurà d'aclarir si el CNI va avisar el Ministeri de l'Interior del risc d'una entrada massiva com la del 30 de juliol i si algú va menystenir l'alerta.
1: El president sirià Ahmed al-Sara es mostra satisfet, molt satisfet, pel nou gest dels Estats Units que els permet tornar a l'esfera internacional. Després de 47 anys, el govern de Donald Trump ha retirat Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme. El pas se suma a l'aixecament progressiu de les sancions econòmiques per part de Washington. Al-Sara veu el futur amb més optimisme.
2: Avui Síria es desempallega d'una càrrega pesada i gira full d'un capítol dolorós del seu passat per encaminar-se a una via de desenvolupament i reconstrucció. Gran poble de Síria ho heu tornat a fer. S'han aixecat les sancions i s'han eliminat les restriccions.
1: De fet, Damas confia que això li serveixi per recuperar l'accés al sistema financer mundial i atraure inversions per reconstruir el país. El govern nord-americà confirma així l'acostament progressiu a les noves autoritats sirianes i considera que està compromès en la lluita global contra el terrorisme. Des del 2025, molts països occidentals, com la mateixa Unió Europea, el Regne Unit i el Canadà, han eliminat les sancions que pesaven sobre Síria. Almenys 47 morts i 22 ferits a Haití en un atac d'una banda armada a prop de la capital, Port-au-Prince. Els fets han passat en una localitat situada a dalt d'un turó, amb una posició estratègica en les rutes cap a la ciutat. Escenari de dotzenes d'episodis de matances i violacions, incendis provocats i segrestos dels últims anys, cosa que ha fet que milers de persones hagin hagut d'abandonar casa seva. Tant les Nacions Unides com les organitzacions de defensa dels drets humans denuncien la manca de protecció de la població. El govern ha condemnat l'atac i ha promès a reforçar la seguretat, però els residents consideren que amb això no n'hi ha prou.
3: Vivim humiliats, el govern no té res per nosaltres, no fan res per nosaltres, la sang de la població no deixa de córrer, el primer ministre ha de dir alguna cosa, ja no ho podem suportar més.
1: Les Nacions Unides calculen que 3.000 persones van marxar de la zona l'any passat pels atacs, amb 260 víctimes i 200 cases incendiades. La violència pot dificultar la celebració d'eleccions al desembre, les primeres en una dècada. 4 minuts i arribarem a 3:15. Fem ara una pausa i de seguida ens ocupem de la cultura.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La Jovertíada farà un homenatge a Bach i al Mediterranean Guitar Festival als Beatles, mentre les festes majors de Catalunya s'omplen de música amb propostes variades en una nova jornada d'espectacles. Adrià Clotet.
4: A Catalunya Música comença el concert.
1: Bé, aquesta no és la informació que esperàvem escoltar sobre la Jovertíada, que quedi clar, però és que es tracta d'un homenatge a Bach i també a la Mediterranean Guitar Festival dels Beatles, a festes majors amb diferents qüestions sobre la taula. Anem a d'altres temes que afecten també el món de la cultura. En concret, parlem de cinema.
5: Hey, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
6: Estem en perill.
7: Qui ens persegueix?
6: L'últim descendent.
1: Tadeu Jones és pare en la quarta entrega de la saga. Tadeu Jones i la llàntia meravellosa se centra en la paternitat del famós arqueòleg i la seva dona. La petita Oli, una nena intrèpida de 2 anys, provocarà la gelosia de la mòmia, el millor amic del Tadeu, i tot plegat acaba amb un viatge en el temps. 3CAT Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que ha explicat que fins ara s'havia resistit a tractar el tema de la paternitat, però que ara era el moment de fer-ho. Ens ho explica la Montse Pujol.
8: A la quarta entrega, el Tadeu i la Sara són pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena intrèpida, la presència de la qual altera la convivència al grup i fa posar gelós el personatge de la mòmia, que acabarà demanant un desig, un viatge en el temps. El director del film, Enrique Gato, ha explicat a 3CAT Info que fins ara s'havia resistit a presentar Tadeu Jones com a pare, però que després d'anys d'acompanyar-lo, era el moment de fer-ho.
7: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje. Y, sí. Bueno, hay una cosa que sucede. Hablamos de paternidad y no todo el mundo ha sido padre, pero todos hemos sido hijos y yo creo que de alguna forma toda la gente se va a sentir identificado con lo que aparece ahí.
8: La nova història trasllada els protagonistes des de Londres fins al segle XVI i permet així que l'espectador descobreixi el regne de Paititi al Perú, l'acròpolis d'Atenes i la bellesa del Pròxim Orient. A banda del recorregut geogràfic, Enrique Gato dona un tomb amb tots els personatges.
7: Y la novedad es que ahora hablan, ahora son mascotas parlanchinas, ahora son personajes que les hemos puesto voz. Entonces, es otra de las grandes novedades. Y yo creo que en general la peli lo que hace es darle un vuelco a todos los personajes. A todos les sacamos un poco de su sitio para meterles en papeles que no son los suyos habituales.
8: Enrique Gato reconeix que és un amant del cinema dels anys 70, 80 i 90 i per això a la pel·lícula hi trobareu diverses picades d'ullets a diferents títols.
7: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos en esta película.
8: La quarta entrega de la saga arriba demà als cinemes.
1: Tres quarts de 12 al trànsit amb Marius García. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Diverses incidències afecten la circulació, tot i que són força localitzades. L'última és que un camió que transportava porcs ha bolcat a la rotonda de connexió entre l'eix transversal i l'autovia A2 a Riudellots de la Selva, segons informen des de Trànsit. Per això, a la C25 s'està desviant la circulació i a l'autovia A2 hi ha tallada la sortida cap a l'eix transversal. De moment no provoca retencions perquè hi ha poc volum de trànsit. Sí que hi ha complicacions a l'autopista P7 a Freginals, al Montsià, en direcció Barcelona, on encara no han retirat els vehicles que han tingut una topada múltiple, ja sí que hi ha tots els carrils oberts. També complicacions a l'autovia A2 a Sant Joan d'Espí en direcció Lleida per un accident múltiple a l'accés des de la comarcal 245. Hi ha tallat aquest carril d'enllaç, cosa que provoca retencions a la mateixa carretera comarcal. Cues també fora d'incidències a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera d'entrada a França i també més al sud, a la mateixa població de la Jonquera, en direcció Barcelona-Girona. També aturades a la C31 Nord a Torroella de Montgrí cap a Figueres, la C63 a Lloret de Mar en direcció a la costa. I per obres, l'autovia de Castelldefels, la C31 al Prat de Llobregat, direcció Barcelona, la B30 a Barberà del Vallès, en sentit sud, Nacional 260 a Ribes de Freser i la C15 entre la Torre de Claramunt i Vallbona d'Anoia, si està fent pas alternatiu. El transport públic continua havent-hi afectacions a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies, perquè aquest matí hi ha hagut un robatori de cable entre les estacions de Massanet-Massanes i Riells i Viabrea-Breda. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
4: El temps.
1: Amb Tomàs Molina.
10: Avui serà un dia força més tranquil, amb alguns núvols alts que al llarg de les properes hores s'aniran trencant, afectaran encara les comarques gironines, però de cara a la tarda s'acabarà imposant el sol a la major part del país, amb alguna nuvolada al Pirineu, amb temperatura alta en la línia de la costa, amb xafogor, sobretot a la línia de la costa daurada, la costa central, el Maresme, i temperatura que pot enfilar-se fins als 34-35 graus a les comarques gironines, però que estarà entre els 33, com a molt 34, a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà un altre canvi, petit canvi de temps. Demà al matí hi haurà intervals en núvols més abundants, fins i tot amb ruixats de distribució regular al llarg del matí fins a migdia, en general de caràcter feble, i amb temperatura que tendirà doncs, a la baixa. Demà serà un dia una miqueta menys càlid que no pas el d'avui. A la tarda, demà amb clarianes, amb núvols alts que aniran entrenyant el cel i ja sense precipitacions. Entre dijous i divendres torna a passar una línia d'inestabilitat. Dijous al matí farà sol, amb nuvolades que guanyaran terreny a la façana litoral i a la tarda que poden donar de nou ruixats, alguna precipitació de caràcter feble que afectarà la meitat est del país durant la tarda vespre de dijous, la nit de dijous a divendres i el matí de divendres. A partir de la tarda de divendres s'obre un altre cop clarianes i sembla que el cap de setmana serà majoritàriament assolellat i amb temperatures més altes, amb un temps, per tant, que serà més estiuenc.
4: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
11: Svalbard, un arxipèlag gelat a la frontera nord de l'OTAN.
2: Jordi Torrent, consultor expert en l'Àrtic, secretari general de l'Associació de Ports Mediterranis.
9: L'Àrtic, des de que es va començar a albirar la possibilitat de que el degel provoqués que es pogués utilitzar pel transport marítim durant llargs períodes de temps, ha estat sempre una prioritat, primer per Rússia, no només, evidentment, pel tema del transport marítim, sinó per l'accés als combustibles fòssils i altres materials.

0: Welcome to Svalbard.
1: Arxipèlag de Svalbard, a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. Pertany a Noruega, però es regeix per un tractat del 1920 que regula els usos de l'arxipèlag i estipula que els signants poden explotar els recursos de les illes. El desgel està animant nous països a firmar-lo. L'últim, a l'abril d'aquest any, han estat els Emirats Àrabs Units. És l'únic territori de l'OTAN on Rússia té assentaments. Són dues localitats mineres.
2: Svalbard i la seva capital, Longyearbyen, són l'enclavament de més de 1.000 habitants situat més al nord del planeta. El fred talla la respiració, el vent se't cola per la samarreta tèrmica. A Svalbard, la nit polar tancada dura 80 dies. Descobert el 1596, durant segles l'arxipèlag es va omplir d'exploradors i caçadors, de balenes, de morses, mines de carbó fins l'any passat i ara hotels i agències d'aventura. Avui comença a estar en el radar del món, per la seva ubicació estratègica en un àrtic que es desgela i que tothom cobdicia, i també pels seus potencials recursos marins, fòssils i minerals.
3: So Svalbard is located, it's an archipelago, it reaches from 74 degrees north to 81 degrees north. It has 60% glaciers.
2: Primera parada, Museu de Svalbard, a l'entrada un os polar dissecat de 500 quilos. Ens atén el seu director, Eystein Markusson. Què fa que Svalbard sigui especial?
4: Molts diuen que és com el canari de la mina, perquè aquí l'escalfament global es produeix a un ritme 7 vegades més ràpid que la resta del món. Per tant, aquí podem veure la velocitat amb què canvia el clima. I després, Svalbard ha retornat a la geopolítica per dinàmiques que creiem superades. Alguna cosa està passant amb Svalbard, però ningú sap què exactament.
2: El Centre d'Artistes de Spitsbergen és un dels nuclis culturals de Longyearbyen, on viuen unes 1.300 persones de més de 30 països. La Dominika Dabrowska, la seva directora i astrofísica, ens parla de les peculiaritats de Svalbard. No s'hi poden enterrar cossos sencers perquè el permafrost els expulsa cap amunt. Cada cop hi ha més dies càlids, entre cometes, en què la temperatura no baixa de 0 graus. I com s'articula, li pregunto, la convivència amb els ossos polars?
5: Sí, lo de osos polares están aquí, están en su territorio. Y cuando salimos fuera tenemos un rifle. Pero bueno, lo más importante es cómo entender estos animales. Y también es importante observar la naturaleza. Porque lo que me gusta en Svalbard, que es muy diferente que otros sitios del mundo, que aquí naturaleza es como por encima de gente.
2: El vent es un de los sons dominantes de Svalbard. L'altre, el de les motos de neu. I és que a l'hivern la moto de neu és la manera més pràctica de moure's per Svalbard, però també és l'única manera d'arribar a Barentsburg, el poble rus situat a uns 60 quilòmetres de la capital. A Barentsburg hi viuen uns 300 miners russos i ucraïnesos. Des de la guerra d'Ucraïna, l'oficina de turisme de Svalbard ha tallat oficialment tota relació amb Barentsburg i costa arribar-hi. L'Helena K, no vol que digui el seu cognom, i ha d'anar cada cop que s'ha de renovar el passaport. De pare ucraïnès i mare russa, la situació actual la desconcerta.
6: Jo no entenc la diferència entre Ucraïna i Rússia. Per nosaltres, abans, només era la Unió Soviètica, sense fronteres dins del territori. No ho entenc, tot això. Però, evidentment, no puc anar a Moscou. Rebo moltes invitacions, però no puc anar-hi des que va començar la guerra, perquè ajudo refugiats, envio diners cap allà, i la meva filla troba a faltar Rússia.
2: A Longyearbyen hi ha una comunitat d'ucraïnesos i russos dissidents d'un centenar de persones. Quan s'enyoren de la seva terra, poden comprar a la botiga de l'hotel Ruskii Dom, on s'importen productes des de Moscou o Minsk. Svalbard fascina per la seva bellesa i atrau artistes de tot el món, com l'anglesa Kirsty Banks.
7: It's just the sheer beauty of it.
8: És la seva bellesa pura el que t'atrapa. I a mesura que hi vas, també entens la seva fragilitat. Després d'algunes visites, et deixes arrossegar pels impressionants colors del cel.
2: Però es troba a l'epicentre d'una regió vulnerable i disputada del planeta, l'Àrtic. I Noruega, i per extensió l'OTAN, han d'articular una nova política davant les actuals tensions globals.
9: Noruega té problemes problemes greus a Svalbard. Les mines de carbó han tancat. El subministrament energètic és molt dèbil. La població noruega a l'arxipèlag s'està reduint ràpidament, mentre altres països envien població seva a Svalbard. I Rússia ja està construint esglésies o col·locant creus. Tota aquesta parafernàlia ritualística que pot tenir pes a l'hora de fer reclamacions

0: sobre l'illa. Per tant, per Noruega és molt important desxifrar què pensa fer Svalbard.
1: És un reportatge de Cèlia Cernadas amb selecció musical de Josep Lluís Santiso. Podeu escoltar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3cat.com.
2: Saludem a l'Eudald Serra, informació esportiva fins a les 12. Bon dia.
3: Bon dia. El Barça continua preparant el partit de Lliga de dijous davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada i que suposarà el debut al Camp Nou dels de Hansi Flick en un partit oficial aquesta temporada. Rodri, que ahir ja va fer el primer entrenament amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que només sigui durant uns minuts, mentre que Gavi es continua entrenant al marge i és dubte, ja que tot i que no té cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll de resultats del partit al Camp de l'Elx. De fet, entre avui i dijous s'han de jugar els 4 partits que falten per completar la primera jornada de Lliga. Avui a les 9 del vespre jugarà el València-Betis. Demà es disputarà el Madrid-Reial Societat. I dijous el Barça-Atlètic Club i el Celta-Osasuna. Ahir, mentrestant, es va completar la segona jornada de Lliga amb els 2 partits que faltaven, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1.
4: 3CAT Info.
3: L'exblaugrana Xavi Hernández serà presentat aquesta tarda a 4:45 com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. Es dona la circumstància que Xavi ja va substituint al seu moment Koeman com a entrenador del Barça. El terrassenc ha firmat per la selecció neerlandesa fins al Mundial del 2030. I l'Espanyol, per la seva banda, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una opció de compra obligatòria a final de temporada. Les dues parts segueixen negociant, però l'acord encara no està tancat del tot. Pel que fa a la segona divisió, s'espera que en els pròxims dies el Girona posi punt final al cas de l'extrem Víctor Sigankov, que ha demanat marxar i que es va negar a jugar la primera jornada de Lliga contra el Leganés. Si no hi ha canvis d'última hora, l'extrem ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que entrena l'extècnic del Girona, Mitchell. Per la seva part, l'extrem coreà Min-Soo també està a punt de ser traspassat al Glasgow Rangers. D'altra banda, el Girona va presentar ahir 2 reforços més, els centrals Mumin i Furtado. El ganès Mumin, que ve del Rayo Vallecano, explica per què ha escollit l'opció gironina.
5: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
3: Per la seva banda, el portuguès Mauro Furtado, que arriba del Benfica, també dona més detalls del per què ha triat la proposta gironina.
6: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar, ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club, que dona oportunitats i aposta molt pels joves, i que té molta història aquí a Espanya.
4: 3CAT Info.
3: Del futbol al ciclisme, la Volta a Espanya reprèn avui a 2:45 de la tarda amb la disputa de la 4ª etapa, la primera de muntanya d'aquesta edició, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Etapa curta, 105 quilòmetres, però exigent, amb 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. Tadej Pogacar sortirà novament com a líder després que ahir no hi hagués variacions en la general, ja que l'etapa va ser suspesa en els últims 15 quilòmetres per culpa de la forta tempesta d'aigua i pedra que va caure a prop de l'arribada a Font Romeu, a l'Alta Cerdanya. Pogacar té un avantatge a la general de 9 segons sobre Van Aert i de 10 sobre el britànic Brennan.
4: 3CAT Info.
3: I en motor, KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana, ja que el pilot de Roses continua recuperant-se de la lesió. Pol Espargaró ja va substituir Viñales en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Viñales espera poder tornar a la competició al Gran Premi de San Marino, que es disputarà entre l'11 i el 13 de setembre. Pel que fa a l'handbol, el Barça en categoria masculina i el Granollers a la femenina són els nous campions de la Supercopa Catalana, després de les finals celebrades ahir a Calella, al Maresme. A la final masculina, el Barça va superar el Granollers 29-35, mentre que la femenina va ser el Granollers qui va guanyar Lleida a la final per 26-22. I el Mundial d'Hoquei

que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, va perdre ahir per un gol a 4 contra Alemanya i ha quedat sense opcions de jugar a les semifinals. Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí, amb 12 catalans. Les semifinals les jugarà aquest divendres i el seu rival serà la selecció dels Països Baixos.

0: Amb les 12 del migdia. Tarragona treballa per retirar els arbres caiguts i restablir la normalitat a la ciutat després de la tempesta i la pedregada que van afectar ahir la capital tarragonina. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Rubén Viñuales creu que no es poden demanar responsabilitats perquè no es va enviar l'SLR. Segons Protecció Civil, reconeixen que aquests avisos només es poden enviar en fenòmens previsibles. Primera reunió del Consell de Ministres després de les vacances en què el govern espanyol agafarà el timó de la crisi migratòria de Ceuta i crearà un comandament únic encapçalat pel ministre de Política Territorial. Això mentre ha elevat a 2.900 el nombre de menors identificats. L'Iran promet respondre a l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. L'administració Trump ha amenaçat amb noves sancions contra tothom que faci negocis amb el règim de Teheran, però de moment no les imposen i donen temps als països per trencar els lligams amb aquest país. El primer ministre del Canadà, Mark Carney, avisa als Estats Units que respondrà amb la mateixa moneda a l'amenaça de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% a partir de l'1 de gener. Malgrat l'advertiment, confia arribar a un acord comercial per evitar que el conflicte vagi més enllà. El president sirià Ahmed al-Sharaa celebra la decisió dels Estats Units de retirar-lo de la llista d'estats que patrocinen el terrorisme. Considera que això els permet treure's una càrrega pesada i afrontar millor la reconstrucció. En llibertat amb càrrecs, un entrenador de voleibol de 23 anys acusat de violar i deixar embarassada una menor de 15 anys a Palma de Mallorca. L'agressió va ser al juny, però la policia no el va poder detenir fins la setmana passada. La Schubertiada farà un homenatge a Bach i al Mediterranean Guitar Festival als Beatles, mentre les festes majors de Catalunya s'omplen de música amb propostes variades en una nova jornada d'espectacles. I avui arrenca una nova edició del Festival FITAC de Girona amb l'objectiu de fer arribar al Teatre Amateur el màxim de públic possible. La inauguració serà aquesta tarda amb el musical Dins del Bosc de la companyia Quart Passadís. Fins diumenge el festival proposa una programació d'una vintena de companyies locals i internacionals.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt per debutar. Gavi només té una forta contusió al genoll, però continua entrenant-se al marge, mentre que Rodri ja es va entrenar ahir per primer cop amb els companys i podria tenir alguns minuts. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el que enfrontarà el València i el Betis. Mentrestant, aquesta tarda l'ex-blaurana Xavi Hernández serà presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos. I en ciclisme, avui a la Vuelta, quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Ahir l'organització la va haver de suspendre els últims quilòmetres per culpa de la forta tempesta d'aigua i pedra que va caure a l'Alta Cerdanya.
0: I el temps, més sol aquesta tarda, amb alguna resta de núvols, bàsicament prims, sense més conseqüències. La temperatura semblant a la d'ahir o una mica més alta en alguns punts costaners.
1: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Com us dèiem, Tarragona s'ha despertat avui encara amb restes de la pedregada que va caure ahir a la tarda a la ciutat. L'alcalde, Rubén Viñuales, creu que no es poden demanar responsabilitats per la falta d'alertes respecte a aquest fenomen perquè entén que no es podia preveure. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: Si bé els equips de la brigada municipal l'han treballat durant tota la nit, a primera hora del matí encara no s'ha pogut restablir

0: la mobilitat a tots els carrers de la ciutat. S'estan retirant encara elements i arbres caiguts a diversos punts del terme municipal. De fet, la caiguda d'un arbre ha deixat sense llum uns 2.000 veïns de la zona de Montnàs. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, assegura que aquest temporal ha estat extraordinari perquè ha afectat a tota la ciutat. Un episodi que ahir els bombers van fer que rebessin més de 200 avisos entre les 5 de la tarda i 8:45 del vespre. Viñuales també s'ha referit al fet que no s'hagi pogut preveure aquest temporal i opina que no es poden demanar responsabilitat si no es va poder preveure.
1: Ells ho fan en base a un criteri científic del Meteocat. En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i, si em permet, fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica, no?
0: Altres zones afectades de la ciutat van ser vies importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, al barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, on es va poder veure un cotxe atrapat, la carretera nacional 340 al seu pas per Bonavista i els polígons industrials com els del Francolí i Entrevies. Una imatge força impactant també va ser la de desenes de coloms que van aparèixer morts a la confraria de pescadors de Tarragona a causa de la pedregada.
2: De seguida tornem a Tarragona per veure l'afectació sobre l'agricultura i també ho farem cap a Lleida. Abans, però, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, reconeix que davant de tempestes sobtades i poc previsibles no hi ha temps per activar el sistema d'emergències S-Alert. És el que va passar ahir i també el cap de setmana a les comarques de Tarragona. Imma Soler ho ha explicat també al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Ho podem fer quan tenim una previsió elevada de que un fet succeirà l'endemà, eh? Amb aquests fenòmens com avui, jo no soc meteoròloga, no us puc explicar exactament com funciona, però el que sí que veiem és que són molt sobtats i al ser molt sobtats tenen una poca predictibilitat. Aquest fet no ens permet tenir aquesta prevenció que ens agradaria tenir.
2: Soler insisteix que quan ja ha començat el temporal no hi ha temps material per enviar l'avís i insisteix que les alerts només s'envia quan tenen una previsió clara de pluges d'intensitat 5 o 6, que és el nivell màxim. Doncs bé, Junts per Catalunya i els Comuns demanen la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè doni explicacions sobre la gestió dels últims aiguats a les comarques de Tarragona. També volen sentir la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany. Les dues formacions volen saber, entre altres qüestions, per què el govern no va activar el sistema d'avís a la ciutadania a través dels telèfons mòbils. Parlem ara d'afectacions, com us dèiem, en l'agricultura. Les pluges i la pedregada han provocat afectacions als camps, sobretot del Priorat. La zona més afectada és la de Falset i Marçà, tot i que les previsions inicials eren d'un impacte més gran. Per tant, tornem a Tarragona, com us dèiem, ara amb el Jordi Barranca.
4: La tempesta va agafar els pagesos en plena verema i en plena campanya de la fruita seca com les ametlles. Tot i que l'aigua va passar per tota la comarca, hi ha una zona més afectada. Josep Ramon Sedó és el responsable del sector del vi del sindicat Unió de Pagesos al Priorat.
5: Potser amb alguna vinya, potser de les més afectades estem parlant d'un 5%, però tot i així l'aigua que ha caigut potser compensarà el mal que ha pogut fer la miqueta de pedregueta.
4: Els propers dies seran crucials perquè cullin el raïm abans que es faci malbé i reclamen també facilitats perquè els pagesos puguin transportar les collites en uns dies en què per la comarca passarà la Volta Ciclista d'Espanya.
2: Mentrestant, a Lleida aquest matí s'estan avaluant els danys a l'agricultura provocats per aquesta pedregueta d'ahir que va afectar diversos municipis del Segrià. Va caure pedra de fins a 2 centímetres en pobles com Almenar. L'afectació s'espera sobretot en poma per a préssecs tardans i figues. Lleida, Anuàlia Caselles.
6: El cultiu de la figa va a l'alça a Catalunya. En 2 anys, les hectàrees que s'hi dediquen han augmentat més d'un 20% i ara s'acosten a les 500. I això també queda reflectit en les tones que es produeixen. Aquest any passaran de les 5.000, mentre que l'any passat van ser 1.200 menys. Aquest augment de producció també es nota en altres zones de la península i en països com Grècia i Turquia. I la conseqüència immediata ha estat un descens del preu. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes per aquest cultiu.
7: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé, escàs.
6: Aquest any, a falta de saber quins danys ha provocat la pedregada d'ahir a la tarda, la collita a Catalunya s'ha avançat 2 setmanes per la calor, que també ha provocat que els fruits siguin més petits. Això sí, s'esperen qualitats molt altes perquè la temperatura no ha afectat la dolçor.
8: 3cat info.
2: Pedro Sánchez,

0: Decideix aquesta hora el primer Consell de Ministres del curs, on s'aprovarà un comandament únic per gestionar la crisi a Ceuta. El designat és el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que a partir d'avui dirigirà l'emergència. La Moncloa pren aquesta decisió 26 dies més tard de l'entrada massiva de migrants. Avui, a primera hora, Pedro Sánchez també ha reunit el Consell de Seguretat Nacional. Anem cap a Madrid, entre les dates, la Paula Brujats.
1: Pedro Sánchez dona una nova dimensió a l'emergència. Ara passa a ser una crisi de seguretat estatal i el ministre Ángel Víctor Torres viatjarà aquesta tarda mateix cap a Ceuta per coordinar la resposta a la crisi. L'objectiu és accelerar el retorn cap al Marroc dels adults migrants que encara queden a Ceuta, resoldre més ràpid les sol·licituds d'asil i també accelerar la identificació i acollida dels menors d'edat. Per ara n'hi ha 2.900 d'identificats, però molts segueixen malvivint al carrer. La crisi a Ceuta ocupa el primer Consell de Ministres del curs polític. La Moncloa ha rectificat i finalment accepta aquest comandament únic que li reclamava des de fa dies el president de Ceuta, però també el Partit Popular. Avui, doble focus, aquest a la Moncloa, però també al Congrés dels Diputats, on compareix la ministra de Defensa, Margarita Robles, inaugura la ronda de compareixences dels ministres. Robles és la primera dels 7 ministres que aniran a donar explicacions al Congrés quan fa gairebé un mes d'aquesta entrada massiva. La titular de Defensa haurà d'aclarir si el CNI va avisar el Ministeri de l'Interior del risc d'una entrada massiva com la del 30 de juliol i si algú va menys tenir l'alerta.
2: Info. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
3: Però si a aquesta hora la platja està buida.
2: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
3: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
2: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Val més que en busquem un altre.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Tresca Info. Entrem en crònica internacional. Iran ha promès represàlies contra l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. El règim de Teheran assegura que està preparat per les sancions nord-americanes i confia que els seus socis resistiran la pressió de Washington. El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, assegura que sancionaran els països, les entitats o companyies que facin negocis amb Teheran.
6: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: Els Estats Units, però, no han identificat quins països castigaran ni tampoc han concretat quan entraran en vigor les sancions i asseguren que, en canvi, es donaran temps per tallar els lligams amb l'Iran. Malgrat que l'administració de Trump té ara el focus posat en la guerra econòmica amb Teheran, el secretari del Tresor dels Estats Units no descarta tornar a recórrer la força militar contra Teheran. La guerra va camí de complir 6 mesos sense progressos en les converses diplomàtiques i amb l'estret d'Hormuz bloquejat. El Pakistan no atura, però, els esforços de mediació. El cap de l'exèrcit del país ha mantingut discussions en les últimes hores a Teheran i assegura que s'han fet progressos significatius. El preu del petroli es manté avui força estable al voltant dels 91 dòlars al barril de Brent, després de baixar ahir prop d'uns 2 dòlars. D'una altra més a tot arreu, a cada racó, el Canadà li planta cara i l'amenaça amb una guerra d'aranzels. Les negociacions sobre un acord comercial entre els dos països veïns es van trencar divendres i Trump va anunciar que a partir de l'1 de gener del 2027 imposaria aranzels del 50% als vehicles i l'acer provenents del Canadà. La resposta del primer ministre canadenc, Mark Carney, ha estat acceptar el pols i anunciar que també imposarà aranzels als productes dels Estats Units. Tot i això, Carney encara confia arribar a un acord.
7: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: D'altra banda, el president sirià Hamed al-Sharr es mostra molt satisfet pel nou gest dels Estats Units que els permet tornar a l'esfera internacional. Després de 47 anys, el govern de Donald Trump ha retirat Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme. El pas se suma a l'aixecament progressiu de les sancions econòmiques per part de Washington. Al-Sharr diu que la decisió els permet desfer-se d'una càrrega pesada i girar a full del seu dolorós passat per encaminar-se cap a la reconstrucció del país. De fet, Damas confia que això li serveixi per recuperar l'accés al sistema financer mundial i atraure inversions per recuperar l'accés a aquestes inversions i reconstruir, per tant, el país. El govern nord-americà confirma així l'acostament progressiu a les noves autoritats sirianes i considera que està compromès en la lluita global contra el terrorisme.
8: Segur que ja ho estàs donant tot. Tres germans, una llegenda. Descobreix la història dels Bee Gees, la banda sonora de moltes generacions. Nits sense ficció. Bee Gees, com curar un cor trencat. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. Un quart d'una del migdia, anem a l'àrea de servei i fem atenció al trànsit i al temps. Actualitzem dades pel que fa a carreteres i autopistes del país, el transport públic, equip viari, Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Encara complicacions a l'enllaç entre l'eix transversal i l'autovia A2 a Riudellots de la Selva, perquè ha bolcat un camió que transportava porcs a la rotonda de connexió a l'altura de Riudellots. A la C25 s'hi està desviant la circulació, mentre que a l'autovia A2 hi ha tallada la sortida cap a l'eix transversal. De moment no hi ha retencions en aquesta zona. Queden encara, això sí, aturades a l'AP7 a Freginals, al Montsià, en sentit nord, direcció Barcelona-Tarragona, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident. També problemes per circular a l'autovia A2, Sant Joan d'Espí, en direcció Lleida, per un accident múltiple a l'accés des de la comarcal 245 i ha tallat aquest carril d'enllaç. Cues també fora d'incidències a la frontera del Portús a la Jonquera d'entrada a França per la carretera Nacional 2, també a l'altura de la Jonquera en sentit sud, direcció Barcelona-Girona. També petites aturades a la C31 a Torroella de Montgrí cap a Figueres o la C63 a Lloret de Mar en direcció a la costa. A causa d'obres, retencions a l'autovia de Castelldefels, la C31 al Prat de Llobregat direcció Barcelona, a la B30 a Barberà del Vallès, en sentit sud, l'N260 a Ribes de Freser i la C15 entre la Torre de Claramunt i Vallbona d'Anoia, on s'hi està fent pas alternatiu. El transport públic continua en els retards en les línies R2 Nord i R11 de Rodalies, després que aquest matí hi ha hagut un robatori de cable entre les estacions de Riells i Via Brea, Breda i Massanet-Massanes. Més informació actualitzada d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Amb el Tomàs Molina.
10: De mica en mica van marxant els núvols prims, els núvols alts, s'imposa el sol a la major part del país en un dia que serà una mica més calorós. Puja la temperatura a la façana litoral, la sensació de xafogor serà acusada en tota la Costa Daurada, Costa Central, també el Maresme. En una tarda de sol, amb alguna nuvolada al Pirineu, que no tindrà més conseqüències. Avui les màximes s'enfilaran fins als 34-35 graus a les comarques de Girona, també potser els 32-34 graus en àrees de les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, en un dia que serà força més tranquil que no pas el d'ahir. Per demà, parlarem, de fet, entre dimecres i dijous del pas d'una nova línia d'inestabilitat. Dimecres al matí hi haurà alguns intervals en núvols, amb ruixats, amb alguna precipitació de caràcter feble en alguns indrets del país, de distribució molt irregular, i a partir de migdia aquesta situació anirà canviant cap a domini del sol, però un sol entrenyinar per la presència de núvols prims. Les temperatures màximes demà seran una mica més altes que les d'avui. Entre dijous i divendres, ja dèiem, pas d'una petita línia d'inestabilitat, dijous al matí amb més sol, amb nuvolades que aniran guanyant terreny, sobretot a la façana litoral, i a la tarda amb alguns ruixats dispersos en aquesta zona que donarien també durant la nit i les primeres hores del matí de divendres algunes precipitacions. Després, de cara a la segona part de divendres, més clarianes, i de fet sembla que el cap de setmana serà majoritàriament assolellat i amb temperatures que tendiran a pujar. L'ambient de cap de setmana vinent serà un altre cop estiuenc.
0: Detingut un entrenador de voleibol acusat de violar i deixar embarassada una nena de 15 anys a Palma. Els fets es remunten al juny, quan el noi de 23 anys va convidar la nena i un altre menor a dinar a casa seva. Després de menjar, l'home hauria agredit sexualment la víctima. L'entrenador va ser detingut per la policia la setmana passada i després de passar disposició judicial dissabte va quedar en llibertat amb càrrecs amb una ordre d'allunyament de la menor. L'ús de l'aranès serà un factor determinant a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. El Consell General aplicarà aquest criteri a l'hora de concedir diners públics a entitats, activitats o projectes que sol·licitin ajudes. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
11: A partir d'ara, la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes, la realització d'activitats o projectes o també

0: Bé, la difusió a les xarxes socials haurà de comptar amb una presència mínima de l'aranès. De no ser així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques per part del Consell General.
1: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció haurà d'estar, doncs, inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en exilats, etc, sense menysprear les altres llengües, més l'aranès ha d'estar present en tant que aquelles subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
0: Així doncs, l'aranès es podrà combinar amb el castellà o el català. Segons la cap de l'executiu, es tracta de predicar amb l'exemple.
1: Ell de besuny, doncs, és que des de la màxima institució prediquem amb l'exemple, pensant també que aquelles entitats que, doncs, són finançades amb recursos públics han de comprendre, la majoria també ha caudit, més aquelles que encara no ha canet, doncs, que han de comprendre que la llengua oficial del territori aranès i que l'han de plegar en les seves activitats.
0: Segons l'última enquesta d'usos lingüístics, l'aranès és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
2: L'antic recinte industrial de les Coses, al Poble Nou de Barcelona, s'haurà transformat aquí 3 anys en un espai que acollirà habitatges per a persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. L'alcalde Jaume Collboni ha presentat el projecte que generarà més de 500.000 de llocs de treball. Barcelona, Joan García.
3: Algunes naus de l'antic recinte fabril del carrer Pere IV acolliran 72 habitatges per a persones que no podrien accedir a altres promocions assistits per la Fundació Ampans. Altres es destinaran a impulsar projectes de cooperativisme i un centre d'innovació gastronòmica amb Mercabarna i la Generalitat, i dues ja funcionen com a centres de creació artística amb l'associació EMA. Un projecte que l'alcalde Jaume Collboni defineix així.
4: Fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat. Aquest és el gran repte que tenim pel davant i nosaltres pensem que això és possible conciliar-ho amb intervenció pública, si ho fem amb les entitats.
3: En conjunt s'invertiran prop de 52 milions d'euros. La meitat els posa l'Ajuntament i l'altra part les entitats que impulsen els projectes. La transformació d'aquest patrimoni industrial que es va construir a finals del segle XIX es vol que estigui en ple funcionament el 2029.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La Jubertiada farà un homenatge a Bach i al Mediterranean Guitar Festival als Beatles, mentre les festes majors de Catalunya s'omplen avui de música amb propostes variades en una nova jornada d'espectacles. Ens ho explica l'Adrià Clotet.
6: A la Jubertia de Clara Brockhaus, Alba Valdivieso i Bruno Mechner interpretaran aquesta tarda Lieder de Schubert, entre altres compositors acompanyats al piano. També a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran es dedicarà al programa Bach i a les seves partites i suites angleses i franceses.

0: Javier Moreno i José Le Rider oferiran un tribut a The Beatles a Castelló d'Empúries dins el Mediterranean Guitar Festival. El duo adaptarà les cançons més conegudes del grup de Liverpool amb una proposta amb guitarra, en un concert per descobrir una nova perspectiva dels Beatles.
1: Vaig conèixer un vell pastor.
0: El grup gironí femení de Veneres, les Anxovetes, pujaran a l'escenari de la Festa Major de Sitges i oferiran una cantada de veneres clàssiques i tradicionals en un entorn davant del mar Mediterrani.
2: No vull matar cap drac a cops d'espasa.
0: A la Festa Major de Sant Genís de Torroella de Montgrí, el grup de Berga Trinxats interpretarà cançons del seu primer àlbum, L'últim que tanqui la porta, format per 8 temes amb el so que els fa singulars, el de l'acordió diatònic. Dins la Festa Major de l'Arbós, aquesta nit actua l'Orquestra Meravella. La formació oferirà una actuació de música en directe per animar la celebració amb un repertori ple de música de festa i de ball.
3: I el Festival FITAC de Girona comença avui amb l'objectiu de fer arribar al teatre amateur al màxim de públic possible, ja que sovint els espectadors són del mateix sector. S'inaugura aquesta tarda amb el musical Dins del Bosc de la companyia Quart Passadís de Sant Just d'Esvern, Girona, Maria Rovira.
4: Amb el lema FITAC Connection, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona proposa una combinació de teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa, amb una vintena de companyies. Xavier Valentí és el director artístic.
5: Tenim teatre de titelles amb una companyia d'Armènia, tenim teatre universitari amb una gent de Letònia, tenim companyies de Lituània, tenim una gran companyia amb 80 anys d'antiguitat que és l'Estudio de Mònaco, una companyia de gana en el món del teatre amateur que ve a fer un espectacle clàssic. Però avui hi ha molta varietat i amb companyies de casa locals també.
3: Esports. Audal Serra, bon dia.
6: Bon dia i bona hora. El Barça continua preparant el partit de Lliga de dijous davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada, i que suposarà el debut al Camp Nou dels de Hansi Flick en un partit oficial d'aquesta temporada. Rodri, que ahir ja va fer el primer entrenament amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que sigui només durant uns minuts, mentre que Gavi es continua entrenant al marge i és dubte, ja que tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll de resultes del partit a Elx. De fet, entre avui i dijous s'han de disputar els 4 partits que falten per completar la primera jornada de Lliga. Avui a les 9 del vespre s'ha de jugar el València-Betis, demà es disputarà el Madrid-Reial Societat i dijous el Barça-Atlètic Club i el Celta-Osasuna. Precisament del Madrid-Reial Societat de demà n'acaba de parlar el tècnic blanc José Mourinho en roda de premsa. El portuguès, però, li han acabat preguntant, com gairebé sempre, i més, dels àrbitres i de l'afer Negreira.
7: A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
6: Ahir, mentrestant, es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb 2 partits, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1.
8: 3CAT Info.
6: L'ex blaurana Xavi Hernández serà presentat aquesta tarda a 4:45 com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. Es dona la circumstància que Xavi ja va substituint al seu moment Koeman com a entrenador del Barça. El terrassenc ha firmat per la selecció neerlandesa fins al Mundial del 2030. I l'Espanyol, per la seva banda, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit per una opció de compra obligatòria a final de temporada. Les dues parts segueixen negociant, però l'acord encara no està tancat del tot. Pel que fa a segona divisió, s'espera que en els pròxims dies el Girona posi punt final al cas de l'extrem Víctor Sigankov, que va demanar marxar i que es va negar a jugar la primera jornada de Lliga contra el Leganés. Si no hi ha canvis d'última hora, l'extrem ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que entrena l'extècnic gironí Mitchell. Per la seva part, l'extrem coreà Min-Soo també està a punt de ser traspassat al Glasgow Rangers. Mentrestant, un ex del Girona, el brasiler Savinho, ha estat traspassat avui del Manchester City al Tottenham per 87 milions d'euros, més 13 en variables.
8: 3CAT Info.
6: I en bàsquet, a la Lliga ACB, el Girona ha anunciat fa uns minuts el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Jacel Pérez, que arriba procedent de la Lliga de Puerto Rico, però que també ha jugat la temporada passada a la Lliga ACB amb el Granada. En dona més detalls el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio.
9: Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tienen un talento natural, tanto físico como técnico, tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro, y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
6: Jacel Pérez firma per dues temporades.
8: L'actualitat esportiva a fons.
6: La Vuelta a Espanya es reprèn avui a 3:15 PM amb la disputa de la quarta etapa, la primera de muntanya d'aquesta edició, amb sortida i arribada a Andorra la Vella de 105 quilòmetres, però amb 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. Tadej Pogacar sortirà novament com a líder després que ahir no hi hagués variacions en la general, ja que l'etapa va ser suspesa en els últims 15 quilòmetres per culpa de la forta tempesta d'aigua i pedra que va caure a prop de l'arribada, a Font Romeu, a l'Alta Cerdanya. Pogacar té un avantatge ara mateix de 9 segons a la general sobre Van Aert. I en motor, KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó de MotoGP,

que es disputarà aquest cap de setmana, ja que el pilot de Roses continua recuperant-se de la lesió. Pol Espargaró ja va substituir Viñales al Gran Premi de la Gran Bretanya. Viñales espera poder tornar a la competició al Gran Premi de San Marino, que s'ha de celebrar el cap de setmana entre l'11 i el 13 de setembre.

0: Dos quarts d'una del migdia, pendents a aquesta hora de la roda de premsa informativa posterior a la reunió del govern, la primera després del parèntesi estival. L'executiu dilla encara la segona meitat del mandat amb el conflicte a educació i el nou model de finançament com a reptes principals. Tan bon punt comenci, anirem cap al Palau de la Generalitat amb la consellera portaveu Sílvia Paneque. Mentrestant, fem un repàs de les notícies més destacades a aquesta hora. Tarragona treballa per retirar els arbres caiguts i restablir la normalitat a la ciutat després de la tempesta i la pedregada que van afectar ahir la capital tarragonina. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde creu que no es poden demanar responsabilitats perquè no es van enviar les alertes. Segons Protecció Civil, aquests avisos només es poden enviar amb fenòmens previsibles. A Lleida, mentrestant, s'avaluen els danys a l'agricultura provocats per la pedregada d'ahir que va afectar diversos municipis del Segrià. L'afectació s'espera sobretot en poma per a préssecs tardans i figues. I està en marxa la primera reunió del Consell de Ministres després de les vacances en què el govern espanyol agafarà el timó de la crisi migratòria de Ceuta i crearà un comandament únic encapçalat pel ministre de Política Territorial. Això mentre ha elevat a 2.900 el nombre de menors identificats. En esports Eudal, el Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt per debutar.
1: Gavi només té una forta contusió al genoll, però continua entrenant-se al marge del grup, mentre que Rodri ja es va entrenar i per primer cop amb la resta dels seus companys i podria tenir alguns minuts aquest dijous.
0: I el temps més sol aquesta tarda amb alguna resta de núvols, bàsicament prims i sense més conseqüències. La temperatura serà semblant a la d'ahir o una mica més alta en alguns punts costaners. Dos quarts d'una i dos minuts, el telèfon d'emergència 112 va rebre ahir 900 trucades arran del temporal. 500 dels avisos van ser pels bombers i es van concentrar a la ciutat de Tarragona. La ciutat treballa per recuperar la normalitat després de la forta pedregada d'ahir a la tarda. L'alcalde Rubén Viñuales creu que no es poden demanar responsabilitats per la falta d'alertes respecte a aquest fenomen, perquè entén que no es podia preveure. De fet, des de Protecció Civil, la sotsdirectora Imma Soler reconeix que davant de tempestes sobtades i poc previsibles no hi ha temps per activar el sistema d'emergències és alert. Doncs bé, comença aquesta compareixença de la consellera portaveu Sílvia Paneque al Palau de la Generalitat per donar compte d'aquesta primera roda de premsa de govern després de les vacances d'estiu.
2: Unes petites vacances també doncs, els hagin pogut aprofitar. El Consell Executiu d'avui repassaré breument alguns dels punts d'acord i també que hem pogut iniciar la revisió o informes per part de departaments algunes qüestions especialment rellevants que continuarem analitzant en la trobada que farem divendres i dissabte a Os de Balaguer, però en tot cas dic que a part dels acords avui també s'han presentat fins a tres informes que faré un petit repàs. Per tant, tornem a l'activitat després d'aquest mes d'agost. Un estiu, ja en global, més enllà del mes d'agost, que ens recorda, malauradament, que l'impacte negatiu del canvi climàtic forma part de les nostres vides i del nostre dia a dia. Hem vist com les altes temperatures, com els episodis de calor extrema, com el risc d'incendis ens obliguen a mirar el país d'una altra manera i, per tant, pensar en les polítiques públiques també tinguent en compte aquest element del canvi climàtic i que ens obliguen d'alguna manera a anticipar-nos i, com dic, adaptar les polítiques públiques, les polítiques de gestió pública en general a una realitat climàtica que ens situa en un nou escenari. Ja fa algun temps, però ho hem vist també especialment aquest estiu. Hem vist, com els deia, els màxims històrics respecte a la sèrie que tenim acumulada de nits de temperatura extrema. Hem vist també com aquest risc d'incendi augmentava i hem vist també els aiguats d'aquests últims dies tant a la zona sud de Catalunya, a Camp de Tarragona, com també a la zona noroest de Catalunya. Per tant, aquesta adaptació, perquè malauradament en aquests moments hem de parlar de polítiques de mitigació o hem de continuar treballant polítiques de mitigació, però sobretot també hem d'incorporar la mirada de les polítiques d'adaptació, serà també una de les prioritats de govern que hem analitzat avui. Hem analitzat aquestes dades, un primer informe, no només del que hem viscut en termes de climatologia aquest estiu, sinó del que ens espera també aquest mes de setembre, que amb les prediccions que tenim en aquest moment es correspondria a un setembre en les tres primeres setmanes entrarien per sota d'allò que és habitual en pluviometria i l'última setmana sí que podíem tenir un increment de pluviometria, però en qualsevol cas una anàlisi que, com els dic, el que ens obliga és a aplicar polítiques d'adaptació a aquesta nova realitat. Per tant, una de les qüestions que hem tingut avui sobre la taula amb l'informe que jo mateixa he pogut presentar i que tindrem també en aquestes jornades d'OS de Balaguer, el canvi climàtic i les polítiques d'adaptació. Jornades de treball que, com es dic, seran aquest divendres i dissabte, 28 i 29 d'agost, al Monestir de les Avellanes, a l'Os de Balaguer. Per un costat ens permetrà marcar quins són els temes prioritaris, reflexionar sobre els temes prioritaris d'aquest curs polític que ara comença, i també ens permet, com saben, i és aquesta una qüestió important també en aquestes trobades, anar arreu del territori català, en aquest cas a comarques de Lleida, per fer aquest treball també sobre el terreny, bueno, i també poder reflexionar sobre algunes de les infraestructures properes, no?, en termes geogràfics, com pot ser tot el que té a veure amb l'eix transversal ferroviari o tot allò que té a veure també amb el desenvolupament de l'aeroport de Lleida-Alguaire. Per tant, aquests han estat, com dic, un dels informes i dels elements que formarà part d'aquest espai de reflexió. Els altres dos informes que s'han presentat avui a govern, un està vinculat al desenvolupament i com evoluciona el Pla Cura i, per tant, en l'àmbit de la dependència. Aquest govern, com saben, planifica, executa i va fent seguiment de les consecucions que es van, que es van arribant. De fet, això és el que dona credibilitat a un govern, que més enllà de la planificació i dels fulls de ruta puguem fer un seguiment i veiem com per primera vegada des de l'any 2022, aquest mes de juliol, amb les persones que ja es van incorporar vinculades al Pla Cura, hem estat capaços de resoldre més expedients dels que entraven. La diferència entre els expedients que han entrat de sol·licitud i aquells resolts és de 8.000. I com dic, per primera vegada aquest mes de juliol hem pogut veure com amb aquests recursos que es doblaran aquest mes de setembre, hem pogut començar a tenir consecucions amb un Pla Cura que, com saben, és una qüestió, la de la dependència, que per part del govern era un tema que ens preocupava enormement. L'herència que havíem rebut en aquest àmbit era molt preocupant, 400 dies d'espera, i aquest pla ens ha de permetre, d'aquí al desembre del 2027, passar d'aquests 400 dies als 60 dies. Aquest és el compromís i comencem a veure, elements que ja certifiquen que anem avançant en aquest àmbit. I finalment també s'ha pogut fer un informe de com està evolucionant la pesta porcina africana per part del conseller Ordeig i la consellera Parlon, explicant tot l'ampli dispositiu que durant tots aquests mesos ha estat en marxa i que continuarà. I el missatge és que les dades de contenció són bones, però la feina encara no està acabada. I, per tant, hem de tenir encara, com saben, molts mesos sense positius per tal d'arribar a una situació de normalització. Però també hem de dir que, veient altres brots arreu d'Europa vinculats a la pesta porcina africana, la gestió que s'està fent des de Catalunya està donant els seus fruits. Com dic, no s'ha acabat, continuarem treballant amb els mateixos recursos que fins ara, però les dades també ens donen aquest horitzó positiu de la gestió. I passo ara sí als diferents acords de govern. Aquests són els informes que hem pogut analitzar. Molt breument, com els deia, el primer que els volíem traslladar és l'anunci de la distinció del Premi Ramon Margalef d'Ecologia d'aquest any 2026. El reconeixement serà per Josep Canadell i Gili. És una persona que ha dedicat gran part de la seva trajectòria precisament a investigar sobre el canvi climàtic i com funciona el sistema climàtic i les conseqüències de l'activitat humana sobre el planeta. Per tant, per una banda també, com els deia, l'impacte del canvi climàtic, les polítiques d'adaptació són una qüestió que centrarà aquestes jornades Os de Balaguer i l'acció política del proper curs, i aquest reconeixement va també en aquesta línia. Té també un valor especial en un moment on la ciència, des del punt de vista del govern, ha de ser la llum que il·lumini la presa de decisions com a societat. Per tant, tot allò que es desenvolupi en termes de gestió pública i totes les decisions que es prenguin a criteri d'aquest govern ha d'estar fonamentat en dades, ha d'estar fonamentat en coneixement i en l'evidència científica. I precisament aquesta és una de les grans aportacions del doctor Canadell. D'ell, generar coneixement per poder entendre també millor els canvis que estem experimentant o estem veient en el planeta, a la conca del Mediterrani específicament, i per tant disposar de millors eines per afrontar-los. Per tant, doble sentit en aquest reconeixement, reconeixement a la seva trajectòria per suposat, una persona molt especialitzada en el canvi climàtic, també en els embornals de carboni. De fet, té treballs pioners sobre les dinàmiques dels embornals naturals de carboni, de les reserves de carboni, i sobretot aquest reconeixement a la ciència que ens ha d'ajudar en la presa de decisions i a disposar de millors eines per afrontar una realitat que ja tenim en aquests moments i que haurem de continuar afrontant en els anys futurs. Canadell és també un dels investigadors en l'àmbit climàtic més influents de tot el món, i de fet ha tingut diferents distincions. Ell ha estat format a la Universitat Autònoma de Barcelona, desenvolupa la seva tasca entre Catalunya i Austràlia. De fet, actualment és investigador del CAP del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth, i aquest organisme, com dic, té seu a Austràlia, i per tant el seu treball es desenvolupa entre Catalunya i Austràlia, i forma part també d'una xarxa de científics que investiguen l'efecte dels gasos d'efecte hivernacle. Per tant, tot un reconeixement a la trajectòria, com dic, hi ha un coneixement que en aquests moments ens ha de ser d'especial utilitat. I, finalment, un últim acord, i ja passarem doncs, a les diferents qüestions que vostès em vulguin plantejar. L'acord amb Osaka en matèria de cooperació, el govern ha aprovat avui per part del Departament d'Exterior subscriure un memoràndum d'entesa amb el govern d'Osaka, que és la prefectura que recull o que acull la tercera ciutat més gran del Japó, darrere de Tòquio i Yokohama. Osaka, com saben, és un pol econòmic, és un pol industrial, també científic i d'innovació, i aquesta aliança inclou precisament la cooperació amb aquests sectors en els quals destaca. Per tant, tant l'augment de la relació comercial i d'inversions per afavorir el desenvolupament econòmic dels dos territoris, de Catalunya i de Japó, com també recull projectes de col·laboració en matèria de recerca d'innovació, també en turisme i en cultura gastronòmica, i finalment també precisament no només en ciències de la vida i envelliment, en els quals hi ha un interès de treballar conjuntament, sinó també en descarbonització, amb energies renovables, amb l'hidrogen i d'altres tecnologies de transició energètica o de descarbonització de la nostra economia. I ara sí, crec que he repassat els tres informes que hem presentat avui al govern, i sobretot aquests dos acords que els volíem traslladar també, i quedo a disposició de les preguntes que em vulguin traslladar.
3: Comencem el torn de preguntes amb Serge Giró, de RAC1.
4: Bon dia, portaveu, i ben tornada després de les vacances. Ha començat parlant d'aquest pla de xoc que prepara el govern de cara al setembre per minimitzar l'impacte dels temporals. M'agradaria saber, no sé si podria concretar algunes de les mesures i si aquest pla de xoc preveurà també alguna mena de criteris d'enviament de l'ES Alert, que ha tornat a estar al punt de mira. Alguns alcaldes el van trobar a faltar abans de les riuades d'aquest cap de setmana. I la segona pregunta, m'agradaria

0: saber l'opinió del govern sobre l'agressió policial que va patir el seguidor del Barça a Elge, qui van requisar a una estelada i que, segons diverses imatges, doncs, es veu com, més enllà de la reducció, doncs, hi ha accions violentes sobre aquesta persona. No sé què en pensa, si creu que va ser proporcionada, en tot cas, una mica aquesta opinió. Gràcies.
1: Perfecte. Sí, respecte al primer àmbit, fonamentalment quan parlo que un dels elements estructurants de les polítiques que hem de desenvolupar són les de l'adaptació al canvi climàtic, em refereixo que ha de deixar de ser una carpeta sectorial d'un departament i que ha de tenir una visió transversal. I aquí estem parlant, doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients, doncs, aquests embats de fenòmens meteorològics doncs més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern, per tal de poder-nos adaptar. Insisteixo, les polítiques de mitigació les hem de continuar treballant, però malauradament en aquests moments, amb els augments que tenim de temperatura i amb aquests fenòmens meteorològics, és del tot necessari desenvolupar polítiques d'adaptació dels nostres entorns urbans, dels nostres entorns rurals i vinculat a la gestió de riscos i a les alert, primer a dir, avui la subdirectora de Protecció Civil crec que ho explicava doncs d'una manera molt pedagògica i molt encertada, quan el govern pren les decisions, que ho fa a través del centre de coordinació i de manera col·legiada, pren aquestes decisions únicament amb criteris tècnics. I com ha explicat molt bé la subdirectora, els e-salers estan protocolaritzats, enviar-los quan tenim una fase 5 o 6, el màxim, com saben, és 6, de perill, i en aquests moments es recomana doncs l'emissió d'aquests e-salers. Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals, intensos, que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on, insisteixo, només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no, de si aquest període, si aquest fenomen, perdó, serà llarg o curt en el temps. Diferents paràmetres absolutament tècnics es pren la decisió d'emetre o no. I així ho continuarem fent. Són pioners a Catalunya, de fet, ho ha explicat molt bé, des de l'any 2023. Tenim, doncs, aquesta mesura que acompanya totes les altres que hi ha, per tal de poder donar indicacions concretes a la ciutadania què fer, que pot ser una evacuació o pot ser just a l'inversa, un confinament. I com dic, són només els criteris tècnics els que recomanen o no. Ja dic, poden ser en algunes ocasions per pluges acumulades, com ens va passar a Terres de l'Ebre, que es va recomanar doncs l'ESALER, però així s'ha fet fins ara i així es continuarà fent. Dit això, també insistir en la idea que l'ESALER és un mecanisme, som pioners i és un mecanisme molt efectiu, però n'hi ha d'altres, i de fet des de Protecció Civil i els serveis doncs de Mossos d'Esquadra, de Seguretat, de Protecció Civil i d'Emergències, en tot moment hi ha una comunicació de tota la informació que es té amb els ajuntaments doncs, que estiguin implicats, i per tant és una mesura més, és una mesura molt útil, som pioners, però això no obsta que hi hagi altres mecanismes d'avís i de traslladar la informació que s'utilitzen i que es continuen utilitzant. I insistim també des del govern amb la idea de l'autoprotecció. Un dels elements doncs, que hem de continuar fent pedagogia probablement és que cal, davant aquests fenòmens, aplicar també el sentit comú i totes les pautes d'autoprotecció que també des de Protecció Civil i des del govern es traslladen en cada moment, com dic, a través dels mecanismes i dels canals estipulats més enllà de l'ESALERT. Respecte a la segona qüestió, efectivament, veient les imatges des del govern, doncs condemnem doncs l'ús d'aquesta violència a la llum de les imatges doncs que tots hem vist en aquesta agressió d'aquest jove. Dir també que des del govern, a través de la delegació del govern a Catalunya i en contacte amb la delegació del govern del País Valencià, se'ns va informar que s'havia obert un procés d'informació i d'investigació amb l'objectiu d'analitzar els fets, perquè

des de la delegació, com dic, del País Valencià, se'ns va informar que no s'havia donat cap ordre específica de requisa de banderes. I, per tant, si algú pel seu compte va decidir aquesta

0: en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
1: És el tornada de Xavier Abelló, de Cadena Ser.
2: Hola, bon dia, consellera. Per la seva resposta al voltant dels temporals, entenc que no s'han plantejat revisar els protocols o els procediments d'activació de les ES Alert. També vista l'experiència d'aquests dies, però també de mesos enrere, al voltant de quines són les prediccions meteorològiques i després les ES Alert, aquests dies hi ha hagut tempestes importants i no va haver. Recordo fa mesos, després de la Dana de València, va passar una mica al contrari, es van enviar moltes ES Alert i després els episodis van ser menors en alguns casos. No sé si els partits de l'oposició els han demanat ja de compareixença, no sé si plantegen fer alguna modificació al respecte. I després també m'agradaria preguntar-li sobre la crisi migratòria de Ceuta, si acaba havent un trasllat, un repartiment de menors a la península i a la resta de comunitats autònomes, no sé com ho enfoca el govern. Alguns partits, avui mateix Junts deia que Catalunya ha de quedar fora del repartiment, que no poden acollir més menors. No sé si el govern està d'acord amb aquesta afirmació. En els criteris que es van fer en l'últim repartiment de les Canàries, Catalunya ja va quedar que no, pràcticament no en rebia cap. No sé com ho enfoca i si el govern considera que té capacitat per acollir.
0: Perfecte. Doncs respecte a la primera qüestió, sempre després de qualsevol esdeveniment que hagi requerit l'activació de qualsevol dels plans d'emergències, l'INUNCAT també, sempre es fa una revisió per part dels propis serveis tècnics de si hi ha alguna millora a incorporar. Per tant, en aquests episodis també es farà una revisió. Ara bé, el que he dit és que i els hi poseu un exemple que jo crec que es pot entendre molt bé. Allò que està en el protocol és que en grau 5 i 6 del pla d'emergència hi pugui haver un enviament amb la informació que es determini d'ES Alert. En aquell moment es tenia un grau 4 i més endavant s'observa aquests fenòmens, com dic, locals, en una hora i en unes circumstàncies que recomanen amb criteris estrictament tècnics el no enviament d'aquest ES Alert. Els hi poso un exemple que jo crec que s'entén molt bé i que des de Protecció Civil ens traslladaven. Si algunes hores de la matinada s'envia aquest senyal, que a més és sorollós, no?, perquè així ha de ser per generar, no?, aquest estat d'atenció de la ciutadania, pot implicar un moviment de persones, per exemple, anant a buscar el cotxe a l'aparcament, per posar un exemple. Doncs això són elements que a nivell tècnic, Protecció Civil, que són qui ho ha de fer i qui són els especialistes, valoren en cada moment. Si l'episodi ha de ser curt o ha de ser llarg. Si hi ha hagut dies abans de pluja intensa que fa que es pugui preveure que el terreny no absorbirà tant l'aigua de la pluja. Tot això són elements absolutament tècnics que són els que finalment determinen si s'envia o no s'envia més enllà de que estiguem en un grau 5 o 6. Per tant, revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un ES Alert més enllà dels protocols són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser i a més és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu. Respecte a les compareixences, com sempre els diem, tot el govern està sempre a disposició d'aquelles explicacions que requereixin, ja sigui a través de compareixences, ja sigui a través de les sessions de control, ja siguin interpel·lacions, en fi, en el debat parlamentari. I allò que explicarem és això, fonamentalment el que els estic dient, més enllà de poder revisar episodis concrets, els criteris tècnics que recomanen o no l'enviament. I insisteixo, l'ES Alert és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb l'ES Alert. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment, des del terreny també, valoren les actuacions que han de fer. Respecte a Ceuta i

0: tot, en fi, tot aquest àmbit, no?, de menors no acompanyats. Com saben, crec que aquest dijous, el dia 27, hi ha una reunió precisament sectorial per tractar aquesta qüestió. Per tant, no podem ni volem anticipar qüestions que es puguin parlar o negociar en aquesta reunió. Quina és la visió del govern sobre aquesta qüestió? Primer, recordar, perquè és bo de recordar que darrere d'aquestes situacions hi ha drames humanitaris, que hi ha situacions familiars i personals molt complexes, que a més hem de lamentar aquests aproximadament 150 víctimes mortals. Per tant, això ho hem de dir i repetir, perquè al darrere d'aquestes situacions hi ha també aquesta qüestió. I des del govern, el que pensem i recordem també a l'oposició és que el que s'ha de fer també és el compliment de la legalitat i de la llei, i la llei de protecció a la infància també és clara, i en aquest sentit doncs el govern complirà la llei com no pot ser d'altra manera. Ara, no, ni podem ni volem anticipar-nos, hem d'esperar aquesta reunió del dia 27, si no equivoco la data, la de dijous, per tal de veure quin és el debat que es produeix i veure quins són els acords als que s'arriben.
1: Continuem ara amb Jordi Corbalán, de Catalunya Ràdio.
2: Sí, encara sobre el tema dels aiguats i aquestes polítiques de mitigació, ara fa un any, quan vam tenir episodis semblants, el govern va posar en marxa tot el tema dels plans d'autoprotecció dels càmpings. L'altre dia se'ns deia que hi ha una quarantena de càmpings amb risc, que ja tenen aprovat i validat el que és els plans d'autoprotecció, però encara n'hi ha molts d'altres que no el tenen. Voldríem saber una mica com està tot aquest procés i, en tot cas, els terminis que es marca el govern per completar aquesta feina que es va posar en marxa ara fa un any. I la segona pregunta, canviant de tema, és si el govern té previst reunir-se els pròxims dies amb els sindicats educatius convocants d'aquesta vaga pel primer dia de curs escolar, i si ha previst posar alguna proposta nova sobre la taula que permeti una desconvocatòria d'aquesta vaga.
0: Perfecte. Doncs, miri, respecte al calendari, com pot imaginar, i els terminis d'aquests plans d'autoprotecció, el més àgil i ràpid possible. Jo no tinc les dades concretes, però els puc demanar perquè els hi traslladin. Sí que els puc dir que hi havia un element que també preocupava sobre aquesta qüestió, que era la licitació dels radars a la zona del Pirineu, que era una zona on teníem un risc elevat. Continuem amb els calendaris. Aquesta tardor licitarem aquests radars i, per tant, d'aquí a l'estiu del 2027 podran començar les obres i instal·lació. Respecte a les xifres concretes dels plans d'autoprotecció aprovat pels diferents càmpings i els terminis i el procés, si em permet, demanaré aquesta informació al departament per poder-la traslladar amb més detall. En l'àmbit educatiu, sense poder-los acotar una data exacta encara, els propers dies la consellera d'Educació serà qui faci una roda de premsa, una comunicació, donant detall d'aquest inici de curs, de les novetats que s'incorporen i, per tant, de quina previsió d'inici de curs hi ha. Avui també hem parlat d'aquesta qüestió al govern. El govern i el president li han encarregat a la consellera que pugui fer aquesta explicació i aquest posada a punt o d'actualització de l'inici de curs, i com dic, no els puc dir la data concreta perquè no està determinada, però en els propers dies serà la pròpia consellera qui els pugui traslladar les novetats que hi hagi en aquest inici de curs escolar i com s'espera i tot el treball que s'ha fet en aquests últims mesos. Vull recordar que són més de 200 reunions les que la consellera ha tingut amb diferents membres i representants de la comunitat educativa.
1: És el torn ara del Toni Conde, de Ràdio 4.
3: No, disculpeu, jo volia preguntar també sobre el tema dels professors, també si respecte al problema de l'informe PISA, si també podrem saber alguna qüestió nova, si s'ha previst algun tema sobre l'error dels informe PISA de cara a l'inici de curs, que també coincideix amb aquesta vaga, si s'ha fet algun avançament amb aquesta qüestió.
0: Sí, respecte a aquesta qüestió, l'apunt que farà la consellera serà específicament per l'inici de curs, per explicar les novetats, per explicar també...
4: És la una del migdia.
0: signats.
4: Estem escoltant en directe a 3CAT Info la portaveu del govern, Sílvia Paneque, a la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu.
0: Respecte a l'informe PISA, com saben i com va explicar també extensament la consellera en compareixença, s'han donat les explicacions, s'està a l'espera, les explicacions d'allò que es coneix, s'està a l'espera de la investigació interna, com saben, i sobretot d'aquells mecanismes que evitin que una situació d'aquest tipus es pugui tornar a produir. Aquestes són qüestions que parlarem. No tenim ara en aquests moments un informe tancat ni cap dada que jo ara li pugui donar concretament. Però la roda de premsa, la convocatòria d'aquests propers dies serà específicament, li podran preguntar el que vulguin, lògicament, però específicament per explicar l'inici de curs escolar.
1: És el tornarà del Roger Palós, del diari Ara.
5: Hola, bon dia, consellera. Jo volia insistir pel que fa doncs, a l'agressió policial a Elx. Partits de l'oposició de l'independentisme doncs, l'han criticat en el govern per el silenci que va mantenir durant el dia d'ahir, que no es va pronunciar sobre aquest fet. Què li respon el govern i per què fins avui, i preguntat per la premsa, no s'ha pronunciat al respecte?
0: Bé, doncs que espero que les declaracions meves d'avui els hi donin més tranquil·litat.
1: Continuem amb la Marta Sierra, de la CN.
6: Hola, bon dia. En diverses qüestions, la primera seguint el fil amb el tema d'educació davant la proximitat de l'inici del curs escolar, des del govern veuen encara evitable aquesta primera jornada de vaga convocada? Veuen que encara hi ha marge amb aquests dies que queden doncs, per poder negociar i trobar un acord? Després, una altra qüestió que li volia plantejar en una entrevista a la CNN a l'agència, el portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat la dimissió del secretari Manel Nadal, concretament per la situació que es va viure a Rodalies el dia de la jornada de l'eclipsi. M'agradaria saber si governa avui en aquesta primera reunió, també heu fet una mica de balanç del que va passar i com va funcionar, si s'ha de revisar alguna cosa, si també com a consellera manté la confiança en el secretari Nadal. I també el portaveu dels comuns ha fet referència concretament a vostè, consellera, que li demanava compareixença al Parlament perquè expliqui si hi haurà o no una moratòria del Plàter. En aquest sentit, volia saber si té previst la compareixença i en quina situació està aquest tema, tenint en compte la demanda del món municipal i també d'entitats. I una última qüestió és per saber si hi ha alguna novetat sobre el tema dels veïns del Putxet. Recordo que es va dir que de cara al setembre es tornaria a analitzar la situació. No sé si aquest tema ja es deixa per la setmana que ve o també hi ha alguna novetat. Gràcies.
0: Perfecte. A veure, respecte a la primera qüestió. De fet, no ho saben, crec que perfectament, que portem mesos i setmanes treballant intensament per un inici de curs escolar amb la màxima normalitat possible. La consellera ha estat aquestes últimes setmanes, com dic, amb més de 200 reunions amb diferents actors i persones vinculades al món educatiu, des de direccions d'escoles més petites o de l'àmbit rural, escoles més urbanes més grans, diferents experts, per iniciar el que pensem que també mereix i necessita Catalunya, que és un debat de fons sobre l'educació al nostre país. És evident doncs, que les dades no són les que pensem que haurien de ser a Catalunya en termes d'excel·lència i, per tant, hi ha d'haver aquest debat. Però insisteixo que permetin-me que deixi per aquests propers dies que sigui la consellera qui pugui explicar concretament aquest inici de curs polític i quines són les novetats, els recursos i tot allò que es pot incorporar en aquest inici i serà ella qui ho pugui explicar doncs, amb tot detall. Però sí que volia insistir en la idea que no s'ha deixat de treballar per tal de que doncs, aquest inici no? I el desplegament d'aquests acords sigui el més efectiu possible per tenir per garantir no, el dret a l'educació dels nostres infants i adolescents. Respecte a la sol·licitud de dimissió del senyor Nadal, mantinc absolutament la meva confiança amb el senyor Nadal, no només, els he dit que és una peça fonamental, perquè en la seva secretaria recau doncs gran part dels objectius o dels reptes o de les actuacions que estem fent com a govern en termes de mobilitat. Estic molt satisfeta de la feina. De fet, m'ho han sentit dir algunes vegades, el senyor Nadal literalment ha pogut agafar carpetes i projectes que va deixar en un calaix el 2010 i que ha pogut tornar a treure i desenvolupar. Podríem parlar de l'orbital ferroviari o del transversal, l'eix transversal ferroviari, no? Per tant, en fi, és una persona de molt valor, de molta expertesa, li mantinc la confiança, i en quant a les millores doncs, que hem pogut detectar, ja aquests dies d'agost doncs, vàrem demanar tant al gestor d'infraestructures com a l'operadora, per tant a Renfe i a DIF, informes doncs d'un dispositiu que, malgrat planificat, doncs a totes llums va tenir algunes deficiències, com pot ser doncs la concentració de persones concretament a Altafulla i a Tarragona. Hi ha diferents elements que es poden millorar, especialment respecte a l'ordenació dels usuaris a l'estació, a la informació que es donava, com es donava. Per tant, s'implementaran les millores. I fonamentalment també el que hem detectat és que en el dispositiu planificat hi havia més mobilitat preparada o planificada a Terres de l'Ebre que al Camp de Tarragona, i finalment ja vam veure a primera hora de la tarda o fins i tot al migdia que les validacions s'estaven produint més al Camp de Tarragona, per tant a Tarragona, que no pas a Terres de l'Ebre. I es va poder rectificar part d'aquest dispositiu amb composicions dobles i fins i tot amb trens extraordinaris de tornada. I també haig de dir que aquesta tornada es va produir en menys de 2 hores. Ja dic, amb mancances d'informació i sobretot d'ordenació a l'estació en la tornada, i amb algunes incidències a la tarda que ens van dificultar també la gestió d'allò que havia planificat. Però en qualsevol cas, bueno, aquestes són les explicacions sobre el dispositiu, però mantinc la confiança i repeteixo que és una peça fonamental del departament. El PLATER, el Pla Territorial d'Implantació d'Energies Renovables, no hi ha cap moratòria sobre el PLATER. El que hi ha hagut és una primera exposició pública. Hi ha hagut, tal i com havíem promogut també per part dels ajuntaments, una part d'al·legacions, d'esmenes important, que analitzarem, i el que hi haurà és un segon període d'exposició pública. Per què? Perquè a part de les al·legacions que puguem estimar o no, de les que ens arribin, que la voluntat és estimar les màximes possibles, amb les entitats municipalistes vàrem arribar a pactar algunes esmenes que signifiquen modificacions substancials del PLATER. Els hi poso un exemple perquè és fàcil d'entendre. L'objectiu del PLATER era objectiu 2050. Doncs bé, a petició de les entitats municipalistes ens hem marcat fer objectius el 2030, el 2040, el 2050. Això és una modificació substancial del PLATER, i per tenir la màxima seguretat jurídica se'ns recomana una segona exposició. I això és el que farem. I això, evidentment, ho allarga en el temps, però en cap cas és una moratòria. De fet, en aquests moments, qualsevol projecte de fotovoltaica o eòlica terrestre pot seguir un procediment, d'acord, està estipulat el decret modificat a les acaballes del 2025, però que és del 2019, i el projecte pot implantar-se. El PLATER és una eina d'ordenació d'on sí o on no, però en aquests moments qualsevol projecte d'energies renovables a Catalunya pot iniciar el seu procediment i es pot instal·lar i es pot construir. Per tant, no hi ha cap moratòria. Sobre el Putxet, dir-los, aquest divendres hi haurà novament una reunió amb els veïns i veïnes on donarem doncs la informació dels treballs que s'han fet aquestes últimes setmanes. Els treballs que s'estan fent van d'acord allò planificat. En aquests moments s'està injectant tant escumes que es dilaten com també ciment, formigó, perdonin, tant des de la superfície com també des del túnel. Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables, i el que queda per veure en aquests moments és, de les 53 unitats familiars que en aquests moments ja poden i de fet 31 ja ho han fet retornar a casa seva, de les que queden, quin calendari doncs podem donar? Això, com dic, ho comunicarem a vostès i als veïns i veïnes aquest divendres amb una reunió com les que hem vingut fent aquest mes d'agost. Però els treballs continuen, segons allò previst, i les mesures d'auscultació són mesures d'estabilitat.
1: És el tornarà de la Martina Alcobendas, de l'Agència EFE.
7: Bon dia, consellera. Tenia un parell de preguntes. La primera sobre Rodalies i altres

0: traspàs, m'agradaria saber si ja poden acotar en quin moment hi haurà la reunió de la comissió bilateral que estava pendent de reunir-se. I després, també sobre el tema de l'agressió al seguidor del Barça Elx, m'agradaria saber si, més enllà de parlar amb la delegació de la Comunitat Valenciana, vostès s'han posat en contacte amb l'afectat o amb la seva família o amb el club, i també saber si s'han ofert a assessorar-lo jurídicament, per exemple, per si volen prendre accions legals. Gràcies.
1: Val, respecte a la primera qüestió, esperem que no vagi més enllà d'aquest mes d'octubre. No li puc acotar la data, però efectivament preveiem que en aquesta tardor pugui haver-hi aquesta reunió per doncs, certificar o acordar aquest traspàs de l'ERU. Respecte a conversa directa fins on jo sé amb l'afectat no n'hi ha hagut. Sincerament ignoro si des del departament hi ha hagut converses amb el club, i en qualsevol cas doncs ja crec jo que tots els mecanismes per posar una demanda, una denúncia, si així ho considera. Fins al moment, abans d'entrar a roda de premsa, no s'havia exercit aquest dret, fins on sabem, per part de l'afectat, però en qualsevol cas, si és així, doncs són els mecanismes establerts i que s'han d'utilitzar en aquests casos, efectivament.
2: És el torn de la Rosa Taboada, de TV3.
3: Hola, què tal? Sobre el tema de la vaga d'ensenyament, una de les queixes que hem sentit aquestes últimes setmanes durant el mes d'agost dels sindicats és que precisament durant l'estiu no hi han hagut reunions. Deien que l'última reunió amb el departament havia sigut, si no m'equivoco, el 13 de juliol. Vostè deia ara que hi havien hagut 200 reunions. M'agradaria saber si ens pot confirmar quan va ser l'última d'aquestes reunions i si no, efectivament no és des del 13 de juliol perquè no s'ha utilitzat l'estiu, doncs, per intentar evitar aquesta vaga. Això per un costat. I per l'altre, el tema de l'eclipsi, de la jornada de l'eclipsi, ja sap vostè que els diferents partits han demanat la majoria explicacions al govern, volen que es donguin explicacions en seu parlamentària, i també han acusat, en aquest cas, el govern d'utilitzar doncs, aquest fenomen, diguéssim, no sé si dir meteorològic o astronòmic o com es digui, per fer propaganda del propi govern, i per això els hi demanen el cost que va costar una mica el desplegament. No sé si està en disposició de donar-nos aquesta xifra i, en tot cas, què li semblen aquestes acusacions. Gràcies.
1: Molt bé. Doncs jo ara no li puc dir la data de l'última reunió, ho demanaré al departament perquè m'ho certifiquin amb tot detall. En tot cas, imagino que si el sindicat diu que és el 13 de juliol, va ser el 13 de juliol, però deixi'm que ho confirmi amb el departament. Sí que em referia que hi havia hagut doncs, altres reunions. En fi, va haver-hi moltes reunions amb els diferents representants sindicals. De fet, vostè, que en un moment determinat signa l'acord, no es ratifica posteriorment, però signa l'acord, i per tant entenem també que aquesta fase, no?, respecte a l'acord, doncs ja ha estat treballada. En tot cas, insisteixo i permetin-me que doncs, els hi demani aquesta paciència d'aquests dies per tal de que la consellera pugui explicar amb tot detall aquest inici, aquest desplegament de l'acord i sobretot aquest inici de curs escolar, en quins recursos comptarà extraordinaris i en fi, quins mecanismes s'han posat a disposició doncs, perquè sigui un bon inici de curs escolar i sobretot garantir que això sí que ho compartim de ben segur tota la societat catalana i els representants sindicals també, doncs garantir el dret a l'educació d'aquests infants i adolescents. Respecte a l'eclipsi, mira, la veritat és un fenomen, no?, astronòmic que, en fi, jo crec que hem de posar en valor, com saben, es deia, no?, que cap persona viva a Catalunya hagués pogut veure, no?, un fenomen d'aquestes característiques. I, a més, crec, sincerament, ja dic, amb oportunitats de millora.
4: Estem escoltant en directe. Deixem aquí la intervenció de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, aquesta roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu, la primera reunió de l'executiu després de la represa de les vacances. El govern ha defensat que no s'hagi enviat cap alerta als últims episodis de pluges i inundacions al camp Camp de Tarragona, la portaveu de l'executiu, ha assegurat que no ho va fer perquè els avisos de precipitació no pronosticaven la quantitat d'aigua o de calamarsa que va acabar caient, però sí que s'ha compromès a revisar si hi va haver algun tipus d'errada al respecte. També ha condemnat l'agressió al seguidor del partit Elx Barça, ha dit que no hi havia cap ordre ni cap instrucció de requisar estelades. Sobre educació ha emplaçat a la intervenció de la consellera d'Educació, però ha dit que cal al país un debat de fons i que durant l'estiu no s'ha deixat de treballar. Sobre el Plater ha dit que no hi ha cap moratòria, ha insistit, i ha refermat també la confiança amb el conseller Nadal i ha parlat d'una reunió aquest divendres amb els veïns del Putxet per acabar de saber quan poden tornar a casa els que encara ho tenen pendents. Amb aquesta informació arribem ja a un quart de dues del migdia. Aquesta hora, àrea servei, primera informació sobre la mobilitat. Aquesta hora, Mariluz García, bon dia.
5: Hola, bon dia. Hi ha complicacions a la C-17, vehicles aturats entre Centelles i Ceba en sentit nord en direcció Vic per alguna possible incidència. També complicacions a l'enllaç entre l'autovia A2 i la C-25, l'est transversal a Riu de Llots de la Selva, on recordem que ha bolcat un camió que transportava porcs a la rotonda de connexió. Per això s'està desviant el trànsit a la C-25, mentre que a l'A2 hi ha tallada la sortida cap a l'est transversal. També hi ha retencions a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera d'entrada a França, i per obres, l'autopista AP7 i la B30 a Barberà del Vallès en sentit sud en direcció Barcelona-Tarragona, i a la C15 entre la Torre de Claramunt i Vallbona de Noia, si està fent pas alternatiu. Al transport públic continuen les afectacions a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies per un robatori de cable aquest matí entre les estacions de Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massanes. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
6: El temps.
4: Amb Tomàs Molina.
7: Dia força més tranquil avui amb domini del sol a la major part del país, amb alguns núvols prims que aniran passant al llarg de la jornada i també alguna nuvolada que creixerà al Pirineu. Però bàsicament un dia de sol i un dia amb més calor. Amb més calor a la façana litoral, amb una sensació de xafogor acusada, i les màximes que, per exemple, les comarques gironines poden arribar als 34-35 graus, com també en alguns punts de la Catalunya central. De cara a demà, el dia començarà amb intervals en núvols, fins i tot amb alguna precipitació de caràcter feble, amb alguns petits ruixats, tot i que a partir de migdia, de mica en mica, s'anirà imposant el sol. La temperatura dimecres serà una miqueta més baixa. Entre dijous i divendres passa una petita línia d'inestabilitat. El matí de dijous farà força estones amb sol, amb més núvols cap a la façana litoral, i a la tarda aquests núvols acabaran donant algun ruixat, alguna petita precipitació, que durarà fins divendres al matí. A partir de llavors, el sol s'aniria imposant i així seguiria de cara al cap de setmana, amb temperatures amb tendència a pujar. L'ambient del cap de setmana, sobretot de diumenge i dilluns de la setmana vinent, tornarà a ser de ple estiu.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Continuem repassant temes d'actualitat. Ara hem de passar per Madrid. És un quart i tres minuts de dues del migdia. El Consell de Ministres ha aprovat la creació del Comandament Únic per gestionar la crisi migratòria de Ceuta. L'encapçalarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Mentrestant, al Congrés, la ministra de Defensa, Margarita Robles, justifica que no es podia aturar l'allau de migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol perquè no hi havia mitjans materials per fer-ho. Atribueix a les xarxes socials la crida a l'arribada massiva des del Marroc i defensa l'actuació del CNI. És la primera compareixença d'un ministre per donar explicacions d'aquesta crisi migratòria a Ceuta. Anem cap a Madrid. A l'última hora la té el Dani Sainz de AJA. Bon dia. No tenim a punt aquesta connexió amb Madrid. De seguida mirarem de recuperar-la. Ara, mentrestant, us expliquem que el sistema Faro, que monitoritza el discurs d'odi a les xarxes, va detectar més de 57.000 continguts d'aquest tipus durant el juliol. Les plataformes en van retirar el 70%, 9 punts percentuals més que el juny. Els missatges d'odi es van triplicar els dies 30 i 31 de juliol. després de l'entrada de migrants a Ceuta. Les persones del nord de l'Àfrica continuen sent el principal grup a qui es dirigeixen aquests missatges. La inseguretat ciutadana i l'àmbit esportiu són els temes que en concentren més el director d'Overaxe, l'Observatori Espanyol del Racisme, la xenofòbia. Tomàs Fernández demana als usuaris que no comparteixin aquests continguts per evitar que es difonguin i es facin virals. Ara sí, tornem a mirar de connectar correctament amb Madrid. Tenim el nostre company, el Dani Sáenz de

0: que estàvem explicant que el Consell de Ministres ha aprovat la creació d'aquest comandament únic per gestionar la crisi migratòria de Ceuta, i té l'última hora el Dani Saenz-Tiaja. Bon dia, ara sí, Dani. Doncs tampoc és possible. No és possible connectar amb Madrid, per tant, fem una pausa i mirem de reprendre aquesta connexió. 3CAT Info. Mirem de nou d'anar cap a Madrid, a veure si ens escoltarà el nostre company Dani Saenz-Tiaja. Bon dia. Tampoc. Bé, deixem estar aquesta informació, anem a d'altres qüestions d'actualitat. Ara mateix hem de parlar-vos de la detenció d'un entrenador de voleibol acusat de violar i deixar embarassada una menor de 15 anys a Palma. Els fets es remunten al juny, quan el jove de 23 anys va convidar la noia i un altre menor a dinar a casa seva. Després de menjar, l'home hauria agredit sexualment la víctima. L'entrenador va ser detingut per la Policia Nacional la setmana passada i després de passar a disposició judicial va quedar en llibertat, com us dèiem, amb càrrecs, amb una ordre d'allunyament de la menor. I ja a Catalunya, en 46 minuts de dues del migdia, els Mossos d'Esquadra han detingut una persona per la mort la matinada de diumenge d'un home a la Ràpita, al Montsià. Demà ha de passar a disposició judicial. Tarragona, Jordi Barranca.
1: L'home de 34 anys es va presentar voluntari en dependències policials. Demà passarà a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta. Els fets han passat la matinada de diumenge i els Mossos van rebre l'avís a 3:45 de la matinada. Quan van arribar fins al lloc dels fets, van trobar un home a qui se li van practicar maniobres de reanimació, però l'home finalment va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal continua investigant el cas, que es troba sota secret d'actuacions.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: En pàgina internacional, l'Iran ha promès represàlies contra l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. L'administració Trump ha amenaçat amb noves sancions contra tothom que faci negocis amb el règim de Teheran, però de moment no les imposen i donen temps als països per trencar els lligams amb l'Iran. La Xina ha respost a Washington assegurant que la cooperació amb l'Iran es fa complint amb la llei internacional i no s'hi hauria d'interferir. Pequín assegura que prendrà les mesures necessàries per preservar els seus drets i també els seus interessos. Malgrat que l'administració de Trump té ara el focus posat en la guerra econòmica, el secretari del Tresor dels Estats Units no descarta tornar a recórrer a la força militar. Pete Hegseth és el secretari de Defensa nord-americà.
3: Si l'Iran és prou insensat per extralimitar-se o ficar-se amb l'exèrcit nord-americà, farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. Això no obstant, de cap manera descartem recórrer a accions militars.
0: La guerra va camí de complir 6 mesos sense progressos en les converses diplomàtiques i amb l'estret d'Hormuz, clau per al comerç mundial de petroli, bloquejat. Mentre en el Canadà, que planta cara a Donald Trump, que l'amenaça amb una guerra d'aranzels. Les negociacions sobre un acord comercial entre els dos països veïns es van trencar divendres i Trump va anunciar que a partir de l'1 de gener imposaria aranzels del 50% als vehicles i l'acer provenents del Canadà. La resposta del primer ministre canadenc, Mark Carney, ha sigut acceptar aquest pols i anunciar que també imposarà aranzels als productes dels Estats Units. Tot i això, Carney encara confia arribar a un acord.
4: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha acusat el Canadà de voler els beneficis de ser un estat dels Estats Units, però mantenint la independència. I abans dels esports, dir-vos, això ve del Consell de Govern d'ara al migdia, que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. La seva recerca ha contribuït a avançar en el coneixement dels canvis que està experimentant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Entre les seves línies de treball, a l'estudi dels embornals naturals del carboni i les reserves de carboni, que són fonamentals per entendre l'evolució del clima. Josep Canadell es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de la CIRO, l'Organització de la Recerca Científica Industrial de la Commonwealth.
2: Esports.
0: Saludem aquesta hora l'Eduard Serra. Bon dia.

0: Dia.
1: Bon dia, el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković, de 31 anys, és internacional per Croàcia i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, on no va arribar a jugar. Livaković té previst arribar aquesta tarda a Barcelona i passaria després la revisió mèdica. El club blaugrana valora ara si aquesta temporada es queda per ser el segon porter del primer equip, el suplent de Joan Garcia, o bé és cedit a un altre equip. Mentrestant, el primer equip blaugrana continua preparant el partit de Lliga de dijous davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada, i que suposarà el debut al Camp Nou dels de Hansi Flick en un partit oficial aquesta temporada. Rodri, que ahir ja va fer el primer entrenament amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que només sigui durant uns minuts, mentre que Gavi es continua entrenant al marge del grup i és dubte, ja que, tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll de resultes del partit de l'Elx. De fet, entre avui i dijous s'han de disputar els 4 partits que falten per completar la primera jornada. Avui a les 9 del vespre, el València-Betis. Demà, Madrid-Real Societat. I dijous, Barça-Atlètic Club i Celta-Osasuna. Precisament del Madrid-Real Societat de demà n'ha parlat avui el tècnic blanc José Mourinho en roda de premsa. El portuguès, però, li han acabat preguntant més, i com gairebé sempre, dels àrbitres i de l'afer Negreira.
2: A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
1: Ahir, mentrestant, es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb 2 partits, Osasuna 0, Llevant 0, i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. L'ex blaugrana Xavi Hernández serà presentat aquesta tarda a 4:45 com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. Es dona la circumstància que Xavi ja va substituint al seu moment Koeman com a entrenador del Barça. El terrassenc ha firmat per la selecció neerlandesa fins al Mundial del 2030.
3: 3Cat Info.
1: I l'Espanyol, per la seva banda, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una opció de compra obligatòria a final de temporada. Les dues parts continuen negociant, però l'acord encara no està tancat del tot. D'altra banda, Pere Milla, que dissabte va complir el seu partit oficial número 100 amb la samarreta de l'Espanyol, parla ja de com afronten el pròxim partit de Lliga dissabte que ve davant la Real Societat.
4: Sí, l'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
1: Pel que fa a la segona divisió, s'espera que en els pròxims dies el Girona posi punt final al cas de l'extrem Víctor Sigankov, que ha demanat marxar i que es va negar a jugar la primera jornada de Lliga contra el Leganés. Si no hi ha canvis última hora, l'extrem ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que entrena precisament l'extècnic gironí Mitchell. Per la seva part, l'extrem coreà Min-Soo també està a punt de ser traspassat al Glasgow Rangers. Mentrestant, un ex del Girona, el brasiler Savinho, ha estat traspassat d'avui del Manchester City al Tottenham per 87 milions d'euros, més 13 en variables. En bàsquet, a la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Jacel Pérez, que arriba procedent de la Lliga de Puerto Rico, però que també havia jugat la temporada passada a la Lliga CB amb el Granada. En dona més detalls al director esportiu Fernando Sanemeterio.
5: Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tienen un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego, además, es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
1: Jacel Pérez firma per 2 temporades i, mentrestant, la Vuelta a Espanya reprèn avui a 2:45 de la tarda amb la disputa de la 4ª etapa, la primera de muntanya d'aquesta edició, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, 105 quilòmetres, 4 ports de muntanya, 3 d'aquests de primera categoria.

0: Són 2:15 d'aquest dimarts 25 d'agost. Repassem les informacions més destacades a aquesta hora que us estem explicant. El govern acaba de defensar que no hagi enviat cap alerta pels últims episodis de pluges al Camp de Tarragona. La portaveu de l'executiu assegura que no ho va fer perquè els avisos de precipitació no pronosticaven la quantitat d'aigua o de calamarsa que va acabar caient i ho atribueix a fenòmens locals difícils de preveure. Paneque ho ha dit fa molt pocs minuts a la primera reunió de l'executiu després de la reprensa de vacances. També us estem explicant que la ministra Margarita Robles ha justificat al Congrés que no es podia aturar l'allau de migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol perquè no hi havia mitjans materials per fer-ho i atribueix a les xarxes socials la crida a l'arribada massiva des del Marroc. Mentrestant, el Consell de Ministres que acorda un comandament únic per gestionar la situació dels migrants encapçalat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. A banda d'aquestes qüestions, des d'ara i fins a les dues, també us parlarem del terratrèmol que a finals de juny va sacsejar Veneçuela. Doncs bé, puja ja a 6.509 persones les que han perdut la vida en aquest doble terratrèmol. Les autoritats del país han informat que s'han rescatat prop de 6.500 persones i que més de 220.000 han estat ateses als hospitals. I parlarem de l'aranès, de l'ús de l'aranès, que serà un factor determinant a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. El Consell General aplicarà aquest criteri a l'hora de concedir diners públics a entitats, activitats o projectes que sol·licitin ajudes. I a cultura, la Xubertia, que farà un homenatge a Bach i al Mediterranean Guitar Festival als Beatles, mentre les festes majors de Catalunya s'omplen de música amb propostes variades en una nova jornada d'espectacles. En esports, el Barça, que fitxarà el porter croat Dominik Livakovic.
1: El croat té previst arribar aquesta tarda a Barcelona i passarà després la revisió mèdica. Arriba procedent del Fenerbahçe i el Barça ha de decidir ara si es queda com a segon porter del primer equip blaugrana o bé és cedit a un altre club.
0: I el temps, més sol aquesta tarda amb alguna resta de núvols bàsicament prims sense més conseqüències. La temperatura serà semblant a la d'ahir o una mica més alta en alguns punts costaners. Ens hi posem, són 2:15 de dues del migdia. El govern defensa que no s'hagi enviat cap alerta pels últims episodis de pluges i inundacions al Camp de Tarragona. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, assegura que no ho va fer perquè els avisos de precipitació no pronosticaven la quantitat d'aigua o de calamarsa que va acabar caient, però es compromet a revisar si va haver algun tipus d'errada.
2: Sempre es fa una revisió per part dels propis serveis tècnics de si hi ha alguna millora incorporar. Per tant, en aquests episodis també es farà una revisió. En aquell moment es tenia un grau 4 i més endavant s'observa aquests fenòmens, com dic, locals, en una hora i en unes circumstàncies que recomanen amb criteris estrictament tècnics el no enviament d'aquest SALER.
0: Paneque ho ha dit fa pocs minuts en aquesta primera reunió de l'executiu després de la represa de les vacances. Parlant del temporal, el telèfon d'emergència 112 va rebre ahir 900 trucades arran d'aquest temporal. 500 dels avisos van ser pels bombers i es van concentrar a la ciutat de Tarragona. La ciutat treballa per recuperar la normalitat després de la forta pedregada d'ahir a la tarda. L'alcalde Rubén Viñuales creu que no es poden demanar responsabilitats per la falta d'alertes respecte a aquest fenomen, perquè entén que no es podia preveure. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
3: Si bé els equips de la brigada municipal han treballat durant tota la nit, a primera hora del matí encara no s'ha pogut restablir la mobilitat a tots els carrers de la ciutat. S'estan retirant encara elements i arbres caiguts a diversos punts del terme municipal. De fet, la caiguda d'un arbre ha deixat sense llum uns 2.000 veïns de la zona de Montnàs. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, assegura que aquest temporal ha estat extraordinari perquè ha afectat a tota la ciutat. Un episodi que ahir els bombers van fer que rebessin més de 200 avisos entre les 5 de la tarda i 8:45 del vespre. Viñuales també s'ha referit al fet que no s'hagi pogut preveure aquest temporal i opina que no es poden demanar responsabilitat si no es va poder preveure.
4: Ells ho fan en base a un criteri científic del Meteocat. En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i, si em permet,

0: fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
1: Altres zones afectades de la ciutat van ser vies importants com l'Avinguda Vidal i Barraquer, al barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, on es va poder veure un cotxe atrapat, la carretera nacional 340 al seu pas per Bonavista i els polígons industrials com els del Francolí i Entrevies. Una imatge força impactant també va ser la de les desenes de coloms que van aparèixer morts a la confraria de pescadors de Tarragona a causa de la pedregada.
2: Les pluges i la pedregada han provocat afectacions als camps, sobretot del Priorat. La zona més afectada és la de Falset i Marçà, tot i que les previsions inicials eren d'un impacte més gran. Tarragona, Jordi Barranca.
3: La tempesta va agafar els pagesos en plena verema i en plena campanya de la fruita seca com les ametlles. Tot i que l'aigua va passar per tota la comarca, hi ha una zona més afectada. Josep Remonsadó és el responsable del sector del vi del sindicat Unió de Pagesos al Priorat.
4: Potser amb alguna vinya, potser de les més afectades estem parlant d'un 5%, però tot i així l'aigua que ha caigut potser compensarà el mal que ha pogut fer la miqueta de pedra aquesta.
3: Els propers dies seran crucials perquè cullin el raïm abans que es faci malbé i reclamen també facilitats perquè els pagesos puguin transportar les collites en uns dies en què per la comarca passarà la Volta Ciclista a Espanya.
2: I a Lleida aquest matí s'avaluen també els danys a l'agricultura provocats per la pedregada d'ahir que va afectar diversos municipis del Segrià. Va caure pedra de fins a 2 centímetres en pobles com Almenar. L'afectació s'espera sobretot en poma, pera, préssecs, tardans i figues. Justament la collita de figa acaba de començar i ho ha fet 2 setmanes abans del que és habitual a causa de la calor. A Catalunya es colliran més de 5.000 tones de figues, la majoria a les comarques de Lleida. Noelia Caselles.
5: El cultiu de la figa va a l'alça a Catalunya. En 2 anys les hectàrees que s'hi dediquen han augmentat més d'un 20% i ara s'acosten a les 500. I això també queda reflectit en les tones que es produeixen. Aquest any passaran de les 5.000, mentre que l'any passat van ser 1.200 menys. Aquest augment de producció també es nota en altres zones de la península i en països com Grècia i Turquia. I la conseqüència immediata ha estat un descens del preu. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes per aquest cultiu.
6: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros. Podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc. Per dir quasi bé, escàs.
5: Aquest any, a falta de saber quins danys ha provocat la pedregada d'ahir a la tarda, la collita a Catalunya s'ha avançat 2 setmanes per la calor, que també ha provocat que els fruits siguin més petits. Això sí, s'esperen qualitats molt altes perquè la temperatura no ha afectat la dolçor.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Continuem repassant temes d'actualitat. Ara sí, anem a Madrid, perquè el Consell de Ministres ha aprovat la creació del Comandament Únic per gestionar la crisi migratòria de Ceuta. L'encapçalarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Mentrestant, al Congrés, la ministra de Defensa, Margarita Robles, justifica que no es podia aturar l'allau de migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol perquè no hi havia mitjans materials per fer-ho. Atribueix a les xarxes socials la crida a l'arribada massiva des del Marroc i defensa l'actuació del CNI. És la primera compareixença d'un ministre per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria de Ceuta. Madrid, endavant ara, Dani Sáenz de Aja.
8: Robles ha començat la compareixença demanant perdó als ceutins que s'han pogut sentir abandonats i tot seguit ha passat a defensar la feina dels 25 agents del CNI que diu que hi ha a Ceuta. Ha explicat que sabien que s'estava coent a les xarxes un salt a la frontera que, sumada a l'absència de policies marroquins, el 30 de juliol es va tornar en una allau de milers de persones impossible d'aturar sense causar una tragèdia. Una informació que assegura es va compartir amb totes les autoritats.
9: Que operativamente en Ceuta, nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del gobierno.
8: Però el PP creu que les explicacions arriben tard i que cal aclarir si el govern espanyol no va escoltar les advertències del CNI. Esther Muñoz creu que la crisi s'hauria pogut evitar.
10: En 2021 la senyora Robles ja dijo esto no puede volver a pasar. Y ha pasado, siendo ella la ministra de Defensa y siendo Pedro Sánchez presidente del gobierno y siendo Marlaska ministro del Interior. No debía haber pasado nunca. Y ha pasado no porque no tengamos las capacidades para evitarlo, sino porque tenemos un gobierno de España ausente.
8: La titular de defensa és la primera dels 8 ministres que aniran compareixent al Congrés al llarg d'esta setmana i del dilluns que ve ho fan a petició pròpia després de rebutjar les crides del PP d'anar al Senat, que ara intentarà forçar Pedro Sánchez a donar explicacions també a la Cambra Baixa.
2: Puja a 6.509 el nombre de morts del doble terratrèmol que va sacsejar Veneçuela a finals de juny. Les autoritats del país han informat que s'han rescatat prop de 6.500 persones i que més de 220.000 han estat ateses a l'hospital. A més, s'han revisat uns 61.000 habitatges i 11.000 han estat classificats com d'alt risc pels seus residents. La presidenta interina de Veneçuela assegura que s'adjudicaran més de 4.000 habitatges abans d'acabar l'any. Els col·lectius de motoristes consideren insuficient la reforma de la normativa de seguretat que entrarà en vigor l'1 d'octubre. Entre les novetats hi ha l'obligació de portar guants a totes les vies i la prohibició de circular amb calçat obert. La Direcció General de Trànsit vol reforçar la protecció dels usuaris, però els motoristes demanen que l'administració assumeixi també més responsabilitats. Els motoristes valoren bé les noves mesures de seguretat, especialment l'ús obligatori de guants i la prohibició del calçat obert. Tot i això, consideren que la reforma carrega massa responsabilitats sobre els usuaris i reclamen més actuacions per part de l'administració. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
11: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
2: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. Els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència. Fins ara, un certificat de qualitat ja era suficient. L'ús de l'aranès serà un factor determinant a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. El Consell General aplicarà aquest criteri a l'hora de concedir diners públics a entitats, activitats o projectes que sol·licitin ajudes. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
12: A partir d'ara, la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes, la realització d'activitats o projectes o també la difusió a les xarxes socials haurà de comptar amb una presència mínima de l'aranès. De no ser així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques per part del Consell General.
13: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció haurà d'estar, doncs, inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en exilats, etc, sense menysprear les altres llengües, més l'aranès ha d'estar present en tant que aquelles subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
12: Així doncs, l'aranès es podrà combinar amb el castellà o el català. Segons la cap de l'executiu, es tracta de predicar amb l'exemple.
13: Ell de besuny, doncs, és que des de la màxima institució prediquem de mer exemple, pensant també que aquelles entitats que, doncs, són finançades amb recursos públics han de comprendre, la majoria també ha caudit, més aquelles que encara no ha canet, doncs, que han de comprendre que la llengua oficial del territori aranès i que l'han d'emplegar en les seves activitats.
12: Segons l'última enquesta d'usos lingüístics, l'aranès és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
2: L'antic recinte industrial de l'Escocès al Poblenou de Barcelona s'haurà transformat d'aquí 3 anys en un espai que acollirà habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i també creació cultural. L'alcalde Jaume Collboni ha presentat el projecte que generarà més de 500.000 de llocs de treball. Barcelona, Joan Garcia.
14: Algunes naus de l'antic recinte Fabril del carrer Pere IV acolliran 72 habitatges per a persones que no podrien accedir a altres promocions assistits per la Fundació Ampans. Altres es destinaran a impulsar projectes de cooperativisme i un centre d'innovació gastronòmica amb Mercabarna i la Generalitat, i dues ja funcionen com a centres de creació artística amb l'associació EMA. Un projecte que l'alcalde Jaume Collboni defineix així.
15: Fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat. Aquest és el gran repte que tenim pel davant i nosaltres pensem que això és possible conciliar-ho amb intervenció pública, si ho fem amb les entitats.
14: En conjunt s'hi invertiran prop de 52 milions d'euros, la meitat

0: es posa l'Ajuntament i, l'altra part, les entitats que impulsen els projectes. La transformació d'aquest patrimoni industrial que es va construir a finals del segle XIX es vol que estigui en ple funcionament el 2029.
1: Tres quarts de dues, àrea de servei. Comencem fent un cop d'ull al trànsit. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Avui, amb poques complicacions, sí que n'hi ha a l'enllaç entre l'eix transversal i l'autovia 2 a Riudellots de la Selva, on ha bolcat un camió que transportava porcs a la rotonda que connecta aquestes dues vies ràpides. Per això, la C25 s'està desviant la circulació en aquest punt, mentre que a l'autovia 2 hi ha tallada la sortida cap a l'eix transversal. Petites retencions a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera d'entrada a França, a la Ronda Litoral a Barcelona, l'antiga entre Vila Olímpica i la Barceloneta direcció Llobregat, i a causa d'obres aturats a la P7 i la B30 Barberà del Vallès en sentit sud, i a la C15 entre la Torre de Claramunt i Vallbona d'Anoia, on s'està fent pas alternatiu. El transport públic encara ha complicacions a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies a causa d'un robatori de cable aquest matí a l'altura d'Hostalric. Més informació al punt de les dues.
1: Gràcies, Mariluz. I afegim que la Ronda de Dalt ha recuperat avui el carril que estava tallat en tots dos sentits entre la sortida 5 i 6 a Barcelona per les obres de cobertura del tram entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca. Els treballs avancen amb la col·locació de 56 de les 101 peces que formaran aquest nou sostre. L'objectiu és acabar la cobertura a finals del 2027. Els pròxims mesos es mantindrà la velocitat limitada a 40 km per hora . Hi haurà talls nocturns al tronc central.
3: El temps.
1: Previsió meteorològica amb Tomàs Molina.
4: Temps estable avui, dominat pel sol en conjunt, amb bandes de núvols prims que aniran passant durant el dia i nuvolades potser al Pirineu aquesta tarda, que en principi no haurien de donar precipitació. Avui amb temperatura una miqueta més alta, amb sensació de xafogor acusada en tota la façana litoral, especialment al nord de la Costa Daurada, també la costa de Barcelona i el Maresme, i temperatures que s'enfilaran fins als 35 a les comarques gironines i a la Catalunya central, però que no passaran dels 33-34 a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà dimecres començarà amb més intervals en núvols, fins i tot amb alguns petits ruixats que aniran deixant algunes gotellades en molts indrets del país, tot i que a partir de migdia, de mica en mica, s'imposarà el sol, entrenyinar per la presència de núvols prims. Entre dijous i divendres passa una altra petita línia d'inestabilitat. Dijous al matí encara farà força sol, amb boirines, núvols baixos a la façana litoral, que es faran més abundants, i fins i tot a la tarda acabaran donant de nou alguna gotellada, algun petit ruixat, més aviat a la meitat est del Principat i fins la matinada o les primeres hores del matí de divendres. A partir de la tarda de divendres, un altre cop el sol s'imposarà a Catalunya i es mantindrà durant el cap de setmana, amb temperatures amb tendència a pujar. Diumenge, dilluns de la setmana vinent, seran ja una altra vegada de temperatures de ple estiu.
1: Quan just fa un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó i es compleixen 4 anys de l'incendi de Begís, un dels més devastadors d'aquest segle, les alcaldesses d'aquestes dues localitats del País Valencià han denunciat a 3CatInfo que no s'han rebut els ajuts promesos. Maria José Madrid, alcaldessa de Begís, explica que encara esperen 1 milió d'euros per fer les reparacions més urgents.
5: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís.
1: El foc de Begís va calcinar 20.000 hectàrees, al 98% de tot el poble. I com us dèiem, el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. La seva recerca ha contribuït a avançar en el coneixement dels canvis que està experimentant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Entre les seves línies de treball hi ha l'estudi dels embornals naturals de carboni i les reserves de carboni, que són fonamentals per entendre l'evolució del clima. Sílvia Paneque, portaveu del govern, destaca la influència de Canadell a nivell mundial.
6: Canadell és un dels investigadors en l'àmbit climàtic més influents de tot el món i forma part d'una xarxa de científics que investiguen l'efecte dels gasos d'efecte hivernacle. Per tant, tot un reconeixement a la trajectòria i un coneixement que en aquests moments ens ha de ser d'especial utilitat.
1: Josep Canadell es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de la CIRO, l'organització

Organització de Recerca Científica Industrial de la Commonwealth. Do not dread darkness. Embrace it.

0: i de terror contemporani. A més, presentarà un clip de la seva última pel·lícula, Licantropo, que no arribarà als cinemes fins al mes de gener de l'any vinent. El film explica una història de terror folclòric ambientada a Anglaterra del segle XIV, on una criatura misteriosa atemoreix una comunitat rural i està protagonitzat per Aaron Taylor-Johnson i Willem Dafoe. Serà el segon cop que Eggers visiti Sitges. Ja va venir el 2015, quan la seva pel·lícula, La Bruja, va inaugurar la 48a edició del festival. Parlem d'altres temes, parlem de música. La Schubertíada farà un homenatge a Bach i al Mediterranean Guitar Festival als Beatles, mentre les festes majors de Catalunya s'omplen de música amb propostes variades en una nova jornada d'espectacles. Adrià Clotet.
1: A la Schubertia de Clara Brockhaus, Alba Valdivieso i Bruno Mechner interpretaran aquesta tarda Lieder de Schubert, entre altres compositors acompanyats al piano. També a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran es dedicarà al programa Bach i a les seves partites i suites angleses i franceses.

0: Javier Moreno i Josele Ryder oferiran un tribut a The Beatles a Castelló d'Empúries dins el Mediterranean Guitar Festival. El duo adaptarà les cançons més conegudes del grup de Liverpool amb una proposta amb guitarra, en un concert per descobrir una nova perspectiva dels Beatles.
1: Vaig conèixer un vell pastor.
0: El grup gironí femení de Veneres, les Ensovetes, pujaran a l'escenari de la Festa Major de Sitges i oferiran una cantada de veneres clàssiques i tradicionals en un entorn davant del mar Mediterrani.
2: No vull matar cap drac a cops d'espasa.
0: A la Festa Major de Sant Genís de Torroella de Montgrí, el grup de Berga Trinxats interpretarà cançons del seu primer àlbum, l'últim que tanqui la porta. Format per 8 temes amb el so que els fa singulars, el de l'acordió diatònic. Dins la Festa Major de l'Arbós, aquesta nit actua l'Orquestra Meravella. La formació oferirà una actuació de música en directe per animar la celebració amb un repertori ple de música de festa i de ball.
3: I amb música anem ara cap a Oliana, per al Turgell i Oliena, la Cerdanya, que quedaran agermanades per un gegant. La figura s'ha construït a Catalunya i ara ha de viatjar cap a l'illa de Cerdanya, on s'estrenarà al setembre. Oliena, Joaquim Albalate.
4: El gegant es diu Lussuriu i està inspirat en Sant Lussori, el patró d'Oliena. La cara del gegant s'ha fet amb intel·ligència artificial perquè a Cerdanya no es poden venerar imatges de persones reals. S'ha fet a Cardona, amb un treball conjunt prop dels dos pobles. Ricard Pérez és l'alcalde d'Oliena.
5: S'ha fet amb una vestimenta sarda, s'ha fet amb la roba també d'Oliena, ells també han fet la música i des d'aquí del grup de gegantes d'Oliena han fet el ball. Tot això ho hem confeccionat aquí a Cardona amb el mestre geganter, amb el Toni Mujal. Hem anat fent viatges des d'Oliena i des d'Oliena, doncs, per cada vegada que s'havia de prendre decisions, hem estat treballant conjuntament, creant des d'Oliena i d'Oliena aquest gegant.
4: L'amistat entre Oliena i Oliena va néixer als anys 90 quan un jove sard va viatjar als Pirineus i li va fer gràcia la semblança del nom. Des del 2018 els pobles estan agermanats i ara joves dels dos llocs, com l'Anna i el Bastiano, han treballat plegats.
6: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
7: Ha estat una bella cosa, provaré en què...
8: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
7: No hi proviem a fer en el nostre país.
4: Al setembre, el Lussuriu i els 5 gegants d'Oliana viatjaran a Cerdanya, on participaran en la 30a edició de la Festa Popular de les Cortes Apertes.
3: Esports. Amb l'Eudald del Serra, bon dia de nou.
9: Bon dia. El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković té 31 anys, és internacional per Croàcia i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, on no va arribar a jugar. Livaković té previst arribar aquesta tarda a Barcelona i passar després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García o bé és cedit a un altre equip. Mentrestant, el primer equip blaugrana continua preparant el partit de Lliga de dijous davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada i que suposa

0: Serà el debut al Camp Nou dels de Hansi Flick en un partit oficial aquesta temporada. Rodri, que ja va fer un primer entrenament amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que en sigui només encara durant uns minuts, mentre que Gavi es continua entrenant al marge i és dubte, ja que, tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll de resultes del partit a Elx. De fet, entre avui i dijous s'han de disputar els quatre partits que falten per completar la primera jornada. Avui a les 9 del vespre s'ha de jugar el València-Betis, demà jugarà el Madrid-Reial Societat i dijous el Barça-Atlètic Club i el Celta-Osasuna. Precisament del Madrid-Reial Societat de demà n'ha parlat el tècnic de l'equip blanc, José Mourinho, en roda de premsa. El portuguès, però, li han acabat preguntant més, i com gairebé sempre, dels àrbitres i de l'afer Negreira.
1: A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
0: Ahir, mentrestant, es va completar la segona jornada de la Lliga de Primera amb l'Osasuna 0 Llevant 0 i el Màlaga 1 Deportivo de la Corunya 1. I l'ex-blaugrana Xavi Hernández serà presentat aquesta tarda a 4:45 com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. Es dona la circumstància que Xavi ja va substituir en el seu moment Koeman com a entrenador del Barça, el terrassenc afirmat per la selecció neerlandesa fins al Mundial del 2030.
2: 3CAT Info.
0: L'Espanyol, per la seva banda, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit per una opció de compra obligatòria a final de temporada. Les dues parts segueixen negociant, però l'acord de moment encara no està tancat del tot. D'altra banda, Pere Milla, que dissabte va complir el seu partit oficial número 100 amb la samarreta de l'Espanyol, parla de com es presenta el pròxim partit de Lliga de dissabte que ve davant la Reial Societat.
3: Sí, l'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
0: Pel que fa a la segona divisió, s'espera que en els pròxims dies el Girona posi punt final al cas de l'extrem Víctor Sigankov, que ha demanat marxar i que es va negar a jugar la primera jornada de Lliga. Si no hi ha canvis d'última hora, l'extrem ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que entrena l'extècnic Jeroni Mitchell. Per la seva part, l'extrem coreà Minsu també està a punt de ser traspassat al Glasgow Rangers. I en bàsquet, a la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba procedent de la Lliga de Puerto Rico, però que també havia jugat la temporada passada a la Lliga CB amb el Granada. En dona més detalls el director esportiu del Girona, Fernando Sanemeterio.
4: Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tienen un talento natural, tanto físico como técnico, tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro, y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
0: Hasel Pérez firma per dues temporades i a la Vuelta a Espanya reprèn avui a 3:45 de la tarda aproximadament amb la disputa de la quarta etapa, la primera de muntanya d'aquesta edició amb sortida i arribada a Andorra la Vella, 105 quilòmetres, 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. Tadej Pogacar sortirà novament com a líder després que ahir no hi haguessin variacions a sorprendre's l'última part de l'etapa.

0: El govern defensa la seva decisió de no enviar cap missatge d'alerta als mòbils pels forts aiguats i calamarsades d'ahir a la tarda. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia, amb Estel Batet.
0: Després del segon episodi de temps violent, pluja, vent, pedra, en quatre dies, la consellera portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que no es va activar les alert per raons tècniques. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan, per què no es va preveure que cauria tanta aigua, ni tanta pedra, ni tampoc a la zona on va fer més mal, oi?
2: Sí, el govern insiste.

0: Adverteix que en els episodis de pluges dels últims dies no hi havia previsió de màxim risc. Un cop es detecten els fenòmens locals, la decisió de no enviar un és alert, aclareix la consellera portaveu, respon només a criteris tècnics, com ara si hi ha prou marge de temps perquè reaccioni la població.
1: En aquell moment es tenia un grau 4 i més endavant s'observa aquests fenòmens locals en una hora i en unes circumstàncies que recomanen amb criteris estrictament tècnics el no enviament d'aquest és alert.
0: Amb tot, el govern assegura que se'n revisaran les actuacions i, si cal, s'hi introduiran millores.
2: Sentirem també diversos alcaldes de la zona més afectada pels forts aiguats d'ahir, que va ser el Camp de Tarragona. Com ho veuen ells, Clara Echevarría Domingo?
3: Doncs entre els alcaldes hi ha comprensió per la complexitat que suposa gestionar les alertes davant d'aquest tipus de fenòmens. Però alguns creuen que es podria haver enviat igualment mentre tenia lloc el temporal per garantir la seguretat de la ciutadania. És el cas de l'alcalde de Torredembarra, Raúl García.
4: El que sí, i l'hora que era, doncs un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués i la gent no estigués al carrer ni amb els cotxes ni passejant, per garantir la seguretat.
2: També farem un repàs dels efectes més importants que va deixar la pluja i la calamarsa, Joan Trias.
5: Per exemple, els camps del Priorat, que estan en plena verema, o els cultius de les comarques de Lleida, tot i que en aquest cas el mal que ha fet ha estat puntual, perquè molta fruita ja s'havia collit.
2: Doncs amb aquest panorama ha tornat a la feina el govern de la Generalitat. L'Espanyol ha fet el seu primer Consell de Ministres amb la crisi migratòria de Ceuta com a prioritat.
5: I alhora ja ha engegat la ronda de compareixences per donar explicacions sobre com ha gestionat l'arribada de les 80.000 persones des del Mar.
2: I la primera a parlar ha estat la titular de defensa, Margarita Robles, i què ha dit Madrid, Dani Sainz de Aja?
6: Davant les crítiques del PP que li retreu no haver fet res per aturar l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta, la ministra Robles assegura que el CNI sí tenia informació i que la va compartir. Ara bé, reconeix que no va ser suficient, admet que l'efecte crida a les xarxes dels migrants va provocar un allau de persones impossible de predir i d'aturar sense causar una tragèdia.
7: Las redes sociales se han convertido en un potente instrumento para la rápida movilización de los migrantes y que son claramente manipuladas por agentes desestabilizadores.
2: D'altra banda, també us explicarem les conseqüències de la nova ofensiva dels Estats Units per estrangular l'economia de l'Iran, que segons el secretari de Defensa poden anar més enllà de la butxaca.
8: Farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. De cap manera descartem recórrer a accions militars.
2: I qui tampoc descarta altres mesures és la Xina.
5: Perquè l'última amenaça dels Estats Units inclou sancions per tots aquells països que tinguin negocis amb el règim de Teheran.
2: Qui també es prepara per plantar cara als Estats Units, tot i que en un pla molt diferent, és el Canadà. En aquest cas, en referència a la guerra aranzelària de Donald Trump.
5: El primer ministre canadenc ha anunciat que ells també gravaran els productes que provinguin dels Estats Units a partir de l'1 de gener.
2: I al Catalunya Migdia d'avui també parlarem d'aquesta pel·lícula.
9: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
2: Està Déu Jones, el nostre Indiana Jones de dibuixos animats, que demà estrena la quarta entrega, es podrà veure en català una quarantena de sales.
5: En Tadeu també s'ha fet gran i ara ja es para d'una nena de 2 anys que l'acompanya en les seves aventures.
2: N'hem parlat amb el seu creador, que diu que ja tocava afrontar aquest tema, el de la paternitat. Després el sentirem. Serà just abans dels esports. Per on aniran avui, Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia, doncs pel fitxatge que fa el Barça d'un porter de Livakovic. Aterrarà aquesta tarda a Barcelona, demà passarà la revisió mèdica. Livakovic va jugar al Girona i al Fenerbahçe la temporada passada i ara el Barça està valorant cedir-lo o bé que sigui ja aquesta temporada el suplent de Joan García. Avui s'ha confirmat que el Barça-Madrid de la Lliga F del primer cap de setmana d'octubre es jugarà al Camp Nou. Encara en futbol, aquesta tarda els Països Baixos presenten Xavi Hernández com a nou seleccionador i avui es disputa la quarta etapa de la Vuelta de 104 quilòmetres amb sortida i arribada a Andorra la Vella.
2: Sapiguem també com tenim el trànsit a aquesta hora. Mariluz García, equip viari, bon dia. Hola, tranquil?
11: Sí, avui un matí especialment tranquil, perquè no hi ha hagut gaire complicacions ni a les zones de la costa ni tampoc a l'àrea de Barcelona. Ara n'hi ha per diversos accidents. A l'AP7, a l'Ametlla de Mar, en sentit a sud, en direcció Castelló, perquè hi ha un carril tallat. També a la C59, a Bigues i Riells, a la comarca del Vallès Oriental, per una altra topada. I tallada també per accident, la comarcal 147, a l'altura d'Isil, d'Alta Neu, al Pallars Sobirà.
2: I a veure el temps...
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Sí, també és tranquil, si més no més que ahir a la tarda. Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia i bona hora.

0: Doncs sí, molt més tranquil el temps. De fet, esperem una tarda assolellada, quatre núvols i poca cosa més, sense precipitacions. I ara mateix, doncs, la calor una mica més marcada que ahir a la costa, o bastant més, i en canvi afluixa una mica al Pirineu i a l'interior. De fet, a l'inrevés del que sol passar la majoria de dies d'estiu, ara mateix les temperatures més altes a tocar del mar. El Prat de Llobregat, 36, és molt alta. També a Cabrils, 35. L'Aldea, 35. Barcelona, la zona universitària, 35. O al Raval, 34. Vallirana, 34. Fogars de Tordera, 34. Sembla que demà tindrem més núvols al matí, 4 gotes, clarianes a l'Alt Pirineu. Demà a la tarda, més sol, però de moment no tornen les tempestes.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2 i pràcticament 7 minuts. Doncs comencem. El govern surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als telèfons mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. Alega que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics. Tot i això, assegura que revisaran les actuacions i, si cal, s'hi afegiran millores. Anem al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalán, bon dia.
3: Bon dia. Sí, s'esperaven aquestes explicacions del govern en aquesta primera reunió, la tornada de vacances, i la portaveu Sílvia Paneque ha insistit que les previsions del temps no apuntaven en els episodis dels dos últims dies un risc màxim de pluges torrencials. En tot cas, el govern deixa clar que les decisions d'enviar o no les alertes als mòbils es prenen de forma col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat, com ara si hi ha prou marge de temps perquè la població pugui reaccionar, si és oportú fer-ho de matinada o si ha de ploure sobre mullat. En tot, la portaveu Paneque assegura que, si hi ha marge, s'introduiran millores.
4: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser i, a més, és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
3: Junts i els Comuns ja han demanat que compareguin al Parlament la consellera d'Interior i la directora general de Protecció Civil per explicar per què no es van enviar les alertes. Sobre el col·lapse ferroviari després de l'eclipsi, la consellera Paneque manté la confiança plena amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, després que els Comuns n'han demanat avui el cessament.
2: Gràcies, Jordi Corbalán. Doncs tornant al temporal d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va rebre 900 trucades, 500 dels avisos van ser per als bombers i es van concentrar a la ciutat de Tarragona. Alguns alcaldes afectats han trobat a faltar l'enviament d'alertes, que són clau per garantir la seguretat, tot i reconèixer que la gestió d'aquests fenòmens i l'enviament d'avisos són complexes, creuen que caldria haver avisat la població per garantir, doncs, això, la seva protecció, la seva seguretat. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: El temporal a la costa del Tarragonès i el Baix Camp es va saldar amb unes 700 trucades al telèfon d'emergències, de les quals unes 450 era de la mateixa ciutat de Tarragona. El seu alcalde, Rubén Viñuales, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha dit que aquest temporal ha estat extraordinari i opina que no es poden demanar responsabilitats pel fet que no s'enviés cap alerta, perquè no es va poder preveure la dimensió del fenomen.
6: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
5: Des de Torredembarra i Cambrils s'entén la dificultat de gestionar l'enviament d'aquestes alertes, però es va trobar a faltar aquest avís. Així s'han expressat els seus alcaldes, Raül García i Oliver Klein, respectivament, en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població simplement per garantir que la gent no es mogués.
8: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca. Evidentment, quan hi ha aquest tipus de missatge, ja tothom ja és coneixedora i llavors ja pren les seves pròpies mesures.
5: A hores d'ara, tant Tarragona com Torredembarra, Cambrils, Salou o Reus treballen per recuperar la normalitat amb la retirada d'arbres i elements caiguts, entre d'altres actuacions.
2: Doncs més enllà del debat sobre si s'havia d'enviar un SOS als mòbils o no, ens ocupem ara de l'afectació que ha tingut aquesta pluja i aquesta pedregada als camps del Priorat, en primer lloc. La zona més afectada és la dels municipis de Falset i Marçà, tot i que les previsions inicials eren que tingués un impacte més gran. Tarragona, Jordi Barranca.
9: La forta pluja empedregada inclosa en diversos punts ha estat en plena barema. La zona amb més afectació va ser el Priorat. Tot i que la tempesta va travessar la comarca, l'afectació es concentra en alguns punts molt localitzats que ens destaca Josep Ramon Sedó, que és el responsable del sector del vi d'Unió de Pagesos a la comarca.
10: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? Vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar cap producte i es farà malbé tot el raïm.
9: Els propers dies, però, seran cabdals per evitar que hi hagi afectació, sobretot en el cas del raïm. Pels pagesos serà bàsic poder entrar al raïm abans que es faci malbé. A banda d'aquest fruit, la pluja també ha caigut sobre zones d'oliveres i d'ametllers que també estan en plena collita.
2: I al Segrià i a la Noguera, la pedregada d'ahir va afectar 341 hectàrees, amb danys que en general van entre el 10 i el 20%. Els cultius més afectats han estat els préssecs tardans i la pera que encara quedava per collir. En canvi, sembla que hi hauria també danys a les figues, que s'acaben de començar a collir ara, però encara falta fer una avaluació definitiva. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
11: Hola, bon dia. El municipi amb danys més importants ha estat Almenar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70%. La ciutat de Lleida és la que té més hectàrees, amb danys, una setantena. També hi ha danys al Ferràs, Albatàrrec, Sunyer, Montoliu, Sudanell i Bars de Noguera, entre les comarques del Segrià i la Noguera. Els danys haurien estat importants si la pedregada hagués caigut a principi de temporada. Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
12: Hem trobat, de moment, baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat a principis de temporada, possiblement parlaríem d'una afectació més gran.
11: A diferència del Castamià, no hi ha danys certificats en la figa, que s'ha començat a collir fa molt poc. Estem parlant d'un cultiu a l'alça, fet que provoca ara un descens dels preus. Àlex Lladonosa, productor del Guaire.
13: Anys enrere, la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros.
11: Està previst que es colli més de 5.000 tones de figues, la majoria de les comarques de Lleida.
2: Dos minuts i haurem arribat a un quart de tres. El govern espanyol posa en marxa el comandament únic per intentar recuperar la normalitat a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dirigirà un operatiu que inclou el govern de la ciutat autònoma. L'executiu ha aprovat en el primer Consell de Ministres del nou curs polític, en què també ha fet el primer pas per endurir les condicions de les peticions d'asil i escurçar els terminis per concedir-les. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
14: Bon dia. Roda de premsa encara en marxa aquí a la Moncloa i a l'espera que el govern espanyol concreti quant de temps s'allargarà aquest comandament únic. Aquesta situació d'emergència a Ceuta, la Moncloa pilotarà a partir d'avui la crisi, que passa a ser una emergència de seguretat nacional. Ho ha decidit Pedro Sánchez 26 dies més tard de l'entrada massiva de migrants. El ministre Ángel Víctor Torres, el designat per dirigir aquesta crisi, aquesta tarda ja viatja cap a Ceuta, acaba de negar que es vagi tard i explica que s'ha decidit fer-ho ara perquè s'entra en una nova fase on toca prioritzar això.
15: Para esta segunda fase se ha declarado la situación de interés para la seguridad nacional y se ha aprobado un órgano colegiado en este Consejo de Seguridad Nacional y también se ha aprobado en ese órgano una figura de coordinación que ha recaído en la persona que les habla, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
14: L'objectiu és millorar la coordinació entre administracions per accelerar la devolució dels adults que queden a Ceuta, també el futur dels menors que hi ha pendents d'acollir, i amb tota aquesta crisi pendent de resoldre i amb el debat de les expulsions vigents, la Moncloa acaba d'anunciar una reforma de les lleis d'estrangeria i asil, un enduriment per adaptar-les a la legislació europea, però que, segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, és garantista amb els migrants.
16: És una nova regulació teniendo en cuenta la nueva realidad migratoria para ser más efectivos, pero con un enfoque absolutamente garantista y de protección de los derechos humanos.
14: La reforma s'haurà de votar al Congrés en els propers mesos. Preveu que tothom que entri irregular a Espanya haurà de passar un triatge i en 72 hores es decidirà si se l'expulsa o si té dret a demanar asil. Es redueix també a 3 mesos el termini per resoldre aquestes peticions d'asil.
2: Doncs tot això, mentre ja ha començat també aquesta ronda de ministres que han de donar explicacions sobre

0: Com s'ha gestionat aquesta crisi migratòria? La primera a fer-ho ha estat la ministra Margarita Robles, que ha defensat l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en aquesta crisi perquè va compartir amb les forces de seguretat la informació que tenia. Ara bé, ha justificat que la velocitat a què es mouen les xarxes dificulta saber que hi entraran milers de persones i que no hi havia mitjans materials per aturar-los, diu. És la primera compareixença, com us dèiem, d'un membre del govern al Congrés per passar comptes de tot el que ha passat en aquests últims 26 dies. Tornem a Madrid. Ara amb en Dani Sainz de Aja. Dani, bon dia.
1: Bon dia. El primer que ha fet Robles ha estat demanar perdó als seus tins si s'han sentit oblidats i reiterar que Ceuta i Melilla són espanyolíssimes. També ha defensat els 25 agents del CNI que hi ha a Ceuta. Admet que van detectar que a les xarxes s'estava coent un salt de la frontera, però que la falta de policies marroquins va alimentar un efecte crida impossible de predir i d'aturar sense causar una tragèdia. Segons ha dit Robles, és la informació que es tenia i la que es va compartir amb el Ministeri de l'Interior.
2: La velocidad de las comunicaciones digitales amplía los retos y dificultades de policías, de fronteras y de los servicios de seguridad e inteligencia para reaccionar a tiempo. A ello se añade la dificultad de impedir material y físicamente, mediante la utilización de fuerza, esas avalanchas.
1: Però al PP les explicacions arriben tard. Esther Muñoz sosté que la crisi es podia haver evitat.
3: Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados. Y una cosa que me parece muy importante, señora ministra. Sigue usted sin explicar cuántos irregulares han entrado. No lo saben. Siguen sin decirnos cuántos quedan todavía en Ceuta. No lo saben.
1: També hi ha crítiques dels socis. Francesc Marc Álvaro d'Esquerra veu un govern superat i un Sánchez absent.
4: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present, si m'ho permet dir-ho, i, com s'ha dit aquí, ha fet coses que poder no tocaven d'acord amb el context.
1: I Junts retreu a la Moncloa falta de coordinació i lentitud.
0: Doncs així ha arrencat el nou curs polític que, per al govern de la Generalitat, a banda del debat sobre si s'havia d'enviar o no les alertes, un altre tema molt calent sobre la taula, que és el conflicte amb el sector de l'educació i aquesta primera vaga convocada pel primer dia de curs. El govern diu que posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat. El sindicat majoritari del sector, que és l'USTEC, amenaça de no fer-la si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. L'executiu sosté que s'està desenvolupant l'acord assolit amb tres forces sindicals i amb l'escola concertada, aquell primer acord a què van arribar els sindicats generalistes. Maria Núria Rebelle, bon dia.
5: Bon dia, Sílvia Paneque. La consellera portaveu ha admès que el tema de les colònies escolars preocupa el govern i avui se n'ha parlat a la reunió de l'executiu. Es treballa per poder ampliar els incentius per al professorat.
6: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora, doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
5: Paneque ha concretat que Niubó, la consellera d'Educació, aquest estiu ha mantingut unes 200 reunions amb diversos interlocutors del sector.
0: Fer servir l'aranès serà clau a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. A partir d'ara, el Consell General exigirà una presència mínima de la llengua pròpia de l'Aran a l'hora de concedir diners públics a entitats o projectes. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
7: Ja sigui la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes en la realització d'activitats o en la difusió a les xarxes socials, l'aranès, per bé que combinat amb altres llengües, hi haurà de ser present. Si no és així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques per part del Consell General.
8: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció haurà d'estar, doncs, inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en les exilats, etcètera, sense menysprear altres llengües, més aranès ha d'estar present en tant que aquestes subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
7: L'objectiu, fomentar l'ús social de l'aranès, que actualment és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
0: Les 2:20, parlem ara dels col·lectius de motoristes que veuen poc ambiciosa la reforma de la normativa de seguretat que entrarà en vigor l'1 d'octubre i que obliga a portar guants a la ciutat i prohibeix les xancletes, per exemple.

0: La Direcció General de Trànsit, la DGT, introdueix noves obligacions per afavorir la seguretat dels usuaris, però els motoristes reclamen també més responsabilitats per l'administració. Toni Fortesa, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què diuen des del col·lectiu?
1: Doncs els motoristes consideren positives les noves normes que es posaran en marxa l'1 d'octubre, consideren encertades tant l'obligació de posar-se guants a totes les vies i prohibir circular amb calçat obert, però no estan del tot satisfets ja que consideren que la reforma posa el focus en la responsabilitat individual i reclamen que l'administració també faci la seva part en matèria de seguretat. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
2: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
1: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. Els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència. Fins ara, un certificat de qualitat ja era suficient.
0: Han detingut un entrenador de vòlei de Palma que presumptament va violar una de les jugadores, menor d'edat. Feia 3 anys que l'home entrenava la víctima, que tenia 15 anys. Caterina Carmen Jaume.
3: L'entrenador va convidar la jugadora a sopar a casa seva i quan van acabar de sopar la va tancar en una habitació on la va forçar a mantenir relacions sexuals. Després li va exigir que no digués res. L'atleta va canviar d'actitud i això va disparar les alarmes a casa seva fins que ho va denunciar. Aquest cap de setmana l'home ha passat a disposició judicial, s'ha negat a declarar i se li ha imposat un ordre d'allunyament.
0: Parlem de l'Iran ara. Ha promès que contestarà contra l'ofensiva dels Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració de Donald Trump ha amenaçat de castigar els països que facin negocis amb el règim de Teheran, però de moment no aplica les sancions i els ha donat temps. La Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, s'oposa amb fermesa a aquesta nova estratègia dels Estats Units. Jordi Baró.
4: A punt de complir-se 6 mesos de guerra, els Estats Units posen els esforços a ofegar econòmicament l'Iran per via d'impedir que altres països hi comerciïn. L'administració Trump, però, no detalla quins són aquests països ni quan els sancionarà. La Xina és un dels principals socis comercials del règim de Teheran, a qui compra petroli, tot i que el volum ha caigut amb la guerra i el bloqueig dels ports iranians. Lin Jian, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers xinès.
5: Recorre una pressió extrema en la guerra econòmica no resol els problemes. Al contrari, només agreuja encara més els conflictes. La Xina adoptarà totes les mesures necessàries per salvaguardar amb fermesa els seus drets i interessos legítims.
4: Malgrat que l'administració de Trump té ara el focus posat en la guerra econòmica, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, no descarta tornar a recórrer a la força militar.
6: Si l'Iran és prou insensat per extralimitar-se o ficar-se amb l'exèrcit nord-americà, farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. Això no obstant, de cap manera descartem recórrer a accions militars.
4: Amb les sancions contra l'Iran sobre la taula, el preu del petroli ha tornat avui a caure per segon dia consecutiu fins als $89 al barril de Brent. No hi ha progressos públics en les converses diplomàtiques pel final de la guerra, tot i que el Pakistan assegura que en les reunions de mediació ahir a l'Iran s'han fet avenços.
0: Doncs un altre front que té obert als Estats Units és les seves diferències comercials amb el Canadà, que han entrat en una espiral. El govern canadenc concretarà avui com respondrà a l'anunci de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% als productes canadencs, Albert Manyà.
7: El líder nord-americà va dir ahir que a partir de l'1 de gener els aplicarà als cotxes, els components i l'acer. De fet, sobre aquest metall ja hi ha una sobretaxa del 50%, uns drets de duana que des de dissabte s'apliquen a béns canadencs per valor d'uns 20.000 milions de dòlars en les importacions, entre d'altres, de ciment i estics d'hoquei. Els ministres canadencs de Finances, Indústria i Treball explicaran aquesta tarda les represàlies. Els Estats Units són el principal soci comercial del Canadà, representen el 70% de les seves exportacions i Donald Trump acusa de robar-los durant molts anys. Per la seva part, Ottawa considera que el govern de Trump vol destruir la seva indústria i es nega a firmar un acord a qualsevol preu. Tampoc accepta una rebaixa a la protecció legal del francès com pretén Trump. Malgrat l'escalada verbal i política, el primer ministre canadenc, Mark Carney, confia que s'arribarà a un acord.
0: Doncs amb qui els Estats Units sembla que sí que tenen millor sintonia és amb Síria, que celebra el pas cap a la seva normalització al

0: l'esfera internacional. El seu president, Ahmed Al-Sharaa, ha agraït al seu homòleg nord-americà, Donald Trump, que els hagi tret de la llista de països patrocinadors del terrorisme després de 47 anys de ser-hi. Un gest que confirma l'acostament entre els dos països i que pot suposar un salt endavant en l'àmbit econòmic.
1: La Casa Blanca va començar a aixecar les sancions econòmiques que pesaven sobre el règim de Bashar al-Assad el 2025, en la mateixa línia que altres països occidentals, com la Unió Europea, el Regne Unit i el Canadà. El gest d'ara és un salt qualitatiu perquè els permet tornar a accedir al sistema financer mundial i atraure inversions per reconstruir el país. Conscient d'això, Al-Sharaa no ha amagat el seu optimisme.
2: Avui Síria es desempallega d'una càrrega pesada i gira full d'un capítol dolorós del seu passat per encaminar-se a una via de desenvolupament i reconstrucció. Gran poble de Síria, ho heu tornat a fer. S'han aixecat les sancions i s'han eliminat les restriccions.
1: El govern nord-americà reconeix la feina de Damasc en la lluita contra el terrorisme, com l'adhesió a la coalició global contra l'Estat Islàmic o les operacions per desarticular Al-Qaeda, Hezbollah i altres grups afins a l'Iran. De fet, l'Iran, juntament amb Cuba i Corea del Nord, són els tres països que els Estats Units mantenen a la llista de patrocinadors del terrorisme.
0: Pugen a 6.509 els morts pel doble terratrèmol que va sacsejar Veneçuela a finals de juny. Són dades oficials actualitzades aquest mateix matí que també apunten que s'ha rescatat prop de 6.500 persones i que més de 220.000 han estat ateses als hospitals. Toni, quines altres dades deixa aquest nou balanç que hem sabut avui?
3: Doncs les autoritats també han anunciat que s'han revisat més de 60.000 habitatges i 11.000 dels quals han estat classificats com d'alt risc per als seus residents. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, assegura que s'adjudicaran més de 4.000 habitatges abans d'acabar l'any.
0: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars que tenen sensor GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. És una tecnologia que cada cop fan servir més ramaders arreu del país. Ens ho explica la Laura Cugat.
4: La vaca de l'Albera, una raça autòctona d'aquesta zona situada a l'extrem més oriental del Pirineu, és la protagonista de la recerca del CREAF basada en el disseny de tancats virtuals. A través d'una aplicació es limita el perímetre i es donen instruccions a l'animal mitjançant un collaret. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF.
5: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Sí, arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
4: Una eina que també facilita molt el maneig dels ramats. Lluís de la Càmera, ramader d'Agullana a l'Alt Empordà i membre d'Unió de Pagesos, col·labora en la protecció dels boscos seguint les indicacions que li donen els bombers.
6: I en qüestió de pocs dies tenim bueno, sempre depèn del menjar gaire, però podem tenir molt ben arrenat i llavors bombers d'aquella zona, diguem, lliure per, primer, perquè no es desenvolupi un incendi, però a més també zones de seguretat perquè ells puguin treballar sense risc.
4: De la Càmera forma part del projecte Live EcoAdap 50, amb finançament europeu, que també investiga la viabilitat d'aquesta tecnologia.
0: A punt d'arribar a 2:45, us expliquem també que l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, s'haurà transformat d'aquí a 3 anys en un espai que acollirà habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. L'alcalde Jaume Collboni ha presentat aquest projecte i ha donat més detalls de com es transformarà aquest espai, actualment en desús, del carrer Pere IV, Joan Garcia.
7: Algunes de les antigues naus acolliran pisos per a una setantena de persones que pel seu estat no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis d'aquest antic patrimoni industrial acolliran projectes de cooperativisme i un centre d'innovació gastronòmica. I dues naus ja funcionen, de fet, com a centres de creació artística. L'alcalde Jaume Collboni considera que el projecte aplega dues aspiracions.
8: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat i fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
7: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de mig miler de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament el 2029.
0: I la residència Gent Gran de Gràcia de Barcelona ha rebut el primer distintiu de centre respectuós amb el col·lectiu L.

0: LGTBIQ+. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha avançat que s'han format més de 2.500 professionals del sector i que l'objectiu és que aquests drets siguin garantits a tots els centres públics o de gestió pública del país. Més detalls, Barcelona, Mar Riera.
1: Bon dia. Aquesta residència fa més d'un any que treballa per garantir uns protocols, un reglament i una formació específica en matèria LGTBIQ+. El conseller Moreno ha assegurat que aquests drets no es poden donar per fets i que cal seguir treballant perquè les persones grans visquin a les residències com a casa seva.
2: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural i que el conjunt, tant dels serveis que ens donen com de les persones que hi conviuen amb nosaltres, siguin respectuoses amb aquesta manera d'expressar.
1: La Carme té 89 anys, és membre del col·lectiu i des de fa 3 anys que viu a aquesta residència.
3: Home, me sembla fantàstic que puguin tractar-nos del meu igual, depèn del seu inclinació sexual, ho trobo perfecte.
4: Perquè s'ha trobat discriminacions, vostès?
3: No, aquí ni una. Ni una.
1: Aquest distintiu és fruit del projecte Avança en Convivència, impulsat pels Departaments de Drets Socials, Igualtat i Feminisme, i vol garantir que les residències siguin espais segurs i lliures de discriminacions pel col·lectiu LGTBIQ+. Catalunya Migdia.

0: La coberta de l'absis de la catedral de Tortosa, al Baix Ebre, ja està oberta al públic. L'espai es pot visitar després d'haver patit una transformació integral que ha permès recuperar alguns dels elements originals. Tarragona, Jordi Barranca.
1: Un cop acabada la restauració des d'aquest cap de setmana, l'espai es pot visitar, això sí, de moment només els dissabtes al matí. La transformació de l'espai ha estat minuciosa. S'ha treballat en més de mig miler d'elements, com gàrgoles, però també vitralls. Jordi Sebastià, guia de la visita.
2: Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, on hi ha tot un món de gàrgoles, d'inscripcions de canters i d'iconografia gòtica. La part de dalt pot explicar la supervivència dels anys, per exemple, de les gàrgoles, que estan intactes des del primer dia.
1: Filtracions d'aigua, el pas dels anys i reconstruccions anteriors l'havien malmès. La voluntat és incloure l'absis en les visites guiades en un futur.
3: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
0: Doncs aquest és Tadeu Jones, que torna al cinema i ara, a més, fent de pare. A la quarta entrega de la saga, que es diu Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, s'estrena demà i el famós arqueòleg té una nena intrèpida de 2 anys que l'acompanyarà a les seves aventures. El seu creador, que és Enrique Gato, ha reconegut aquí, a Catalunya Ràdio, que feia temps que havia arribat l'hora de tocar aquest tema, el de la paternitat. I ha parlat la Montse Pujol.
4: L'Oli, la filla de Tadeu i la Sara, fa posar gelós a la mòmia, el millor amic de l'arqueòleg, que no porta gens bé el fet d'haver deixat de ser el centre d'atenció. Mentre són de vacances a Londres, la mòmia, embogida per gelosia, demana un desig viatjar en el temps i tornar al moment en què era jove i tothom l'estimava. És un dels temes que aborda Tadeu Jones, la llàntia meravellosa, al costat del tema de la paternitat. Sentim Enrique Gato.
5: Que ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje. Y bueno, hay una cosa que sucede, hablamos de paternidad, y no todo el mundo ha sido padre, pero todos hemos sido hijos y yo creo que de alguna forma toda la gente se va a sentir identificada con lo que aparece.
4: El director de la saga reconeix que és un amant del cinema dels anys 80 i 90 i per això a la pel·lícula hi ha diverses picades d'ullet a títols com Ningú no és perfecte, entre d'altres.
5: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos.
4: La quarta entrega de la saga arriba demà als cinemes.
6: Do not dread darkness.
0: Més cinema, però d'un gènere ben diferent. Robert Eggers, el director del Faro i Nosferatu, rebrà un dels premis honorífics de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Montse Camps.
7: El festival considera que ha contribuït decisivament a la renovació del cinema fantàstic i de terror contemporani i per això li entregarà una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria. A més, Eggers presentarà un

0: clip de la seva última pel·lícula, Licantropo, que no arribarà als cinemes fins al mes de gener de l'any vinent, una història de terror folclòric ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Serà el segon cop que Eggers visiti Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja.
1: I avui arrenca la 26a edició del Festival FITAC de Girona. Ho fa amb l'objectiu d'acostar el teatre amateur a com més públics millor, ja que els espectadors acostumen a ser d'aquest mateix sector. Fins diumenge hi actuaran una vintena de companyies locals i internacionals. Anem, doncs, cap a Girona, Maria Rovira.
2: Per primera vegada s'obre amb un musical, Dins el bosc, representat per la companyia Quart Passadís. Xavier Valentí és el director artístic del FITAC.
3: I quan vam veure que ens arribava una cosa amb aquesta qualitat, amb aquesta seriositat per part d'una gent, aquesta gent de Sant Just d'Esvern, que s'agafa al teatre d'aquesta manera, ho vam passar per davant de totes les possibilitats que hi havia.
2: Fins diumenge el FITAC combina teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa amb propostes internacionals i catalanes. Entre les propostes locals hi ha, per exemple, la del Mirall, de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona o les que es veuran en la jornada del FITAC Off.
4: Seu pare s'havia tornat a casar.
1: I acabarem amb una tria de la música que podem trobar avui a festivals i festes majors del país.

I acabarem amb un dels clàssics de finals d'estiu, és la Schubertíada, la canònica de Santa Maria de Vilabertran, acollirà 2/4 de 6 cançons de Schubert interpretades per la soprano Clara Brockhaus, Alba Valdivieso i el baríton Bruno Meissner. A 2/4 de 9 serà el torn per escoltar Suites de Bach.

propeta, la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Tribut als Beatles, al Mediterranean Guitar Festival. Javier Moreno i José Le Raider adapten les cançons més conegudes del grup de Liverpool amb una nova perspectiva sonora.

La Torreta serà l'escenari ideal per sentir el repertori del grup gironí d'havaneres Les Anxovetes. Seran al marc de la Festa Major de Sitges. Les tres veus femenines ofereixen un repertori de cançons clàssiques i tradicionals al costat del mar. No vull

0: La Festa Major de Sant Genís de Torroella de Montgrí actua al grup de Berga Trinxats amb la seva música de folk modern que han presentat els seus treballs L'últim que tanqui la porta i Em cuido en mots. I a la Festa Major de l'Arboç, al Baix Penedès, aquesta nit actua l'orquestra Maravella, un altre dels clàssics de la Festa Major i de l'estiu, que aquest any celebra el seu 75è aniversari.
1: Catalunya migdia.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Catalunya.

0: ara fins a les 3, falten 20 minuts. Arriba la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb un fitxatge del Barça.
1: Sí, no és el de Julián Álvarez, tampoc el fitxatge d'un nou, però sí el fitxatge d'un porter.

0: l'espera de saber si el Barça podrà fitxar un davanter i si podrà ser Julián Álvarez. Deco el que ha fet és tancar un reforç per la porteria, Joan Fitó. Hansi Flick tindrà nou porter.
1: Dominic Livakovic, 31 anys, croat i ex del Girona. A Livakovic l'esperen ja aquesta tarda. Ha d'arribar durant la tarda a la terminal corporativa del Prat, igual que ho van fer Rodri i Cancelo. Demà al matí passarà revisió mèdica, però vaja, el fitxatge és un fet. El Barça valora ara amb Livakovic dues opcions: cedir-lo aquesta temporada vinent i que torni quan acabi el contracte d'Estensna el 2027, final de la temporada vinent, o bé la segona opció, quedar-se'l ja, que ja s'incorpori a l'equip i sigui el suplent de Joan García aquesta mateixa temporada. En aquest context seria Livakovic el segon porter, la segona opció, i Tec seria la tercera.
0: I el reforç estrella d'aquest estiu del Barça, Rodri, a punt per debutar dijous.
1: Ha completat avui el segon entrenament amb el grup. El dia de la seva presentació ja va explicar el futbolista madrileny que està bé, que està per disputar minuts. A disposició, va dir Rodri, de Hansi Flick. La idea de l'alemany, del tècnic alemany, és que dijous debuti Rodri amb la samarreta del Barça contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Demà, última sessió, serà ja la tercera de Rodri, i dijous el migcampista podria tenir els primers minuts amb la samarreta del Barça.
0: I encara un altre nom propi, el de Xavi Aspar, que tindrà fitxa del primer equip.
1: És un dels noms de la pretemporada. El de Xavi Aspar ha convençut a Flick, ha estat un dels habituals durant tota aquesta pretemporada. Doncs Xavi Aspar avui s'anunciarà, aquesta tarda tindrà fitxa i dorsal del primer equip. Xavi Aspar és generació 2007, com Lamin, Bernal i també com Pau Cubarsí. Xavi Aspar els acompanyarà, serà del primer equip. Com dèiem, avui el Barça ho farà oficial i, per tant, Flick, que dona confiança al futbolista de Vilassar, un Xavi Aspar que ja va ser titular a Elx, va disputar els 90 minuts i que passarà a ser jugador del primer equip. A tots els efectes, el club, com dèiem, ho farà oficial aquesta tarda.
0: Un apunt més, blaugrana, ha confirmat que el Barça-Madrid de la Lliga F del primer cap de setmana d'octubre es jugarà al Camp Nou. Avui el club ja ha començat a fer la prevenda d'entrades per socis i VIPs.

0: Ja, la Lliga masculina. Avui es juga un partit ajornat a la primera jornada de Lliga, el València-Betis. Demà serà el torn del Real Madrid. Jugarà a partir de les 9 davant la Real Societat i serà un partit molt especial per a José Mourinho, David Gallofré.
1: Sí, perquè el portuguès torna al Bernabéu 13 anys després. En aquest temps ha passat per 6 equips diferents i ha viscut 5 acomiadaments. Avui, en roda de premsa, li han preguntat per la seva relació amb el Bernabéu i per la rebuda que espera de l'afició. Mourinho té importància al seu retorn i ha assegurat que el protagonista ha de ser l'equip.
2: Yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que el Bernabéu reciba el equipo, como su pasión. Si la temporada pasada no ha terminado bien, en algún momento pues podría parecer que ese amor vivía una fase complicada.
1: També ha parlat dels àrbitres espanyols i de l'afer Negreira. Ha assegurat que confia en la honestedat de l'arbitratge espanyol.
2: A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
1: Sobre la plantilla, Mourinho ha assegurat que per ell està tancada. Està content amb els jugadors que té, tot i que admet que el mercat continua obert i que sempre poden produir-se sortides. I demà no podrà comptar amb fins a 7 jugadors, entre ells Aurélien Tchouaméni, que continua amb molèsties musculars que arrossega des del Mundial. El francès no s'ha entrenat amb el grup i se suma a les baixes d'Endriqui, Militao, Mendy, Thiago Pitar, Rodrigo i Asensio.
0: L'Espanyol cada vegada més a prop de tancar el gran objectiu que té en aquest mercat de fitxatges. Estem parlant de l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribarà cedit, Josep Gaya.
3: Sí, perquè quan semblava que Isiaka Kamate seria el futbolista escollit per reforçar la posició d'extrem de l'Espanyol, finalment serà Brian Zaragoza qui signarà pel club blanquiblau després que no es pogués arribar a un acord per signar amb el jugador de l'Inter de Milà. Com deies, Laia, Brian Zaragoza arribarà a l'Espanyol en qualitat de cedit per una temporada i disposarà d'una opció de compra obligatòria de 8 milions d'euros. Amb aquesta incorporació, l'extrem andalús serà la sisena incorporació de l'equip de Manolo González per aquesta temporada i es convertirà en el fitxatge estrella de Monchi. Amb la baixa de Javi Puado, Brian es convertirà en un dels puntals de la davantera de l'Espanyol, ja que pot jugar tant per banda esquerra com per la dreta. S'espera l'anunci oficial en els propers dies.
0: I dissabte un jugador de l'Espanyol va arribar als 100

0: partits oficials.
1: Sí, Pere Milla va disputar contra el Madrid el seu partit número 100 amb la samarreta blanquiblava. Aquest matí el jugador ha parlat als mitjans de comunicació del club i ha expressat la seva satisfacció per aconseguir aquesta fita.
2: Bueno, molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la seva samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
1: El jugador lleidatà també s'ha mostrat ambiciós per endur-se els 3 punts en el pròxim partit de Lliga aquest dissabte a les 9 del vespre contra la Reial Societat.
0: Del futbol al ciclisme. Avui la Vuelta ha tornat a la normalitat després de la cancel·lació ahir a la tarda de la tercera etapa per la forta tempesta en pedra inclosa que es va viure. Avui la Ronda Espanyola ha sortit sense incidents. La quarta etapa es disputa amb sortida i arribada a Andorra la Vella i, de fet, és a punt de començar, Isaac Vilalta.
3: Perfecte, l'etapa comença ara en aquests instants. Els ciclistes, per tant, ja que afronten els 104 quilòmetres, una etapa curta però molt dura, amb una pujada inicial a Envalira, un port de primera categoria, també Baixalís, Ordino i finalment a la Comella, un port que no serà final d'etapa, és a dir, quan coronin la Comella baixaran ràpidament fins aquí a Andorra la Vella, on també just al mateix punt hi ha situada l'arribada en una jornada, com deia, curta, una etapa dura i en què molts directors, amb la boca petita o no tan petita, ja assenyalen a Tadej Pogacar com a clar candidat avui per tornar a guanyar i situar-se encara més líder.
0: Tadej Pogacar, que ahir va ser una de les imatges de la Vuelta, quan vèiem que demanava als companys en un moment de l'etapa que s'aturessin perquè la pedregada era molt, molt forta.
3: Sí, es va cancel·lar l'etapa, com deies, una de les imatges d'aquesta Vuelta, tot just el tercer dia, contrasta amb la situació d'avui perquè fa sol, fa calor, fa molt sol, de fet, aquí a Andorra, i del que es va viure ahir, en parlàvem ara fa uns minuts amb el català Marc Brustenga, que explica com va passar ell aquell moment quan es va cancel·lar l'etapa.
4: Estava ja en uns grups del darrere, fent ja la grupeta per arribar a Font Romeu tranquils, i de cop i volta va començar a caure el cel, i la veritat que jo crec que, no sé, o sigui, la situació al davant va ser graciosa per lo de l'hotel, però al darrere també doncs, hi havia algun company amb 4 ciclistes dintre una furgoneta d'uns espectadors, jo amagat allà sota unes pedres, un penya-segat allà amagat una mica...
3: És a dir, que Brustenga no estava al grup capdavanter amb Pogacar, però tothom va fer el que va poder en aquells moments. El ciclista català ens explica com va acabar resolent la seva situació.
4: Vaig quedar allà al costat de la carretera esperant que passés algun cotxe, va passar la primera ambulància i cap a dintre l'ambulància i ja pujar després, quan va parar, després ja vam acabar de pujar, que estàvem a un quilòmetre o així de l'hotel, famós hotel, i ja vam arribar allà i els cotxes i tot, i després ja vam baixar els busos i, bueno, una aventura més.
3: Aquest famós hotel, per cert, tots els ciclistes o molts ciclistes han fet referència a les seves xarxes socials, sense cap mena de dubte, és un dels noms propis d'aquesta Vuelta.
0: Moment per fer una pausa i després...
5: Yeah. Angle over. No?
0: Angle over. Això que sentiu és Xavi Hernández. Primeres paraules de Xavi Hernández en neerlandès. Avui el presenten com a nou seleccionador de futbol dels Països Baixos.
6: Catalunya migdia.
7: Busquem el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central.
8: I això d'aquí per què serveix? Què és això?
9: El rentaplats.
8: És que jo a les cuines no entro mai.
10: I tens un restaurant?
8: Jo em comprometo a cuinar una hamburguesa pel joc de cartes. Ara, que no porti el ferrat, que no el sé fer.
11: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Gairebé 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Dèiem que avui és el dia de Xavi Hernández, que es presenta com a nou seleccionador dels Països Baixos. Firma fins al 2030 i serà la seva primera experiència a la banqueta d'una selecció. I serà també, Carles Vila, la primera vegada que s'asseurà una altra banqueta després de l'experiència del Barça.
1: Va ser una de les sorpreses de l'estiu, una situació que recorda la viscuda fa uns anys al Barça. D'entrada, Xavi es va fer càrrec de l'equip neerlandès, ocupant el lloc que havia deixat Ronald Koeman, tal com va passar a l'equip blaugrana. Xavi Hernández va deixar la banqueta del Barça fa 2 anys i des de llavors no havia tornat a entrenar. La seva trajectòria com a tècnic va a marxes forçades des que va deixar els terrenys de joc. Amb només 2 anys va passar de debutar a l'alçat a fer-se càrrec d'un gegant com el Barça i ara debuta com a seleccionador amb una altra de les grans seleccions europees. La marxa de Koeman va arribar per la mala imatge que va mostrar la selecció dels Països Baixos al Mundial, on va caure la ronda.

de 700 de final contra el Marroc. Tot i el seu potencial, l'equip neerlandès fa molts anys que no guanya un títol. L'últim va ser als 80 amb l'Eurocopa i mai ho ha aconseguit en un Mundial. A la banqueta taronja, Xavi ja té definit el seu equip tècnic.

0: 8.
1: Seguim parlant de futbol, perquè a banda de les principals lligues europees que ja han començat, també ha començat la temporada de la Champions. És cert que dijous es farà el sorteig de la Champions, que el podreu seguir a Catalunya Ràdio, però avui es disputa encara la tornada dels play-offs que determinaran els equips que passaran a disputar la fase de Lliga, Josep.
2: Entre els partits destacats d'aquesta jornada de play-offs de la Champions tenim a les 6 de la tarda un Sabadell d'Uzbekistan contra l'Apoel Birsheva israelià. En el partit d'anada va guanyar el conjunt israelià per 2-1. A les 9 del vespre juga l'equip revelació de la temporada passada, el Bodø/Glimt noruec, que s'enfrontarà a l'Enic Nijmegen, neerlandès. Recordem que en el partit d'anada va guanyar el Bodø per 3-1. I a la mateixa hora, el LASK austríac rebrà el Celtic de Glasgow escocès, que en el partit d'anada va guanyar el seu Celtic per 3-0. Demà, 4 equips més, entre ells l'Olímpic de Lió i el Fenerbahçe, buscaran també un bitllet que els doni accés a disputar una nova edició de la Champions. Recordem que el sorteig es farà aquest dijous a les 6 de la tarda a Mònaco.
1: I a la Premier, el duel entre Álvaro Arbeloa i Xavi Alonso, que ahir us explicàvem, finalment el va guanyar Xavi Alonso. El Chelsea es va emportar la victòria en un partit, a més, amb debut inclòs un català.
2: Sí, l'equip de Xavi Alonso es va imposar per 2-3 al Fulham d'Álvaro Arbeloa en el debut dels dos entrenadors a la Premier. El Chelsea es va avançar en el marcador amb un gol de João Pedro just a l'inici del partit i minuts més tard Joshua King va fer l'1-1. Abans d'acabar la primera part, Morgan Rogers va posar l'1-2 i als 5 minuts de la segona Cole Palmer va fer el tercer. Els d'Arbeloa no es van donar per vençuts i al 54 Gonzalo García, l'ex del Madrid, va reduir distàncies i va fer el 2-3, però ja no es van moure més el marcador. Durant el partit d'ahir va debutar el jugador figuerenc Pep Chavarría amb el Chelsea, futbolista que s'ha incorporat al conjunt londinenc aquest mateix estiu procedent del Rayo Vallecano.
1: Avui torna la Copa de la Lliga d'Anglaterra. Quins són els partits més destacats?
2: Doncs mira, avui tenim a 8:45 del vespre un Ipswich Town contra el Leicester City, a la mateixa hora el Southampton s'enfrontarà al West Ham i a les 9 el Nottingham Forest jugarà contra el Leeds.
1: I encara en futbol, a poc i has de tancar-se al mercat de fitxatges. Quins moviments més destacats hem tingut a les últimes hores, a banda del porter que ja m'ha explicat Livakovic pel Barça?
2: L'exjugador del Girona, Savinho, ha signat pel Tottenham per 100 milions d'euros, arriba procedent del Manchester City, i en els propers dies dos jugadors més que sortiran del Girona són Víctor Sigankov, que signarà per l'Ajax de Mitchells per uns 4 milions d'euros, i el futbolista coreà Minsu s'incorporarà al Rangers per 10 milions d'euros.
1: I del futbol al bàsquet, el bàsquet Girona incorpora un nou jugador, David.
3: Sí, l'escorta de República Dominicana, Jacel Pérez, farà 25 anys el 12 de setembre, mesura 1,90 i firma per les dues pròximes temporades. És un jove en progressió que destaca en l'aspecte defensiu i, segons explica el director esportiu del club, Fernando Sanemeterio, afegeix també que encaixa perfectament amb la línia de l'equip.
4: Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego, además, es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
3: El Girona jugarà aquest dissabte el seu primer partit amistós de la pretemporada. Serà a Platja d'Aro davant el Chesir Fènix.
1: I a l'Hockey Lliga torna el campió, l'Igualada, guanyador de la Lliga. La passada campanya ha començat ja la pretemporada, on l'objectiu serà retenir el títol.
5: Serà una temporada en què l'equip arlequinat haurà de fer un exercici de mentalització per evitar comparacions després de la victòria passada temporada a l'Hockey Lliga, un moment històric que feia temps que no es vivia a Igualada. Hi haurà canvis a la plantilla, com l'arribada del porter Juanma Carrión, el primer reforç per l'equip de Marc Muntaner. Escoltem el tècnic de l'Igualada.
6: Intentarem preparar l'equip el millor possible. El nostre objectiu sempre és competir tots els partits a totes les pistes i fer-nos forts a casa, i així ho seguirem fent i a veure on ens porta la classificació final. Som un equip que cada any pateix molts canvis, molts, des del primer any, sempre hem anat perdent 2, 3, 4 peces importants dins l'equip. Aquest any no estem exempts d'això, porteria, dos jugadors que tenien molts minuts, que també no hi són. Haurem de trobar solucions, com sempre.
5: Com la resta d'equips que ja han començat la pretemporada, Muntaner també reconeix que es farà molt llarga aquest any, per culpa del Mundial que es disputa a l'octubre. Com altres equips, l'Igualada encetarà la preparació amb els partits de la Lliga Catalana.

0: I en hoquei herba, la selecció espanyola femenina va perdre ahir 1-4 contra Alemanya en l'últim partit de la segona fase del Mundial.
1: Sí, les espanyoles necessitaven pràcticament un miracle per classificar-se per les semifinals en perdre el primer partit de la segona fase de manera contundent contra l'Argentina. Les Red Sticks van signar un molt mal últim partit de la segona fase i van perdre per 1-4 contra Alemanya. En el primer quart, les de Carlos García van començar perdent per 0-2, però l'últim quart, la catalana Chantal Giné va reduir distàncies amb un gol de penal stroke al 55. I en els dos minuts següents, les espanyoles van encaixar dos gols consecutius que certificava l'eliminació de la fase de medalles. Ho valora Clara Pérez.
2: Ho hem intentat, l'equip ho ha donat tot fins al final, ha lluitat fins l'últim segon, tot i la diferència en el marcador, però bueno, no ha estat possible, i ara aixecar-nos el més ràpid possible perquè encara ens queda un partit i hem d'acabar amb bon sabor de boca, per molt que no haguem pogut complir el nostre objectiu.
1: Amb aquesta derrota, les Red Sticks tanquen la segona fase com a últimes de grup i ja només podran optar a la setena posició, que se la jugaran contra Xina dijous dia 27 a les 5 de la tarda. Pel que fa a la selecció masculina, els espanyols ja coneixen el seu rival de les semifinals, serà l'anfitriona els Països Baixos divendres a les 6 de la tarda.
0: I temps ara per repassar altres qüestions del dia en un format més breu i amb la Marta García. Comencem, Marta, per l'handbol.
3: El Barça i el Balomano Granollers són els campions de la Supercopa de Catalunya. En les finals disputades ahir a Calella, els blaugranes se van imposar en la final al Granollers per 35-29, mentre que en la competició femenina el Balomano Granollers també és qui s'emporta el títol després de superar el Club Handbol Lleida per 26-22.
0: I parlem també de MotoGP.
3: Pol Espargaró segueix per segon gran premi consecutiu substituint Maverick Viñales en l'equip Red Bull KTM de cara a la cursa de l'Aragó, que se disputa este pròxim cap de setmana. I és que el de Roses segueix recuperant-se d'una lesió a l'espatlla esquerra i s'espera que puga tornar per al gran premi de San Marino, que se disputarà a Misano el 13 de setembre. Pol Espargaró ja va disputar el gran premi de la Gran Bretanya, on va acabar 13, i ara, com dèiem, tornarà a competir, a compartir graella amb Enea Bastianini en la que és la 13a prova del Mundial. I encara, en el Mundial de MotoGP, hem sabut també que Carlos Ezpeleta ascendeix fins a conseller delegat adjunt de MotoGP, i això vol dir que passa a ser el número 2 de la cúpula directiva per darrere del seu pare, Carmelo Ezpeleta, refermat com a conseller delegat.
0: Tenim temps també de parlar d'atletisme.
3: Doncs mira, un apunt important, perquè tant el britànic Josh Kerr com el noruec Jakob Ingebrigtsen han confirmat la seva presència en la prova dels 1.500 lliços de la primera edició del World Athletics Ultimate, que se disputarà en Budapest de l'11 al 13 de setembre. Kerr ve de firmar el rècord del món de la milla el mes passat en Londres i és també campió mundial el 2003, mentre que Ingebrigtsen ve de guanyar l'or europeu en el recent campionat europeu de Birmingham. Esta competició, la World Athletics Ultimate, s'estrena enguany i té com a premi 10 milions de dòlar, i participen campions olímpics, mundials i guanyadors també de la Diamond League, a més també dels atletes millors classificats de l'any, amb l'objectiu de coronar-se, com pots preveure, amb tant de cartell, doncs ells ho han batejat com a campions de campions.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Ja sabeu que hi ha més esports a Catalunya Ràdio a partir de les 7 de la tarda amb el Tot Costa.
4: Trescat Info.
5: Bona tarda, són les 3. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als telèfons mòbils per les pluges dels últims dies al Camp de Tarragona i l'Ebre. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. Justament sobre aquestes pluges dels últims dies, els alcaldes dels municipis afectats pel temporal de Tarragona reclamen més avisos per garantir la seguretat de la població. A Lleida, la pedregada ha afectat 340 hectàrees de cultius, sobretot de préssecs tardans i peres. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència, del CNI, en la crisi migratòria de Ceuta. Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés sobre aquesta qüestió. El seu company de govern, el ministre Grande Marlaska, l'ha contradit i nega que existís cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta, com la que hi va haver el 30 de juliol. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del

0: col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. De moment, es manté la vaga de mestres pel primer dia del nou curs. El Consell General d'Aran requerirà a partir d'ara l'ús de l'aranès per optar a subvencions públiques dins la Vall d'Aran. L'objectiu és promoure l'ús de la llengua, que actualment només utilitza, de manera habitual, el 17% de la població de la vall. Els col·lectius de motoristes consideren poc ambiciosa la nova normativa de seguretat que entrarà en vigor l'1 d'octubre. Reclamen que l'administració assumeixi més responsabilitats i no carregui tot el pes sobre els usuaris. El biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Canadell és un referent mundial en aquest àmbit i la seva recerca analitza com circula i s'emmagatzema el carboni a la natura i quin paper té en l'evolució del clima.
1: Esports. Ha començat la quarta etapa de la Vuelta amb sortida i arribada a Andorra la Vella, un recorregut curt de 105 quilòmetres, però dur, amb tres ports de primera categoria i un de tercera. Tadej Pogacar defensa el liderat en una classificació que ahir no va variar, després que la tercera etapa es cancel·lés per una tempesta de pedra a 15 quilòmetres de la meta. El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković té previst arribar aquesta tarda a Barcelona i passar després revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan Garcia o bé el cedeix a una altre equip. Mentrestant, el Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic al Camp Nou. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga entre el València i el Betis a les 9. Mentrestant, aquesta tarda, l'exblaugrana Xavi Hernández serà presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
0: Pel que fa al temps, som davant d'una tarda amb pocs núvols, amb una temperatura que serà semblant a la d'ahir o una mica més alta en alguns punts costaners. De fet, a diferència de la majoria de dies, avui els 35 graus són les més altes del país, però es localitzen especialment a la costa de Barcelona.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. A aquesta hora us parla en directe Eloi Barrera. El govern català surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils durant els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud de Catalunya. Aleguen que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics. Amb tot, asseguren que revisaran les actuacions i, si cal, s'introduiran millores. Anem, doncs, cap al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalán.
3: Després de la primera reunió del govern a la tornada de vacances, la portaveu Sílvia Paneque ha insistit que les previsions del temps no apuntaven un risc màxim de pluges torrencials. En tot cas, el govern deixa clar que les decisions d'enviar o no les alertes als mòbils es prenen de forma col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat, com ara si hi ha prou marge de temps perquè la població reaccioni, si és oportú fer-ho de matinada o si plou sobre mullat. Amb tot, la portaveu assegura que si a marge s'introduiran millores.
4: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser, i a més és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
3: Junts i els Comuns han demanat que compareguin al Parlament la consellera d'Interior i la directora de Protecció Civil per explicar per què no es van enviar les alertes a la ciutadania. Sobre el col·lapse ferroviari després de l'eclipsi, la consellera Paneque manté la confiança amb el secretari de Mobilitat Manel Nadal, després que avui els comuns n'han demanat el cessament.
0: Gràcies, Jordi. Doncs bé, alguns dels alcaldes afectats per aquest temporal dels últims dies han trobat a faltar justament l'enviament d'alertes que són clau, diuen, per garantir la seguretat. Tot i reconèixer que la gestió d'aquests fenòmens i l'enviament d'avisos són complicats, creuen que caldria haver avisat a la població per garantir-ne la seguretat. Ens ho explica des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: El temporal a la costa del Tarragonès i el Baix Camp es va saldar amb unes 700 trucades al telèfon d'emergències, de les quals unes 450 era de la mateixa ciutat de Tarragona. El seu alcalde, Rubén Viñuales, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha dit que aquest temporal ha estat extraordinari i opina que no es poden demanar responsabilitats pel fet que no s'enviés cap alerta perquè no es va poder preveure la dimensió del fenomen.
6: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. i no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
5: Des de Torredembarra, Cambrils s'entén la dificultat de gestionar l'enviament d'aquestes alertes, però es va trobar a faltar aquest avís. Així s'han expressat els seus alcaldes, Raül García i Oliver Klein, respectivament, en declaracions a 3CAT Info.
7: Un cop, tot i que estigués

0: ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
1: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca. Evidentment, quan hi ha aquest tipus de missatge, ja tothom ja és coneixedora i llavors ja pren les seves pròpies mesures.
2: Mentrestant, tant Tarragona com Torredembarra, Cambrils, Salou o Reus treballen per recuperar la normalitat amb la retirada d'arbres i elements caiguts, entre d'altres actuacions.
3: Gràcies, Clara. Centrem-nos ara en els efectes, en les conseqüències que han tingut aquestes pluges sobre les collites a diversos punts del país. A les comarques de Tarragona hi ha hagut afectacions, sobretot al Priorat. La zona més afectada és la dels municipis de Falset i Marçà, tot i que les previsions inicials eren d'un impacte encara més gran. Jordi Barranca.
4: La forta pluja empedregada inclosa en diversos punts ha estat en plena barema. La zona amb més afectació va ser el Priorat. Tot i que la tempesta va travessar la comarca, l'afectació es concentra en alguns punts molt localitzats que ens destaca Josep Ramon Sadó, que és el responsable del sector del vi d'Unió de Pagesos a la comarca.
5: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un més abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
4: Els propers dies, però, seran cabdals per evitar que hi hagi afectació, sobretot en el cas del raïm. Pels pagesos serà bàsic poder entrar al raïm abans que es faci malbé. A banda d'aquest fruit, la pluja també ha caigut sobre zones d'oliveres i d'ametllers, que també estan en plena collita.
3: Això a les comarques de Tarragona i a la demarcació de Lleida, la pedregada d'ahir la tarda va afectar el Segrià i la Noguera, més de 340 hectàrees, amb danys que en general es mouen entre el 10 i el 20%. Els cultius més afectats a Lleida han sigut els préssecs tardans i la pera, que encara quedava per collir. En canvi, sembla que hi hauria també danys en figues que s'acaben de començar a collir tot just, però no hi ha danys constatats. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: El municipi amb danys més importants ha estat el Manar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70%. La ciutat de Lleida és la que té més hectàrees amb danys, una setantena. També hi ha danys al Farràs, Albatàrrec, Sunyer, Montoliu, Sudanell i Bars de Noguera, entre les comarques del Segrià i la Noguera. Els danys haurien estat importants si la pedregada hagués caigut a principi de temporada. Sentim Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
7: Hem trobat, de moment, baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat a principis de temporada, possiblement parlaríem d'una afectació més gran.
6: A diferència del Castamia, no hi ha danys certificats en la figa, que s'ha començat a collir fa molt poc. Estem parlant d'un cultiu a l'alça, fet que provoca ara un descens dels preus. Àlex Lladonosa, productor del Guaire.
8: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros.
6: Està previst que es collin més de 5.000 tones de figues, la majoria a les comarques de Lleida.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència, del CNI, en la crisi migratòria de Ceuta, perquè va compartir amb les forces de seguretat la informació que tenia. Ara bé, ha justificat que la velocitat a què es mouen les xarxes socials dificultava saber que hi entrarien milers de persones i que no hi havia mitjans materials per aturar-los. És la primera compareixença d'un membre del govern espanyol al Congrés per passar comptes d'aquesta crisi migratòria a Ceuta. Informa des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: La ministra de Defensa ha explicat que els 25 anys agents del CNI que hi ha a Ceuta van detectar que les xarxes s'estava coent un salt a la frontera. És la informació que van compartir amb el Ministeri de l'Interior, però admet que l'efecte crida i la falta de policia marroquina van provocar una allau de persones impossible de predir i d'aturar sense causar una massacre.
11: La velocidad de las comunicaciones digitales amplía los retos y dificultades de policías, de fronteras y de los servicios de seguridad e inteligencia para reaccionar a tiempo. A ello se añade la dificultad de impedir material y físicamente, mediante la utilización de fuerza, esas avalanchas.
10: Pero al PP les explicaciones arriben tard. Esther Muñoz sosté que la crisis es podía haber evitat.
12: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Havia precedents. Tenien que estar preparats.
10: Critiques a la gestió que arriben també des dels socis de la investidura. Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts han enumerat els errors.
13: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
14: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
10: Però ningú s'oblida de la responsabilitat

0: del Marroc. Avui diversos ministres han tornat a fer crides a l'annexió de Ceuta i Melilla davant del rei Mohamed VI. Robles ha reiterat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
1: I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, contradiu la ministra de Defensa i nega que existís cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta, com la del 30 de juliol.
2: Yo creo que todos decimos lo que realmente aconteció. No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó. No a lo que pasó, sino incluso a lo de 2021 con el antecedente que teníamos. Si hubiera una previsión, mejor dicho, de algo parecido a lo del 2021, ¿alguien cree que no se hubiera elevado a las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias?
1: Cap avís, diu, ni dels serveis d'intel·ligència espanyols ni de cap altre país. És el que ha defensat des del primer dia el ministre de l'Interior per justificar que la crisi de Ceuta no es podia evitar. Amb aquesta crisi a Ceuta pendent de resoldre i amb el debat de les expulsions vigents, la Moncloa ha aprovat una reforma de les lleis d'estrangeria i asil que es tradueix en un enduriment per adaptar-se a la legislació europea. Els canvis preveuen que tothom que entri de manera irregular a Espanya haurà de passar un triatge i en 72 hores es decidirà si se l'expulsa o si té dret a demanar asil. També redueix a 3 mesos el termini per resoldre les peticions.
3: 3Cat Info.
1: Ara falten un parell de minuts per un quart de quatre de la tarda. El govern posarà sobre la taula nous incentius pels docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat. El sindicat majoritari del sector, la USTEC, amenaça de no fer les colònies si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. L'executiu sosté que s'està desenvolupant l'acord assolit amb tres forces sindicals i l'escola concertada, un acord que es va firmar el mes de maig i que finalment no van ratificar els mestres. Sílvia Paneque, consellera portaveu, ha admès que el tema de les colònies escolars preocupa el govern i avui se n'ha parlat a la reunió de l'executiu. Es treballa, diu, per poder ampliar els incentius pel professorat.
4: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
1: Paneque ha concretat que la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest estiu ha mantingut unes 200 reunions, diu, amb diversos interlocutors del sector. I us expliquem també que el Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava l'estelada durant el partit, o la prèvia, vaja, del partit del Barça contra l'Elx aquest cap de setmana. Preguntat per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, evita condemnar l'actuació policial i obre la porta a donar explicacions en el futur al Congrés.
2: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
1: Des de Catalunya, el govern sí que ha condemnat l'actuació policial. L'executiu català assegura que cal investigar si algú va actuar sense un ordre de carregar contra aquest jove aficionat culer que portava una estelada.
3: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: A 3Cat Info hem arribat al punt d'un quart de quatre de la tarda.
3: El temps.
1: Aquesta hora, la previsió meteorològica amb el Tomàs Molina.
5: Temps estable avui, dominat pel sol en conjunt, amb bandes de núvols prims que aniran passant durant el dia i nuvolades, potser al Pirineu, aquesta tarda, que en principi no haurien de donar precipitació. Avui amb temperatura una miqueta més alta, amb sensació de xafogor acusada en tota la façana litoral, especialment al nord de la Costa Daurada, també la costa de Barcelona i el Maresme, i temperatures que s'enfilaran fins als 35 a les comarques gironines i a la Catalunya central, però que no passaran dels 33-34 a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà dimecres començarà amb més intervals en núvols, fins i tot amb alguns petits ruixats que aniran deixant algunes gotellades en molts indrets del país, tot i que a partir de migdia, de mica en mica, s'imposarà el sol, entrenyinà per la presència de núvols prims. Entre dijous i divendres passa una altra petita línia d'inestabilitat. Dijous al matí encara farà força sol, amb boirines, núvols baixos a la façana litoral, que es faran més abundants i fins i tot a la tarda acabaran donant de nou alguna gotellada, algun petit ruixat, més aviat a la meitat est del Principat i fins la matinada o les primeres hores del matí de divendres. A partir de la tarda de divendres, un altre cop el sol s'imposarà a Catalunya i es mantindrà durant el cap de setmana, amb temperatures amb tendència

0: Si a pujar, diumenge, dilluns de la setmana vinent, seran ja una altra vegada de temperatures de ple estiu.
1: 3CAT Info.
2: Fer servir l'aranès serà clau a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. A partir d'ara, el Consell General d'Aran exigirà una presència mínima de la llengua pròpia a l'hora de concedir diners públics, entitats o projectes. Ens ho explica la corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
3: Ja sí que en la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes, en la realització d'activitats o en la difusió a les xarxes socials, l'aranès, per bé que combinat amb altres llengües, haurà de ser-hi present. Si no és així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques del Consell General.
4: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció haurà d'estar, doncs, inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en exilats, etc, sense menysprear les altres llengües, més l'aranès ha d'estar present en tant que aquelles subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
3: Quan arriba el moment d'entregar la documentació per justificar l'activitat subvencionada, els tècnics del Consell valoraran si s'ha fet servir la llengua o no.
4: En moment de l'activitat, en moment de la difusió, en moment de la presència en ILATS, de macro, doncs, servicis tècnics de Consell, i un cop s'hagi de la justificació d'aquest ajut, valoraran si la presència existia o no, i de macro, si aquesta subvenció doncs, se pot dar o no.
3: L'objectiu, fomentar l'ús social de l'aranès, que actualment és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
2: Ara passen 3 minuts d'un quart de 4. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa de seguretat que entrarà en vigor l'1 d'octubre. La Direcció General de Trànsit incorpora noves exigències, com portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Però els motoristes demanen que l'administració assumeixi més responsabilitats en matèria de seguretat. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels motoristes. Reclamen, per tant, que l'administració també faci la seva part. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
5: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
2: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. Els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència. Fins ara, amb un certificat de qualitat ja n'hi havia prou.
1: 3CAT Info.
2: L'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, s'haurà transformat d'aquí 3 anys en un espai que acollirà habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, també amb entitats que treballin la innovació alimentària o la creació cultural. Algunes de les antigues naus acolliran pisos per una setantena de persones que pel seu estat no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Envans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis d'aquest antic patrimoni industrial acolliran projectes de cooperativisme i un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja estan funcionant com a centres de creació artística. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que aquest projecte aplega dues aspiracions.
6: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
2: Per aquest projecte de l'Escocesa s'invertiran més de 50 milions d'euros i es crearan més de mig miler de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. I encara a la capital catalana, la residència de gent gran de Gràcia rep el primer distintiu de centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha avançat que ja s'han format més de 2.500 professionals del sector i que l'objectiu és que aquests drets siguin garantits a tots els centres públics o de gestió pública al país. Ens ho explica la Mar Riera.
7: Aquesta residència fa més d'un any que treballa per garantir uns protocols, un reglament i una formació específica en matèria LGTBIQ+. El conseller Moreno ha assegurat que aquests drets no es poden donar per fets i que cal seguir treballant perquè les persones grans visquin a les residències com a casa seva.
8: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències, les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural i que el conjunt, tant dels serveis que ens donen com de les persones que hi conviuen amb nosaltres, siguin respectuoses amb aquesta manera d'expressar.
7: La Carme té 89 anys, és membre del col·lectiu i des de fa 3 anys que viu aquesta residència.
9: Home, me sembla fantàstic que puguin tractar-nos d'home igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
10: Perquè s'ha trobat discriminacions, vostè?
9: No, aquí ni una. Ni una.
7: Aquest distintiu és fruit del projecte Avança en Convivència, impulsat pels Departaments de Drets Socials, Igualtat i Feminisme, i vol garantir que les residències siguin espais segurs i lliures de discriminacions pel col·lectiu LGTBIQ+.
2: Més notícies. Quan fa just un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià i també es compleixen 4 anys de l'incendi de Begís, un dels més devastadors d'aquest segle, les alcaldesses d'aquestes dues localitats valencianes denuncien a 3Cat Info que no han rebut les ajudes promeses. També remarquen que no s'està fent una gestió correcta del territori per evitar nous estralls. Aquest estiu el País Valencià ha patit 5 grans incendis. Anem a Eslida, Pepa Ferrer.
11: La majoria d'aquests incendis afecten poblacions en risc de despoblament que veuen com el foc, a més, acaba amb els pocs recursos econòmics que tenen, els de l'agricultura. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida, una de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó.
12: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. A veure qui comença de zero. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
11: L'incendi va cremar més de 9.000 hectàrees, va afectar un 12% de la Serra d'Espadà i va provocar pèrdues d'uns 40 milions d'euros al camp. Ara es tramiten ajudes que s'espera que siguin efectives.
12: Que te donen diners, però que tu justifiques que has fet algo en aquests diners, que has gestionat, o bé bosc o bé terra agrícola.
11: Per a pobles menuts com Eslida o Begís, gestionar aquestes ajudes suposa una tasca administrativa difícil d'assumir. A Begís, 4 anys després, encara esperen 1 milió d'euros. Maria José Madrid n'és l'alcaldessa.
13: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís.
11: A Begís el foc va arrasar unes 20.000 hectàrees i va calcinar el 98% del seu terme municipal. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya i encara no s'ha repoblat.
13: Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían y eso significa también que tenemos el monte como más despoblado, más descarnado todavía.
11: Saben que el bosc mediterrani està abocat als incendis, però denuncien que no s'aprèn dels errors ni s'apliquen mesures com el pasturatge que ajudarien a regenerar-lo.
2: Doncs justament, parlant de pasturatge, un grup d'investigadors catalans estudia com prevenir incendis guiant des de la distància ramats de vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. Laura Cugat.
14: La vaca de l'Albera, una raça autòctona d'aquesta zona situada a l'extrem més oriental del Pirineu, és la protagonista de la recerca del CREAF basada en el disseny de tancats virtuals. A través d'una aplicació es limita el perímetre i es donen instruccions a l'animal mitjançant un collaret. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF.
15: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
14: Una eina que també facilita molt el maneig dels ramats. Lluís de la Càmera, ramader d'Agullana a l'Alt Empordà i membre d'Unió de Pagesos, col·labora en la protecció dels boscos seguint les indicacions que li donen els bombers.
16: I en qüestió de pocs dies tenim bueno, sempre depèn del menjar que hi ha, però podem tenir molt ben arrenat i llavors bombers d'aquella zona, diguem, lliure per, primer, perquè no es desenvolupi un incendi, però a més també zones de seguretat perquè ells puguin treballar sense risc.
14: De la Càmera forma part del projecte Live EcoAdap 50, amb finançament europeu, que també investiga la viabilitat d'aquesta tecnologia.
1: Esports.
2: Fins que siguin 3:45 amb el Pau Dax. Bona tarda.
17: Bona tarda. En marxa la quarta etapa de la Vuelta, que ha començat poc abans de les 3, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Una etapa curta de 105 quilòmetres, però de muntanya i dura, amb 3 ports de primera categoria i un de tercera. Ara mateix els ciclistes enfilen el port d'en Valira, el més alt de la competició, de 2.400 metres. Quan queden 85 quilòmetres per arribar a meta, el belga Van Aert és el cap de cursa. Tadej Pogacar encapçala el gran grup a 45 segons del cap de cursa. Pogacar defensa el liderat en una classificació que ahir no va variar després que la tercera etapa es cancel·lés per una tempesta de pedra a 15 quilòmetres de la meta. En futbol, el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livakovic, procedent del Fenerbahçe turc. Livakovic, de 31 anys, és internacional per Croàcia i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, on no va arribar a jugar. Livakovic té previst arribar aquest vespre a Barcelona i passar després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García o bé el cedeix a un altre equip.

0: Mentrestant, el primer equip blaugrana continua preparant el partit de Lliga de dijous davant l'Athletic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada i que suposarà el debut al Camp Nou dels de Hansi Flick en partit oficial aquesta temporada. Rodri, que ahir ja va entrenar amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que només sigui durant uns minuts. Pel que fa a Gavi, es continua entrenant al marge i és dubte, ja que, tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll de resultes del partit a Elx. De fet, entre avui i dijous s'han de disputar els quatre partits que falten per completar la primera jornada. Avui a les 9 del vespre el València-Betis, demà es disputarà el Madrid-Reial Societat i dijous el Barça-Atlètic Club i el Celta-Osasuna. Precisament del Madrid-Reial Societat de demà n'ha parlat el tècnic blanc José Mourinho en roda de premsa. Al portuguès, però, li han tornat a preguntar pels àrbitres i l'afer Negreira.
1: A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no, en este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
0: Ahir, mentrestant, es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb dos partits, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. L'ex blaugrana Xavi Hernández serà presentat aquesta tarda a quarts de 5 com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. Es dona la circumstància que Xavi ja va substituir en el seu moment Koeman com a entrenador del Barça, el terrassenc ha firmat per la selecció neerlandesa fins al Mundial del 2030. I l'Espanyol, per la seva banda, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una opció de compra obligatòria a final de temporada. Les dues parts segueixen negociant, però l'acord encara no està tancat del tot. D'altra banda, Pere Milla, que dissabte va complir el seu partit oficial número 100 amb la samarreta de l'Espanyol, parla de com preparen el pròxim partit de Lliga de dissabte davant la Reial Societat.
2: Sí, l'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
0: En futbol femení, el clàssic de la Lliga F, del 3 o 4 d'octubre, es disputarà al Camp Nou. Avui ja ha començat la prevenda a socis i VIPs d'aquest Barça-Madrid femení. Pel que fa a la segona divisió, s'espera que en els pròxims dies el Girona tanqui el cas Víctor Tsigankov, que ha demanat marxar i que es va negar a jugar la primera jornada de Lliga contra el Leganés. Si no hi ha canvis d'última hora, l'extrem ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que entrena l'extècnic gironí Mitchell. Per la seva part, l'extrem coreà Minsu també està a punt de ser traspassat al Glasgow Rangers. Mentrestant, un ex del Girona, el brasiler Savinho, ha estat traspassat avui del City al Tottenham per 87 milions d'euros més 13 en variables. En bàsquet, a la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que també havia jugat la temporada passada a la Lliga CB amb el Granada. Jacel Pérez firma per dues temporades. El motor KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana. Viñales continua recuperant-se de la lesió.

dos quarts de quatre. A aquesta hora, Trescat Info, destaquem que el govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges d'aquests dies al Camp de Tarragona. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics. Això sí, es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. Justament sobre les intenses pluges, els ruixats d'aquests últims dies, els alcaldes de municipis afectats pel temporal de Tarragona reclamen més avisos per garantir la seguretat de la població. A Lleida, la pedregada ha afectat més de 300 hectàrees de cultius, sobretot de préssecs tardans i peres. Destaquem també que la ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, durant la crisi migratòria a Ceuta. Això ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés sobre aquesta situació. En canvi, el seu company de govern, el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, l'ha contradit. Nega que existís cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta com la del 30 de juliol. Són els titulars més destacats d'aquest dimarts 25 d'agost, però hi ha més notícies. Ara, per exemple, repassarem també que l'Iran promet que respondrà a l'ofensiva de

Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració Trump ha amenaçat de castigar els països que facin negocis amb el règim de Teheran. La Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, s'oposa a la nova estratègia de Washington. I us explicarem també que cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes que els visiten i quants dies es queden a la zona.

0: En esports, què destaquem, Pau Dax?
1: Que ha començat la quarta etapa de la Vuelta, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, un recorregut curt de 105 quilòmetres, però dur, amb tres posts de primera categoria i un de tercera. Tadej Pogačar defensa el liderat en una classificació que ahir no va variar després que la tercera etapa es cancel·lés per una tempesta de pedra a 15 quilòmetres de la meta. El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Arribarà aquesta tarda a Barcelona i passarà després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García o bé el cedeix a un altre equip.
0: I pel que fa al temps, som davant d'una tarda amb pocs núvols. La temperatura sembla semblant a la d'ahir o una mica més alta en alguns punts de la costa. De fet, a diferència de la majoria de dies, avui els 35 graus són les més altes del país. Això sí, les localitzem bàsicament a la costa de Barcelona. Ara passen 3 minuts de 3:45 de la tarda.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El govern de la Generalitat surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als telèfons mòbils durant aquests últims episodis d'aiguats intensos, de pluges, de tempestes que han afectat el sud del país. El govern català al·lega que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics. Amb tot, assegura que a partir d'ara revisaran les actuacions i, si cal, hi introduiran millores. Anem cap al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalan.
3: Després de la primera reunió del govern a la tornada de vacances, la portaveu Sílvia Paneque ha insistit que les previsions del temps no apuntaven un risc màxim de pluges torrencials. En tot cas, el govern deixa clar que les decisions d'enviar o no les alertes als mòbils es prenen de forma col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat, com ara si hi ha prou marge de temps perquè la població reaccioni, si és oportú fer-ho de matinada o si plou sobre mullat. Amb tot, la portaveu assegura que si a marge s'introduiran millores.
4: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser i, a més, és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
3: Junts i els Comuns han demanat que compareguin al Parlament la consellera d'Interior i la directora de Protecció Civil per explicar per què no es van enviar les alertes a la ciutadania. Sobre el col·lapse ferroviari després de l'eclipsi, la consellera Paneque manté la confiança amb el secretari de Mobilitat Manel Nadal, després que avui els Comuns n'han demanat el cessament.
0: Compareixença de la consellera Paneque, la consellera portaveu, justament avui que es reprenia el curs polític a Catalunya, la primera reunió de l'executiu català, on també s'han fet altres anuncis. Per exemple, hem sabut que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. La recerca de Canadell ha contribuït a avançar en el coneixement dels canvis que està experimentant el planeta i especialment la zona del Mediterrani, justament avui que parlem d'aquests aiguats, d'aquests ruixats i aquestes tempestes. Entre les línies de treball de Josep Canadell hi ha l'estudi dels embornals naturals de carboni i les reserves de carboni, que són fonamentals per entendre l'evolució del clima. Josep Canadell es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de la CSIRO, l'Organització de Recerca Científica Industrial de la Commonwealth. Per tot això, com dèiem, avui el govern li ha concedit a Josep Canadell el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026.
2: 3Cat Info.
0: Més notícies que ens deixa aquest dimarts 25 d'agost. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència, del CNI, durant la crisi migratòria a Ceuta. Diu que va compartir amb les forces de seguretat la informació de què disposava. Això sí, ha justificat que la velocitat que es mou a les xarxes socials dificultava saber que hi entrarien milers de persones i que no hi havia mitjans materials per poder-los aturar. Aquesta d'avui ha sigut la primera compareixença d'un membre del govern al Congrés per passar comptes de la crisi. Ho ha seguit des de Madrid, el Dani Sainz de Aja.
5: La ministra de Defensa ha explicat que els 25 agents del

0: CNI que hi ha a Ceuta van detectar que a les xarxes s'estava coent un salt a la frontera. És la informació que van compartir amb el Ministeri de l'Interior, però admet que l'efecte crida i la falta de policia marroquina van provocar una allau de persones impossible de predir i d'aturar sense causar una massacre.
1: La velocitat de les comunicacions digitals amplía los retos y dificultades de policías, de fronteras y de los servicios de seguridad e inteligencia para reaccionar a tiempo. A ello se añade la dificultad de impedir material y físicamente, mediante la utilización de fuerza, esas avalanchas.
0: Pero al PP les explicaciones arriben tard. Esther Muñoz sosté que la crisis es podía haber evitat.
2: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Havia precedentes. Tenien que estar preparados.
0: Crítiques a la gestió que arriben també des dels socis de la investidura. Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts han enumerat els errors.
3: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
4: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Però ningú s'oblida de la responsabilitat del Marroc. Avui diversos ministres han tornat a fer crides a l'annexió de Ceuta i Melilla davant del rei Mohamed VI. Robles ha reiterat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
5: Doncs justament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, contradiu la ministra de Defensa i nega que existís cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta com la que hi va haver el 30 de juliol.
6: Yo creo que todos decimos lo que realmente aconteció. No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó. No a lo que pasó, sino incluso a lo de 2021 con el antecedente que teníamos. Si hubiera una previsión, mejor dicho, de algo parecido a lo del 2021, ¿alguien cree que no se hubiera elevado a las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias?
5: Cap avís, diu, ni dels serveis d'intel·ligència espanyols ni de cap altre país. De fet, és el que ha defensat des del primer dia el ministre de l'Interior per justificar que la crisi de Ceuta no va poder-se evitar. Amb aquesta crisi a Ceuta pendent de resoldre i amb el debat de les expulsions vigent, la Moncloa ha aprovat avui una reforma de les lleis d'estrangeria i asil que es tradueix en un enduriment per adaptar-se a la legislació europea. Els canvis preveuen que tothom que entri de manera irregular a Espanya haurà de passar un triatge i en 72 hores es decidirà si se l'expulsa o si té dret a demanar asil. També es redueix a 3 mesos el termini per resoldre les peticions. 3Cat Info. 3Cat Info. Han detingut a Palma un entrenador de vòlei que presumptament va violar una de les jugadores menor d'edat. Feia 3 anys que l'home entrenava la víctima, que té 15 anys. Ens ho explica des de Palma Caterina Carman Jaume.
7: L'entrenador va convidar la jugadora a sopar a casa seva i quan van acabar de sopar la va tancar en una habitació on la va forçar a mantenir relacions sexuals. Després li va exigir que no digués res. L'atleta va canviar d'actitud i això va disparar les alarmes a casa seva fins que ho va denunciar. Aquest cap de setmana l'home ha passat a disposició judicial, s'ha negat a declarar i se li ha imposat un ordre d'allunyament.
5: Ara falten 5 minuts per 3:15 de la tarda. Obrim pàgina internacional a 3Cat Info. L'Iran ha promès que contestarà contra l'ofensiva dels Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració Trump ha amenaçat de castigar els països que facin negocis amb el règim de Teheran, però de moment no aplica les sancions i els ha donat temps. La Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, s'oposa amb fermesa a la nova estratègia dels americans. Mentrestant, a punt de complir-se 6 mesos de guerra, els Estats Units posen els esforços ara a ofegar econòmicament l'Iran per la via d'impedir que altres països hi comerciïn. L'administració Trump, però, no detalla quins són aquests països ni quan els sancionarà. La Xina és un dels principals socis comercials del règim de Teheran, a qui compra petroli, tot i que el volum ja ha caigut amb la guerra i el bloqueig dels ports iranians. Lin Jian és portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
8: Recorre una pressió extrema en la guerra econòmica no resol els problemes, al contrari, només agreuja encara més els conflictes. La Xina adoptarà totes les mesures necessàries per salvaguardar amb fermesa els seus drets i interessos legítims.
5: Malgrat que l'administració de Trump té ara el focus posat en la guerra econòmica, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, no descarta tornar a recórrer a la força militar.
9: Si l'Iran és prou insensat per extralimitar-se o ficar-se amb l'exèrcit nord-americà, farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. Això no obstant, de cap manera descartem recórrer a accions militars.
5: Amb les sancions contra l'Iran sobre la taula, el preu del petroli ha tornat a caure per segon dia consecutiu fins als $89 al barril de Brent. I els Estats Units tenen un altre front obert, també de l'àmbit econòmic, amb els seus

0: veïns del nord amb el Canadà, les diferències comercials entre el Canadà i els Estats Units entren en una espiral. El govern canadenc concretarà avui com respondrà a l'anunci de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% als seus productes al Canadà. El líder nord-americà va dir ahir que a partir de l'1 de gener els aplicarà als cotxes, als components i a l'acer. De fet, sobre aquest metall ja hi ha una sobretaxa del 50%. Uns drets de duana que des de dissabte s'apliquen a béns canadencs per valor d'uns 20.000 milions de dòlars en les importacions, entre d'altres, de ciment o estics d'hoquei. Els ministres canadencs de Finances, Indústria i Treball explicaran aquesta tarda les represàlies. Els Estats Units són el principal soci comercial del Canadà, representen el 70% de les exportacions, i Donald Trump l'acusa de robar-los durant molts anys. Per la seva part, Ottawa considera que el govern de Trump vol destruir la seva indústria i es nega a firmar un acord a qualsevol preu. Tampoc accepta una rebaixa a la protecció legal del francès, com pretén Trump. Malgrat l'escalada verbal i política, el primer ministre canadenc, Mark Carney, confia que s'arribarà a un acord amb els seus veïns. I encara de la pàgina internacional, Síria celebra el pas cap a la seva normalització en l'esfera internacional. El seu president, Ahmed al-Sharaa, ha agraït al seu homòleg nord-americà, a Donald Trump, que els hagi tret de la llista de països patrocinadors del terrorisme, després de 47 anys. Un gest que confirma l'acostament entre els dos països i que pot suposar un salt endavant en l'àmbit econòmic. La Casa Blanca va començar a aixecar les sancions econòmiques a Síria que pesaven sobre el règim de Bashar al-Assad l'any passat, el 2025, en la mateixa línia que altres països occidentals. El gest d'ara és un salt qualitatiu perquè els permet tornar a accedir al sistema financer mundial i atraure inversions per reconstruir el país. Conscient d'això, al-Sharaa no ha amagat el seu optimisme.
1: Avui Síria es desempallega d'una càrrega pesada i gira full d'un capítol dolorós del seu passat per encaminar-se a una via de desenvolupament i reconstrucció. Gran poble de Síria, ho heu tornat a fer. S'han aixecat les sancions i s'han eliminat les restriccions.
0: El govern nord-americà reconeix la feina de Damasc en la lluita contra el terrorisme, com l'adhesió a la coalició global contra Estat Islàmic o les operacions per desarticular Al-Qaeda, Hezbollah i altres grups afins a l'Iran. De fet, l'Iran, juntament amb Cuba i Corea del Nord, són els tres països que els Estats Units mantenen a la llista de patrocinadors del terrorisme.
2: 3Cat Info.
0: I avui hem sabut que ja són més de 6.500 els morts pel doble terratrèmol que va sacsejar Veneçuela a finals de juny. Són dades oficials actualitzades avui mateix que també apunten que s'han rescatat prop de 6.500 persones més i que més de 220.000 han estat ateses als hospitals. Les autoritats de Veneçuela també han anunciat que s'han revisat més de 60.000 habitatges i 11.000 han estat classificats com d'alt risc pels seus residents. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, assegura que s'adjudicaran més de 4.000 habitatges abans d'acabar l'any. Ara falta un minut per 3:15. De tornada a casa nostra, us expliquem que cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Alguns ajuntaments comencen a veure que augmenta el turisme fora de la temporada d'estiu gràcies a aquesta plataforma DIA. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
3: Una cinquantena d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma Jaume Marín i el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
4: Fins ara, les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
5: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
3: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu.
2: El temps.
0: A 3:15, la crònica amb el Tomàs Molina.
6: Dia força més tranquil avui amb domini del sol a la major part del país, amb alguns núvols prims que aniran passant al llarg de la jornada i també alguna nuvolada que creixerà al Pirineu. Però bàsicament un dia de sol i un dia amb més calor. Amb més calor a la façana litoral, amb una sensació de xafogor acusada i les màximes que, per exemple, les comarques gironines poden arribar als 34-35 graus, com també en alguns punts de la Catalunya central. De cara a demà, el dia començarà amb intervals intervals amb núvols, fins i tot amb alguna precipitació de caràcter feble, amb alguns petits ruixats, tot i que a partir de migdia, de mica en mica, s'anirà imposant.

0: sol. La temperatura dimecres serà una miqueta més baixa. Entre dijous i divendres passa una petita línia d'inestabilitat. Al matí de dijous farà força estones amb sol, amb més núvols cap a la façana litoral, i a la tarda aquests núvols acabaran donant algun ruixat, alguna petita precipitació, que durarà fins divendres al matí. A partir de llavors, el sol s'aniria imposant i així seguiria de cara al cap de setmana, amb temperatures amb tendència a pujar. L'ambient del cap de setmana, sobretot de diumenge i dilluns de la setmana vinent, tornarà a ser de ple estiu.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Ara passen 2 minuts de 3:15 de la tarda. La coberta de l'absis de la catedral de Tortosa, al Baix Ebre, ja està oberta al públic. L'espai es pot visitar després d'haver patit una transformació integral que ha permès recuperar alguns dels elements originals. Ens ho explica el Jordi Barranca.
3: Un cop acabada la restauració, des d'aquest cap de setmana l'espai ja es pot visitar. Això sí, de moment, només els dissabtes al matí. La transformació de l'espai ha estat minuciosa. Jordi Sebastià, guia de la visita.
4: Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, on hi ha tot un món de gàrgoles, d'inscripcions de canters i d'iconografia gòtica. La part de dalt pot explicar la supervivència dels anys, per exemple, de les gàrgoles, que estan intactes des del primer dia.
3: S'ha treballat, de fet, en més de 500.000 d'elements com gàrgoles, però també vitralls.
4: O també les vitralls, que a la part inferior de la catedral són d'alabastre, pedra blanca, pedra transparent, però des del punt de vista que els veiem nosaltres al terrat, ja són vitralls fets en vidre i en formes acolorides com a la resta de catedrals catalanes.
3: Filtracions d'aigua al pas dels anys i també reconstruccions anteriors l'havien malmès. La voluntat és incloure l'absis en les visites guiades en un futur.
2: Gràcies, Jordi. Situats ja de ple en la crònica cultural, us expliquem que avui arrenca la 26a edició del Festival FITAC de Girona. Un certamen que té l'objectiu d'acostar el teatre amateur a com més públic millor, ja que els espectadors acostumen a ser d'aquest sector. Fins diumenge hi actuaran una vintena de companyies, tant locals com internacionals. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
5: Per primera vegada s'obre amb un musical, Dins el bosc, representat per la companyia Quart Passadís. Xavier Valentí és el director artístic del FITAC.
6: I quan vam veure que ens arribava una cosa amb aquesta qualitat, amb aquesta seriositat per part d'una gent, aquesta gent de Sant Just d'Esvern, que s'agafa al teatre d'aquesta manera, ho vam passar per davant de totes les possibilitats que hi havia.
5: Fins diumenge el FITAC combina teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa amb propostes internacionals i catalanes. Entre les propostes locals hi ha, per exemple, la del Mirall, de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona o les que es veuran en la jornada del FITAC Off.
2: I Tadeu Jones torna al cinema i ara més fent de pare. A la quarta entrega de la saga, Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, que s'estrenarà demà, el famós arqueòleg té una nena intrèpida de 2 anys que l'acompanyarà a les seves aventures. El seu creador, Enrique Gato, ha reconegut aquesta emissora que feia temps que havia arribat l'hora de tocar el tema de la paternitat. Ens ho explica la Montse Pujol.
7: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
8: A la quarta entrega, el Tadeu i la Sara són pares de l'Olimpia, l'Oli, una nena intrèpida, la presència de la qual altera la convivència al grup i fa posar gelós el personatge de la mòmia, que acabarà demanant un desig. Un viatge en el temps. El director del film, Enrique Gato, ha explicat a Trescat Info que fins ara s'havia resistit a presentar Tadeu Jones com a pare, però que després d'anys d'acompanyar-lo, era el moment de fer-ho.
9: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años. Y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje. Y bueno, hay una cosa que sucede, hablamos de paternidad, no todo el mundo ha sido padre, pero todos hemos sido hijos y yo creo que de alguna forma toda la gente se va a sentir identificado con lo que aparece.
8: La nova història trasllada els protagonistes des de Londres fins al segle XVI i permet així que l'espectador descobreixi el regne de Paititi al Perú, l'acròpolis d'Atenes i la bellesa del Pròxim Orient. A banda del recorregut geogràfic, Enrique Gato dona un tomb amb tots els personatges.
9: I la novedad es que ahora hablan, ahora son mascotas parlanchinas, ahora son personajes que les hemos puesto voz. Entonces es otra de las grandes novedades. Y yo creo que en general la peli lo que hace es darle un vuelco a todos los personajes. A todos les sacamos un poco de su sitio para meterles en papeles que no son los suyos habituales.
8: Enrique Gato reconeix que és un amant del cinema dels anys 70, 80 i 90 i per això a la pel·lícula hi trobareu diverses picades d'ullets a diferents títols.
9: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos en esta película.

0: i per això li entregarà una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria. A més, Eggers presentarà un clip de la seva última pel·lícula, Licantropo, que no arribarà als cinemes fins al mes de gener de l'any vinent, una història de terror folklòric ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Serà el segon cop que Robert Eggers visiti el Festival de Sitges, després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja.
1: 3Cat Info.
0: I ara, 3Cat Info, és el moment de repassar l'agenda cultural per avui. La Xubertíada, un dels protagonistes d'aquest final de l'estiu, farà un homenatge a Bach i al Mediterranean Guitar Festival als Beatles. Mentrestant, les festes majors de Catalunya s'omplen de música amb propostes variades en una nova jornada d'espectacles musicals. Ens ho explica ara l'Adrià Clotet.
2: A la Xubertia de Clara Brockhaus, Alba Valdivieso i Bruno Mechner interpretaran aquesta tarda Lieder de Schubert, entre altres compositors acompanyats al piano. També a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran es dedicarà al programa Bach i a les seves partites i suites angleses i franceses.

0: Javier Moreno i José Le Rider oferiran un tribut a The Beatles a Castelló d'Empúries dins el Mediterranean Guitar Festival. El duo adaptarà les cançons més conegudes del grup de Liverpool amb una proposta amb guitarra, en un concert per descobrir una nova perspectiva dels Beatles.
1: Vaig conèixer un vell pastor.
0: El grup gironí femení de Veneres, les Anxovetes, pujaran a l'escenari de la Festa Major de Sitges i oferiran una cantada de veneres clàssiques i tradicionals en un entorn davant del mar Mediterrani.
2: No vull matar cap trac a cops d'espasa.
0: A la Festa Major de Sant Genís de Torroella de Montgrí, el grup de Berga Trinxats interpretarà cançons del seu primer àlbum, l'últim que tanqui la porta. Format per 8 temes amb el so que els fa singulars, el de l'acordió diatònic. Dins la Festa Major de l'Arbós, aquesta nit actua l'Orquestra Meravella. La formació oferirà una actuació de música en directe per animar la celebració amb un repertori ple de música de festa i de ball.
3: Les tasques d'extinció van bé.
4: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
4: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
6: Ara falten 5 minuts per arribar a les 4 de la tarda.
7: Esports.
6: Amb el Pau Dax, bona tarda.
8: Bona tarda. En marxa la quarta etapa de la Vuelta, que ha començat poc abans de les 3 amb sortida i arribada a Andorra la Vella. L'està seguint en directe des d'Andorra l'Isaac Vilalta. Bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda. Els ciclistes que han superat ja el primer port de la jornada, és una etapa curta, recordem, 104 quilòmetres amb 4 ports de muntanya, el primer amb Valira, un port de primera que l'han superat amb un intent de fuga de 10 ciclistes, ara en queden només 8, no són ciclistes importants i de fet el gran grup se'ls està menjant, els està neutralitzant en aquests instants. Per tant, cap de cursa amb Tadej Pogacar i la resta d'homes importants, després de superar en Valira, ara llarg descens buscant el segon port del dia, serà Ordino, un altre port de primera categoria. A destacar que hi ha alguns ciclistes despenjats, com és el cas de Wout van Aert, el belga, que està perdent 50 segons respecte del grup important. És de suposar, però, que en aquest descens acabarà enllaçant. Per tant, els ciclistes ja han superat en Valira, de moment sense novetats, no hi ha moviments entre els homes importants. Ordino, de primera, i també d'altres ports al llarg de la jornada, Bechalis de primera, Ordino de primera i al final a la Comella de tercera categoria, un cop coronin la Comella, un descens rapidíssim també fins aquí al centre d'Andorra la Vella, on s'acabarà l'etapa d'avui. Veurem si Tadej Pogacar ho prova, ho intenta, ja és líder, avui podria eixamplar diferències al capdavant de la classificació general.
8: Gràcies, Isaac. I en futbol, el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković, de 31 anys, és internacional per Croàcia i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, on no va arribar a jugar. Livaković té previst arribar aquest vespre a Barcelona i passar després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García

0: o bé el cedeix a un altre equip. Mentrestant, el primer equip blaugrana continua preparant el partit de Lliga de dijous davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada i que suposarà el debut al Camp Nou dels de Hansi Flick en partit oficial aquesta temporada. Rodri, que ahir ja va entrenar amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que només sigui durant uns minuts. Pel que fa a Gavi, es continua entrenant al marge i és dubte, ja que tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll de resultes del partit a Elx. De fet, entre avui i dijous s'han de disputar els quatre partits que falten per completar la primera jornada. Avui a les 9 del vespre s'ha de jugar el València-Betis, demà es disputarà el Madrid-Reial Societat i dijous el Barça-Atlètic Club i el Celta-Osasuna. Precisament del Madrid-Reial Societat de demà n'ha parlat el tècnic blanc José Mourinho en roda de premsa. Al portuguès, però, li han tornat a preguntar pels àrbitres i l'afer Negreira.
1: A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no, en este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
0: Ahir, mentrestant, es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb dos partits, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. L'exblaugrana Xavi Hernández serà presentat aquesta tarda, d'aquí uns minuts, a quarts de cinc, com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. Es dona la circumstància que Xavi ja va substituir en el seu moment Koeman com a entrenador del Barça. El terrassenc ha firmat per la selecció neerlandesa fins al Mundial del 2030. L'espanyol, per la seva banda, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una opció de compra obligatòria a final de temporada. Les dues parts segueixen negociant perquè l'acord encara no està tancat del tot. D'altra banda, Pere Milla, que dissabte va competir el seu partit oficial número 100 amb la samarreta de l'Espanyol, parla de com preparen el partit de Lliga de dissabte contra la Reial Societat.
2: Sí, l'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
0: En futbol femení, el clàssic de la Lliga F, del 3 o 4 d'octubre, es disputarà al Camp Nou. Avui ja han començat la prebenda a socis i VIPs d'aquest Barça-Madrid femení. Pel que fa a la segona divisió, s'espera que en els pròxims dies el Girona tanqui el cas Víctor Tsigankov, que ha demanat marxar i es va negar a jugar la primera jornada de Lliga contra el Leganés. Si no hi ha canvis d'última hora, l'extrem ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que entrena l'ex-tècnic gironí Mitchell. Per la seva part, l'extrem coreà Minsu també està a punt de ser traspassat al Glasgow Rangers.
3: Trescat Info.
4: Bona tarda, són les 4. Moren les dues persones que estaven ferides crítiques després que dissabte passat els caigués un mur a sobre a Roda de Barà, al Tarragonès, arran del temporal. Es tracta d'una mare i una filla, ho han confirmat l'Ajuntament del municipi, que ha decretat dos dies de dol i que aquesta tarda farà un minut de silenci. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Camp de Tarragona. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en la crisi migratòria de Ceuta. Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés. El seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no va existir cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta com la del 30 de juliol. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. De moment, es manté la vaga dels mestres per al primer dia del nou curs. El Consell General requerirà a partir d'ara l'ús de l'aranès per optar a subvencions públiques a la Vall d'Aran. L'objectiu és promoure l'ús de la llengua, que actualment només utilitza de manera habitual el 17% de la població de la vall. En llibertat amb càrrecs, un entrenador de voleibol de 23 anys acusat de violar i deixar embarassada una menor de 15 anys a Palma, a Mallorca. L'agressió va ser al juny, però la policia no va poder detenir el jove fins la setmana passada. El biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Canadell és un referent mundial en aquest àmbit i la seva recerca analitza com circula i s'emmagatzema el carboni a la natura i quin paper té en l'evolució del clima.
0: Esports. En marxa la quarta etapa de la Vuelta, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, un recorregut curt de 105 quilòmetres, però dur, amb tres posts de primera categoria, dels quals ja s'ha superat el d'en Valira, i un de tercera, a 60 quilòmetres per la meta. Tadej Pogacar, que defensa el liderat a la general, és el cap de cursa. El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Arribarà aquesta tarda a Barcelona i passarà després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan Garcia o bé el cedeix a un altre equip. Un Barça que prepara el partit pendent de la Lliga de dijous contra l'Atlètic al Camp Nou amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt de debutar. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga entre el València i el Betis a les 9. Mentrestant, aquesta tarda, l'exblaugrana Xavi Hernández serà presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
4: I pel que fa al temps, tarda de pocs núvols. La temperatura serà semblant a la d'ahir o una mica més alta en alguns punts costaners. De fet, a diferència de la majoria de dies, avui els 35 graus són les més altes del país, però es localitzen a la costa barcelonina.
3: Trescat Info.
4: Molt bona tarda, passen 4 minuts del punt de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 25 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
3: Trescat Info. Trescat Info.
4: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, ha notificat la mort de dues de les persones ferides durant els aiguats de dissabte. Es tracta de la mare i la filla afectades per la caiguda d'un mur al costat del port. Tarragona, Ricard Boigas.
5: L'alcalde Pere Virgili ens ha confirmat la mort de les dues ferides de gravetat que estaven ingressades a l'hospital des de dissabte.
6: M'ha trucat a l'avi i pare de les víctimes dient-me que havien traspassat aquest migdia. L'he fet coneixedor d'aquelles decisions que havien pres des de l'Ajuntament, que és de declarar 26-27 dies de dol a l'Ajuntament de Roda de Berà.
5: Segons va explicar el mateix alcalde, les dues dones formaven part d'una família que tenia una paradeta al port. Quan va caure el mur, estaven dormint a l'interior de la parada. Ara les banderes onegen a mig pal en senyal de dol a Roda de Berà. Aquesta tarda, abans de les havaneres, es farà un minut de silenci. L'Ajuntament també ha dit que dedicarà el piromusical d'aquesta nit a les dues víctimes.
4: Mentrestant, el govern surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país, al·legant que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics. Amb tot, assegura que revisaran les actuacions i, si cal, s'introduiran millores. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
7: Després de la primera reunió del govern a la tornada de vacances, la portaveu Sílvia Paneque ha insistit que les previsions del temps no apuntaven un risc màxim de pluges torrencials. En tot cas, el govern deixa clar que les decisions d'enviar o no les alertes als mòbils es prenen de forma col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat, com ara si hi ha prou marge de temps perquè la població reaccioni, si és oportú fer-ho de matinada o si plou sobre mullat. Amb tot, la portaveu assegura que si a marge s'introduiran millores.
8: Visió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER més enllà dels protocols són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser i a més és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
7: Junts i els comuns han demanat que compareguin al Parlament la consellera d'Interior i la directora de Protecció Civil per explicar per què no es van enviar les alertes a la ciutadania. Sobre el col·lapse ferroviari després de l'eclipsi, la consellera Paneque manté la confiança amb el secretari de Mobilitat Manel Nadal, després que avui els comuns n'han demanat el cessament.
4: Alguns alcaldes afectats pel temporal d'ahir han trobat a faltar l'enviament d'alertes, precisament, que són clau per garantir la seguretat. Tot i reconèixer que la gestió d'aquests fenòmens i l'enviament d'avisos són complexes, creuen que caldria haver avisat la població per garantir-ne la seguretat. Des de Tarragona ens ho explica la Clara Chavarría Domingo.
9: El temporal a la costa del Tarragonès i el

0: Baix Camp es va saldar amb unes 700 trucades al telèfon d'emergències, de les quals unes 450 era de la mateixa ciutat de Tarragona. El seu alcalde, Rubén Viñuales, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha dit que aquest temporal ha estat extraordinari i opina que no es poden demanar responsabilitats pel fet que no s'enviés cap alerta, perquè no es va poder preveure la dimensió del fenomen.
1: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
0: Des de Torredembarra, Cambrils s'entén la dificultat de gestionar l'enviament d'aquestes alertes, però es va trobar a faltar aquest avís. Així s'han expressat els seus alcaldes, Raül García i Oliver Klein, respectivament, en declaracions a 3Cat Info.
2: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població simplement per garantir que la gent no es mogués.
3: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca. Evidentment, quan hi ha aquest tipus de missatge, ja tothom ja és coneixedora i llavors ja pren les seves pròpies mesures.
0: Mentrestant, tant Tarragona com Torredembarra, Cambrils, Salou o Reus treballen per recuperar la normalitat amb la retirada d'arbres i elements caiguts, entre d'altres actuacions.
4: Les pluges i la pedregada han deixat afectacions als camps del Priorat. La zona més afectada és la dels municipis de Falset i Marçà, tot i que les previsions inicials eren d'un impacte més gran. Tarragona, Jordi Barranca.
5: La forta pluja empedregada inclosa en diversos punts ha estat en plena barema. La zona més afectació va ser el Priorat. Tot i que la tempesta va trepassar la comarca, l'afectació es concentra en alguns punts molt localitzats, que ens destaca Josep Ramon Sadó, que és el responsable del sector del vi d'Unió de Pagesos a la comarca.
6: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara lo raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot lo raïm.
5: Els propers dies, però, seran cabdals per evitar que hi hagi afectació, sobretot en el cas del raïm. Pels pagesos serà bàsic poder entrar al raïm abans que es faci malbé. A banda d'aquest fruit, la pluja també ha caigut sobre zones d'oliveres i d'ametllers, que també estan en plena collita.
4: Mentrestant, la pedregada d'ahir a la tarda al Segrià i la Noguera ha afectat 341 hectàrees amb danys que, en general, van del 10 al 20%. Els cultius més afectats han estat els préssecs tardans i la pera, que encara quedava per collir. En canvi, semblava que hi hauria també danys en figues, que s'acaben de començar a collir, però no hi ha danys constatats. Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: El municipi amb danys més importants ha estat Almenar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70%. La ciutat de Lleida és la que té més hectàrees amb danys, una setantena. També hi ha danys a Alfarràs, Albatàrrec, Sunyer, Montoliu, Sudanell i Bars de Noguera, entre les comarques del Segrià i la Noguera. Els danys haurien estat importants si la pedregada hagués caigut a principi de temporada. Sentim Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
8: Hem trobat, de moment, baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
7: A diferència del que es temia, no hi ha danys certificats en la figa, que s'ha començat a collir fa molt poc. Estem parlant d'un cultiu a l'alça, fet que provoca ara un descens dels preus. Àlex Lladonosa, productor del Guaire.
9: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros.
7: Està previst que es collin més de 5.000 tones de figues, la majoria a les comarques de Lleida.
4: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema a la Guineueta Vella, a l'entorn de Collserola. El foc, segons les primeres informacions, estaria afectant matolls a tocar de la carretera de Roquetes. Per ara, se'n desconeix l'abast. Fins al lloc s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers de Barcelona. La columna de fum és ben visible des de diferents punts de la ciutat, sobretot des de la Ronda de Dalt entre Trinitat i Roquetes.
10: 3Cat Info. 3Cat Info.
4: La ministra de Defensa, Margarita Robles, tanca files amb l'actuació del CNI al voltant de l'assalt massiu a la frontera de Ceuta. En la seva compareixença al Congrés, Robles ha afirmat que els òrgans que depenen del seu departament van fer la feina que els corresponia i que van advertir verbalment de la possibilitat d'una entrada multitudinària a la ciutat autònoma el dia abans dels fets. A la mateixa hora, des de la Moncloa, el seu company de govern, el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reiterat una vegada més que el Ministeri que encapçala no va disposar en cap moment d'un avís del que podia arribar a passar.
11: Esos funcionarios que están allí.

0: trasladan y dar cuenta en la delegación del Gobierno de esa convocatoria para el día siguiente, precisamente para poder entrar a nado aprovechando una fiesta que se daba en el país vecino.
1: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
2: Robles, per cert, ha desvinculat el Marroc de l'organització de l'assalt i ha reconegut que les xarxes socials van anar més ràpides que els equips de detecció dels serveis d'intel·ligència espanyols. Des de l'oposició, el PP ha acusat el govern de Pedro Sánchez d'haver actuat tard i malament, tant en la prevenció com en la reparació de la crisi. Esther Muñoz, portaveu parlamentari dels Populars.
3: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
2: Tot plegat, el mateix dia que el Consell de Ministres ha aprovat el Comandament Únic per gestionar la situació, liderat pel ministre Ángel Víctor Torres, i ha fet el primer pas per endurir les condicions d'asil. Els missatges d'odi a les xarxes socials es van triplicar els dies 30 i 31 de juliol després de l'entrada de migrants a la ciutat de Ceuta. Són dades del sistema Faro, l'eina que monitoritza el discurs d'odi a les xarxes i que durant el juliol va detectar més de 57.000 continguts. Les plataformes en van retirar el 70%, 9 punts més que el juny. Les persones del nord d'Àfrica són el principal grup a qui es dirigeixen aquests missatges. L'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia demana no compartir-los per evitar-ne la difusió. I el Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava l'estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, evita condemnar l'actuació policial i obre la porta a donar explicacions al Congrés.
1: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
2: Des de Catalunya, el govern sí que ha condemnat l'actuació policial. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, diu que no es poden prohibir estelades als estadis.
4: Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i, en tot cas, aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
2: Paneque assegura que cal investigar si algú va actuar sense un ordre de carregar contra l'aficionat culer amb l'estelada.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: I amb aquesta informació hem arribat al punt de 4:15 de la tarda. Obrim l'àrea de servei. Amb una última hora ha mort un ciclista en una caiguda a la carretera C-147 a l'Alt Àneu, al Pallars Sobirà. Els Mossos han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de la una del migdia. Per causes que encara s'estan investigant, el ciclista ha caigut i ha perdut la vida. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident s'ha hagut de tallar la via.
5: El temps.
2: La crònica meteorològica aquesta tarda és d'en Francesc Mauri.
6: Tarda ben tranquil·la, pocs núvols, domini del sol i la calor avui molt diferent a l'habitual d'un dia d'estiu, perquè moltes de les màximes s'han produït a la costa barcelonina. 36 en el cas del Prat de Llobregat, la ciutat de Barcelona, 35 i, per exemple, també les comarques gironines, els 36 de Fornells de la Selva o el Dover, el Baix Ebre, 36. Són les més altes, però l'entorn metropolità barceloní, 35 a Castellbisbal, a Vallirana, en definitiva, calor marcada que ha afluixat en alguns punts interiors i de Ponent i també del Pirineu. Demà, en conjunt, afluixa una mica més, les màximes més baixes, sobretot a la costa, matí de núvols, més clarianes a l'Alt Pirineu i a l'Aran, i d'aquests núvols bastant abundants podrien caure 4 gotes. A la tarda, però, sortirà més el sol.
5: Descarrega't l'app de 3CAT Info. tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat. El sindicat majoritari del sector, l'AUSTEC, amenaça de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. L'executiu sosté que s'està desenvolupant l'acord assolit amb tres forces sindicals i l'escola concertada al maig i que finalment no van ratificar els mestres. Sílvia Paneque, la consellera portaveu, ha admès que el tema de les colònies escolars preocupa el govern i avui se n'ha parlat a la reunió de l'executiu. Es treballa per poder ampliar els incentius per al professorat.
4: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
2: Paneque ha concretat que la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest estiu ha mantingut unes 200 reunions amb diversos interlocutors del sector. Fer servir l'aranès serà clau a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. A partir d'ara, el Consell General exigirà una presència mínima de la llengua pròpia d'Aran a l'hora de concedir diners públics a entitats o projectes. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
7: Ja sí que en la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes en la realització d'activitats o en la difusió a les xarxes socials, l'aranès, per bé que combinat amb altres llengües, haurà de ser-hi present. Si no és així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques del Consell General.
8: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció, haurà d'estar doncs, inapel·lable a hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en exilats, etcètera, sense menysprear altres llengües, més aranès ha d'estar present en tant que aquestes subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
7: Quan arriba el moment d'entregar la documentació per justificar l'activitat subvencionada, els tècnics del Consell valoraran si s'ha fet servir la llengua o no.
8: En moment de l'activitat, en moment de la difusió, en moment de la presència en ILATS, de macro, donc, és servicis tècnics de Consell, i un cop s'hagi de la justificació d'aquest ajut, valoraran si la presència existia o no, i de macro, si aquesta subvenció donc, se pot dar o no.
7: L'objectiu, fomentar l'ús social de l'aranès, que actualment és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
2: Detingut un entrenador de vòlei de Palma que presumptament va violar una de les jugadores menor d'edat. Feia 3 anys que l'home entrenava la víctima de 15 anys. Caterina Carmen Jaume.
9: L'entrenador va convidar la jugadora a sopar a casa seva i quan van acabar de sopar la va tancar en una habitació on la va forçar a mantenir relacions sexuals. Després li va exigir que no digués res. La Lota va canviar d'actitud i això va disparar les alarmes a casa seva fins que ho va denunciar. Aquest cap de setmana l'home ha passat a disposició judicial, s'ha negat a declarar i se li ha imposat un ordre d'allunyament.
2: Un grup d'investigadors catalans del CREAV estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics, una tecnologia que cada cop fan servir més ramaders d'arreu del país. Laura Cugat.
10: La vaca de l'Albera, una raça autòctona d'aquesta zona situada a l'extrem més oriental del Pirineu, és la protagonista de la recerca del CREAV basada en el disseny de tancats virtuals. A través d'una aplicació es limita el perímetre i es donen instruccions a l'animal mitjançant un collaret. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAV.
11: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
10: Una eina que també facilita molt el maneig dels ramats. Lluís de la Càmera, ramader d'Agullana a l'Alt Empordà i membre d'Unió de Pagesos, col·labora en la protecció dels boscos seguint les indicacions que li donen els bombers.
12: I en qüestió de pocs dies ho tenim bueno, sempre depèn del menjar que hi ha, però ho podem tenir molt ben arrenat i llavors bombers d'aquella zona, diguem, lliure per, primer, perquè no es desenvolupi un incendi, però a més també zones de seguretat perquè ells puguin treballar sense risc.
10: De la Càmera forma part del projecte Live EcoAdap 50, amb finançament europeu, que també investiga la viabilitat d'aquesta tecnologia.
2: L'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, s'haurà transformat d'aquí a 3 anys en un espai que acollirà habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus acolliran pisos per a una 70 de persones que pel seu estat no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial acolliran projectes de cooperativisme i un centre d'innovació gastronòmica, i 2 naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde Jaume Collboni considera que el projecte aplega 2 aspiracions.
13: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
2: S'hi invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament el 2029. I quan just fa un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó i es compleixen 4 anys de l'incendi de Begis, un dels més devastadors d'aquest segle, les alcaldesses d'aquestes 2 localitats del País Valencià denuncien a 3CAT Info que no han rebut les ajudes promeses. També remarquen que no s'està fent una gestió correcta del territori per evitar nous estralls. Aquest estiu, el País Valencià ha patit 5 grans incendis. Pepa Ferrer.
14: La majoria d'aquests incendis afecten poblacions en risc de despoblament que veuen com el foc, a més, acaba amb els pocs recursos econòmics que tenen, els de l'agricultura. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida, una de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó.
15: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. A veure qui comença de zero. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
14: L'incendi va cremar més de 9.000 hectàrees, va afectar un 12% de la Serra d'Espadà i va provocar pèrdues d'uns 40 milions d'euros al camp. Ara es tramiten ajudes que s'espera que siguin efectives.
15: Que te donen diners, però que tu justifiques que has fet algo en aquests diners, que has gestionat, o bé bosc o bé terra agrícola.
14: Per a pobles menuts com Eslida o Begís, gestionar aquestes ajudes suposa una tasca administrativa difícil d'assumir. A Begís, 4 anys després, encara esperen 1 milió d'euros. Maria José Madrid n'és l'alcaldessa.
16: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís.
14: A Begís el foc va arrasar unes 20.000 hectàrees i va calcinar el 98% del seu terme municipal. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya i encara no s'ha repoblat.
16: Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían, y eso significa también que tenemos el monte como más despoblado, más descarnado todavía.
14: Saben que el bosc mediterrani està abocat als incendis, però denuncien que no s'aprèn dels errors ni s'apliquen mesures com el pasturatge que ajudarien a regenerar-lo.
2: El biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. La seva recerca ha contribuït a avançar en el coneixement dels canvis que està experimentant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Entre les seves línies de treball hi ha l'estudi dels embornals naturals de carboni i les reserves de carboni, que són fonamentals per entendre l'evolució del clima. Josep Canadell es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències de Clima de la CSIRO, l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth.
5: Esports.
2: Fins a 4:45 amb en Pau d'Axpa. Bona tarda.
17: Bona tarda. En marxa la 4ª etapa de la Vuelta, que ha començat poc abans de les 3 amb sortida i arribada a Andorra la Vella. L'està seguint en directe des d'Andorra l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
18: Tarda, i amb Tadej Pogacar, camí de sentenciar la Vuelta tot just a la 4ª jornada. Avui el segon port del dia, Bechalis, a 50 quilòmetres de meta, l'eslové ha atacat i s'han anat primer en Félix Gol, amb l'austríac que roda, però de seguida l'ha deixat enrere, i Pogacar, que està rodant ja en solitari, tot sol, cap de cursa, en solitari, 1 minut i 12 segons respecte dels perseguidors, és a dir, en poc més de, o poc menys de 4 quilòmetres, els ha tret més d'un minut a un grupet ara mateix de 17 corredors, on hi ha la resta d'homes importants, com Primo Roglic, com Tobias Johannessen, com Esquiel Mosen, Enric Mas, Richard Carapaz, Harold Tejada, Oscar Only, Sepp Kuss, ciclistes importants, Félix Gol també, que ha acabat en aquest grup, ciclistes importants que no han pogut seguir la roda de Tadej Pogacar, insisteixo, tot just a la quarta etapa, aquí a Andorra, a 50 quilòmetres de meta, pujant Bechalis, l'eslovec ha atacat vestit de vermell com a líder de la general i ha obert forat ara mateix a 46 quilòmetres per al final de l'etapa, està traient 1 minut i 16 segons a tots els perseguidors. Recordem, Pogacar pujant Bechalis, després haurà de baixar, li quedarà l'ascensió a Ordino, un altre port de primera categoria, baixarà i l'ascensió

0: la Comella un port de tercera abans d'afrontar un últim descens per acabar també aquí als carrers d'Andorra la Vella. Aquesta etapa curta, 104 quilòmetres, però nerviosa i duríssima amb aquests ports. Al segon de la jornada, Baixalís, Pogacar ha atacat, se n'ha anat tot sol i ara mateix a 46 de meta li està traient 1 minut i 23 segons a la resta de ciclistes importants.
1: Gràcies, Isaac. I en futbol, el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livakovic, procedent del Fenerbahçe turc. Livakovic té 31 anys, és internacional per Croàcia i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, tot i que no va arribar a jugar. Livakovic té previst arribar aquest vespre a Barcelona i passar després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García o bé el cedeix a un altre equip. Mentrestant, el primer equip blaugrana continua preparant el partit de Lliga de dijous davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada, i que suposarà el debut al Camp Nou dels de Hansi Flick en partit oficial aquesta temporada. Rodri, que ahir ja va entrenar amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que només sigui durant uns minuts. Pel que fa a Gavi, es continua entrenant al marge i és dubte, ja que, tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll de resultes del partit a Elx. De fet, entre avui i dijous s'han de disputar els 4 partits que falten per completar la primera jornada. Avui a les 9 s'ha de jugar el València-Betis. Demà es disputarà el Madrid-Reial Societat i dijous el Barça-Atlètic Club i el Celta-Osasuna. Precisament del Real Madrid-Reial Societat de demà n'ha parlat el tècnic blanc José Mourinho en roda de premsa al portuguès, però li han tornat a preguntar pels àrbitres i l'afer Negreira.
2: A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
1: Ahir, mentrestant, es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb 2 partits, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. L'exblaugrana Xavi Hernández serà presentat en uns minuts, a 4:45, com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. Es dona la circumstància que Xavi ja va substituir en el seu moment Koeman com a entrenador del Barça. El terrassenc ha firmat per la selecció neerlandesa fins a final del Mundial 2030. L'Espanyol, per la seva banda, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una opció de compra obligatòria a final de temporada. Les dues parts segueixen negociant perquè l'acord encara no està tancat del tot. D'altra banda, Pere Milla, que dissabte va competir al seu partit oficial número 100 amb la samarreta de l'Espanyol, jugarà també dissabte contra la Real Societat.

Són 4:45. Fins a aquesta hora us hem explicat que hi ha dues persones en mort cerebral després que dissabte passat els caigués un mur a sobre a Roda de Barrà, a Roda de Barà, arran del temporal que va caure en aquesta població del Tarragonès. L'Ajuntament ha confirmat que es tracta d'una mare i d'una filla. Aquesta tarda faran un minut de silenci i s'han decretat 2 dies de dol. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Camp de Tarragona. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en la crisi migratòria de Ceuta. Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés. El seu company de govern, el ministre Grande Marlaska, la contradiu i nega que existís cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta com la del 30 de juliol. I a partir d'ara ens centrarem en que el Canadà respondrà avui a l'anunci de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% als cotxes, components i l'acer a partir del pròxim 1 de gener. La confrontació verbal i política amb els Estats Units puja de to. El primer ministre, Mark Carney, no accepta un acord a qualsevol preu amb qui és, amb diferència, el seu principal client. I l'Iran promet que respondrà a l'ofensiva dels Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració de Trump ha amenaçat de castigar els països que facin negocis amb el règim de Teheran. La Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, s'oposa

0: a la nova estratègia de Washington. I pel que fa als esports, Pau Dax...
1: En marxa la quarta etapa de la Vuelta amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I Tadej Pogačar, que defensa el mallot vermell de líder de la General, està obrint forat com a cap de cursa a més d'un minut i mig ara mateix del segon ciclista de l'etapa i ara mateix a 60 km, a poc més de 40 km per arribar a meta, insistim, Tadej Pogačar defensa el liderat. El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković procedent del Fenerbahçe turc. Arribarà aquesta tarda a Barcelona i passarà després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan Garcia o bé el cedeix a un altre equip.
0: I pel que fa al temps, tarda de pocs núvols. La temperatura serà semblant a la d'ahir o una mica més alta en alguns punts costaners. De fet, a diferència de la majoria de dies, avui els 35 graus són les temperatures més altes del país, però es localitzen a la costa barcelonina, sobretot. Passen 3 minuts del punt de 4:45 de la tarda. Obrim aquesta segona part d'aquest informatiu explicant-vos que estan en mort cerebral dues dones ferides per la caiguda d'un mur durant els aiguats de dissabte a Roda de Barà. La població del Tarragonès ha decretat 2 dies de dol. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Les dues dones que estan en mort cerebral són la mare i la filla d'una família que tenia una paradeta al port de Roda de Barà. Estaven dormint dins de la parada quan els hi va caure el mur a sobre a causa de la força de l'aigua. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que han acordat declarar 2 dies de dol.
3: Ha declarat 26-27 dies de dol a l'Ajuntament de Roda de Barà. I avui, que és l'últim dia de festa major, doncs... fer un minut de silenci abans dels actes que hi ha aquesta tarda, que és la cantada de Havaneres, i també doncs, el piro musical que hi haurà per tancar la festa major, doncs, de dedicar-lo també a aquestes dues dones.
2: Ara les banderes onegen a mig pal en senyal de dol a Roda.
0: Mentrestant, el govern surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país, al·legant que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics. Amb tot, assegura que revisaran les actuacions i, si cal, s'introduiran millores. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
4: Després de la primera reunió del govern a la tornada de vacances, la portaveu Sílvia Paneque ha insistit que les previsions del temps no apuntaven un risc màxim de pluges torrencials. En tot cas, el govern deixa clar que les decisions d'enviar o no les alertes als mòbils es prenen de forma col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat, com ara si hi ha prou marge de temps perquè la població reaccioni, si és oportú fer-ho de matinada o si plou sobre mullat. Amb tot, la portaveu assegura que si a marge s'introduiran millores.
5: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER més enllà dels protocols són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser i a més és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
4: Junts i els comuns han demanat que compareguin al Parlament la consellera d'Interior i la directora de Protecció Civil per explicar per què no es van enviar les alertes a la ciutadania. Sobre el col·lapse ferroviari després de l'eclipsi, la consellera Paneque manté la confiança amb el secretari de Mobilitat Manel Nadal, després que avui els comuns n'han demanat el cessament.
0: Els bombers de Barcelona i els bombers de la Generalitat treballen conjuntament en les tasques d'extinció de l'incendi forestal que crema el barri de Vallbona de Barcelona dins el Parc Natural de Collserola. Fins al lloc s'hi han desplaçat 8 dotacions terrestres dels bombers de Barcelona i 5 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat. Els esforços es focalitzen en frenar el flanc dret, que és el que avança cap als municipis de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. De moment, segons l'Ajuntament, no consten danys materials ni personals com a mesura preventiva i per facilitar l'accés dels vehicles d'emergència, la Guàrdia Urbana està efectuant talls de trànsit a les carreteres d'Horta a Cerdanyola, del cementiri de Collserola i a la carretera alta de les Roquetes. La Generalitat ha posat en situació de prealerta Infocat davant l'evolució de l'incendi forestal. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més d'un miler d'avisos relacionats amb el foc, segons les informacions facilitades per Protecció Civil. Les autoritats demanen a la ciutadania que no s'acosti a la zona de l'incendi, que respecti els talls de circulació circulació i que segueixi en tot moment les indicacions dels bombers, la Guàrdia Urbana i la resta de serveis d'emergència. La columna de fum és visible des de diferents punts de Barcelona, especialment des de la Ronda de Dalt, entre els sectors de la Trinitat i Roquetes. La situació continua en evolució i encara no

0: hi ha una superfície afectada confirmada.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La ministra de Defensa, Margarita Robles, assegura que el SENA ahir va informar el govern espanyol de la convocatòria d'una entrada massiva a Ceuta el dia abans dels fets. En la seva compareixença al Congrés, Robles ha tancat files amb els òrgans que depenen del seu departament i ha afirmat que van fer la feina que els corresponia. En canvi, a la mateixa hora, el seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, ha reiterat un cop més que Interior no va disposar en cap moment d'una advertència del que va acabar passant.
2: Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente, precisamente para poder entrar a nado aprovechando una fiesta que se daba en el país vecino.
3: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
0: Robles, per cert, ha desvinculat el Marroc de l'organització de l'assalt i ha reconegut que les xarxes socials van anar més ràpides que els equips de detecció dels serveis d'intel·ligència espanyol. Des de l'oposició, el PP ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez d'haver actuat tard i malament tant en la prevenció com en la reparació de la crisi. Esther Muñoz és la portaveu parlamentària dels Populars.
4: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
0: Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts, també han criticat la resposta de la Moncloa a Ceuta.
5: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
6: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides, com la utilització de la frontera.
0: Tot plegat el mateix dia que el Consell de Ministres ha aprovat el Comandament Únic per gestionar la situació, liderat pel ministre Ángel Víctor Torres, i ha fet el primer pas per endurir les condicions d'asil a Espanya. I a Catalunya, el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat. El sindicat majoritari del sector, l'AUSTEC, amenaça de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. L'executiu sosté que s'està desenvolupant l'acord assolit amb tres forces sindicals i l'escola concertada al maig, que finalment no van ratificar els mestres. Sílvia Paneque, la consellera portaveu, ha admès que el tema de les colònies escolars preocupa el govern i avui se n'ha parlat a la reunió de l'executiu. Els treballa per poder ampliar els incentius per al professorat.
7: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: Paneque ha concretat que la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest estiu ha mantingut unes 200 reunions amb diversos interlocutors del sector.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Les diferències comercials entre el Canadà i els Estats Units entren en una espiral. El govern canadenc concretarà avui com respondrà a l'anunci de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% als productes canadencs. El líder nord-americà va dir ahir que a partir de l'1 de gener els aplicarà als cotxes, als components i l'acer. De fet, sobre aquest metall ja hi ha una sobretaxa del 50%. Uns drets de duana que des de dissabte s'apliquen a béns canadencs per valor d'uns 20.000 milions de dòlars en les importacions, entre d'altres, de ciment i estics d'hoquei. Els ministres canadencs de Finances, Indústria i Treball explicaran aquesta tarda les represàlies. Els Estats Units són el principal soci comercial del Canadà, representen el 70% de les exportacions, i Donald Trump l'acusa de robar-los durant molts anys. Per la seva part, Ottawa considera que el govern de Trump vol destruir la seva indústria i es nega a firmar un acord a qualsevol preu. Tampoc accepta una rebaixa a la protecció legal del francès, com pretén Trump. Malgrat l'escalada verbal i política, el primer ministre canadenc, Mark Carney, confia que s'arribarà a un acord. I, mentrestant, l'Iran ha promès que contestarà contra l'ofensiva dels Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració Trump ha amenaçat de castigar els països que facin negocis amb el règim de Teheran però de moment no aplica les sancions i els ha donat temps. La Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, s'oposa amb fermesa a la nova estratègia dels Estats Units. A punt de complir-se 6 mesos de guerra, els Estats Units posen els esforços a ofegar econòmicament l'Iran per via d'impedir que altres països hi comerciïn. L'administració Trump, però, no detalla quins són aquests països ni quan els sancionarà. La Xina és un dels principals socis comercials del règim de Teheran, a qui compra petroli, tot i que el volum ha caigut amb la guerra i el bloqueig dels ports iranians. Li Jian, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
8: Recorre una pressió extrema en la guerra econòmica no resol els problemes. Al contrari, només agreuja encara més els conflictes. La Xina adoptarà totes les mesures necessàries per salvaguardar amb fermesa els seus drets i interessos legítims.
0: Malgrat que l'administració de Trump té ara el focus posat en la guerra econòmica, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, no descarta tornar a recórrer a la força militar.
9: Si l'Iran és prou insensat per extralimitar-se o ficar-se amb l'exèrcit nord-americà, farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. Això no obstant, de cap manera descartem recórrer a accions militars.
0: Amb les sancions contra l'Iran sobre la taula, el preu del petroli ha tornat a caure per segon dia consecutiu fins als $89 al barril de Brent. No hi ha progressos públics en les converses diplomàtiques pel final de la guerra, tot i que el Pakistan assegura que en les reunions de mediació ahir a l'Iran s'han fet avenços. I mentrestant, Síria celebra el pas cap a la seva normalització en l'esfera internacional. El seu president, Ahmed al-Sharara, ha agraït al seu homòleg nord-americà, Donald Trump, que els hagi tret de la llista de països patrocinadors del terrorisme després de 47 anys. Un gest que confirma l'acostament entre els dos països i que pot suposar un salt endavant en l'àmbit econòmic. La Casa Blanca va començar a aixecar les sancions econòmiques que pesaven sobre el règim de Bashar al-Assad el 2025, en la mateixa línia que altres països occidentals, com la Unió Europea, el Regne Unit i el Canadà. El gest ara és un salt qualitatiu perquè els permet tornar a accedir al sistema financer mundial i atraure inversions per reconstruir el país. Conscient d'això, el Sàhara no ha amagat el seu optimisme.
10: Avui Síria es desempallega d'una càrrega pesada i gira full d'un capítol dolorós del seu passat per encaminar-se a una via de desenvolupament i reconstrucció. Gran poble de Síria, ho heu tornat a fer. S'han aixecat les sancions i s'han eliminat les restriccions.
0: El govern nord-americà reconeix la feina de Damasc en la lluita contra el terrorisme, com l'adhesió a la coalició global contra l'Estat Islàmic o les operacions per desarticular Al-Qaeda, Hezbollah i altres grups afins a l'Iran. De fet, l'Iran, juntament amb Cuba i Corea del Nord, són els 3 països que els Estats Units mantenen a la llista de patrocinadors del terrorisme.
1: 3CAT Info.
0: I abans de l'àrea de servei, un últim apunt. Pugen a 6.509 els morts pel doble terratrèmol que va sacsejar Veneçuela a finals de juny. Són dades oficials actualitzades aquest matí que també apunten que s'han rescatat prop de 6.500 persones i que més de 220.000 han estat ateses als hospitals. Les autoritats també han anunciat que s'han revisat més de 60.000 habitatges i 11.000 han estat classificats com d'alt risc per als seus residents. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, assegura que s'adjudicaran més de 4.000 habitatges abans d'acabar l'any. D'altra banda, les víctimes mortals del terratrèmol de Colòmbia del 10 d'agost s'eleven ja a 331. El govern del país assegura que ja ha començat la reconstrucció a Xoca, una de les zones més afectades pel sisme. En aquesta zona, el terratrèmol va destruir més de 31.000 habitatges i en va fer malbé prop de 180.000.
1: El temps.
0: Una crònica d'en Francesc Mauri.
11: La temperatura avui és protagonista a la zona costanera més poblada. Barcelonès, Baix Llobregat, 36 de màxima al Prat de Llobregat, 35 a la ciutat de Barcelona, però, per exemple, a la zona de l'Ebre, 36 al Dover o 36 a Fornells de la Selva, al Gironès. La previsió de cara a aquesta tarda, a banda d'un ambient de calor moderada molt més marcada a la costa central i, en canvi, l'interior i Pirineu més controlada respecte a dies passats, doncs avui, a més, parlem d'una tarda de sol amb pocs núvols. Demà, força núvols al matí, podrien deixar 4 gotes, tret de l'Alt Pirineu i l'Aran amb més clarianes. Demà a la tarda, aquesta banda de núvols s'hauria allunyat i el sol dominaria més.
1: 3CAT Info.
12: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
13: Hola a tothom.
12: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona'm

0: molt de joc.
1: Fresca Info. La residència Gent Gran de Gràcia de Barcelona rep el primer distintiu de centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+. El Consell de Drets Socials, Raül Moreno, ha avançat que ja s'han format més de 2.500 professionals del sector i que l'objectiu és que aquests drets siguin garantits a tots els centres públics o de qüestió pública del país.
2: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural i que el conjunt, tant dels serveis que ens donen com de les persones que hi conviuen amb nosaltres, siguin respectuoses amb aquesta manera d'expressar.
1: La Carme té 89 anys, és membre del col·lectiu i des de fa 3 anys viu a la residència.
3: Home, em sembla fantàstic que puguin tractar-nos del meu igual, depèn del seu inclinació sexual, ho trobo perfecte.
4: Perquè s'ha trobat discriminacions,
3: vostè? No, aquí ni una, ni una.
1: La residència Gent Gran de Gràcia ha aconseguit el distintiu després de més d'un any de feina elaborant uns protocols, un reglament i una formació específica en matèria LGTBIQ+. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa de seguretat que entrarà en vigor l'1 d'octubre. La Direcció General de Trànsit hi incorpora noves exigències com portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Però els motoristes demanen que l'administració assumeixi més responsabilitats en matèria de seguretat. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris. Reclamen, per tant, que l'administració també hi faci la seva part. Manel Pérez és membre del col·lectiu 1.000 revolts de motoristes de Catalunya.
5: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
1: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. Els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència. Fins ara, un certificat de qualitat ja era suficient. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber sense intermediaris d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Alguns ajuntaments comencen a veure que els puja el turisme fora de la temporada d'estiu. Girona, Núria Peraire.
6: Una cinquantena d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma Jaume Marín i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, Joan Felip.
7: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
8: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
6: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu.
1: Oliana, l'Alt Urgell i Oliena, a Sardenya, quedaran agermanades per un gegant fet amb intel·ligència artificial. La figura s'estrenarà d'aquí a uns dies. Joaquim Albalate.
9: El gegant es diu Lusurio i, tot i que està inspirat en Sant Lusori, el patró d'Oliena, s'ha dissenyat amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden representar persones reals. La figura s'ha fet a Catalunya amb col·laboració dels dos pobles. Ricard Pérez és l'alcalde d'Oliena.
10: S'ha fet amb una vestimenta sarda, s'ha fet amb la roba també d'Oliena, ells també han fet la música i des d'aquí del grup de gegantes d'Oliena han fet el ball. Tot això ho hem confeccionat aquí a Cardona amb el mestre geganter, amb el Toni Mujal. Hem anat fent viatges des d'Oliana i des d'Oliena, doncs, per cada vegada que s'havia de prendre decisions. Hem estat treballant conjuntament, creant des d'Oliana i d'Oliena aquest gegant.
9: L'amistat entre Oliana i Oliena va néixer als anys 90 quan un jove sard va viatjar als Pirineus i li va fer gràcia la semblança dels noms. Ara Lusurio i els 5 gegants olianesos viatjaran a Oliena, on participaran a la 30a Festa Popular de les Cortes Apertes.
1: La cobertura de l'absis de la catedral de Tortosa, al Baix Ebre, ja està oberta al públic. L'espai es pot visitar després d'haver patit una transformació integral que ha permès recuperar alguns dels elements originals. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Un cop acabat

0: de la restauració des d'aquest cap de setmana l'espai ja es pot visitar. Això sí, de moment, només els dissabtes al matí. La transformació de l'espai ha estat minuciosa. Jordi Sebastià, guia de la visita.
1: Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, a on

0: que els veiem nosaltres al terrat ja són vitralls fets en vidre i en formes acolorides com a la resta de catedrals catalanes.
1: Filtracions d'aigua al pas dels anys i també reconstruccions anteriors l'havien malmès. La voluntat és incloure l'absis en les visites guiades en un futur.
2: Avui arrenca la 26a edició del Festival FITAC de Girona amb l'objectiu d'acostar el teatre amateur a com més públic millor, ja que els espectadors acostumen a ser del sector. Fins diumenge hi actuaran una vintena de companyies locals i internacionals. Girona, Maria Rovira.
3: Per primera vegada s'obre amb un musical, Dins el bosc, representat per la companyia Quart Passadís. Xavier Valentí és el director artístic del FITAC.
4: I quan vam veure que ens arribava una cosa amb aquesta qualitat, amb aquesta seriositat per part d'una gent, aquesta gent de Sant Just d'Esvern, que s'agafa al teatre d'aquesta manera, ho vam passar per davant de totes les possibilitats que hi havia.
3: Fins diumenge el FITAC combina teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa amb propostes internacionals i catalanes. Entre les propostes locals hi ha, per exemple, la del Mirall, de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona o les que es veuran en la jornada del FITAC Off.
5: Do not dread the darkness.
2: Robert Eggers, el director del Faro i Nosferatu, rebrà un dels premis honorífics de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El festival considera que ha contribuït decisivament a la renovació del cinema fantàstic i de terror contemporani i per això li entregarà una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria. A més, Eggers presentarà un clip de la seva última pel·lícula, Licàntropo, que no arribarà als cinemes fins al mes de gener de l'any vinent. Una història de terror folklòric ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Serà el segon cop que Eggers visiti Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja.
5: My soul is cursed.
6: Esports.
2: Fins a les 5 de la tarda amb en Pau Dax. Pau, bona tarda.
7: Bona tarda. En marxa la quarta etapa de la Vuelta, que ha començat poc abans de les 3, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I l'està seguint en directe a Andorra l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. Veient, seguint, constatant com Tadej Pogacar va camí de la seva segona victòria d'etapa en aquesta Vuelta, com va camí de sentenciar la prova, i això que es trobem només a la quarta jornada. L'eslové ha atacat a 50 quilòmetres de meta, pujant Bechalí, se n'ha anat en solitari, i ara mateix, quan queden poc menys de 29 quilòmetres per al final, en plena ascensió a Ordino, l'eslové, que és cap de cursa en solitari, amb 2 minuts 37 segons respecte d'un grupet perseguidor de 5 corredors, que són els que s'hi acosten una miqueta més, però vaja, estan a una eternitat de l'eslové. Aquest grupet el formen Primo Roglic, Enric Mas, Sepp Kuss, Oscar Only i Félix Gol. Sens cap mena de dubte, d'aquí haurien de sortir els candidats al podi final, perquè gent com, per exemple, Richard Carapaz s'han quedat ja una miqueta més enrere. De fet, l'equatorià està perdent uns 20 segons respecte del grup on hi és Enric Mas, Oscar Only o Primo Roglic, també, com deia, Sepp Kuss i Félix Gol. En qualsevol cas, el gran protagonista de la jornada, Tadej Pogacar, ara mateix a 28.4, 28 quilòmetres, 400 metres de creuar la línia d'arribada aquí a Andorra la Vella, en solitari amb 2.42 sobre els perseguidors. Pogacar, que es troba a 2 quilòmetres i 200 metres de coronar Ordino, un cop ho faci li quedarà un llarg descens fins a començar les primeres rampes en l'ascensió de l'ascensió a la Comella, un port de tercera categoria, i un cop coroni la Comella ja descens ràpid, baixada ràpida fins aquí els carrers d'Andorra la Vella per certificar la victòria d'etapa i que és més líder sòlid, destacadíssim, d'aquesta Vuelta. Pogacar a 28 quilòmetres per al final, rodant en solitari, 2 minuts 44 sobre els seus perseguidors.
7: Gràcies, Isaac. I amb l'exblaurana Xavi Hernández està sent presentat en aquests moments com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. Aquesta presentació ha començat amb les paraules de Nigel de Jong, director tècnic de la Federació Neerlandesa, que ha sorprès afirmant que Xavi era la tercera opció pel càrrec. La primera era Pep Guardiola i la segona Arne Slot. Continuem amb futbol. El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livakovic, procedent del Fenerbahçe turc.

0: Livaković, de 31 anys, és internacional per Croàcia i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, on no va arribar a jugar. Livaković té previst arribar aquest vespre a Barcelona i passar després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García o bé el cedeix a un altre equip. Mentrestant, el primer equip, l'Aurana, continua preparant el partit de Lliga de dijous davant l'Atlètic Club de Bilbao, un partit que està pendent de la primera jornada i que suposarà el debut al Camp Nou dels de Hansi Flick en partit oficial aquesta temporada al Camp Nou. Rodri, que ahir ja va entrar amb la resta d'entrenar, volem dir, amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que només sigui durant uns minuts. Pel que fa a Gavi, es continua entrenant al marge i és dubte, ja que, tot i no tenir cap lesió, sí que té una forta contusió que es va fer al camp de l'Elx. Entre avui i dijous s'han de disputar els quatre partits que falten per completar la primera jornada de Lliga. Avui a les 9, València-Betis. Demà es disputarà el Madrid-Reial Societat i dijous el Barça-Atlètic Club i el Celta-Osasuna. Precisament del Real Madrid-Societat, del Real Madrid-Reial Societat de demà, n'ha parlat el tècnic blanc José Mourinho en roda de premsa. El portuguès ha dit que no espera fitxatges ni vol sortides en el seu equip en el que queda de mercat.
1: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
0: Ahir, mentrestant, es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb dos partits. Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1. L'Espanyol, per la seva banda, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una opció de compra obligatòria a final de temporada. Les dues parts segueixen negociant perquè l'acord encara no està tancat del tot. I en futbol femení, el clàssic de la Lliga F del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Avui ja ha començat la prevenda de socis i VIPs d'aquest Barça-Madrid femení.
2: Trescat Info.
3: Bona tarda, són les 5. Aquesta hora hi ha un incendi forestal al barri de Vallbona, de Barcelona, dins el parc de Collserola. Els bombers de Barcelona i els de la Generalitat hi treballen amb 8 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. El flanc dret avança cap a Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. No consten danys per ara, però com a mesura preventiva s'han confinat els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. El foc ja ha cremat 25 hectàrees. La Generalitat defensa la decisió de no enviar cap alerta als telèfons mòbils per les pluges que hi ha hagut els últims dies al Camp de Tarragona. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en la crisi migratòria de Ceuta. Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés sobre aquesta crisi. El seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no va existir cap avís del CNI sobre una entrada massiva a Ceuta com la que hi va haver el 30 de juliol. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat. Això arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. De moment es manté la vaga dels mestres pel primer dia del nou curs. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un jove aficionat del Barça que portava una bandera estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern condemna aquesta actuació i assegura que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. El Canadà respondrà avui l'anunci de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% als cotxes, components i l'acer a partir de l'1 de gener. La confrontació verbal i política amb els Estats Units puja de to. El primer ministre canadenc, Mark Carney, no accepta un acord a qualsevol preu amb qui és, en diferència, el seu principal client.
2: Esports.
0: En marxa la quarta etapa de la Vuelta, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Tadej Pogačar és el cap de cursa i treu gairebé 3 minuts al grup perseguidor a 25 quilòmetres pel final. El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Arribarà aquesta tarda a Barcelona i passarà després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García o bé el cedeix a un altre equip. I en marxa també la presentació de Xavi Hernández com a nou seleccionador neerlandès. Nigel de Jong, el secretari tècnic de la Federació Neerlandesa, ha sorprès dient que Xavi era la tercera opció pel càrrec, la primera era Guardiola i la segona Arne Slot. Un Barça que prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt per debutar.
3: I pel que fa al temps, tenim una tarda amb pocs núvols i amb una temperatura semblant a la d'ahir, potser una mica més alta, en franges de la costa. De fet, a diferència de la majoria dels últims dies, avui els 35 graus són les temperatures més altes del país. Això sí, les localitzem només a la costa de Barcelona.
2: 3CAT Info.
3: Ara passen 3 minuts i mig de les 5 de la tarda. Aquesta hora us saluda l'Eloi Barrera. Doncs els bombers de Barcelona i els bombers de la Generalitat estan treballant conjuntament per mirar d'apagar un incendi forestal que crema al barri de Vallbona de Barcelona. Això és dins del Parc Natural de Collserola. El foc s'ha declarat a les 3 de la tarda. De moment, segons l'Ajuntament, no consten danys materials ni personals, però com a mesura preventiva s'han confinat els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. En aquest incendi hi treballen 8 dotacions terrestres de bombers de Barcelona i 5 mitjans aeris de bombers de la Generalitat. Estan ara concentrats tots els esforços a frenar el flanc dret, que és el que està avançant cap a Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola, ja cap al Vallès, a l'altra banda de Collserola. Per facilitar-hi l'accés de vehicles d'emergència, la Guàrdia Urbana està fent talls de trànsit a les carreteres d'Horta, a Cerdanyola, i del cementiri de Collserola i a la carretera alta de les Roquetes. La Generalitat ha posat en situació de prealerta el pla Infocat davant l'evolució de l'incendi forestal. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més d'un miler d'avisos relacionats amb aquest foc, segons informació facilitada per Protecció Civil. És un foc que, com que està a la zona de Barcelona i del Vallès, on hi ha moltíssima gent que ho veu i truquen al telèfon d'emergències. Les autoritats, davant d'això, demanen a la ciutadania que no s'acosti a la zona de l'incendi, que respecti aquests talls de circulació i que segueixi les indicacions de bombers, Guàrdia Urbana i els serveis d'emergència. Com us dèiem, la columna de fum és visible des de diferents punts de Barcelona, sobretot des de la Ronda de Dalt, entre els sectors de la Trinitat i Roquetes. Un incendi, doncs, que continua en evolució, encara no hi ha una superfície afectada del tot confirmada. Han mort cerebral dues dones ferides per la caiguda d'un mur durant els aiguats de dissabte a Roda de Barà. Havien ingressat a l'hospital en estat greu i en estat crític. Ens ho explica des de Tarragona Ricard Buigas.
4: Les dues dones que estan amb mort cerebral són la mare i la filla d'una família que tenia una paradeta al port de Roda de Barà. Estaven dormint dins de la parada i els hi va caure el mur a sobre a causa de la força de l'aigua. La filla va ingressar en estat crític a l'hospital i la mare en estat greu. En l'incident també va quedar ferit de menys gravetat l'avi de la família. Roda de Barà va ser un dels punts que va registrar més incidències a causa del temporal d'aigua que va deixar més de 100 litres per metre quadrat. També es van atendre dos ferits per la caiguda d'un altre mur, en aquest cas al càmping Art de Barà, on van haver de desallotjar 300 persones.
3: Gràcies, Ricard. Doncs bé, justament el govern surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en aquests episodis d'aiguats intensos que hi ha hagut al sud de Catalunya aquests últims dies. Des de l'executiu aleguen que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics. De totes maneres, asseguren que revisaran les actuacions i, si cal, hi introduiran millores. Informa Jordi Corbalan.
5: Després de la primera reunió del govern a la tornada de vacances, la portaveu Sílvia Paneque ha insistit que les previsions del temps no apuntaven un risc màxim de pluges torrencials. En tot cas, el govern deixa clar que les decisions d'enviar o no les alertes als mòbils es prenen de forma col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat, com ara si hi ha prou marge de temps perquè la població reaccioni, si és oportú fer-ho de matinada o si plou sobre mullat. Amb tot, la portaveu assegura que si a marge s'introduiran millores.
6: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser, i a més és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
5: Junts i els Comuns han demanat que compareguin al Parlament la consellera d'Interior i la directora de Protecció Civil per explicar per què no es van enviar les alertes a la ciutadania. Sobre el col·lapse ferroviari després de l'eclipsi, la consellera Paneque manté la confiança amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, després que avui els Comuns n'han demanat el cessament.
7: Bé, doncs alguns alcaldes afectats per aquest temporal dels últims dies han trobat a faltar l'enviament d'alertes que són clau per garantir la seguretat. Tot i reconèixer que la gestió d'aquests fenòmens i l'enviament d'avisos és complicat, és complex, creuen que caldria haver avisat a la població per garantir la seguretat. Informa des de Tarragona, Clara Chavarría.
8: El temporal a la costa del Tarragonès i el Baix Camp es va saldar amb unes 700 trucades al telèfon d'emergències, de les quals unes 450 era de la mateixa ciutat de Tarragona. El seu alcalde, Rubén Viñuales, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha dit que aquest temporal ha estat extraordinari i opina que no es poden demanar responsabilitats pel fet que no s'enviés cap alerta, perquè no es va poder preveure la dimensió del fenomen.
9: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
8: Des de Torredembarra, Cambrils s'entén la dificultat de gestionar l'enviament d'aquestes alertes, però es va trobar a faltar aquest avís. Així s'han expressat els seus alcaldes, Raül García i Oliver Klein, respectivament, en declaracions a 3CatInfo.
10: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població simplement per garantir que la gent no es mogués.
11: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca. Evidentment, quan hi ha aquest tipus de missatge, ja tothom ja és coneixedora i llavors ja pren les seves pròpies mesures.
8: Mentrestant, tant Tarragona com Torredembarra, Cambrils, Salou o Reus treballen per recuperar la normalitat amb la retirada d'arbres i elements caiguts, entre d'altres actuacions.
7: Unes tempestes, les dels últims dies, que han deixat diverses afectacions a la nostra pagesia. Comencem repassant el que ha passat al Priorat, on la zona més afectada és als municipis de Falset i Marçà. Les previsions inicials eren d'un impacte més gran, però també ha fet mal allà. Ens ho explica el Jordi Barranca.
12: La forta pluja empedregada inclosa en diversos punts ha estat en plena barema. La zona amb més afectació va ser al Priorat. Tot i que la tempesta va trepassar la comarca, l'afectació es concentra en alguns punts molt localitzats, que ens destaca Josep Ramon Sedó, que és el responsable del sector del vi d'Unió de Pagesos a la comarca.
13: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar cap producte i es farà malbé tot el raïm.
12: Els propers dies, però, seran cabdals per evitar que hi hagi afectació, sobretot en el cas del raïm. Pels pagesos serà bàsic poder entrar al raïm abans que es faci malbé. A banda d'aquest fruit, la pluja també ha caigut sobre zones d'oliveres i d'ametllers que també estan en plena collita.
7: Doncs a les comarques de Lleida, ahir va caure una pedregada, va afectar sobretot el Segrià i la Noguera i ha afectat més de 340 hectàrees de cultius. La majoria són préssecs tardans i la pera, que encara quedava per collir. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: El municipi amb danys més importants ha estat Almenar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70%. La ciutat de Lleida és la que té més hectàrees amb danys, una setantena. També hi ha danys al Alfarràs, Albatàrrec, Sunyer, Montoliu, Sudanell i Bars de Noguera, entre les comarques del Segrià i la Noguera. Els danys haurien estat importants si la pedregada hagués caigut a principi de temporada. Sentim Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
15: Hem trobat, de moment, baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat a principis de temporada, possiblement parlaríem d'una afectació més gran.
14: A diferència del que es temia, no hi ha danys certificats en la figa, que s'ha començat a collir fa molt poc. Estem parlant d'un cultiu a l'alça, fet que provoca ara un descens dels preus. Àlex Lladonosa, productor del Guaire.
16: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros.
14: Està previst que es collin més de 5.000 tones de figues, la majoria a les comarques de Lleida.
2: 3CatInfo. 3CatInfo.
3: La ministra de Defensa, Margarita Robles, assegura que el CNI va informar el govern espanyol de la convocatòria d'una entrada massiva a Ceuta el dia abans dels fets. En la seva compareixença al Congrés, Robles ha tancat files amb els òrgans que depenen del seu departament i ha afirmat que van fer la feina que els corresponia. En canvi, a la mateixa hora, el seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, ha reiterat un cop més que Interior no va disposar en cap moment d'una advertència del que va acabar passant a Ceuta.
17: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado aprovechando una fiesta que se daba en el país vecino.
18: No hay ningún informe de esas

0: características con algo relativamente similar a lo que pasó.
1: Robles, per cert, ha desvinculat el Marroc de l'organització de l'assalt i ha reconegut que les xarxes socials van anar més ràpides que els equips de detecció dels serveis d'intel·ligència espanyols. Des de l'oposició, el PP acusa l'executiu de Pedro Sánchez d'haver actuat tard i malament, tant en la prevenció com en la reparació de la crisi. Esther Muñoz és portaveu parlamentària dels Populars.
2: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
1: Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts, també han criticat la resposta de la Moncloa en el cas de Ceuta.
3: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
4: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
1: Tot plegat, recordem-ho, el mateix dia que avui el Consell de Ministres ha aprovat el comandament únic per gestionar la situació a Ceuta, un comandament que estarà liderat pel ministre Ángel Víctor Torres, i també la Moncloa ha fet el primer pas per endurir les condicions d'asil a Espanya.
5: 3Cat Info.
1: Avui ha mort un ciclista en una caiguda a la carretera C-147 Alt Àneu, al Pallars Sobirà. Els Mossos han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de la una del migdia. S'estan investigant les causes per les que hi ha hagut aquest accident. Se sap fins ara que el ciclista ha caigut i ha perdut la vida. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident s'ha hagut de tallar aquesta via, aquesta carretera, la C-147 Alt Àneu, al Pallars Sobirà. I encara a les carreteres, els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa de seguretat que entrarà en vigor l'1 d'octubre. La Direcció General de Trànsit incorpora noves exigències com portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Però els motoristes demanen que l'administració assumeixi més responsabilitats en matèria de seguretat. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual de cada motorista. Reclamen, per tant, que l'administració també faci la seva part. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
6: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal. Però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
1: Amb la nova normativa, els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. Els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència. Fins ara, amb un certificat de qualitat ja n'hi havia prou.
5: El temps.
1: A un quart de sis, la crònica meteorològica amb el Francesc Mauri.
7: Tarda ben tranquil·la, pocs núvols, domini del sol i la calor avui molt diferent a l'habitual d'un dia d'estiu, perquè moltes de les màximes s'han produït a la costa barcelonina. 36 en el cas del Prat de Llobregat, la ciutat de Barcelona, 35 i, per exemple, també les comarques gironines, els 36 de Fornells de la Selva o el d'Ober, el Baix Ebre, 36. Són les més altes, però l'entorn metropolità barceloní, 35 a Castellbisbal, a Vallirana, en definitiva, calor marcada que ha afluixat en alguns punts interiors i de Ponent i també del Pirineu. Demà, en conjunt, afluixa una mica més, les màximes més baixes, sobretot a la costa, matí de núvols, més clarianes a l'Alt Pirineu i a l'Aran, i d'aquests núvols bastant abundants podrien caure 4 gotes. A la tarda, però, sortirà més el sol.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Ara passen 2 minuts d'un quart de 6 de la tarda. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat. El sindicat majoritari del sector, USTEC, amenaça de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. L'executiu sosté que s'està desenvolupant l'acord assolit amb 3 forces sindicals i l'escola concertada al maig i que finalment no van ratificar els mestres. Sílvia Paneque, consellera portaveu, ha admès que el tema de les colònies escolars preocupa el govern i, de fet, avui se n'ha parlat a la reunió de l'executiu. Es treballa per poder ampliar els incentius per al professorat.
8: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora, doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
1: Paneque ha concretat que la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest estiu ha mantingut unes 200 reunions amb diversos interlocutors del sector educatiu.
5: 3CAT Info.
1: El Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava l'estelada en la prèvia del partit contra l'Elx aquest cap de setmana. Preguntat per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha evitat condemnar l'actuació policial y ha abierto la puerta a dar explicaciones al Congreso.
0: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
1: Desde Cataluña, el Govern sí que ha condemnado la actuación policial. De l'executiu asseguren que cal investigar si algú va actuar sense una ordre de carregar contra aquest jove aficionat culer que portava l'estelada. I ens traslladem ara a la Vall d'Aran, perquè a partir d'ara fer servir l'aranès serà clau a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. A partir d'ara, el Consell General exigirà una presència mínima de la llengua pròpia a l'hora de concedir diners públics a entitats o projectes. Ens explica la corresponsal a Viella, Sofia Cabanes.
9: Ja sigui en la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes, en la realització d'activitats o en la difusió a les xarxes socials, l'aranès, per bé que combinat amb altres llengües, haurà de ser-hi present. Si no és així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques del Consell General.
10: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció, haurà d'estar, doncs, inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en els il·lats, etc., sense menysprear les altres llengües, més aranès ha d'estar present en tant que aquestes subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
9: Quan arriba el moment d'entregar la documentació per justificar l'activitat subvencionada, els tècnics del Consell valoraran si s'ha fet servir la llengua o no.
10: En moment de l'activitat, en moment de la difusió, en moment de la presència en il·lats, de macro, doncs, servicis tècnics del Consell, i un cop s'hagi de la justificació d'aquest ajut, valoraran si la presència existia o no, i de macro, si aquesta subvenció doncs, se pot dar o no.
9: L'objectiu, fomentar l'ús social de l'aranès, que actualment és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
1: Un quart i cinc minuts de 6 de la tarda. Les diferències comercials entre el Canadà i els Estats Units entren en una espiral. El govern canadenc concretarà avui com respondrà a l'anunci de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% als productes canadencs. El líder nord-americà va dir ahir que a partir de l'1 de gener els aplicarà a cotxes, components i l'acer. De fet, sobre aquest metall ja hi ha una sobretaxa del 50%. Uns drets de duana que des de dissabte s'apliquen a béns canadencs per valor d'uns 20.000 milions de dòlars en les importacions, entre d'altres, de ciment o dels estics que es fan servir per jugar a hoquei. El ministre canadenc de Finances, també el d'Indústria i el de Treball, explicaran avui aquesta tarda les represàlies que prendran amb els Estats Units. I és que els Estats Units són el principal soci comercial del Canadà, representen el 70% de les exportacions, i Donald Trump l'acusa de robar-los durant molts anys. Per la seva part, Ottawa considera que el govern de Trump vol destruir la seva indústria i es nega a firmar un acord a qualsevol preu. Tampoc accepta una rebaixa a la protecció legal del francès, com pretén Trump. Malgrat l'escalada verbal i política, el primer ministre canadenc, Mark Carney, confia que s'arribarà a un acord. I encara de l'àmbit internacional, el Vaticà demana a Rússia acabar el més aviat possible amb la guerra a Ucraïna. És el missatge del papa Lleó XIV que el cap de la diplomàcia vaticana, Paul Richard Gallagher, ha transmès avui al ministre d'Exterior rus, a Sergei Lavrov, amb qui s'ha reunit a Moscou.
11: Let us be clear.
12: Siguem clars, aquesta guerra s'ha d'acabar. Per això, durant la reunió, he reiterat la crida del papa Lleó XIV a posar fi a les hostilitats i iniciar negociacions autèntiques amb el suport de la comunitat internacional.
1: La visita del representant del Vaticà és el primer intent de mediació internacional des de l'última ronda de negociacions celebrada el febrer passat entre Rússia i Ucraïna amb els Estats Units com a mediador. Un intent que ha quedat estancat després que els nord-americans hagin hagut de prioritzar altres conflictes com el que manté amb l'Iran. Per cert, que mitjans nord-americans informen que qui avui també visita Moscou és el director de la CIA, John Ratcliffe. De moment, ni el govern nord-americà ni el Kremlin ho han confirmat. Mentrestant, sobre el terreny, els atacs entre Moscou i Kiev

0: Continuen. Avui dues persones han mort en territori rus per un atac d'Ucraïna contra una refineria de petroli a la regió de Krasnodar, mentre que dues persones més han mort en territori ucraïnès per un atac rus a Zaporíjia. I encara de l'àmbit internacional, l'Iran promet que contestarà contra l'ofensiva dels Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració Trump ha amenaçat de castigar els països que facin negocis amb el règim de Teheran, però de moment no aplica les sancions, diu que els dona encara una mica de temps. Davant d'això, la Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, s'oposa amb fermesa a la nova estratègia dels nord-americans. A punt de complir-se 6 mesos de la guerra, els Estats Units posen els esforços a ofegar econòmicament l'Iran per via d'impedir que altres països hi comerciïn. L'administració Trump, però, no detalla quins són aquests països ni quan els sancionarà. Davant d'això, la Xina, que és un dels principals socis comercials del règim de Teheran a qui compra petroli, tot i que el volum ja ha caigut amb la guerra i el bloqueig dels ports iranians. Lin Jian és portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
1: Recorre una pressió extrema en la guerra econòmica no resol els problemes, al contrari, només agreuja encara més els conflictes. La Xina adoptarà totes les mesures necessàries per salvaguardar amb fermesa els seus drets i interessos legítims.
0: Malgrat que l'administració de Trump té ara el focus posat en la guerra econòmica, el secretari de Defensa nord-americà Pete Hegseth no descarta tornar a recórrer la força militar.
2: Si l'Iran és prou insensat per extralimitar-se o ficar-se amb l'exèrcit nord-americà, farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. Això no obstant, de cap manera descartem recórrer a accions militars.
0: Amb les sancions contra l'Iran sobre la taula, el preu del petroli ha tornat a caure per segon dia consecutiu fins als 89 dòlars al barril de Brent. I un últim apunt de política nord-americana. En aquest cas, hi ha una sonora crítica de la jutgessa del Tribunal Suprem nord-americà, Ketanji Brown Jackson, a la institució que representa. Això després que el tribunal decidís facilitar el camí a una ordre executiva de Donald Trump que imposaria restriccions radicals al vot per correu. Al novembre hi ha eleccions legislatives als Estats Units i la Casa Blanca vol prohibir al servei postal enviar paperetes per correu a votants que no figuren a les llistes electorals. La jutgessa Brown considera que això agreuja el que qualifica de malson kafkià creat pel tribunal contra qui vol impugnar aquesta mena de mesures. El president Trump ha afirmat repetidament, sense aportar proves, que persones que no són ciutadans dels Estats Units voten en gran nombre en diferents processos electorals al país. Trump va atribuir aquesta situació a la seva derrota a les eleccions presidencials del 2020.
3: Esports.
0: Fins a 6:15 amb el Pau Dax. Bona tarda.
4: Bona tarda. En marxa els últims quilòmetres de la quarta etapa de la Vuelta, que ha començat poc abans de les 3, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. L'està seguint en directe a Andorra l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Amb Tadej Pogačar camí, ho dèiem abans, de sentenciar aquesta Vuelta a l'eslovec atacat a 50 quilòmetres de meta. Ara ja el tram final de la jornada, 5,5 quilòmetres, coronant la Comella, un port de tercera categoria, i Pogačar que segueix en solitari amb pràcticament 3 minuts d'avantatge respecte als perseguidors. Un grupet de 5 que ara s'ha ampliat una miqueta perquè han arribat gent que s'havia quedat enrere, com Richard Carapaz, i en aquest grup ara mateix Primo Roglic, Enric Mas, Sepp Kuss, Oscar Only, Gregor Mühlberger, Félix Gall o Jarno Vidar, que estan perseguint, com deia, Tadej Pogačar a 5,5 quilòmetres, 5,4 quilòmetres. Tadej Pogačar, l'eslovè en solitari, 2:53, pràcticament 3 minuts. L'eslovè que ha vist com li retallaven una mica la diferència des del darrere, però vaja, té l'etapa totalment a la butxaca i té la general també totalment a la butxaca, sentenciant-la tot just a la quarta jornada, la quarta etapa d'aquesta Vuelta. Pogačar, que avui ha atacat a 50 quilòmetres de meta, se n'ha anat en solitari, això, en plena ascensió a Bechalis, ha pujat, ha coronat també en solitari Ordino, i ara ho està fent amb la Comella, un port de tercera, un cop coroni, ràpid descens cap aquí als carrers d'Andorra la Vella, on certificarà la seva victòria d'etapa, on serà més líder, més mallot vermell, veurem la diferència final, però que vorejarà els 3 minuts, això sumant-hi les bonificacions, i el que ja tenia d'avantatge després de la crono del primer dia deixarà una Vuelta completa a favor de Tadej Pogačar, 5 quilòmetres per al final, Pogačar líder, gairebé 3 minuts respecte als perseguidors.
4: Gràcies, Isaac. I també en marxa la presentació de l'ex blaugrana Xavi Hernández com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. El director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha sorprès dient que el terrassenc era la tercera opció pel càrrec. La primera, ha dit, era Guardiola i la segona, Arne Slot. Escoltem ara Xavi.
6: Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran. Va ser un màster fet a
3: ho hem demanat a la nostra taula.

0: a Can Barça hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant els del FIFA Days, però és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar-ho aquí a la federació.
1: Encara en futbol, el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković té 31 anys, és internacional per Croàcia i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, però no va arribar a jugar-hi. Livaković té previst arribar aquest vespre a Barcelona i passar després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García o bé el cedeix a un altre equip. Mentrestant, el primer equip blaugrana continua preparant el partit de Lliga de dijous davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada, i que suposarà el debut al Camp Nou dels de Hansi Flick en partit oficial aquesta temporada. Rodri, que ahir ja va entrenar amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que només sigui durant uns minuts. Pel que fa a Gavi, es continua entrenant al marge i és dubte, ja que, tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll de resultes del partit a Elx. De fet, entre avui i dijous s'han de disputar els 4 partits que falten per completar la primera jornada. Avui a les 9, València-Betis. Demà es disputarà el Madrid-Reial Societat i dijous el Barça-Atlètic Club i el Celta-Osasuna. Precisament del Madrid-Reial Societat, que demà n'ha parlat el tècnic blanc José Mourinho en roda de premsa. El portuguès no espera fitxatges ni vol sortides en el seu equip en el que queda de mercat.
2: En mi cabeza, plantilla cerrada. No tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento.
1: Ahir, mentrestant, es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb 2 partits. Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1.

0: Són dos quarts de sis. Aquesta hora de 3CAT Info us destaquem que hi ha en marxa un incendi forestal al barri de Vallbona, a Barcelona, dins el Parc Natural de Collserola. Els bombers de Barcelona i els de la Generalitat hi treballen amb 8 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. El flanc dret d'aquest incendi avança cap a Sant Cugat i Cerdanyola, al Vallès. De moment no consten danys, però com a mesura preventiva s'han confinat els barris de Torrebaró i Ciutat Meridiana, de la capital catalana. Aquest foc ja ha cremat 25 hectàrees. Això el dia que el govern català ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als telèfons mòbils davant l'episodi de tempestes que hi va haver-hi al Camp de Tarragona. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal fer-hi canvis en un futur. Recordem que una dona i la seva filla de Roda de Barà estan en mort cerebral després que dissabte els caigués un mur a sobre com a conseqüència justament del temporal que hi va haver en aquesta població del Tarragonès. I la ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència del CNI en la crisi migratòria de Ceuta. En canvi, el seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no va existir cap avís del CNI pel que fa a l'entrada massiva que va haver-hi a Ceuta el 30 de juliol. Per cert, avui el Consell de Ministres ha aprovat el comandament únic per gestionar la situació sobre el terreny que liderarà el ministre Ángel Víctor Torres. Són les notícies més destacades a aquesta hora, però hi ha més informacions que anirem desgranant els pròxims minuts. Per exemple, us explicarem que han deixat en llibertat amb càrrecs un entrenador de voleibol de 23 anys acusat de violar una menor de 15 anys a Palma, a Mallorca. L'agressió va ser al juny, però la policia no ha pogut detenir l'agressor fins ara. I el Festival FITAC de Girona arrenca avui la 26a edició amb una programació diversa que vol arribar al màxim de públic possible. S'inaugura per primera vegada amb un musical, Dins del Bosc, de la companyia Quart Passadís. Fins diumenge, pel FITAC de Girona hi passaran una vintena de companyies teatrals catalanes i internacionals. En esports, què destaquem? Pau Dax.
1: Que és en marxa la quarta etapa de la Vuelta, els seus últims quilòmetres, de fet, que arribarà a Andorra la Vella. Tadej Pogačar referma el seu lideratge a la general amb una victòria contundent, traient gairebé 3 minuts al grup perseguidor quan queden 2 quilòmetres pel final. I l'exblaugrana Xavi Hernández està sent presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman. El director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha sorprès dient que el Ter Stegen era la tercera opció pel càrrec després de Guardiola i Arne Slot. I el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Arribarà aquesta tarda a Barcelona i el club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan Garcia o bé el cedeix a un altre equip.
0: Pel que fa al temps, tenim una tarda tranquil·la, amb pocs núvols i una temperatura semblant a la d'ahir, és a dir, amb una calor moderada, que amb prou feines arribarà a màximes de 35 graus, bàsicament a zones de la costa i el litoral. Ara passen poc més de 3 minuts de 6:15 de la tarda i tenim en marxa aquest incendi forestal a Barcelona ciutat, a la capital catalana. Tenim els bombers de Barcelona i els bombers de la Generalitat treballant conjuntament per mirar de frenar, d'extingir aquest incendi que està localitzat al barri de Vallbona, dins el Parc Natural de Collserola. És un foc que s'ha declarat a primera hora de la tarda i que ja hauria calcinat 25 hectàrees, segons els agents rurals. L'Ajuntament de Barcelona diu que no hi ha danys materials ni personals, no els consten, però sí que, com a mesura preventiva, s'han confinat els barris de Torrebaró i Ciutat Meridiana de la capital catalana. A l'incendi hi actuen una vintena de dotacions, tant terrestres com aèries, amb aquests esforços focalitzats a frenar el flanc dret, que és el que està avançant cap a la zona de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. Per facilitar l'accés de vehicles d'emergències, la Guàrdia Urbana està fent talls de trànsit a les carreteres d'Horta, a Cerdanyola, i del cementiri de Collserola, i també a la carretera alta de les Roquetes. La Generalitat ha posat en situació de prealerta el pla InfoCat davant l'evolució d'aquest incendi. Per cert, que el telèfon d'emergència 112 ha rebut més d'un miler de trucades relacionades amb aquest foc. Les autoritats demanen a la ciutadania que no s'acosti a la zona de l'incendi i que respecti els talls de circulació. Tot plegat perquè hi ha una columna de fum molt visible des de diferents punts de Barcelona, especialment des de la Ronda de Dalt, entre els sectors de la Trinitat i de Roquetes.
2: 3CAT Info.
0: I avui hem sabut que estan en mort cerebral dues dones ferides per la caiguda d'un mur durant els aiguats de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès. Havien ingressat a l'hospital en estat greu i en estat crític. Informa des de Tarragona Ricard Buigas.
2: Les dues dones que estan amb mort cerebral són la mare i la filla d'una família que tenia una paradeta al port de Roda de Barà. Estaven dormint dins de la parada i els hi va caure el mur a sobre a causa de la força de l'aigua. La filla va ingressar en estat crític a l'hospital i la mare en estat greu. En l'incident també va quedar ferit de menys gravetat l'avi de la família. Roda de Barà va ser un dels punts que va registrar més incidències a causa del temporal d'aigua que va deixar més de 100 litres per metre quadrat. També es van atendre dos ferits per la caiguda d'un altre mur, en aquest cas al càmping Art de Barà, on van haver de desallotjar 300 persones.
0: Doncs en relació amb aquests intensos aiguats dels últims dies, avui el govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils durant aquest episodi d'aiguats. Aleguen que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics i que per això no es van enviar els SOS Alert. Amb tot, asseguren que revisaran les actuacions i, si cal, hi introduiran millores. Informa Jordi Corbalan.
3: Després de la primera reunió del govern a la tornada de vacances, la portaveu Sílvia Paneque ha insistit que les previsions del temps no apuntaven un risc màxim de pluges torrencials. En tot cas, el govern deixa clar que les decisions d'enviar o no les alertes als mòbils es prenen de forma col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat, com ara si hi ha prou marge de temps perquè la població reaccioni, si és oportú fer-ho de matinada o si plou sobre mullat. Amb tot, la portaveu assegura que sí, a marge s'introduiran millores.
4: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SOS Alert més enllà dels protocols són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser i a més és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
3: Junts i els Comuns han demanat que compareguin al Parlament la consellera d'Interior i la directora de Protecció Civil per explicar per què no es van enviar les alertes a la ciutadania. Sobre el col·lapse ferroviari després de l'eclipsi, la consellera Paneque manté la confiança amb el secretari de Mobilitat Manel Nadal, després que avui els comuns n'han demanat el cessament.
0: Ara són 6:15 de la tarda. La ministra de Defensa, Margarita Robles, assegura que el CNI, el Centre Nacional d'Intel·ligència, va informar el govern espanyol de la convocatòria de l'entrada massiva a Ceuta el dia abans dels fets. En la seva compareixença al Congrés, Robles ha tancat files amb els òrgans que depenen del seu departament i ha afirmat que van fer la feina que els corresponia. En canvi, a la mateixa hora, el seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, ha reiterat un cop més que Interior no va disposar en cap moment d'una advertència de l'entrada massiva de migrants, del que va acabar passant.
5: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes.

0: manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado aprovechando una fiesta que se daba en el país vecino.
1: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
2: Robles, per cert, ha desvinculat el Marroc de l'organització de l'assalt i ha reconegut que les xarxes socials van anar més de pressa que els equips de detecció dels serveis d'intel·ligència. Des de l'oposició, el PP ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez d'haver actuat tard i malament, tant en la prevenció com en la reparació de la crisi a Ceuta. Esther Muñoz és portaveu parlamentària dels Populars.
3: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
2: Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts també han criticat la resposta de la Moncloa a la crisi a Ceuta.
4: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
5: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
2: Tot plegat el mateix dia que el Consell de Ministres ha aprovat el comandament únic per gestionar la situació sobre el terreny. Ho liderarà el ministre Ángel Víctor Torres. També avui la Moncloa ha fet el primer pas per endurir les condicions d'asil a Espanya.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ens traslladem ara al País Valencià, quan fa just un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó i es compleixen 4 anys de l'incendi de Begís, un dels més devastadors d'aquest segle. Les alcaldesses d'aquestes dues poblacions del País Valencià denuncien a 3CAT Info que no han rebut les ajudes promeses. També remarquen que no s'està fent una gestió correcta del territori per evitar nous estralls. Aquest estiu, per cert, el País Valencià ja ha patit 5 grans incendis. És l'Ida, Pepa Ferrer.
7: La majoria d'aquests incendis afecten poblacions en risc de despoblament que veuen com el foc, a més, acaba amb els pocs recursos econòmics que tenen, els de l'agricultura. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida, una de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó.
8: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. A veure qui comença de zero. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
7: L'incendi va cremar més de 9.000 hectàrees, va afectar un 12% de la Serra d'Espadà i va provocar pèrdues d'uns 40 milions d'euros al camp. Ara es tramiten ajudes que s'espera que siguin efectives.
8: Que te donen diners, però que tu justifiques que has fet alguna cosa amb aquests diners. Què has gestionat? O bé bosc o bé terra agrícola.
7: Per a pobles menuts com Eslida o Begís, gestionar aquestes ajudes suposa una tasca administrativa difícil d'assumir. A Begís, 4 anys després, encara esperen 1 milió d'euros. Maria José Madrid n'és l'alcaldessa.
9: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís.
7: A Begís el foc va arrasar unes 20.000 hectàrees i va calcinar el 98% del seu terme municipal. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya i encara no s'ha repoblat.
9: Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían y eso significa también que tenemos el monte como más despoblado, más descarnado todavía.
7: Saben que el bosc mediterrani està abocat als incendis, però denuncien que no s'aprèn dels errors ni s'apliquen mesures com el pasturatge que ajudarien a regenerar-lo.
2: Doncs justament sobre això, sobre el pasturatge per intentar evitar incendis forestals, un grup d'investigadors catalans estudien com prevenir incendis guiant des de la distància les vaques que pasturen. Això ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar fàcilment. Mitjançant una aplicació, es limita el perímetre que s'ha de pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
10: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Sí, arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
2: L'eina també facilita la gestió dels ramats. Lluís de la Càmera, ramader d'Agullana, a l'Alt Empordà, col·labora en la protecció de boscos seguint justament les indicacions que li donen els bombers.
11: I en qüestió de pocs dies tenim bueno, sempre depèn del menjar gaire, però podem tenir molt ben arrenat i llavors bombers d'aquella zona, diguem, lliure per, primer, perquè no es desenvolupi un incendi, però a més també zones de seguretat perquè ens puguin treballar sense risc.
2: Els collars de les vaques són gratuïts pels participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, segons Unió de Pagesos, són cada cop més accessibles. I avui, per cert, hem sabut que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. La recerca de Canadell ha contribuït a avançar en el coneixement dels canvis que està experimentant el planeta, especialment la zona del Mediterrani. Entre les seves línies d'investigació hi ha l'estudi dels embornals naturals de carboni i les reserves de carboni, que són fonamentals per entendre l'evolució del clima. Josep Canadell es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona i ara treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de la CSIRO, l'Organització de Recerca Científica Industrial de la Commonwealth.
6: 3CAT Info.
2: Han detingut un entrenador de vòlei a Palma que presumptament va violar una de les jugadores del seu equip que era menor d'edat. Feia 3 anys que l'home entrenava la víctima de 15 anys. Des de Palma informa Caterina Carman Jaume.
12: L'entrenador va convidar la jugadora a sopar a casa seva i quan van acabar de sopar la va tancar en una habitació on la va forçar a mantenir relacions sexuals. Després li va exigir que no digués res. La Lota va canviar d'actitud i això va disparar les alarmes a casa seva fins que ho va denunciar. Aquest cap de setmana l'home ha passat a disposició judicial, s'ha negat a declarar i se li ha imposat un ordre d'allunyament.
6: Tresca Info.
2: La residència Gent Gran de Gràcia, a Barcelona, ha rebut el primer distintiu de centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha avançat que ja s'han format més de 2.500 professionals del sector i que l'objectiu és que aquests drets siguin garantits a tots els centres públics o de gestió pública del país.
13: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural i que el conjunt, tant dels serveis que ens donen com de les persones que hi conviuen amb nosaltres, siguin respectuoses amb aquesta manera d'expressar.
2: És el cas, per exemple, de la Carme, que té 89 anys, és membre del col·lectiu LGTBIQ+, i des de fa 3 anys viu aquesta residència.
14: Home, em sembla fantàstic que puguin tractar-nos d'home igual, depèn del seu inclinació sexual, ho trobo perfecte.
15: Perquè s'ha trobat discriminacions.
14: No, aquí ni una.
2: La residència Gent Gran de Gràcia ha aconseguit el distintiu després de més d'un any de feina, elaborant uns protocols, un reglament i una formació específica dels treballadors en matèria LGTBIQ+.
6: El temps.
2: A 6:15, crònica meteorològica amb Francesc Mauri.
16: La temperatura avui és protagonista a la zona costanera més poblada. Barcelonès, Baix Llobregat, 36 de màxima al Prat de Llobregat, 35 a la ciutat de Barcelona, però, per exemple, a la zona de l'Ebre, 36 al Dover o 36 a Fornells de la Selva, al Gironès. La previsió de cara a aquesta tarda, a banda d'un ambient de calor moderat, molt més marcada a la costa central i, en canvi, l'interior i Pirineu més controlada respecte a dies passats, doncs avui, a més, parlem d'una tarda de sol amb pocs núvols. Demà, força núvols al matí, podrien deixar 4 gotes, tret de l'Alt Pirineu i l'Aran amb més clarianes. Demà a la tarda, aquesta banda de núvols s'hauria allunyat i el sol dominaria més.
17: Segur que ja ho estàs donant tot. Tres germans, una llegenda. Descobreix la història dels Bee Gees, la banda sonora de moltes generacions. Nits sense ficció. Bee Gees, com curar un cor trencat. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: 3CAT Info.
2: Ara passen un parell de minuts de 6:15 de la tarda. Ens situem a la ciutat de Barcelona, on l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al barri del Poble Nou, s'haurà transformat d'aquí 3 anys en un espai que acollirà habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual, col·lectius vulnerables, però també serà la seu d'una entitat d'innovació alimentària i de creació cultural. Algunes de les antigues naus d'aquest complex acolliran pisos per una 70 de persones que pel seu estat no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial acolliran projectes de cooperativisme i un centre d'innovació gastronòmica. I dues naus que ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
18: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
2: Per aquest complex d'espais públics a l'Escocesa, al barri del Poble Nou, s'invertiran més de 50 milions d'euros i es crearan més de mig miler de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament l'any 2029. I us expliquem ara que cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes que els visiten i quants dies es queden a la seva zona. Alguns ajuntaments comencen a veure que puja el turisme fora de temporada d'estiu. Girona, Núria Peraire.
19: Una cinquantena d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
20: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
21: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
19: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu.
2: I ara ens traslladem a Tortosa, al Baix Ebre, perquè la coberta de l'absis de la catedral de Tortosa ja està oberta al públic. L'espai es pot visitar després d'haver patit una transformació integral que ha permès recuperar alguns dels elements originals d'aquesta part de la catedral. Informa Jordi Barranca.
22: Un cop acabada la restauració, des d'aquest cap de setmana l'espai ja es pot visitar. Això sí, de moment, només els dissabtes al matí. La transformació de l'espai ha estat minuciosa. Jordi Sebastià, guia de la visita.
23: Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, on hi ha tot un món de gàrgoles, d'inscripcions de canters i d'iconografia gòtica. La part de dalt pot explicar la supervivència dels anys, per exemple, de les gàrgoles, que estan intactes des del primer dia.
22: S'ha treballat, de fet, en més de mig miler d'elements com gàrgoles, però també vitralls.
23: O també les vitralls, que a la part inferior de la catedral són d'alabastre, pedra blanca, pedra transparent, però des del punt de vista que els veiem nosaltres al terrat, ja són vitralls fets en vidre i en formes acolorides com a la resta de catedrals catalanes.
22: Filtracions d'aigua al pas dels anys i també reconstruccions anteriors l'havien malmès. La voluntat és incloure l'absis en les visites guiades en un futur.
2: Gràcies, Jordi. Ens situem ja de ple en la crònica cultural i us expliquem que avui arrenca la 26a edició del Festival FITAC de Girona.
24: Taló, vet aquí que una vegada...
25: Jo vull...
24: En un regne molt llunyà.
25: Més que res...
2: Aquest Festival de Teatre de Girona que arrenca amb l'objectiu d'acostar el teatre amateur a com més públics millor, ja que els espectadors acostumen a ser sempre del mateix sector. Fins diumenge hi actuaran una vintena de companyies tant locals com internacionals. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
26: Per primera vegada s'obre amb un musical Dins el bosc, representat per la companyia Quart Passadís. Xavier Valentí és el director artístic del FITAC.
27: I quan vam veure que ens arribava una cosa amb aquesta qualitat, amb aquesta seriositat per part d'una gent, aquesta gent de Sant Just d'Esvern, que s'agafa al teatre d'aquesta manera, ho vam passar per davant de totes les possibilitats que hi havia.
26: Fins diumenge el FITAC combina teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa amb propostes internacionals i catalanes. Entre les propostes locals hi ha, per exemple, la del Mirall, de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona o les que es veuran en la jornada del FITAC Off.
2: I del teatre al cinema, Tadeu Jones torna al cinema i ara més farà de pare. A la quarta entrega de la saga, Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, que s'estrena demà, el famós arqueòleg té una nena intrèpida de 2 anys que l'acompanya a les seves aventures. El seu creador, Enrique Gato, ha reconegut aquesta emissora que feia temps que havia arribat l'hora de tocar el tema de la paternitat. Ens ho explica la Montse Pujol.
28: Hey, Mo!
0: Tothom, hi ha fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
1: A la quarta entrega, el Tadeu i la Sara són pares de l'Olimpia, l'Oli, una nena intrèpida, la presència de la qual altera la convivència al grup i fa posar gelós el personatge de la mòmia, que acabarà demanant un desig, un viatge en el temps. El director del film, Enrique Gato, ha explicat a 3cat Info que fins ara s'havia resistit a presentar Tadeu Jones com a pare, però que després d'anys d'acompanyar-lo, era el moment de fer-ho.
3: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje. Y bueno, hay una cosa que sucede, hablamos de paternidad, no todo el mundo ha sido padre, pero todos hemos sido hijos y yo creo que de alguna forma toda la gente se va a sentir identificado con lo que

0: que les hemos puesto voz. Entonces, es otra de las grandes novedades. Y yo creo que en general la peli lo que hace es darle un vuelco a todos los personajes. A todos les sacamos un poco de su sitio para meterles en papeles que no son los suyos habituales.
1: Enrique Gato reconeix que és un amant del cinema dels anys 70, 80 i 90 i per això a la pel·lícula hi trobareu diverses picades d'ullets a diferents títols.
0: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
1: La quarta entrega de la saga arriba demà als cinemes.
2: Estarem junts sempre.
3: Va, i ara us expliquem que el poble d'Oliana, a l'Alt Urgell, i Oliena, a Sardenya, quedaran agermanades a partir d'ara per la figura d'un gegant que, atenció, està fet amb intel·ligència artificial. Aquesta figura s'estrenarà d'aquí uns dies. Anem a Oliana, Joaquim Albalate.
4: El gegant es diu Lusuriu i, tot i que està inspirat en Sant Lusori, el patró d'Oliena, s'ha dissenyat amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden representar persones reals. La figura s'ha fet a Catalunya amb col·laboració dels dos pobles. Ricard Pérez és l'alcalde d'Oliana.
5: S'ha fet amb una vestiment sarda, s'ha fet amb la roba també d'Oliena, ells també han fet la música i des d'aquí del grup de geganters d'Oliena han fet el ball. Tot això ho hem confeccionat aquí a Cardona amb el mestre geganter, amb el Toni Mujal. Hem anat fent viatges des d'Oliena i des d'Oliena, doncs, per cada vegada que s'havia de prendre decisions. Hem estat treballant conjuntament creant des d'Oliena i d'Oliena aquest gegant.
4: L'amistat entre Oliena i Oliena va néixer als anys 90 quan un jove sard va viatjar als Pirineus i li va fer gràcia la semblança dels noms. Ara Lusuriu i els 5 gegants olianesos viatjaran a Oliena, on participaran a la 30a Festa Popular de les Cortes Apertes.
3: Esports. Amb el Pau Dax, fins que siguin les 6 de la tarda. Hola, bona tarda.
6: Bona tarda. Ha acabat fa uns minuts la quarta etapa de la Vuelta, amb sortida i arribada a Andorra la Vella i exhibició de l'esloveta Tadej Pogačar. L'ha seguit en directe a Andorra l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
7: Bona tarda, etapa per Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari després d'un atac a 50 quilòmetres, pujant Bechalis, també ha coronat en solitari Ordino i també a la Comella, i ha arribat al capdavant en aquesta etapa, que se l'emporta la segona després de 4 jornades, i a més, en diferències importants, Pogačar avui s'ha imposat amb 2:39 respecte d'un grup amb Jarno Wider, Félix Gol, Only, Kuss, Mas, Roglic o Carapaz. A la general, Pogačar és més líder. Ara li treu 3 minuts i 21 segons a Roglic, 3:32 a Enric Mas i 3:44 a Sepp Kuss. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Andorra la Vella.
6: Gràcies, Isaac. I també ha acabat fa uns minuts la presentació de l'exblaugrana Xavi Hernández com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. El director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha sorprès assegurant que el terrassenc era la tercera opció pel càrrec, després de Guardiola, que era la primera, i Arne Slot, que era la segona.
8: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs. Així que vam decidir portar el tercer candidat, Xavi.
6: Escoltem ara Xavi Hernández.
9: Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster fet a... Quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça, hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant els del FIFA Days, però és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar aquí a la federació.
6: Encara en futbol, el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković, de 31 anys, és internacional per Croàcia i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, on no va arribar a jugar. Livaković té previst arribar aquest vespre a Barcelona i passar després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García o bé el cedeix a un altre equip. Mentrestant, el primer equip blaugrana continua preparant el partit de Lliga de dijous davant l'Atlètic Club de Bilbao. pendent de la primera jornada i que suposarà el debut al Camp Nou dels de Hansi Flick en partit oficial aquesta temporada. Rodri, que ahir ja va entrenar amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que només sigui durant uns minuts. Pel que fa a Gavi, es continua entrenant al marge i és dubte, ja que, tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió

0: El genoll de resultes del partit a Elx. De fet, entre avui i dijous s'han de disputar els quatre partits que falten per completar la primera jornada. Avui a les 9 del vespre, València-Betis. Demà es disputarà el Madrid-Real Societat i dijous el Barça-Atlètic Club i el Celta-Osasuna. Precisament del Madrid-Real Societat de demà ha parlat el tècnic blanc José Mourinho en roda de premsa. El portuguès no espera fitxatges ni vol sortides en el seu equip en el que queda de mercat.
1: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
0: Ahir es va completar la segona jornada de Lliga de Primera amb dos partits, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Depor 1. L'Espanyol, per la seva banda, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una opció de compra obligatòria a final de temporada. Les dues parts segueixen negociant perquè l'acord encara no està del tot tancat. En futbol femení, el clàssic de la Lliga F del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Avui ja ha començat la prebenda a socis i VIPs d'aquest Barça-Real Madrid femení. Pel que fa a la segona divisió, s'espera que en els pròxims dies el Girona tanqui el cas Víctor Tsigankov, que ha demanat marxar i que es va negar a jugar la primera jornada de Lliga contra el Leganés. Si no hi ha canvis d'última hora, l'extrem ucraïnès fitxarà per l'Ajax, que entrena l'extècnic gironí Mitchell.
2: 3CAT Info.
3: Bona tarda, són les 6. Una trentena de dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen per controlar un incendi forestal que crema des de les 3 de la tarda al mar al Parc Natural de Collserola, a Barcelona. El foc afecta una superfície de 25 hectàrees. El fum ha obligat a confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Camp de Tarragona. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en la crisi migratòria de Ceuta. Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés. El seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no va existir cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta com la del 30 de juliol. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern condemna l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. De moment, es manté la vaga dels mestres per al primer dia del nou curs. El Consell General d'Aran requerirà a partir d'ara l'ús de l'aranès per optar a subvencions públiques a la Vall d'Aran. L'objectiu és promoure l'ús de la llengua, que actualment només utilitza de manera habitual el 17% de la població de la vall.
2: Esports.
0: Ha acabat la quarta etapa de la Vuelta amb sortida i arribada a Andorra la Vella i amb exhibició de Tadej Pogačar, que s'ha escapat i ha tret gairebé 3 minuts al grup perseguidor en arribar a meta. Ara Pogačar segueix líder de la General i treu 3 minuts 21 segons a Primo Roglic i 3 minuts 32 segons a Enric Mas. L'exblaugrana Xavi Hernández ha estat presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. El director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha dit que el terrasseny era la tercera opció pel càrrec després de Guardiola i Arne Slot. El Barça fitxarà el porter croat Dominic Livakovic, procedent del Fenerbahçe turc. Arribarà aquesta tarda a Barcelona i passarà després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per seguir ser suplent de Joan Garcia o bé el cedeix a un altre equip. Un Barça que prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou, amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt per debutar.
3: I pel que fa al temps, tarda assolellada i força càlida, sobretot al litoral i al prelitoral, on les màximes més altes han arribat als 35 o 36 graus. Algunes nuvolades inofensives al Pirineu. Dimecres tindrem un matí més ennuvolat, amb algun ruixat dispers, que podria anar acompanyat de fang.
2: 3CAT Info.
3: Molt bona tarda, passen 4 minuts de les 6 de la tarda. És dimarts 25 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: El fum de l'incendi que crema aquesta tarda a Collserola, que ja afecta una superfície de 25 hectàrees, ha obligat a confinar preventivament els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, a Barcelona. Els bombers de Barcelona i els de la Generalitat treballen amb una trentena de dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per intentar controlar aquest foc, que s'ha originat a les 3 de la tarda i que avança cap a Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès. Connectem ara en directe amb la unitat mòbil a Collserola, amb la Matilde Seoane i el Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
4: Bona tarda, Anna. Doncs sí, els bombers segueixen treballant per extingir aquest foc que crema, però de moment lluny dels habitatges de la zona. De fet, els confinaments que s'han decretat principalment serien a causa del fum que s'ha produït per les flames. El foc ha començat poc després de les 3 del migdia i els veïns de la zona ens explicaven que s'ha expandit molt ràpid, sobretot per la manca d'humitat de la vegetació del terreny.
5: Hemos visto el fuego, hemos subido y eso está tremendo. Sí, sí. Ahí está, hay bastante movimiento de bomberos, de policía.
6: Quan hem sortit ja estava tot en foc, des d'aquí fins al final del barri, que es veu des de dalt, i ja està. O sigui, però a més ha sigut en un moment, tot ha sigut superràpid. No sé si és per l'aire o el que sigui, però superràpid.
4: Val a dir que tota aquesta zona de Roquetes segueix amb les restriccions instaurades arran del brot de pesta porcina africana a la serra de Collserola i per això els agents rurals, a més, han de desinfectar per precaució els vehicles terrestres que participen de les tasques d'extinció del foc, és a dir, tant dels bombers de la Generalitat com dels bombers de l'Ajuntament de Barcelona. I, a més, aquest incendi també afecta la mobilitat. D'una banda, Renfe ha avisat que els trens de l'R4 de Rodalies no s'aturen a l'estació de Torre Baró per precaució i, d'una altra, la Guàrdia Urbana també ha tallat el trànsit a les carreteres d'Horta a Cerdanyola, del cementiri de Collserola i la carretera alta de Roquetes, precisament on ens trobem en aquests moments.
3: Doncs continuarem pendents de l'evolució d'aquest incendi. Qualsevol cosa, Cristian, amb el suport de la Matilde Seoane, micròfons oberts a 3CAT Info.
4: Perfecte, moltes gràcies. Fins ara.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: En estat crític, dues dones ferides per la caiguda d'un mur durant els aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Els fets van passar a tocar del port. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Les dues dones en estat crític són la mare i la filla de 18 anys d'una família que tenia una paradeta en el mercat que s'instal·la a l'estiu al port de Roda de Barà. Segons va explicar l'Ajuntament, estaven dormint dins de la parada per vigilar els seus productes i els hi va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. En l'incident també va quedar ferit de menys gravetat l'avi de la família. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat la mort de les dues dones a primera hora de la tarda a través de les xarxes socials. Han explicat que un familiar, en una conversa amb l'alcalde, els havia notificat que havien decidit retirar el suport vital que les mantenia vives. Poc després, el mateix consistori ha rectificat perquè això encara no ha passat, segons ha explicat el Departament de Salut.
3: Mentrestant, el govern surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país, al·legant que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics. Amb tot, assegura que revisaran les actuacions i, si cal, s'introduiran millores. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
8: Després de la primera reunió del govern a la tornada de vacances, la portaveu Sílvia Paneque ha insistit que les previsions del temps no apuntaven un risc màxim de pluges torrencials. En tot cas, el govern deixa clar que les decisions d'enviar o no les alertes als mòbils es prenen de forma col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat, com ara si hi ha prou marge de temps perquè la població reaccioni, si és oportú fer-ho de matinada o si plou sobremullat. Amb tot, la portaveu assegura que si a marge s'introduiran millores.
9: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser, i a més és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
8: Junts i els Comuns han demanat que compareguin al Parlament la consellera d'Interior i la directora de Protecció Civil per explicar per què no es van enviar les alertes a la ciutadania. Sobre el col·lapse ferroviari després de l'eclipsi, la consellera Paneque manté la confiança amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, després que avui els Comuns n'han demanat el cessament.
3: Alguns alcaldes afectats pel temporal d'ahir han trobat a faltar l'enviament d'alertes, que són clau per garantir la seguretat. Tot i reconèixer que la gestió d'aquests fenòmens i l'enviament d'avisos són complexes, creuen que caldria haver avisat la població per garantir-ne la seguretat. Des de Tarragona ens ho explica la Clara Chavarría Domingo.
10: El temporal a la costa del Tarragonès i el Baix Camp es va saldar amb unes 700 trucades al telèfon d'emergències, de les quals unes 450 era de la mateixa ciutat de Tarragona. El seu alcalde, Rubén Viñuales, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha dit que aquest temporal ha estat extraordinari i opina que no es poden demanar responsabilitats pel fet que no s'enviés cap alerta, perquè no es va poder preveure la dimensió del fenomen.
11: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
10: Des de Torredembarra i Cambrils s'entén la dificultat de gestionar l'enviament d'aquestes alertes, però es va trobar a faltar aquest avís. Així s'han expressat els seus alcaldes, Raül García i Oliver Klein, respectivament, en declaracions a 3CAT Info.
12: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població simplement per garantir que la gent no es mogués.
13: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca. Evidentment, quan hi ha aquest tipus de missatge, ja tothom ja és coneixedora i llavors ja pren les seves pròpies mesures.
10: Mentrestant, tant Tarragona com Torredembarra, Cambrils, Salou o Reus treballen per recuperar la normalitat amb la retirada d'arbres i elements caiguts, entre d'altres actuacions.
3: No deixem Tarragona, perquè les pluges i la pedregada han deixat afectacions als camps del Priorat. La zona més afectada és la dels municipis de Falset i Marçà, tot i que les previsions inicials eren d'un impacte més gran. Jordi Barranca.
14: La forta pluja en pedregada inclosa en diversos punts ha estat en plena barema. La zona amb més afectació va ser el Priorat. Tot i que la tempesta va travessar la comarca, l'afectació es concentra en alguns punts molt localitzats, que ens destaca Josep Ramon Sedó, que és el responsable del sector del vi d'Unió de Pagesos a la comarca.
15: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
14: Els propers dies, però, seran cabdals per evitar que hi hagi afectació, sobretot en el cas del raïm. Pels pagesos serà bàsic poder entrar al raïm abans que es faci malbé. A banda d'aquest fruit, la pluja també ha caigut sobre zones d'oliveres i d'ametllers que també estan en plena collita.
3: I el Segrià i la Noguera, la pedregada d'ahir a la tarda ha afectat 341 hectàrees, amb danys que en general van del 10 al 20%. Els cultius més afectats han estat els préssecs tardans i la pera, que encara quedava per collir. En canvi, semblava que hi hauria també danys en figues, que s'acabaven de començar a collir, però no hi ha hagut danys constatats. Pere Joan Álvarez.
16: El municipi amb danys més importants ha estat Almenar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70%. La ciutat de Lleida és la que té més hectàrees amb danys, una setantena. També hi ha danys a Alfarràs, Albatàrrec, Sunyer, Montoliu, Sudanell i Bars de Noguera, entre les comarques del Segrià i la Noguera. Els danys haurien estat importants si la pedregada hagués caigut a principi de temporada. Sentim Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
17: Hem trobat, de moment, baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
16: A diferència del que es temia, no hi ha danys certificats en la figa, que s'ha començat a collir fa molt poc. Estem parlant d'un cultiu a l'alça, fet que provoca ara un descens dels preus. Àlex Lladonosa, productor del Guaire.
18: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros.
16: Està previst que es collin més de 5.000 tones de figues, la majoria a les comarques de Lleida.
2: 3CAT Info.
3: La ministra de Defensa, Margarita Robles, tanca files amb l'actuació del CNI al voltant de l'assalt massiu a la frontera de Ceuta. En la seva compareixença al Congrés, Robles ha afirmat que els òrgans que depenen del seu departament van fer la feina que els corresponia i que van advertir verbalment de la possibilitat d'una entrada multitudinària a la ciutat autònoma el dia abans dels fets. A la mateixa hora, des de la Moncloa, el seu company de govern, el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reiterat una vegada més que el ministeri que encapçala no va disposar en cap moment d'un avís del

0: que podia arribar a passar.
1: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado aprovechando una fiesta que se daba en el país vecino.
2: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
0: Robles, per cert, ha desvinculat el Marroc de l'organització de l'assalt i ha reconegut que les xarxes socials van anar més ràpides que els equips de detecció dels serveis d'intel·ligència espanyols. Des de l'oposició, el PP ha acusat el govern de Pedro Sánchez d'haver actuat tard i malament tant en la prevenció com en la reparació de la crisi. Esther Muñoz, portaveu parlamentari dels Populars.
3: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
0: Tot plegat el mateix dia que el Consell de Ministres ha aprovat el comandament únic per gestionar la situació, liderat pel ministre Ángel Víctor Torres, i ha fet el primer pas per endurir les condicions d'asil. Mentrestant, el Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava l'estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha evitat condemnar l'actuació policial i ha obert la porta a donar explicacions al Congrés.
2: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: Per la seva banda, el grup parlamentari de Suma al Congrés dels Diputats ha registrat a la Cambra Espanyola una bateria de preguntes demanant a Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada, qui la va ordenar i sota quin criteri i per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis. Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, diu que no es poden prohibir estelades als camps de futbol.
4: Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
0: Paneque assegura que cal investigar si algú va actuar sense un ordre de carregar contra l'aficionat culer amb l'estelada. Obrim l'àrea de servei explicant-vos que ha mort un ciclista en una caiguda a la carretera C-147 a l'Alt Àneu, al Pallars Sobirà. Els Mossos han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de la una del migdia. Per causes que encara s'estan investigant, el ciclista ha caigut i ha perdut la vida. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident, s'ha hagut de tallar la via.
5: El temps.
0: Crònica meteorològica a aquesta hora de la Gemma Puig.
6: Avui tenim una tarda molt estable, res a veure amb la que vam tenir ahir, càlida, amb temperatures altes, valors que han pujat a tot arreu i s'ha notat també, sobretot, cap a punts de la costa i del prelitoral. No només costa central, també comarques gironines, interior de les Terres de l'Ebre, 36 graus a Fogars de la Selva, Aldover, a Castellbisbal, a Parets del Vallès, a Sant Cugat, al Prat de Llobregat, però també a Vallirana, a 36 o 35 a Cabrils. Temperatures altes, també ha pujat la temperatura cap al Pirineu, Prepirineu, i hem tingut algunes nuvolades inofensives, molt poqueta cosa, fins i tot algunes ja s'han anat desfent. També algunes bandes de núvols cap a l'extrem nord de l'Empordà. De cara a aquest dimecres tindrem un dia una miqueta més ennuvolat. Arribaran més núvols, també tindrem algunes febles precipitacions al llarg del matí, algun ruixat irregular de distribució irregular i feble en conjunt, amb cel tapat, amb pols sahariana, per tant aquestes quatre gotes que puguin caure aniran acompanyades de fang. Puja una mica la temperatura a primera hora perquè tindrem un cel un pèl més ennuvolat. El vent també es farà notar a cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, i en canvi a la tarda doncs tindrem un temps més assolellat, amb bandes de núvols, amb alguns núvols cap al nord i nord-est, amb poca precipitació, o sigui que pot haver alguna nuvolada a la tarda cap al Pirineu. Les temperatures quedaran un pèl més baixes, encara però els valors més alts se situaran cap als 30. 33-34 graus, aquestes temperatures un pèl més elevades. De cara a dijous, la temperatura torna a tirar cap amunt, amb núvols a primera hora i també amb alguna gota de cara a la tarda cap al Pirineu. Aquesta serà la tendència de cara als propers dies. El temps més estable de cara a divendres i al cap de setmana i amb unes temperatures que tornarien a pujar a l'acabar el cap de setmana.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Els veïns del Putxet que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro a Barcelona tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
4: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari podem donar.
0: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podrà fer el 40% restant. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat. El sindicat majoritari del sector, l'AUSTEC, amenaça de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. L'executiu sosté que s'està desenvolupant l'acord assolit amb tres forces sindicals i l'escola concertada al maig i que finalment no van ratificar els mestres. Sílvia Paneque, la consellera portaveu, ha admès que el tema de les colònies escolars preocupa el govern i que avui se n'ha parlat a la reunió de l'executiu. Es treballa per poder ampliar els incentius per al professorat.
4: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació fora de casa. Des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: Paneque ha concretat que la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest estiu ha mantingut unes 200 reunions amb diversos interlocutors del sector. Fer servir l'aranès serà clau a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. A partir d'ara, el Consell General exigirà una presència mínima de la llengua pròpia d'Aran a l'hora de concedir diners públics a entitats o projectes. Sofia Cabanes.
7: Ja sí que en la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes en la realització d'activitats o en la difusió a les xarxes socials, l'aranès, per bé que combinat amb altres llengües, haurà de ser-hi present. Si no és així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques del Consell General.
8: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció haurà d'estar, doncs, inapel·lable. Hauran d'estar en aranès, les publicacions, en exilats, etc, sense menysprear les altres llengües, més l'aranès ha d'estar present en tant que aquestes subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
7: Quan arriba el moment d'entregar la documentació per justificar l'activitat subvencionada, els tècnics del Consell valoraran si s'ha fet servir la llengua o no.
8: En moment de l'activitat, en moment de la difusió, en moment de la presència en ILATS, de macro, doncs, servicis tècnics del Consell, i un cop s'hagi de la justificació d'aquest ajut, valoraran si la presència existia o no, i de macro, si aquesta subvenció doncs, se pot dar o no.
7: L'objectiu, fomentar l'ús social de l'aranès, que actualment és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
0: I a Palma ha estat detingut un entrenador de vòlei que presumptament va violar una de les jugadores menor d'edat. Feia 3 anys que l'home entrenava la víctima, que tenia 15 anys. Caterina Carman Jaume.
9: L'entrenador va convidar la jugadora a sopar a casa seva i quan van acabar de sopar la va tancar en una habitació on la va forçar a mantenir relacions sexuals. Després li va exigir que no digués res. L'atleta va canviar d'actitud i això va disparar les alarmes a casa seva fins que ho va denunciar. Aquest cap de setmana l'home ha passat a disposició judicial, s'ha negat a declarar i se li ha imposat un ordre d'allunyament.
0: Tadeu Jones torna al cinema i ara, a més, fent de pare. A la quarta entrega de la saga, Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, que s'estrena demà, el famós arqueòleg té una nena intrèpida de 2 anys que l'acompanyarà a les seves aventures. El seu creador, Enrique Gato, ha reconegut a aquesta emissora que feia temps que havia arribat l'hora de tocar el tema de la paternitat. Montse Pujol.
10: Hey, mom! Somia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
11: A la quarta entrega, el Tadeu i la Sara són pares de l'Olimpia, l'Oli, una nena intrèpida, la presència de la qual altera la convivència al grup i fa posar gelós el personatge de la mòmia, que acabarà demanant un desig, un viatge en el temps. El director del film, Enrique Gato, ha explicat a 3cat Info que fins ara s'havia resistit a presentar Tadeu Jones com a pare, però que després d'anys d'acompanyar-lo, era el moment de fer-ho.
12: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje. Y bueno, hay una cosa que sucede, hablamos de paternidad, no todo el mundo ha sido padre, pero todos hemos sido hijos y yo creo que de alguna forma toda la gente se va a sentir identificado con lo que aparece.
11: La nova història trasllada als protagonistes des de Londres fins al segle XVI i permet així que l'espectador descobreixi el regne de Paititi al Perú, l'acròpolis d'Atenes i la bellesa del Pròxim Orient. A banda del recorregut geogràfic, Enrique Gato dona un tomb amb tots els personatges.
12: I la novedad és que ahora hablan, ahora son mascotas parlanchinas, ahora son personajes que les hemos puesto voz. Entonces, es otra de las grandes novedades. Y yo creo que en general la peli lo que hace es darle un vuelco a todos los personajes. A todos les sacamos un poco de su sitio para meterles en papeles que no son los suyos habituales.
11: Enrique Gato reconeix que és un amant del cinema dels anys 70, 80 i 90 i per això a la pel·lícula hi trobareu diverses picades d'ullets a diferents títols.
12: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos en esta película.
11: La quarta entrega de la saga arriba demà als cinemes.
13: Estarem junts sempre.
5: Esports.
0: Fins a 6:45 amb en David Ubach. David, bona tarda.
14: Bona tarda. Informació esportiva aquí a la sintonia de 3cat Info, que arrenquem explicant que fa poca estona que ha acabat la quarta etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya. Avui tenia sortida i arribada a Andorra la Vella. Hi ha hagut exhibició una més de l'eslovè Tadej Pogačar, que ha refermat encara més el seu lideratge al capdavant de la General després dels 104 quilòmetres de recorregut, gairebé 105, i dels 4 ports de muntanya, del dia 3 dels quals de primera categoria. Un Pogačar que ha atacat, volíem dir, i ha marxat en solitari a uns 50 quilòmetres de l'arribada i ha acabat arribant a la meta amb 2 minuts i 40 segons de marge respecte dels seus perseguidors més immediats, que han estat Enric Mas, Primo Roglic, Sepp Kuss, Oscar Only, Félix Gall i Jarno Vidar. Així doncs, com dèiem, a la general, Pogačar és encara més líder. Ara té 3 minuts i 21 segons d'avantatge respecte al seu compatriota, el també eslové Primo Roglic, del conjunt Red Bull, i 3 minuts i 32 segons de marge sobre el tercer, que és el balear Enric Mas, de l'equip Movistar. Demà la Vuelta trepitja territori català amb una cinquena etapa que transcorrerà des de Falset fins a Roquetes, per tant, a les Terres de l'Ebre, i constarà de 173 quilòmetres en total.
5: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Per cert, no deixem encara la Vuelta perquè tot just podem disposar d'unes primeres declaracions a cop calent de Pogačar, un cop vencedor de l'etapa del dia, com dèiem.
15: No em vull quedar sol amb la resta de rivals, perquè llavors aniran en contra meva. He intentat atacar a l'ascens, ja que tenia la confiança que podria sobreviure fins al final. He acabat amb un cert avantatge. Ha estat dur, però ha estat un bon dia.
14: Ara sí, del ciclisme passem al futbol. Perquè també és ben recent la presentació de l'exjugador i extècnic del Barça, Xavi Hernández, com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. El director tècnic de la Federació Neerlandesa de Futbol, Nigel de Jong, ha sorprès assegurant que el terrassenc era la tercera opció que tenien per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona.
16: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs. Així que vam decidir portar el tercer candidat, Xavi.
14: En aquesta presentació, òbviament, Xavi Hernández també hi ha dit la seva.
17: Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran. Va ser un màster fet quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant el FIFA Days, però és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació doncs, d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar aquí a la federació.
14: Encara en futbol i relatiu al Barça, el club blaugrana fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković, de 31 anys, és internacional per Croàcia i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, si bé no va arribar a debutar. Livaković té previst arribar aquest vespre mateix a Barcelona per passar posteriorment la revisió mèdica. El club blaugrana valora si aquesta temporada es queda per ser el suplent de Joan García a la porteria o bé el cedeix a un altre equip. Mentrestant, el primer equip blaugrana continua preparant el partit de Lliga de dijous davant de l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada i que suposarà el debut al Camp Nou dels de Hansi Flick en partit oficial aquesta temporada. Rodri, que ahir ja va fer un primer entrenament amb la resta del grup, té molts números per poder disposar d'alguns minuts en aquest enfrontament, tot i que només sigui això, amb una curta estona. Pel que fa a Gavi, es continua entrenant al marge dels companys i és dubte, ja que, tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll com a conseqüència d'un cop que va rebre el partit de diumenge al camp de l'Elx. Avui i dijous, de fet, s'han de disputar els 4 partits que falten per completar aquesta primera jornada de Lliga. Avui a les 9 tindrem el València-Betis, demà es disputarà el Madrid-Real Societat i dijous aquest Barça-Atlètic Club de Bilbao, a més del Celta Osasuna. I afegim que l'Espanyol incorpora, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza.

0: Són 6:45. Fins ara us hem explicat que una trentena de dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen per controlar un incendi forestal que crema des de les 3 de la tarda al Parc Natural de Collserola, a Barcelona. El foc afecta una superfície de 25 hectàrees. El fum ha obligat a confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Camp de Tarragona. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en la crisi migratòria de Ceuta. Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés. El seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no hi va haver cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta el 30 de juliol. I a partir d'ara també us explicarem que s'agreuja la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà després que Ottawa hagi anunciat aranzels de represàlia contra Washington de fins al 50% a partir del 8 de setembre. Els gravàmens responen als imposats per Donald Trump contra productes canadencs després del fracàs de les negociacions comercials. I l'Iran promet que respondrà a l'ofensiva dels Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració de Trump ha amenaçat de castigar els països que facin negocis amb el règim de Teheran. La Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, s'oposa a la nova estratègia de Washington. I pel que fa als esports, David Ubach.
1: Destaquem que ja tenim vencedor de la quarta etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya. Ha estat l'eslové Tadej Pogačar, en una etapa amb sortida i arribada a Andorra la Vella, de muntanya en què Pogačar s'ha imposat en solitari, ha atacat a uns 50 quilòmetres de l'arribada i li ha tret uns 2 minuts i 40 segons als seus immediats perseguidors. A la general, avantatge de 3 minuts i 21 segons al segon classificat, que és Primoz Roglič.
0: I pel que fa al temps, tarda assolellada i força càlida, sobretot al litoral i al prelitoral, on les màximes més altes han arribat als 35 o 36 graus. Algunes nuvolades inofensives al Pirineu. Dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Passen 3 minuts del punt de 6:45 de la tarda d'aquest dimarts 25 d'agost del 2026. El fum de l'incendi que crema aquesta tarda a Collserola, que ja afecta una superfície de 25 hectàrees, ha obligat a confinar preventivament els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana a Barcelona.

0: Els bombers de Barcelona i els de la Generalitat treballen amb una trentena de dotacions per intentar controlar aquest foc que s'ha originat a les 3 de la tarda i que avança cap a Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès. Allà hi tenim desplaçada una unitat mòbil amb la Matilde Seoane i el Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
1: Bona tarda. A hores d'ara preocupa principalment el flanc dret del foc, ja que per un costat s'acosta a Torrebaró, on hi ha bona part dels efectius treballant per mantenir les flames allunyades de les cases, i també l'altra punta d'aquest flanc dret que s'obre cap a Cerdanyola i cap a Sant Cugat. De tota manera, el foc encara està lluny dels habitatges i els confinaments que s'han decretat han estat principalment a causa del fum. Els veïns de la zona destaquen que les flames s'han estès amb molta velocitat pel vent.
2: Hemos visto el fuego, hemos subido y eso está tremendo. Sí, sí, ahí está, hay bastante movimiento de bomberos, de policía.
3: Quan hem sortit ja estava tot en foc, des d'aquí fins al final del barri, que es veu des de dalt, i ja està. O sigui, però a més ha sigut en un moment, tot ha sigut superràpid. No sé si és per l'aire o el que sigui, però superràpid.
1: També hi ha una particularitat en el dispositiu d'extinció d'aquest foc, com que aquesta zona continua sotmesa a les restriccions instaurades arran del brot de pesta porcina africana. Els agents rurals també han de desinfectar, per precaució, això sí, els vehicles terrestres que participen en l'extinció del foc. L'incendi, a més, també està afectant la mobilitat. Renfe ha informat que els trens de l'R4 de Rodalies no s'aturen a l'estació de Torrebaró. Pel que fa al metro, les estacions de Torrebaró i Ciutat Meridiana de la línia 11 estan tancades, principalment, això sí, per la presència de fum, i també s'han anul·lat una vintena de parades d'autobús de la zona. A més, la Guàrdia Urbana ha tallat el trànsit a les carreteres d'Horta a Cerdanyola, del cementiri de Collserola i també a la carretera alta de les Roquetes, on ens trobem nosaltres. Ja fa pocs minuts, segons sentíem ara els mòbils, com s'estaven encenent, perquè Protecció Civil ha enviat un nou S-alert per reiterar la crida al civisme i respectar les ordres de confinament.
0: Doncs seguirem pendents de com evoluciona aquest foc, Cristian Roldán, amb el suport tècnic de la Matilde Seoane. Moltes gràcies i micròfons oberts.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país, al·legant que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics. Amb tot, assegura que revisaran les acusacions i, si cal, s'hi introduiran millores. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalán.
5: Després de la primera reunió del govern a la tornada de vacances, la portaveu Sílvia Paneque ha insistit que les previsions del temps no apuntaven un risc màxim de pluges torrencials. En tot cas, el govern deixa clar que les decisions d'enviar o no les alertes als mòbils es prenen de forma col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat, com ara si hi ha prou marge de temps perquè la població reaccioni, si és oportú fer-ho de matinada o si plou sobre mullat. Amb tot, la portaveu assegura que si a marge s'introduiran millores.
6: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un S-alert, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser i, a més, és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
5: Junts i els Comuns han demanat que compareguin al Parlament la consellera d'Interior i la directora de Protecció Civil per explicar per què no es van enviar les alertes a la ciutadania. Sobre el col·lapse ferroviari després de l'eclipsi, la consellera Paneque manté la confiança amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, després que avui els comuns n'han demanat el cessament.
0: La ministra de Defensa, Margarita Robles, assegura que el CNI va informar al govern espanyol de la convocatòria d'una entrada massiva a Ceuta el dia abans dels fets. En la seva compareixença al Congrés, Robles ha tancat files amb els òrgans que depenen del seu departament i ha afirmat que van fer la feina que els corresponia. En canvi, a la mateixa hora, el seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, ha reiterat un cop més que Interior no va disposar en cap moment d'una advertència del que va acabar passant.
7: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado aprovechando una fiesta que se daba en el país vecino.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
0: Robles, per cert, ha desvinculat el Marroc de l'organització de la Sal i ha reconegut que les xarxes socials van anar més ràpides que els equips de detecció dels serveis d'intel·ligència espanyols. Des de l'oposició, el PP ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez d'haver actuat tard i malament tant en la prevenció com en la reparació de la crisi. Esther Muñoz és la portaveu parlamentària dels Populars.
9: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
0: Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts, també han criticat la resposta de la Moncloa a Ceuta.
10: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
11: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Tot plegat el mateix dia que el Consell de Ministres ha aprovat el Comandament Únic per gestionar la situació, liderat pel ministre Ángel Víctor Torres, i ha fet el primer pas per endurir les condicions d'asil a Espanya.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Obrim ara plana internacional. El Vaticà demana a Rússia acabar el més aviat possible amb la guerra a Ucraïna. És el missatge del papa Lleó XIV que el cap de la diplomàcia vaticana, Paul Richard Gallagher, ha transmès avui al ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, amb qui s'ha reunit a Moscou.
12: Let us be clear.
13: Siguem clars, aquesta guerra s'ha d'acabar. Per això, durant la reunió, he reiterat la crida del papa Lleó XIV a posar fi a les hostilitats i iniciar negociacions autèntiques amb el suport de la comunitat internacional.
0: La visita del representant del Vaticà és el primer intent de mediació internacional des de l'última ronda de negociacions celebrada el febrer passat entre Rússia i Ucraïna i amb els Estats Units com a mediador. Un intent que ha quedat estancat després que els nord-americans hagin hagut de prioritzar altres conflictes com el que mantenen amb l'Iran. Per cert, que mitjans nord-americans informen que qui avui també visita Moscou és el director de la CIA, John Ratcliffe. De moment, ni el govern dels Estats Units ni el Kremlin han confirmat el viatge. Mentrestant, els atacs entre Moscou i Kiev continuen. Avui, dues persones han mort en territori rus per un atac d'Ucraïna contra una refineria de petroli a la regió de Krasnodar, mentre que dues persones més han mort en territori ucraïnès per un atac rus a Zaporizhia. Mentrestant, s'agreuja la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. Ottawa anuncia aranzels de represàlia sobre els béns del veí del sud a partir del 8 de setembre, que afectaran els productes làctics, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
14: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als Estats Units.
0: Els gravàmens són la resposta a l'anunci de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% als productes canadencs després del fracàs de les negociacions comercials. Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump ha escrit avui a les xarxes socials que està considerant canviar el nom del llac Ontario al llac Amèrica. És un dels 5 grans llacs de l'Amèrica del Nord i és a la frontera entre la província canadenca d'Ontario i l'estat estatunidenc de Nova York. L'Iran ha promès que contestarà contra l'ofensiva dels Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració Trump ha amenaçat de castigar els països que facin negocis amb el règim de Teheran, però de moment no aplica les sancions i els ha donat temps. La Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, s'oposa amb fermesa a la nova estratègia dels Estats Units. A punt de complir-se 6 mesos de guerra, els Estats Units posen els esforços a ofegar econòmicament l'Iran per via d'impedir que altres països hi comercien. L'administració Trump, però, no detalla quins són aquests països ni quan els sancionarà. La Xina és un dels principals socis comercials del règim de Teheran, a qui compra petroli, tot i que el volum ha caigut amb la guerra i el bloqueig dels ports iranians. Li Jian és portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
15: Recorre una pressió extrema en la guerra econòmica no resol els problemes. Al contrari, només agreuja encara més els conflictes. La Xina adoptarà totes les mesures necessàries per salvaguardar amb fermesa els seus drets i interessos legítims.
0: Malgrat que l'administració de Trump té ara el focus posat en la guerra econòmica, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hadzik, no descarta tornar a recórrer a la força militar.
12: Si l'Iran és prou insensat per extralimitar-se o ficar-se amb l'exèrcit nord-americà, farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. Això no obstant, de cap manera descartem recórrer a accions militars.
0: Amb les sancions contra l'Iran sobre la taula, el preu del petroli ha tornat a caure per segon dia consecutiu, fins als $89 al barril de Brent. No hi ha progressos públics en les converses diplomàtiques pel final de la guerra, tot i que el Pakistan assegura que en les reunions de mediació ahir a l'Iran s'han fet avenços. Pugen a 6.509 els morts pel doble terratrèmol que va sacsejar Veneçuela a finals de juny. Són dades oficials actualitzades aquest matí que també apunten que s'han rescatat prop de 6.500 persones i que més de 220.000 han estat ateses als hospitals. Les autoritats també han anunciat que s'han revisat més de 60.000 habitatges i 11.000 han estat classificats com d'alt risc per als seus residents. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, assegura que s'adjudicaran més de 4.000 habitatges abans d'acabar l'any. D'altra banda, les víctimes mortals del terratrèmol de Colòmbia del 10 d'agost s'eleven ja a 331. El govern del país assegura que ja ha començat la reconstrucció a Choco, que és una de les zones més afectades pel sisme. En aquesta zona, el terratrèmol va destruir més de 31.000 habitatges i en va fer malbé prop de 180.000. Tornem als Estats Units. Sonora crítica de la jutgessa del Tribunal Suprem, Ketanji Brown Jackson, a la institució que representa després que l'alt tribunal decidís facilitar el camí a una ordre executiva de Donald Trump que imposaria restriccions radicals al vot per correu. Al novembre hi ha eleccions legislatives al país i la Casa Blanca pretén prohibir al servei postal enviar paperetes per correu a votants que no figuren a les llistes electorals. La jutgessa Brown considera que això agreuja el que qualifica de malson kafkià creat pel tribunal contra qui vol impugnar aquesta mena de mesures. El president Trump ha afirmat repetidament, sense portar proves, que persones que no són ciutadanes dels Estats Units voten en gran nombre en diferents processos electorals al país. Trump va atribuir a aquesta situació la seva derrota a les eleccions presidencials del 2020. Amb aquesta informació hem arribat al punt de 6:45 de la tarda. Obrim l'àrea de servei explicant-vos que els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa de seguretat que entrarà en vigor l'1 d'octubre. La Direcció General de Trànsit incorpora noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies on no circular amb calçat obert. Però els motoristes demanen que l'administració assumeixi més responsabilitats en matèria de seguretat. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris. Reclamen, per tant, que l'administració també hi faci la seva part. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
16: Avui seria...
17: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran al de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. Els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència. Fins ara, un certificat de qualitat ja era suficient.
4: El temps.
0: Una crònica de la Gemma Puig.
18: Avui hem tingut un dia molt estable, amb un cel molt clar, amb temperatures que han pujat, amb valors que s'han enfilat fins als 36 graus en molts trams de la costa o del prelitoral, a Fogars de la Selva 36, Aldover, a Castellbisbal, Parets del Vallès, Sant Cugat, al Prat de Llobregat, a Vinebre o a Vallirana, per tant, temperatures elevades al prelitoral de bona part del territori, també cap a les comarques gironines, i també ha pujat la temperatura respecte ahir cap al Pirineu. Nuvolades i inofensives que en alguns casos fins i tot s'han anat trencant i algunes bandes de núvols cap a l'extrem nord de l'Empordà. A la resta mantindrem aquest cel serè durant bona part de la tarda vespre. En canvi, demà arriba una nova línia d'inestabilitat, portarà més núvols, no serà molt activa, però sí que ens portarà aquest augment de la nuvolositat entre el litoral i el prelitoral, també cap a comarques interiors. Alguna gota que es pot deixar escapar durant bona part del matí, irregulars aquests ruixats, i a més, amb entrada de pols sahariana, i això ens portarà doncs, que aquestes quatre gotes que caiguin vagin acompanyades de fang. Cel ennuvolat, temperatures un pèl més altes a primera hora, no serà aquesta nit tan fresca com la que hem tingut anteriorment, vent de sud que reforçarà cap al Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, i en canvi a la tarda tindrem els núvols una miqueta més trencats, alguna nuvolada cap al Pirineu, cel enterbolit, les temperatures quedaran un pèl més baixes, sobretot a la costa i al prelitoral, cap a comarques interiors i cap al Pirineu, no variarà gaire el termòmetre. I de cara a dijous remuntarà altre cop una mica la temperatura, encara amb núvols, amb pols sahariana,

0: I de cara a divendres i el cap de setmana, el temps s'estabilitza més i les temperatures amb tendència a anar pujant.
1: 3Cat Info.
2: La residència Gent Gran de Gràcia de Barcelona rep el primer distintiu de centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha avançat que ja s'han format més de 2.500 professionals del sector i que l'objectiu és que aquests drets siguin garantits a tots els centres públics o de gestió pública del país.
3: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural i que el conjunt, tant dels serveis que ens donen com de les persones que hi conviuen amb nosaltres, siguin respectuoses amb aquesta manera d'expressar.
2: La Carme té 89 anys, és membre del col·lectiu i des de fa 3 anys viu a la residència.
4: Home, sembla fantàstic que puguin tractar-nos d'home igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
5: Perquè s'ha trobat discriminacions,
4: vostès? No, aquí ni una, ni una.
2: La residència Gent Gran de Gràcia ha aconseguit el distintiu després de més d'un any de feina, elaborant uns protocols, un reglament i una formació específica en matèria LGTBIQ+. I quan just fa un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó i es compleixen 4 anys de l'incendi de Begís, un dels més devastadors d'aquest segle, les alcaldesses d'aquestes dues localitats del País Valencià denuncien a aquesta emissora que no han rebut les ajudes promeses. També remarquen que no s'està fent una gestió correcta del territori per evitar nous estralls. Aquest estiu, el País Valencià ha patit 5 grans incendis. Pepa Ferrer.
6: La majoria d'aquests incendis afecten poblacions en risc de despoblament que veuen com el foc, a més, acaba amb els pocs recursos econòmics que tenen, els de l'agricultura. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida, una de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. A veure qui comença de zero. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: L'incendi va cremar més de 9.000 hectàrees, va afectar un 12% de la Serra d'Espadà i va provocar pèrdues d'uns 40 milions d'euros al camp. Ara es tramiten ajudes que s'espera que siguin efectives.
7: Que te donen diners, però que tu justifiques que has fet algo en aquests diners, que has gestionat, o bé bosc o bé terra agrícola.
6: Per a pobles menuts com Eslida o Begís, gestionar aquestes ajudes suposa una tasca administrativa difícil d'assumir. A Begís, 4 anys després, encara esperen 1 milió d'euros. Maria José Madrid n'és l'alcaldessa.
8: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís.
6: A Begís el foc va arrasar unes 20.000 hectàrees i va calcinar el 98% del seu terme municipal. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya i encara no s'ha repoblat.
8: Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían, y eso significa también que tenemos el monte como más despoblado, más descarnado todavía.
6: Saben que el bosc mediterrani està abocat als incendis, però denuncien que no s'aprèn dels errors ni s'apliquen mesures com el pasturatge que ajudarien a regenerar-lo.
2: Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber sense intermediaris d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Alguns ajuntaments comencen a veure que els puja el turisme fora de temporada d'estiu. Girona, Núria Paraire.
9: Una 50 d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, Joan Felip.
10: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així, aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
11: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
9: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu.
2: Oliana, a l'Alt Urgell, i Oliena, a Sardenya, quedaran agermanades per un gegant fet precisament amb intel·ligència artificial. La figura s'estrenarà d'aquí a uns dies. Oliana, Joaquim Albalate.
12: El gegant es diu Lusurio i, tot i que està inspirat en Sant Lusori, el patró d'Oliena s'ha dissenyat amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden representar persones reals. La figura s'ha fet a Catalunya amb col·laboració dels dos pobles. Ricard Pérez és l'alcalde d'Oliena.
13: S'ha fet amb una vestimenta sarda, s'ha fet amb la roba també de

Oliena, ells també han fet la música i des d'aquí del grup de geganters d'Oliena han fet el ball. Tot això ho hem confeccionat aquí a Cardona amb el mestre geganter, amb el Toni Mujal. Hem anat fent viatges des d'Oliena i des d'Oliena, doncs, per

0: Des de la catedral de Tortosa, el Baix Ebre ja està obert al públic. L'espai es pot visitar després d'haver patit una transformació integral que ha permès recuperar alguns dels elements originals. Jordi Barranca.
1: Un cop acabada la restauració, des d'aquest cap de setmana l'espai ja es pot visitar. Això sí, de moment, només els dissabtes al matí. La transformació de l'espai ha estat minuciosa. Jordi Sebastià, guia de la visita.
2: Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, on hi ha tot un món de gàrgoles, d'inscripcions de canters, i d'iconografia gòtica. La part de dalt pot explicar la supervivència dels anys, per exemple, de les gàrgoles que estan intactes des del primer dia.
1: S'ha treballat, de fet, en més de mig miler d'elements com gàrgoles, però també vitralls.
2: O també les vitralls, que a la part inferior de la catedral són d'alabastre, pedra blanca, pedra transparent, però des del punt de vista que els veiem nosaltres al terrat, ja són vitralls fets en vidre i en formes acolorides com a la resta de catedrals catalanes.
1: Filtracions d'aigua al pas dels anys i també reconstruccions anteriors l'havien malmès. La voluntat és incloure l'absis en les visites guiades en un futur.
0: Esports. Fins a les 7 de la tarda amb en David Ubach. David, bona tarda.
3: Bona tarda. Comencem recordant que ha acabat aquesta tarda la quarta etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya. Ha tingut sortida i arribada a Andorra, la vella, amb exhibició de l'eslové Tadej Pogačar, una més, tot plegat després dels gairebé 105 quilòmetres d'etapa i dels quatre ports de muntanya en el traçat del dia, tres dels quals de primera categoria. L'eslové de l'Emirates ha atacat a prop de 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha acabat arribant amb 2 minuts i 40 segons de marge respecte dels seus perseguidors més immediats, que han estat Enric Mas, Primo Roglic, Sepp Kuss, Oscar Only, Félix Gall i Jarno Vidar. Així doncs, Pogačar, que declarava acabar satisfet en aquesta etapa.
4: No em vull quedar sol amb la resta de rivals, perquè llavors aniran en contra meva. He intentat atacar a l'ascens, ja que tenia la confiança que podria sobreviure fins al final. He acabat amb un cert avantatge. Ha estat dur, però ha estat un bon dia.
3: Un Pogačar que amb la seva victòria d'avui, la segona del seu compte particular en aquesta edició de la Vuelta, dues etapes guanyades de les quatre disputades fins ara, ha refermat encara més el seu mallot vermell de líder. Avantatge al segon classificat a la general de 3 minuts i 21 segons, és el seu compatriota Primo Roglic del conjunt Red Bull, i el tercer és el balear Enric Mas del Movistar a 3 minuts i 32 segons de Pogačar. Demà, cinquena etapa, en què la Vuelta trepitjarà territori català, amb 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Del ciclisme passem al futbol per explicar que s'ha fet l'acte de presentació de l'ex blaugrana Xavi Hernández com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. El director tècnic de la Federació Neerlandesa de Futbol, Nigel de Jong, ha sorprès assegurant que el terrassenc era la tercera opció pel càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona.
6: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs. Així que vam decidir portar el tercer candidat, Xavi.
3: Escoltem també les primeres impressions de Xavi com a seleccionador dels Països Baixos.
7: Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran. Va ser un màster fet quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant els del FIFA Days, però és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació doncs, d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar aquí a la federació.
3: I encara en futbol, estrictament relatiu al Barça, el club blaugrana fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković, de 31 anys, és internacional per Croàcia i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, on no va arribar a debutar, això sí. Livaković ha arribat aquesta mateixa tarda, fa ben poca estona, a Barcelona per passar Després, la revisió mèdica seran les properes hores. El Barça valora si aquesta temporada

0: temporada, Livakovic es queda per ser suplent de Joan Garcia o bé el cedeix a un altre equip. Mentrestant, la primera plantilla blaugrana continua preparant el partit de Lliga de dijous davant de l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada. Rodri, que ahir ja es va entrenar amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que només sigui durant uns minuts. Pel que fa a Gavi, continua entrenant-se al marge dels companys i és dubte, ja que, tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll de resultes del partit Elx. De fet, entre avui i dijous s'han de disputar els 4 partits que falten per completar la primera jornada de Lliga. Avui a les 9 tindrem el València-Betis, demà es disputarà el Madrid-Real Societat i dijous, a més d'aquest Barça-Atlètic Club, també es jugarà el Celta o Osasuna. Encara en futbol, l'Espanyol negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una clàusula de compra obligada al final de la temporada. Totes dues parts, Espanyol i Bayern, continuen negociant perquè l'acord encara no està tancat del tot.
1: Trescat Info.
2: Bona tarda, són les 7. Una trentena de dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen per controlar un incendi forestal que crema des de les 3 de la tarda al Parc Natural de Collserola, a Barcelona. El foc afecta una superfície de 25 hectàrees. El fum ha obligat a confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, la capital catalana. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència del CNI en la crisi migratòria de Ceuta. Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés sobre aquesta crisi. El seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no va existir cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta com la que va haver el 30 de juliol. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Camp de Tarragona. La portaveu de l'executiu català, Sílvia Paneque, ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. El Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern condemna l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Canadell és un referent mundial en aquest àmbit i la seva recerca analitza com circula i s'emmagatzema el carboni a la natura i quin paper té això en l'evolució del clima. S'acarnissa encara més la guerra comercial entre Estats Units i el Canadà després que Ottawa hagi anunciat aranzels de represàlia contra Washington de fins al 50% a partir del 8 de setembre. Els gravàmens responen als imposats per Donald Trump contra productes canadencs després del fracàs de les negociacions comercials entre els dos països. El Festival FITAC de Girona arrenca avui la 26a edició amb una programació diversa que vol arribar al màxim de públic possible. S'inaugura per primera vegada amb un musical, Dins del Bosc, de la companyia Quart Passadís. Fins diumenge hi passaran una vintena de companyies catalanes i internacionals.
1: Esports.
0: Exhibició de l'esloveta Tadej Pogačar després dels 104 quilòmetres i 4 ports de muntanya de la quarta etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya. Pogačar ha atacat a prop de 50 quilòmetres de l'arribada, ha avançut en solitari amb 2 minuts i 40 segons de marge respecte dels seus perseguidors més immediats. A la general, l'eslové és encara més líder amb el segon classificat, que és Primo Roglic, ja a 3 minuts i 21 segons. En futbol, l'exblaugrana Xavi Hernández l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. El director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha assegurat que el terrassenc era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola i d'Arne Slot. I el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Ha arribat aquesta mateixa tarda ja a Barcelona per passar en les properes hores la revisió mèdica. Ara el Barça valora si aquesta temporada es queda amb Livaković per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip.
2: I pel que fa al temps, tenim una tarda assolellada i força càlida, especialment al litoral i al perlitoral, on les màximes més altes han arribat als 35-36 graus. Hi ha hagut també algunes nuvolades al Pirineu, però inofensives, sense grans conseqüències. De cara a demà dimecres, tindrem un matí més ennuvolat, amb algun ruixet dispers, que podria anar acompanyat demà de fang.
1: 3Cat Info.
2: Ara passen 4 minuts de les 7. Aquesta hora us saluda en directe a Eloi Barrera. Els bombers de Barcelona i els bombers de la Generalitat treballen conjuntament en les tasques d'extinció d'un incendi forestal que crema al Parc Natural de Collserola, a Barcelona mateix. Aquest foc ja ha calcinat 25 hectàrees i s'han desplaçat fins al lloc dels fets una trentena de dotacions. El foc s'ha declarat a les 3 de la tarda i ara avança cap a Sant Cugat del Vallès i cap a Cerdanyola del Vallès. Protecció Civil ha demanat el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de la capital catalana pel fum i també ja han començat els primers desallotjaments, fins i tot preventius d'habitatges en aquesta zona. Anem doncs amb la unitat mòbil de 3Cat Info a Collserola, Matilde Seoane i Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
3: Bona tarda. Les evacuacions s'han produït sobretot als carrers Lliçà i Castellví, els que estan més a prop de la zona forestal de la urbanització de Torre Baró. De fet, el vent està complicant les tasques d'extinció just en aquella zona i ha fet saltar el foc per sota de la carretera i això ha fet que avanci cap als immobles. L'Ajuntament de Barcelona ja està treballant per habilitar un equipament municipal on poder acollir les persones afectades per aquestes evacuacions. De fet, ara fa pocs minuts també hem vist una fumarada força gran, amb flames, que just revifava davant nostre i apunta a ser un nou focus que ara els mitjans aeris tot just estan remullant. A banda d'aquesta llengua que ha avançat cap a Torre Baró, també s'intenta evitar que les flames s'acostin a Cerdanyola i a Sant Cugat, també dos punts que estarien en l'itinerari d'aquest flanc dret. Els veïns de la zona que han presenciat l'inici del foc aquí a Collserola destacaven la velocitat amb què s'ha estès durant les primeres hores.
4: Hemos visto el fuego, hemos subido y eso está tremendo. Sí, sí, ahí está, hay bastante movimiento de bomberos, de policía.
5: Quan hem sortit ja estava tot en foc, des d'aquí fins al final del barri, que es veu des de dalt, i ja està. O sigui, però a més ha sigut en un moment, tot ha sigut superràpid, no sé si és per l'aire o el que sigui, però superràpid.
3: A més, com que la Serra de Collserola continua sotmesa a les restriccions pel brot de pesta porcina africana, els agents rurals han de desinfectar per precaució els vehicles que participen en aquestes tasques d'extinció, bàsicament els terrestres. De fet, els agents rurals consideren que les actuacions són del risc. I, de fet, l'incendi també afecta la mobilitat. Renfe ha informat que els trens de l'R4 de Rodalies no s'aturen a l'estació de Torre Baró. Pel que fa al metro, les estacions de Torre Baró i Ciutat Meridiana de la línia 11 també estan tancades, principalment, això sí, per la presència de fum. I també s'han anul·lat una vintena de parades d'autobús. A més, la Guàrdia Urbana també ha tallat el trànsit a les carreteres d'Horta a Cerdanyola, també a la carretera del Cementiri, que hi ha a Collserola, i a la carretera alta de les Roquetes, on ens trobem just ara mateix.
2: Gràcies, Cristian. Bona tarda.
3: Bona tarda a vosaltres.
2: Afegirem des d'aquí que tot just ara fa uns minuts els agents rurals han emès un comunicat on actualitzen la superfície cremada per aquest incendi. Fins ara parlàvem d'unes 25 hectàrees calcinades, doncs ara pugen ja a 35. Ja són 35 les hectàrees cremades per aquest incendi a la Serra de Collserola de Barcelona.
1: 3Cat Info.
2: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen amb les versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI, el Centre Nacional d'Intel·ligència, va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant. En canvi, el seu homòleg d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones que van acabar travessant la frontera. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: En la primera de les 8 compareixences de ministres al Congrés per la crisi de Ceuta, Margarita Robles ha reconegut errors, però no ha exculpat el CNI. Ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les entrades de migrants per mar, del qual sí que van avisar a Interior el dia abans, però ha dit que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van precipitar una allau de persones impossible de predir i d'aturar.
7: Varias decenas de miles de personas cruzaron la frontera dominados por una sensación de urgencia. No habían planeado el cruce y aprovechaban una ventana de oportunidad.
6: A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una entrada tan massiva d'immigrants.
8: Yo creo que todos decimos lo que realmente aconteció. No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó. No a lo que pasó, sinó incluso a lo de 2021 con el antecedente que teníamos.
6: I tot i que han evitat culpar-ne el Marroc, Robles sí que ha insinuat responsabilitats per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho.

0: i el que no ha hecho.
1: Avui, diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió al país de Ceuta i Melilla. Robles els ha respost que les dues ciutats són espanyolíssimes.
2: Doncs bé, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
3: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
4: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
5: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
2: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que, segons diuen, anirà en augment. I encara en aquest context, primer pas del govern espanyol per endurir les lleis d'estrangeria i d'asil en plena crisi migratòria a Ceuta. L'executiu de Pedro Sánchez ha aprovat dos textos inicials que, a la pràctica, han de servir per agilitzar les expulsions d'immigrants que accedeixin irregularment a Espanya. La Moncloa assegura, però, que són normes garantistes amb els drets humans i que responen a l'aplicació de la normativa europea, no pas a la situació actual a Ceuta. Elma Said és ministra portaveu i de Migracions.
6: El objetivo de ambas iniciativas, llevamos mucho tiempo trabajando en ellas, es adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo.
2: Els avantprojectes de llei preveuen una nova fase de triatge per persones que hagin travessat il·legalment la frontera, de màxim 3 dies, que inclourà un reconeixement mèdic i la presa de dades biomètriques, entre altres. També contemplen la retenció en dependències policials d'aquests immigrants fins a la resolució dels seus expedients en un termini de 12 setmanes. Amb tot, el tràmit parlamentari encara trigarà mesos a arrencar. El Consell de Ministres també avui ha aprovat el comandament únic per gestionar aquesta crisi a Ceuta. Ho liderarà el ministre Ángel Víctor Torres. El titular de Política Territorial ha insistit que la prioritat del govern espanyol continua sent la de retornar al Marroc tots els que van participar en l'assalt massiu de la frontera a finals de juliol.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Han estat crític dues dones ferides per la caiguda d'un mur durant els aiguats de dissabte passat a Roda de Berà, al Tarragonès. Els fets van passar a tocar del port. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Les dues dones en estat crític són la mare i la filla de 18 anys d'una família que tenia una paradeta en el mercat que s'instal·la a l'estiu al port de Roda de Berà. Segons va explicar l'Ajuntament, estaven dormint dins de la parada per vigilar els seus productes i els hi va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. En l'incident també va quedar ferit de menys gravetat l'avi de la família. L'Ajuntament de Roda de Berà ha comunicat la mort de les dues dones a primera hora de la tarda a través de les xarxes socials. Han explicat que un familiar, en una conversa amb l'alcalde, els havia notificat que havien decidit retirar el suport vital que les mantenia vives. Poc després, el mateix consistori ha rectificat perquè això encara no ha passat, segons ha explicat el Departament de Salut.
2: Bé, doncs el govern surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils justament en aquests episodis d'aiguats intensos que hi ha hagut al sud del país aquests dies. Aleguen que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics. Això ho ha dit la consellera portaveu Sílvia Paneque després de la primera reunió del govern, després de la pausa estiuenca. Paneque ha explicat que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials i que les decisions d'enviar o no alertes als mòbils es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions i, si hi ha marge, s'introduiran millores de cara al futur.
9: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser, i a més és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
2: Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, PP i Vox, han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany.
7: 3CAT Info.
2: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada durant el partit contra l'Elx aquest cap de setmana. Preguntat per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evitat condemnar l'actuació policial, però ha obert la porta a donar explicacions al Congrés.
10: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre

0: sempre serà proporcional.
1: Per la seva banda, el grup parlamentari de Sumar al Congrés dels Diputats ha registrat a la cambra una bateria de preguntes demanant a Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada o proporcionada. També qui la va ordenar i sota quin criteri, així com per què no requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis. Des de Catalunya, el govern també ha condemnat l'actuació policial. L'executiu català assegura que cal investigar si algú va actuar sense un ordre de carregar contra l'aficionat culer que portava una estelada. I encara sobre això, l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic Bilbao d'aquest dijous, en què també es farà un homenatge als jugadors blaugrana que van guanyar el Mundial amb la selecció espanyola. 3CAT Info. 3CAT Info. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat. El sindicat majoritari del sector, l'USTEC, amenaça de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. L'executiu sosté que s'està desenvolupant l'acord assolit amb tres forces sindicals i l'escola concertada al maig i que finalment no van ratificar els mestres. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, admet que el tema de les colònies preocupa el govern i avui se n'ha parlat justament a la reunió de l'executiu. Diu que es treballa per poder ampliar els incentius per al professorat.
2: Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
1: Paneque ha concretat que la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest estiu ha mantingut unes 200 reunions amb diversos interlocutors justament del sector educatiu.
3: El temps.
1: A un quart de vuit del vespre, la previsió amb la Gemma Puig.
4: Avui tenim una tarda molt estable, res a veure amb la que vam tenir ahir, càlida, amb temperatures altes, valors que han pujat a tot arreu i s'ha notat també, sobretot, cap a punts de la costa i del prelitoral. No només costa central, també comarques gironines, interior de les Terres de l'Ebre, 36 graus a Fogars de la Selva, Aldover, a Castellbisbal, a Parets del Vallès, a Sant Cugat, al Prat de Llobregat, però també a Vallirán a 36 o 35 a Cabrils. Temperatures altes, també ha pujat la temperatura cap al Pirineu Prepirineu i hem tingut algunes nuvolades inofensives, molt poqueta cosa, fins i tot algunes ja s'han anat desfent, també algunes bandes de núvols cap a l'extrem nord de l'Empordà. De cara a aquest dimecres tindrem un dia una miqueta més ennuvolat, arribaran més núvols, també tindrem algunes febles precipitacions al llarg del matí, algun ruixat irregular de distribució irregular i feble en conjunt, amb cel tapat, amb pols sahariana, per tant aquestes quatre gotes que puguin caure aniran acompanyades de fang. Puja una mica la temperatura a primera hora perquè tindrem un cel un pèl més ennuvolat. El vent també es farà notar a cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, i en canvi a la tarda doncs, tindrem un temps més assolellat, amb bandes de núvols, amb alguns núvols cap al nord i nord-est, amb poca precipitació, o sigui que hi pot haver alguna nuvolada a la tarda cap al Pirineu. Les temperatures quedaran un pèl més baixes, encara però els valors més alts se situaran cap als 33-34 graus, aquestes temperatures un pèl més elevades. De cara a dijous, la temperatura torna a tirar cap amunt, amb núvols a primera hora i també amb alguna gota de cara a la tarda cap al Pirineu. Aquesta serà la tendència de cara als propers dies. El temps més estable, de cara a divendres i al cap de setmana, i amb unes temperatures que tornarien a pujar a l'acabar el cap de setmana.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts d'un quart de 8 del vespre. El biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. La seva recerca ha contribuït a avançar en el coneixement dels canvis que està experimentant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Entre les seves línies de treball hi ha l'estudi dels embornals naturals de carboni i les reserves de carboni, que són fonamentals per entendre l'evolució del clima. Josep Canadell es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona i ara treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de la CSIRO, l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. Per tot plegat, com dèiem, avui el govern li concedeix el Premi Ramon Margalef a aquest biòleg, Josep Canadell. I avui també us expliquem que la residència Gent Gran de Gràcia, a la ciutat de Barcelona, ha rebut el primer distintiu de centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha avançat que ja s'han format

0: format més de 2.500 professionals d'aquest sector i que l'objectiu és que aquests drets siguin garantits a tots els centres públics o de gestió pública del país.
1: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural i que el conjunt, tant dels serveis que ens donen com de les persones que hi conviuen amb nosaltres, siguin respectuoses amb aquesta manera d'expressar.
0: La residència Gent Gran de Gràcia ha aconseguit el distintiu després de més d'un any de feina. Han elaborat diversos protocols, han preparat un reglament i també han format específicament els professionals en matèria LGTBIQ+. I situats encara a Barcelona, la capital catalana, l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al barri del Poblenou, s'haurà transformat d'aquí 3 anys en un espai que acollirà habitatges per a persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables. També hi haurà espais per a la innovació alimentària i la creació cultural. Algunes de les antigues naus acolliran pisos per una setantena de persones que no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis d'aquest antic patrimoni industrial acolliran projectes de cooperativisme i un centre d'innovació gastronòmica. I, de fet, ja hi ha dues naus que ara ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde Jaume Collboni considera que el projecte aplega dues aspiracions.
2: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: Per aquest projecte de l'Escocesa, al barri del Poblenou s'invertiran més de 50 milions d'euros i es crearan mig miler de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament el 2029. Ara passen 5 minuts d'un quart de 8, una petita pausa i abordem la informació internacional.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
4: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
3: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3Cat Info.
5: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: S'agreuja la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. Ottawa anuncia aranzels de represàlia sobre béns del seu veí del sud a partir de 8 de setembre que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
6: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Els gravàmens són la resposta a l'anunci de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% als productes canadencs després del fracàs de les negociacions comercials entre els dos veïns. Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump ha escrit avui a les xarxes socials que està considerant canviar el nom del llac d'Ontario a Llac Amèrica. És un dels 5 grans llacs de l'Amèrica del Nord i és a la frontera entre la província canadenca d'Ontario i l'estat nord-americà de Nova York. I encara de la crònica internacional, el Vaticà demana a Rússia acabar el més aviat possible amb la guerra a Ucraïna. És el missatge del papa Lleó XIV que el cap de la diplomàcia vaticana, Paul Richard Gallagher, ha transmès avui al ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, amb qui s'ha reunit a Moscou.
7: Let us be clear.
8: Siguem clars, aquesta guerra s'ha d'acabar. Per això, durant la reunió, he reiterat la crida del papa Lleó XIV a posar fi a les hostilitats i iniciar negociacions autèntiques amb el suport de la comunitat internacional.
0: La visita del representant del Vaticà és el primer intent de mediació internacional des de l'última ronda de negociacions que es va fer el febrer passat entre Rússia i Ucraïna. Un intent que ha quedat estancat després que els nord-americans que feien de mediadors hagin hagut de prioritzar altres conflictes que tenen oberts arreu del món. Per cert, que mitjans nord-americans informen que qui avui també visita Moscou és el director de la CIA, John Ratcliffe. De moment, però, no s'ha confirmat oficialment aquest viatge. Mentrestant, sobre el terreny, els atacs entre Moscou i Kiev continuen. Avui dues persones han mort en territori rus per un atac d'Ucraïna contra una refineria de petroli a la regió de Krasnodar, mentre que dues persones més han mort en territori ucraïnès per un atac rus a Zaporizhia. I l'Iran ha promès que contestarà contra l'ofensiva dels Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració Trump ha amenaçat de castigar els països que no facin negocis amb el règim de Teheran, però de moment no ha concretat quines seran aquestes sancions. La Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, s'oposa amb fermesa a aquesta nova estratègia dels Estats Units. A punt de complir-se 6 mesos de guerra, Els Estats Units posen els esforços

0: a ofegar econòmicament l'Iran per via d'impedir que altres països hi comerciïn. L'administració Trump, però, no detalla quins són aquests països ni quan els sancionarà. La Xina, com dèiem, és un dels principals socis comercials del règim de Teheran, a qui compra petroli, tot i que el volum ja ha caigut amb la guerra i el bloqueig dels ports iranians. Lin Jian és portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
1: Recorre una pressió extrema en la guerra econòmica no resol els problemes, al contrari, només agreuja encara més els conflictes. La Xina adoptarà totes les mesures necessàries per salvaguardar amb fermesa els seus drets i interessos legítims.
0: Malgrat que l'administració Trump té ara el focus posat en la guerra econòmica, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, no descarta tornar a recórrer a la força militar.
2: Si l'Iran és prou insensat per extralimitar-se o ficar-se amb l'exèrcit nord-americà, farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. Això no obstant, de cap manera descartem recórrer a accions militars.
0: Amb les sancions contra l'Iran sobre la taula, el preu del petroli ha tornat a caure per segon dia consecutiu fins als 89 dòlars al barril de Brent. No hi ha progressos públics en les converses diplomàtiques pel final d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà, tot i que el Pakistan assegura que en les reunions de mediació ahir a l'Iran sí que s'han fet avenços.
3: Esports.
0: Fins que sigui 7:45 amb el David Ubach. Bona tarda.
4: Bona tarda, esports, que anem explicant el desenllaç de la quarta etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya. Ha tingut sortida i arribada a Andorra a la Vella i també nova exhibició de l'esloveta Dej Pogačar, que s'ha imposat en solitari després dels 104 quilòmetres i 4 ports de muntanya del dia, 3 dels quals de primera categoria. Pogačar ha atacat a uns 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari ja i ha arribat amb 2 minuts i 40 segons de marge respecte dels seus perseguidors més immediats, que han estat Enric Mas, Primo Roglic, Sepp Kuss, Oscar Only, Félix Gall i Jarno Vidar. Sentim les valoracions de Pogačar en acabada l'etapa a Cop Calent, doncs.
5: No em vull quedar sol amb la resta de rivals, perquè llavors aniran en contra meva. He intentat atacar a l'ascens, ja que tenia la confiança que podria sobreviure fins al final. He acabat amb un cert avantatge. Ha estat dur, però ha estat un bon dia.
4: Amb la seva segona victòria en les quatre etapes disputades fins ara en aquesta edició de la Vuelta, Pogačar referma el mallot vermell de líder de la classificació general, ara amb 3 minuts i 21 segons d'avantatge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic de l'equip Red Bull. Tercer a la general és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3:32. Demà, cinquena etapa de 173 quilòmetres per territori català, amb sortida a Falset i arribada a Roquetes.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: També d'aquesta tarda destaquem la presentació de l'ex del Barça, Xavi Hernández, com a nou seleccionador dels Països Baixos de futbol. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. El director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha sorprès assegurant que el terrassenc era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i Arnes Slot, la segona.
6: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs. Així que vam decidir portar el tercer candidat, Xavi.
4: Xavi ha assegurat que vol fer-se valer de la seva experiència a la banqueta del Barça per a la nova etapa que ara enceta.
3: 3CAT Info.
4: Sense deixar el futbol, parlem estrictament del Barça, que fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković, de 31 anys, és internacional amb Croàcia i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, si bé no va arribar a debutar. Livaković ha arribat aquesta mateixa tarda a Barcelona per passar en les properes hores la revisió mèdica. Ara el club blaugrana valora si aquesta temporada es queda per ser el suplent de Joan García o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, el conjunt de Hansi Flick continua preparant el partit de Lliga de dijous al Camp Nou davant de l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada. Rodri té molts números per disputar ja alguns minuts, els seus primers amb la samarreta blaugrana. En canvi, Gavi es dubta per la contusió que arrossega el genoll i que el fa entrenar al marge del grup. Avui es disputa ja un primer partit pendent de la primera jornada de Lliga Primera, a partir de les 9 al València-Betis. Demà tindrem el Madrid-Real Societat i dijous, a més d'aquest Barça-Atlètic Club, també hi haurà el Celta-Osasuna. precisament d'aquest Madrid Real

0: Societat n'ha parlat al preparador blanc, Josep Mourinho, a la roda de premsa prèvia. Mourinho no espera fitxatges, diu, ni vol sortides del seu equip en el que queda de mercat. Es tanca a la mitjanit de dimarts a dimecres.
1: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo, y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
0: Pel que fa a l'Espanyol, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit amb una obligació de compra al final de la temporada. Totes dues parts continuen negociant perquè l'acord encara no està tancat del tot. I en futbol de la Lliga Femenina, el clàssic Barça-Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Avui ja ha començat la prevenda d'entrades a socis i VIPs d'aquest Barça-Madrid femení.

0: Ara són 8:15. A aquesta hora 3 Catinfo destaquem que una trentena de dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen per controlar un incendi forestal que crema des de les 3 de la tarda al Parc Natural de Collserola, a Barcelona. El foc ha afectat ja una superfície de 35 hectàrees i ha obligat a confinar prop de 15.000 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de la capital catalana. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència del CNI en la crisi migratòria de Ceuta. Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés. El seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no va existir cap avís del CNI pel que fa a una entrada massiva a Ceuta com la del 30 de juliol. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils davant l'episodi de tempestes que va haver-hi al Camp de Tarragona aquests últims dies. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en el futur. Recordem que una mare i una filla de Roda de Barà estan ferides crítiques després que dissabte els caigués un mur a sobre com a conseqüència justament d'aquest temporal. En esports, què destaquem, David Ubach?
1: Doncs que el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Ha arribat ja aquesta mateixa tarda a Barcelona i passarà la revisió mèdica en les properes hores. El Barça valora, això sí, si aquesta temporada es queda amb Livaković a les seves files per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip.
0: I pel que fa al temps, tenim una tarda assolellada i força càlida, sobretot al litoral i prelitoral, on les màximes més altes han arribat avui als 35-36 graus. Sí que tenim algunes nuvolades al Pirineu, però són inofensives i no tindran massa conseqüències. Dimecres tindrem un matí més ennuvolat, amb algun ruixat dispers, que podrien acompanyar també de fang. Ara passen poc més de 2 minuts de 8:15 de la tarda. 3CAT Info. Els bombers de Barcelona i els bombers de la Generalitat treballen conjuntament en les tasques d'extinció d'un incendi forestal que crema el Parc Natural de Collserola, a Barcelona. El foc ja ha calcinat 35 hectàrees i s'han desplaçat fins allà una trentena de dotacions. El foc s'ha declarat a les 3 de la tarda i ara mateix avança cap a Sant Cugat del Vallès i cap a Cerdanyola del Vallès. El fum d'aquest incendi ha obligat a confinar prop de 15.000 persones, 15.000 veïns, dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de la capital catalana. A més, Protecció Civil ja ha començat a fer els primers desallotjaments preventius d'habitatges. Tenim una unitat mòbil a Collserola amb la Matilde Seoane i el Cristian Roldán.
2: Bona tarda. Les evacuacions s'han produït sobretot als carrers Lliçà i Castellví, els que estan més a prop de la zona forestal de la urbanització de Torre Baró. De fet, el vent està complicant les tasques d'extinció just en aquella zona i ha fet saltar el foc per sota de la carretera i això ha fet que avanci cap als immobles. L'Ajuntament de Barcelona ja està treballant per habilitar un equipament municipal on poder acollir les persones afectades per aquestes evacuacions. De fet, ara fa pocs minuts també hem vist una fumarada força gran, amb flames, que just revifava davant nostre i apunta a ser un nou focus que ara els mitjans aeris tot just estan remullant. A banda d'aquesta llengua que ha avançat cap a Torre Baró, també s'intenta evitar que les flames s'acostin a Cerdanyola i a Sant Cugat. També dos punts que estarien en l'itinerari d'aquest flanc dret. Els veïns de la zona que han presenciat l'inici del foc aquí a Collserola

0: destacaban la velocidad amb què s'ha estès durant les primeres hores.
1: Hemos visto el fuego, hemos subido y eso está tremendo. Sí, sí, ahí está, hay bastante movimiento de bomberos, de policía.
2: Quan hem sortit ja estava tot en foc, des d'aquí fins al final del barri, que es veu des de dalt, i ja està. O sigui, però a més ha sigut en un moment, tot ha sigut superràpid. No sé si és per l'aire o el que sigui, però superràpid.
0: A més, com que la Serra de Collserola continua sotmesa a les restriccions pel brot de pesta porcina africana, els agents rurals han de desinfectar per precaució els vehicles que participen en aquestes tasques d'extinció, bàsicament els terrestres. De fet, els agents rurals consideren que les actuacions són del risc. I, de fet, l'incendi també afecta la mobilitat. Renfe ha informat que els trens de l'R4 de Rodalies no s'aturen a l'estació de Torre Baró. Pel que fa al metro, les estacions de Torre Baró i Ciutat Meridiana de la línia 11 també estan tancades, principalment, això sí, per la presència de fum. I també s'han anul·lat una vintena de parades d'autobús. A més, la Guàrdia Urbana també ha tallat el trànsit a les carreteres d'Horta a Cerdanyola, també a la carretera del cementiri que hi ha a Collserola i a la carretera alta de les Roquetes, on ens trobem just ara mateix.
3: Això a Barcelona, però al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. Fa 6 dies que va començar el foc, que ha cremat 630 hectàrees en un perímetre de 18 quilòmetres entre aquest poble i Gàtova. Totes les hectàrees dins el parc natural de la Serra de Calderona. No va ser fins ahir, de fet, que es va aixecar el confinament dels veïns de Gàtova. L'incendi va ser causat per un llamp que va caure allà dijous passat.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Comprensió lectora. Matemàtiques. Atenció a la diversitat.
5: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
4: Aula oberta.
3: A aquesta hora de 3CAT Info connectem amb la compareixença que estan fent els bombers i l'Ajuntament de Barcelona per actualitzar la situació d'aquest incendi que hi ha a Collserola. Qui parla és Sergi Bové, cap d'intervenció dels bombers de la ciutat.
6: Com en altres punts de la muntanya, en concret tenim 35 persones evacuades. En quant a recursos, tenim 70 bombers de Barcelona treballant amb 17 dotacions i també 46 dotacions de bombers de la Generalitat, ja siguin vehicles com mitjans aeris, amb aproximadament uns 140 bombers. Esperem que a les pròximes hores la situació millori ambientalment i poder controlar els flancs, que són els que ens preocupen, tant a l'esquerra com al dret. Abans... Sí, de bombers de Barcelona tenim 17 dotacions i una setantena de bombers, i de Generalitat 46 dotacions, comptant els mitjans aeris, i uns 140 bombers.
7: Hem anat veient que llarga tarda el fum s'intensificava, en altres moments no sé si l'aire està ajudant o no està col·laborant en les tasques d'extinció.
6: Sí, inicialment l'aire ens empenyava el flanc dret, però quan ha parat el flanc esquerre ha començat a evolucionar negativament. I hem fet descàrregues en mitjans aeris per intentar parar-lo, però encara estem treballant.
8: I ara què és el que més preocupa?
6: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
8: Hi ha alguna previsió, però?
6: No podem donar cap previsió.
3: Sentim ara 35 l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
9: El que volíem remarcar també era, a part de, evidentment, començar per agrair la tasca que en aquests moments està desenvolupant, perquè estem, com ha dit el cap d'intervenció, estem amb el foc actiu. Jo vull agrair molt especialment a bombers de Barcelona, bombers de la Generalitat, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, ADF, Protecció Civil, el SEM i també els agents rurals que estan col·laborant, estan desplegats per tota la zona afectada. Agrair la col·laboració ciutadana. Molts veïns dels barris de muntanya, de Nou Barris, han rebut l'alert aquesta tarda dient que estiguessin a casa. Jo com a alcalde el que he de demanar és que se segueixin els consells de protecció civil. Estem treballant, com ha dit el cap d'intervenció, i esperem que en les properes hores tot estigui, diguem-ne, controlat i tranquil·litzat. Per tant, màxima confiança amb els cossos de seguretat i de prevenció. I agrair també molt especialment a les entitats veïnals que ens estan ajudant a l'Ajuntament a transmetre aquesta informació a tots els veïns i veïnes que en aquests moments des de casa doncs estan veient la columna de fum.
8: Alcalde, la gent evacuada, se'ls ha traslladat algun equipament municipal? Sabem on són aquestes 35 persones?
6: Sí, se'ls ha ofert algun dels punts de reunió que ja estan designats als barris, però de moment no hi han anat i s'han evacuat pels seus propis mitjans a cases de familiars o amics.
10: Molt bé.
3: Bé, doncs és la compareixença que han fet conjuntament el cap d'intervenció dels bombers de l'Ajuntament de Barcelona, Sergi Bové, i l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, sobre aquest incendi que crema des de les 3:45 de la tarda a la Serra de Collserola, de la capital catalana, i que, com dèiem, ha cremat ja unes 35 hectàrees. Segons els bombers, hi treballen uns 200 efectius, uns 200 professionals de bombers, tant de l'Ajuntament de Barcelona com de la Generalitat, que confien controlar el flanc dret i l'esquerra, que són ara mateix els que més preocupen d'aquest incendi. Confien que les pròximes hores el vent no compliqui les tasques d'extinció d'aquests dos flancs, que de moment, segons els bombers, no estan controlats. L'alcalde de Barcelona, ara el sentíem, demana, agraeix la col·laboració de tots els professionals d'emergències, agraeix també la col·laboració de la ciutadania i demana prudència i precaució als veïns d'aquesta zona. S'han hagut d'evacuar, com dèiem, alguns veïns d'aquestes dues zones de la capital catalana que viuen a prop d'aquests barris, que de moment s'han pogut recol·locar a cases de veïns o de familiars. Per tant, en aquest sentit, no hi ha més problema, pendents, doncs, d'aquestes tasques d'extinció. Ara falten 5 minuts per arribar a 8:45 del vespre.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: I a 3CAT Info seguim amb el relat de l'actualitat d'aquest dimarts 25 d'agost de 2026, en què els ministres Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska s'han embolicat amb les versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. No aclareixen, doncs, si s'hauria pogut evitar. La titular de Defensa, per la seva banda, admet que el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant. En canvi, el ministre d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud d'aquella allau de persones. Informa des de Madrid, Dani Sáenz de Aja.
11: En la primera de les 8 compareixences de ministres al Congrés per la crisi de Ceuta, Margarita Robles ha reconegut errors, però n'ha exculpat el CNI. Ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les entrades de migrants per mar, del qual sí que van avisar a Interior el dia abans, però ha dit que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van precipitar una allau de persones impossible de predir i d'aturar.
12: Varias decenas de miles de personas cruzaron la frontera dominados por una sensación de urgencia. No habían planeado el cruce y aprovechaban una ventana de oportunidad.
11: A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande-Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una entrada tan massiva d'immigrants.
13: Yo creo que todos decimos lo que realmente aconteció. No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó. No a lo que pasó, sino incluso a lo de 2021 con el antecedente que teníamos.
11: I tot i que han evitat culpar-ne el Marroc, Robles sí que ha insinuat responsabilitats per omissió.
12: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
11: Avui, diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió al país de Ceuta i Melilla. Robles els ha respost que les dues ciutats són espanyolíssimes.
3: I l'oposició i els socis d'investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz del PP, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Capín de Junts.
14: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
15: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
16: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
3: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
4: 3CAT Info.
3: A Catalunya, el govern surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país, al·legant que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics. Ho ha dit avui la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern després de la pausa estiuenca. Paneque ha explicat que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials i que les decisions d'enviar o no alertes als mòbils es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. En tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions i, si hi ha marge, es faran millores de cara al futur.
17: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SLR, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics, és com a

0: ha de ser, i a més és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
1: Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntàrigues i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Per cert, recordem que han quedat en estat crític dues dones que van quedar ferides per la caiguda d'un mur durant aquests aiguats d'aquests últims dies, en aquest cas a Roda de Barà, al Tarragonès. Els fets van passar a prop del port. I al sud de França, un centenar de les 300 cases afectades pel tornado que va haver-hi ahir al poble francès de Pomàs, a prop de Carcassona, han quedat destrossades, un centenar de cases destrossades. Segons les autoritats de la zona, aquestes cases són inhabitables. Les destrosses van ser molt importants, tenint en compte que al poble hi ha mig miler d'habitatges.
2: Les dues dones han estat...
1: El tornado a prop de Carcassona ha deixat un balanç d'una quarantena de ferits, no consten desapareguts. Una de les tasques que ja s'han començat a fer és cobrir les teulades dels edificis per evitar que volin encara més teules. L'escola del poble també ha quedat molt afectada i no podrà obrir les portes la setmana que ve quan comença el curs escolar. Els alumnes del poble, doncs, començaran el curs als centres dels municipis de la vora.
3: El temps.
1: Hem arribat a 7:45, la crònica amb la Gemma Puig.
4: Avui hem tingut un dia molt estable, amb un cel molt clar, amb temperatures que han pujat, amb valors que s'han enfilat fins als 36 graus en molts trams de la costa o del prelitoral, a Fogars de la Selva 36, Aldover, a Castellbisbal, Parets del Vallès, Sant Cugat, al Prat de Llobregat, a Vinebre o a Vallirana, per tant, temperatures elevades al prelitoral de bona part del territori i també cap a les comarques gironines, i també ha pujat la temperatura respecte i cap al Pirineu. Nuvolades inofensives que en alguns casos fins i tot s'han anat trencant i algunes bandes de núvols cap a l'extrem nord de l'Empordà. A la resta mantindrem aquest cel serè durant bona part de la tarda vespre. En canvi, demà arriba una nova línia d'inestabilitat, portarà més núvols, no serà molt activa, però sí que ens portarà aquest augment de la nuvolositat entre el litoral i el prelitoral, també cap a comarques interiors. Alguna gota que es pot deixar escapar durant bona part del matí, irregulars aquests ruixats, i a més, amb entrada de pols sahariana, i això ens portarà doncs, que aquestes quatre gotes que caiguin vagin acompanyades de fang. Cel ennuvolat, temperatures un pèl més altes a primera hora, no serà aquesta nit tan fresca com la que hem tingut anteriorment, vent de sud que reforçarà cap al Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, i en canvi a la tarda tindrem els núvols una miqueta més trencats, alguna nuvolada cap al Pirineu, cel enterbolit, les temperatures quedaran un pèl més baixes, sobretot a la costa i al prelitoral, cap a comarques interiors i cap al Pirineu, no variarà gaire el termòmetre. I de cara a dijous remuntarà altre cop una mica la temperatura, encara amb núvols, amb pols sahariana, i de cara a divendres i al cap de setmana el temps s'estabilitza més i les temperatures amb tendència a anar pujant.
1: Ara passant un parell de minuts a 7:45 del vespre, avui és dimarts 25 d'agost de 2026, fa tot just un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i es compleixen també 4 anys de l'incendi de Begís, un dels més devastadors d'aquest segle. Davant d'això, les alcaldesses d'aquestes dues localitats del País Valencià denuncien a 3Cat Info que no han rebut les ajudes promeses. També remarquen que no s'està fent una gestió correcta del territori per evitar nous estralls. Aquest estiu, al País Valencià, han patit ja 5 grans incendis. Anem al poble de Eslida, Pepa Ferrer.
5: La majoria d'aquests incendis afecten poblacions en risc de despoblament que veuen com el foc, a més, acaba amb els pocs recursos econòmics que tenen, els de l'agricultura. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida, una de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó.
6: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. A veure qui comença de zero. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
5: L'incendi va cremar més de 9.000 hectàrees, va afectar un 12% de la Serra d'Espadà i va provocar pèrdues d'uns 40 milions d'euros al camp. Ara es tramiten ajudes que s'espera que siguin efectives.
6: Que te donen diners, però que tu justifiques que has fet alguna cosa amb aquests diners, que has gestionat, o bé bosc o bé terra agrícola.
5: Per a pobles menuts com Eslida o Begís, gestionar aquestes ajudes suposa una tasca administrativa difícil d'assumir. A Begís, 4 anys després, encara esperen 1 milió d'euros. Maria José Madrid n'és l'alcaldessa.
2: un millón de euros para arreglar planta embotelladora, el camino y tal y cual, y ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís.
5: A Begís el foc va arrasar unes 20.000 hectàrees i va calcinar el 98%

0: 100% del seu terme municipal. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya i encara no s'ha repoblat.
1: Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían, y eso significa también que tenemos el monte como más despoblado, más descarnado todavía.
0: Saben que el bosc mediterrani està abocat als incendis, però denuncien que no s'aprèn dels errors ni s'apliquen mesures com el pasturatge que ajudarien a regenerar-lo.
2: Doncs justament relacionat amb això, hi ha un grup d'investigadors catalans que estudia com prevenir incendis guiant des de la distància ramats de vaques mentre pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat mitjançant senyals acústics. Ens ho explica la Laura Cugat.
3: La vaca de l'Albera, una raça autòctona d'aquesta zona situada a l'extrem més oriental del Pirineu, és la protagonista de la recerca del CREAF basada en el disseny de tancats virtuals. A través d'una aplicació es limita el perímetre i es donen instruccions a l'animal mitjançant un collaret. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF.
4: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Sí, arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
3: Una eina que també facilita molt el maneig dels ramats. Lluís de la Càmera, ramader d'Agullana a l'Alt Empordà i membre d'Unió de Pagesos, col·labora en la protecció dels boscos seguint les indicacions que li donen els bombers.
5: I en qüestió de pocs dies tenim bueno, sempre depèn del menjar que hi ha, però podem tenir molt ben arrenat i llavors bombers d'aquella zona, diguem, lliure per, primer, perquè no es desenvolupi un incendi, però a més també zones de seguretat perquè ells puguin treballar sense risc.
3: De la Càmera forma part del projecte Live EcoAdap 50, amb finançament europeu, que també investiga la viabilitat d'aquesta tecnologia.
2: Ara passen gairebé 6 minuts de 3 quarts de 8. Ha mort un ciclista en una caiguda a la carretera C-147 Alt Àneu, al Pallars Sobirà. Els Mossos han rebut l'avís pels vols del migdia per causes que ara s'investiguen. El ciclista ha caigut i ha perdut la vida a la mateixa carretera. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes. I encara les carreteres. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa de seguretat que ha d'entrar en vigor l'1 d'octubre. La Direcció General de Trànsit incorpora noves exigències com portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Però els motoristes demanen que l'administració assumeixi més responsabilitats en matèria de seguretat. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels motoristes. Reclamen, per tant, que l'administració també faci la seva part. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
6: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
2: A partir de l'octubre, els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. Els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: Obrim ara pàgina cultural. Avui arrenca la 26a edició del Festival FITAC de Girona amb l'objectiu d'acostar el teatre amateur a com més públics millor, ja que diuen que els espectadors d'aquest teatre amateur acostumen a ser sempre del mateix sector. Fins diumenge hi actuaran una vintena de companyies locals, però també internacionals. Girona, Maria Rovira.
8: Per primera vegada s'obre amb un musical, Dins el bosc, representat per la companyia Quart Passadís. Xavier Valentí és el director artístic del FITAC.
9: I quan vam veure que ens arribava una cosa amb aquesta qualitat, amb aquesta seriositat per part d'una gent, aquesta gent de Sant Just d'Esvern, que s'agafa al teatre d'aquesta manera, ho vam passar per davant de totes les possibilitats que hi havia.
8: Fins diumenge el FITAC combina teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa amb propostes internacionals i catalanes. Entre les propostes locals hi ha, per exemple, la del Mirall, de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona o les que es veuran en la jornada del FITAC Off.
2: I del teatre al cinema, perquè Tadeu Jones torna a la gran pantalla i ara, a més, farà de pare. A la quarta entrega de la saga, Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, el famós arqueòleg té una nena intrèpida de 2 anys que l'acompanyarà a les seves aventures. El seu creador, Enrique Gato, ha explicat a aquesta emissora que feia temps que arribava l'hora de tocar el tema de la paternitat. Ens ho explica la Montse Pujol.
10: Hey, mom, Catalunya Fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
11: A la quarta entrega, el Tadeu i la Sara són pares de l'Olimpia, l'Oli, una nena intrèpida, la presència de la qual altera la convivència al grup i fa posar gelós el personatge de la mòmia, que acabarà

0: Et demanen un desig, un viatge en el temps. El director del film, Enrique Gato, ha explicat a 3cat Info que fins ara s'havia resistit a presentar Tadeu Jones com a pare, però que després d'anys d'acompanyar-lo, era el moment de fer-ho.
1: Un poco porque ha crecido conmigo.

0: parece.
1: La nova història trasllada els protagonistes des de Londres fins al segle XVI i permet així que l'espectador descobreixi el regne de Paititi, al Perú, l'acròpolis d'Atenes i la bellesa del Pròxim Orient. A banda del recorregut geogràfic, Enrique Gato dona un tomb amb tots els personatges.
0: I la novedad es que ahora hablan, ahora son mascotas parlanchinas, ahora son personajes que les hemos puesto voz. Entonces es otra de las grandes novedades. Y yo creo que en general la peli lo que hace es darle un vuelco a todos los personajes. A todos les sacamos un poco de su sitio para meterles en papeles que no son los suyos habituales.
1: Enrique Gato reconeix que és un amant del cinema dels anys 70, 80 i 90 i per això a la pel·lícula hi trobareu diverses picades d'ullets a diferents títols.
0: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos en esta película.
1: La quarta entrega de la saga arriba demà als cinemes.
2: Junts sempre.
3: I ara 3Cat Info, la informació esportiva amb el David Ubach. Bona tarda.
4: Bona tarda. L'arrenquem parlant del Barça, que fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković, a 31 anys, és internacional per Croàcia i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, on, això sí, no va arribar a jugar. Ha arribat aquesta mateixa tarda a Barcelona per passar en les properes hores la revisió mèdica i ara, en paral·lel, el Barça valora si aquesta temporada es queda amb Livaković per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick continua preparant el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao pendent de la primera jornada. Rodri, que ahir ja va entrenar amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que només sigui jugant uns minuts. Pel que fa a Gavi, es continua entrenant al marge i es dubta, ja que tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll com a conseqüència d'una topada al partit de diumenge a Elx. I a la Lliga Femenina, el clàssic Barça-Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Avui ja ha començat, de fet, la prevenda d'entrades a socis i VIPs d'aquest Barça-Madrid femení. També ens fem ressò de la presentació de l'ex-Barça Xavi Hernández com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. El director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha sorprès assegurant que el terrassenc era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi Hernández ha valorat així el seu nou repte i com l'encara.
5: Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran. Va ser un màster fet quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant els del FIFA Days, però és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar aquí a la federació.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
4: L'Espanyol, per la seva banda, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una opció de compra obligatòria a final de temporada. Totes dues parts continuen negociant. D'altra banda, Pere Milla, que dissabte va complir el seu partit oficial número 100 amb la samarreta de l'Espanyol, declara com preparen el partit de Lliga de dissabte davant de la Real Societat a Sant Sebastià. Sentim aquestes declaracions de Pere Milla.
6: Sí, l'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
4: Avui a les 9 del vespre s'ha de jugar el València-Betis pendent de la primera jornada de Lliga encara, i demà al Madrid Real Societat, del qual n'ha parlat Josep Mourinho, el preparador blanc. De fet, s'ha referit a la confecció de la plantilla en aquesta última setmana de mercat de fitxatges d'estiu.
7: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo, y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durant la temporada i mismo com mercat abierto.
4: Obrim ara a bloc poliesportiu breument. Per parlar de la Vuelta Ciclista a Espanya i de la nova victòria, la segona en aquesta edició, en quatre etapes per a l'esloveta d'Ipogacar, que ha reformat el seu lideratge a la general. Ara té

0: 3 minuts i 21 segons respecte del seu compatriota, el també eslové Primo Roglic del Red Bull. Tot plegat després de l'atac de Pogacar a 50 km de l'arribada en una etapa de 104 km de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Pogacar ha marxat en solitari i ha arribat finalment amb 2 minuts i 40 segons de marge respecte dels seus perseguidors més immediats, Mar, Roglic, Kuss, Only Gal i Vidar. I en bàsquet a la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Jasel Pérez, que té experiència CB amb el Granada.
1: Trescat Info.
2: Bona tarda, són les 8. Una trentena de dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen per controlar un incendi forestal que crema des de les 3 de la tarda al Parc Natural de Collserola, a Barcelona. El foc afecta una superfície de 35 hectàrees. El fum ha obligat a confinar prop de 15.000 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana i hi ha 35 persones desallotjades de la primera línia d'habitatges. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en la crisi migratòria de Ceuta. Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés. El seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no va existir cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta com la del 30 de juliol. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Camp de Tarragona. La portaveu, Sílvia Paneque, ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern condemna l'actuació i assegura que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. En clau internacional, s'acarnissa la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà després que Ottawa hagi anunciat aranzels de represàlia contra Washington de fins al 50% a partir del 8 de setembre. Els gravàmens responen als imposats per Donald Trump contra productes canadencs després del fracàs de les negociacions comercials. L'Iran promet que respondrà a l'ofensiva dels Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració Trump ha amenaçat de castigar els països que facin negocis amb el règim de Teheran. La Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, s'oposa a la nova estratègia de Washington. I el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Canadell és un referent mundial en aquest àmbit i la seva recerca analitza com circula i s'emmagatzema el carboni a la natura i quin paper té en l'evolució del clima.
1: Esports.
0: El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livakovic, procedent del Fenerbahçe turc. Ha arribat aquesta mateixa tarda a Barcelona i el porter passarà en les properes hores la revisió mèdica. El club blaugrana valora ara si aquesta temporada es queda per ser el suplent de Joan García o bé si el cedeix a un altre equip. L'ex blaugrana Xavi Hernández l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos de futbol. El director tècnic de la Federació Neerlandesa ha assegurat que el terrassenc era la tercera opció per al càrrec després de Pep Guardiola i d'Arne Slot. I en ciclisme, exhibició de l'eslovè Tadej Pogačar a la Vuelta a Espanya després dels 104 km i 4 ports de muntanya de la quarta etapa. Ha guanyat en solitari després d'atacar 50 km de l'arribada a Andorra la Vella amb 2 minuts i 40 segons de marge respecte dels seus perseguidors més immediats. A la general, Pogačar lidera amb Roglic segon a 3:21.
2: I pel que fa al temps, tarda assolellada i força càlida, sobretot al litoral i al prelitoral, on les màximes més altes han arribat als 35 o 36 graus. Algunes nuvolades inofensives al Pirineu. Dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang.
1: Trescat Info.
2: Molt bona tarda, passen 4 minuts de les 8 del vespre, és dimarts 25 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
1: 3CAT Info.

0: Els bombers de Barcelona i els de la Generalitat treballen conjuntament en les tasques d'extinció d'un incendi forestal que crema el Parc Natural de Collserola, a Barcelona. El foc ja ha calcinat 35 hectàrees i s'han desplaçat fins al lloc una trentena de dotacions. El foc s'ha declarat a les 3 de la tarda i avança cap a Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès. El fum ha obligat a confinar prop de 15.000 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana i també s'han desallotjat preventivament 35 veïns de la primera línia d'habitatges. Unitat Mòbil a Collserola, Matilde Seoane i Cristian Roldán.
1: Segons l'Ajuntament de Barcelona, els 35 veïns de Torre Baró evacuats no haurien requerit cap reallotjament i haurien marxat a habitatges de familiars o altres residències pel seu propi peu. Mentrestant, els treballs continuen en aquest flanc dret. Es marcen esforços, sobretot, per evitar que les flames s'acostin més als nuclis urbans. Hi ha una seixantena de dotacions amb prop de 200 bombers entre efectius de l'Ajuntament i la Generalitat. El cap d'intervenció de bombers de Barcelona, Sergi Bové, explica que les pròximes hores seran determinants.
2: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
1: El foc ja hauria cremat 34 hectàrees a Barcelona, on s'ha originat, i després s'ha propagat cap a Montcada i Reixac, on també n'ha cremat una. Des de Protecció Civil han confinat prop de 15.000 persones de Torre Baró i Ciutat Meridiana a causa, sobretot, del fum. L'alcalde, Jaume Collboni, agraeix la tasca de les entitats veïnals de Barcelona per la col·laboració a l'hora de respectar els confinaments.
3: Agrair també molt especialment a les entitats veïnals que ens estan ajudant a l'Ajuntament a transmetre aquesta informació a tots els veïns i veïnes que en aquests moments des de casa doncs estan veient la columna de fum.
1: A causa del foc s'han tallat les carreteres d'aquesta zona, també s'han tancat les estacions de bus i metro i els trens de Renfe no paren a l'estació de Torre Baró.
0: Això a Barcelona, però al País Valencià els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. Fa 6 dies que va començar el foc que ha cremat 630 hectàrees en un perímetre de 18 quilòmetres entre aquest poble i Gàtova, amb totes les hectàrees dins el parc natural de la Serra de Calderona. No va ser fins ahir, de fet, que es va aixecar el confinament dels veïns de Gàtova. L'incendi va ser causat per un llamp que va caure dijous passat.
4: 3CAT Info.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen amb les versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: En la primera de les 8 compareixences de ministres al Congrés per la crisi de Ceuta, Margarita Robles ha reconegut errors, però no ha exculpat el CNI. Ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les entrades de migrants per mar, del qual sí que van avisar a Interior el dia abans, però ha dit que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van precipitar una allau de persones impossible de predir i d'aturar.
6: Varias decenas de miles de persones cruzaron la frontera dominados por una sensación de urgencia. No habían planeado el cruce y aprovechaban una ventana de oportunidad.
5: A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una entrada tan massiva d'immigrants.
7: Yo creo que todos decimos lo que realmente aconteció. No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó. No a lo que pasó, sinó inclús a lo de 2021 con el antecedente que teníamos.
5: I tot i que han evitat culpar-ne el Marroc, Robles sí que ha insinuat responsabilitats per omissió.
6: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
5: Avui, diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió al país de Ceuta i Melilla. Robles els ha respost que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: L'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet el govern espanyol durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz del PP, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gravín de Junts.
8: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diría que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà

0: en augment. Mentrestant, primer pas del govern espanyol per endurir les lleis d'estrangeria i d'asil en plena crisi migratòria a Ceuta. L'executiu de Pedro Sánchez ha aprovat dos textos inicials que, a la pràctica, han de servir per agilitzar les expulsions d'immigrants que accedeixin irregularment a Espanya. La Moncloa assegura, però, que són normes garantistes amb els drets humans i que responen a l'aplicació de la nova normativa europea i no pas a la situació actual a la ciutat autònoma. Elma Sáenz, ministra portaveu de Migracions.
1: El objetivo de ambas iniciativas, llevamos mucho tiempo trabajando en ellas, es adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo.
0: Els avantprojectes de llei preveuen una nova fase de triatge per a les persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies, que inclourà, entre d'altres, un reconeixement mèdic i la presa de dades biomètriques. També contemplen la retenció en les dependències policials en determinats immigrants fins a la resolució dels seus expedients en un termini de 12 setmanes. Amb tot, el tràmit parlamentari de les iniciatives trigarà mesos a arrencar. El Consell de Ministres, mentrestant, també ha aprovat el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta, liderat pel ministre Ángel Víctor Torres. El titular de Política Territorial ha insistit que la prioritat del govern espanyol continua sent la de retornar al Marroc tots els que van participar en l'assalt massiu de la frontera a finals de juliol.
2: 3CAT Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país, al·legant que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics. Ho ha dit avui la consellera portaveu Sílvia Paneque després de la primera reunió del govern un cop acabada la pausa estiuenca. Paneque ha explicat que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials i que les decisions d'enviar o no alertes als mòbils es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions i, si hi ha marge, s'introduiran millores de cara al futur.
3: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser i, a més, és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
0: Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior. Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquestes darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Paral·lelament, al Tarragonès estan en estat crític dues dones ferides per la caiguda d'un mur durant els aiguats de dissabte a Roda de Barà. Els fets van passar a tocar del pont. Ricard Boigas.
4: Les dues dones en estat crític són la mare i la filla de 18 anys d'una família que tenia una paradeta en el mercat que s'instal·la a l'estiu al port de Roda de Barà. Segons va explicar l'Ajuntament, estaven dormint dins de la parada per vigilar els seus productes i els hi va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. En l'incident també va quedar ferit de menys gravetat l'avi de la família. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat la mort de les dues dones a primera hora de la tarda a través de les xarxes socials. Han explicat que un familiar, en una conversa amb l'alcalde, els havia notificat que havien decidit retirar el suport vital que les mantenia vives. Poc després, el mateix consistori ha rectificat perquè això encara no ha passat, segons ha explicat el Departament de Salut.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha evitat condemnar l'actuació policial i ha obert la porta a donar explicacions al Congrés.
5: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: Per la seva banda, el grup parlamentari de Sumar al Congrés dels Diputats ha registrat a la Cambra Espanyola una bateria de preguntes demanant a Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcional, qui la va ordenar i sota quin criteri i per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis. Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. La portaveu de l'executiu Sílvia Paneque diu que no es poden prohibir estelades als camps de futbol.
3: Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
0: Paneque assegura que cal investigar si algú va actuar sense un ordre de carregar contra un aficionat culer amb l'estelada. D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous, en què també es farà un homenatge als jugadors blaugrana que van guanyar el Mundial amb la selecció espanyola.
2: 3Cat Info.
0: El biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. La seva recerca ha contribuït a avançar en el coneixement dels canvis que està experimentant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Entre les seves línies de treball hi ha l'estudi dels embornals naturals de carboni i les reserves de carboni, que són fonamentals per entendre l'evolució del clima. Josep Canadell es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de la CESCIRO, l'organització de recerca científica i industrial de la Commonwealth.
2: El temps.
0: La crònica meteorològica aquesta tarda és de la Gemma Puig.
6: Avui tenim una tarda molt estable, res a veure amb la que vam tenir, càlida, amb temperatures altes, valors que han pujat a tot arreu i s'ha notat també, sobretot, cap a punts de la costa i del prelitoral. No només costa central, també comarques gironines, interior de les Terres de l'Ebre, 36 graus a Fogars de la Selva, Aldover, a Castellbisbal, a Parets del Vallès, a Sant Cugat, al Prat de Llobregat, però també a Vallirana, a 36 o 35 a Cabrils. Temperatures altes, també ha pujat la temperatura cap al Pirineu, Prepirineu, i hem tingut algunes nuvolades inofensives, molt poqueta cosa, fins i tot algunes ja s'han anat desfent. També algunes bandes de núvols cap a l'extrem nord de l'Empordà. De cara a aquest dimecres tindrem un dia una miqueta més ennuvolat. Arribaran més núvols, també tindrem algunes febles precipitacions al llarg del matí, algun ruixat irregular de distribució irregular i feble en conjunt, amb cel tapat, amb pols sahariana, per tant aquestes quatre gotes que puguin caure aniran acompanyades de fang. Puja una mica la temperatura a primera hora perquè tindrem un cel un pèl més ennuvolat. El vent també es farà notar a cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, i en canvi a la tarda doncs tindrem un temps més assolellat, amb bandes de núvols, amb alguns núvols cap al nord i nord-est, amb poca precipitació, o sigui, pot haver alguna nuvolada a la tarda cap al Pirineu. Les temperatures quedaran un pèl més baixes, encara però els valors més alts se situaran cap als 33, 34 graus, aquestes temperatures un pèl més elevades. De cara a dijous, la temperatura torna a tirar cap amunt, amb núvols a primera hora i també amb alguna gota de cara a la tarda cap al Pirineu. Aquesta serà la tendència de cara als propers dies. El temps més estable, de cara a divendres i al cap de setmana, i amb unes temperatures que tornarien a pujar a l'acabar el cap de setmana.
2: 3Cat Info.
7: Segur que ja ho estàs donant tot. Tres germans, una llegenda. Descobreix la història dels Bee Gees, la banda sonora de moltes generacions. Nits sense ficció. Bee Gees, com curar un cor trencat. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: 3Cat Info. A 3Cat Info.
8: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: Insostenibles.
9: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
10: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
11: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3Cat Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat. El sindicat majoritari del sector, l'AUSTEC, amenaça de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. L'executiu sosté que s'està desenvolupant l'acord assolit amb tres forces sindicals i l'escola concertada al maig i que finalment no van ratificar els mestres. Sílvia Paneque, la consellera portaveu, ha admès que el tema de les colònies escolars preocupa el govern i que avui se n'ha parlat a la reunió de l'executiu. Es treballa per poder ampliar els incentius per al professorat.
3: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora, doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: Paneque ha concretat que la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest estiu ha mantingut unes 200 reunions amb diversos interlocutors del sector.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: S'agreuja la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. Ottawa anuncia aranzels de represàlia sobre béns del veí del sud a partir del 8 de setembre i que afectaran els productes làctics, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
12: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als Estats Units.
0: Els gravàmens són la resposta a l'anunci de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% als productes canadencs després del fracàs de les negociacions comercials. Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump ha escrit avui a xarxes socials que està considerant canviar el nom del llac Ontario a llac Amèrica. És un dels 5 grans llacs de l'Amèrica del Nord i és a la frontera entre la província canadenca d'Ontario i l'estat estatunitenc de Nova York. Mentrestant, l'Iran ha promès que contestarà contra l'ofensiva dels Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració Trump ha amenaçat de castigar els països que facin negocis amb el règim de Teheran, però de moment no aplica les sancions i els ha donat temps. La Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, s'oposa amb fermesa a la nova estratègia dels Estats Units. A punt de complir-se 6 mesos de guerra, els Estats Units posen els esforços a ofegar econòmicament l'Iran per via d'impedir que altres països i comerciïn. L'administració Trump, però, no detalla quins són aquests països ni quan els sancionarà. La Xina és un dels principals socis comercials del règim de Teheran, a qui compra petroli, tot i que el volum ha caigut amb la guerra i el bloqueig dels ports iranians. Li Jian és el portaveu del ministre d'Afers Estrangers.
13: Recorre una pressió extrema en la guerra econòmica no resol els problemes. Al contrari, només agreuja encara més els conflictes. La Xina adoptarà totes les mesures necessàries per salvaguardar amb fermesa els seus drets i interessos legítims.
0: Malgrat que l'administració de Trump té ara el focus posat en la guerra econòmica, el secretari de Defensa dels Estats Units no descarta tornar a recórrer a la força militar.
14: Si l'Iran és prou insensat per extralimitar-se o ficar-se amb l'exèrcit nord-americà, farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. Això no obstant, de cap manera descartem recórrer a accions militars.
0: Amb les sancions contra l'Iran sobre la taula, el preu del petroli ha tornat a caure per segon dia consecutiu fins als 89 dòlars al barril de Brent. No hi ha progressos públics en les converses diplomàtiques pel final de la guerra, tot i que el Pakistan assegura que en les reunions de mediació ahir a l'Iran s'han fet avenços. I el Vaticà demana a Rússia acabar el més aviat possible amb la guerra a Ucraïna. És el missatge del papa Lleó XIV que el cap de la diplomàcia vaticana, Paul Richard Gallagher, ha transmès avui al ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, amb qui s'ha reunit a Moscou. Let us be
15: clear. Siguem clars, aquesta guerra s'ha d'acabar. Per això, durant la reunió, he reiterat la crida del papa Lleó XIV a posar fi a les hostilitats i iniciar negociacions autèntiques amb el suport de la comunitat internacional.
0: La visita del representant del Vaticà és el primer intent de mediació internacional des de l'última ronda de negociacions celebrada el febrer passat entre Rússia i Ucraïna i amb els Estats Units com a mediador. Un intent que ha quedat estancat després que els nord-americans hagin hagut de prioritzar altres conflictes com el que mantenen amb l'Iran. Per cert, que mitjans nord-americans informen que avui qui ha també visita Moscou és el director de la CIA, John Ratcliffe. De moment, ni el govern dels Estats Units ni el Kremlin han confirmat el viatge. Mentrestant, els atacs entre Moscou i Kiev continuen. Avui, dues persones han mort en territori rus per un atac d'Ucraïna contra una refineria de petroli a la regió de Krasnodar, mentre que dues persones més han mort en territori ucraïnès per un atac rus a Zaporizhia. Un centenar de les 300 cases afectades pel tornado d'ahir al poble francès de Pomàs, a prop de Carcassona, han quedat destrossades. Segons les autoritats de la zona, aquestes cases són inhabitables. Les destrosses van ser molt importants, tenint en compte que al poble hi ha mig miler d'habitatges. El tornado ha deixat un balanç d'una quarantena de ferits i no consten desapareguts. Una de les tasques que ja s'ha començat a fer és cobrir les teulades dels edificis per evitar que volin més teules. L'escola del poble també ha quedat molt afectada i no podria obrir les portes la setmana que ve, que és quan comença el curs escolar. Els alumnes del poble començaran el curs als centres dels municipis del costat.
16: Taló, vet aquí que una vegada... Un regne molt llunyà.
0: Avui arrenca la 26a edició del Festival FITAC de Girona, amb l'objectiu d'acostar el teatre amateur com a més públic millor, ja que els espectadors acostumen a ser del sector. Fins diumenge hi actuaran una vintena de companyies locals i internacionals. Girona Maria Rovira.
17: Per primera vegada s'obre amb un musical, Dins el bosc, representat per la companyia Quart Passadís. Xavier Valentí és el director artístic del FITAC.
18: I quan vam veure que ens arribava una cosa amb aquesta qualitat, amb aquesta seriositat per part d'una gent, aquesta gent de Sant Just d'Esvern, que s'agafa al teatre d'aquesta manera, ho vam passar per davant de totes les possibilitats que hi havia.
17: Fins diumenge el FITAC combina teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa amb propostes internacionals i catalanes. Entre les propostes locals hi ha, per exemple, la del Mirall, de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona o les que es veuran en la jornada del FITAC Off.
0: Esports. Fins a 9:15 amb en David Ubach. David, bona tarda.
19: Bona tarda. Comencem explicant que el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković, a 31 anys, és internacional per Croàcia. La temporada passada, recordem-ho, va formar part de la plantilla del Girona, si bé sense arribar a debutar. Livaković ha arribat, de fet, aquesta mateixa tarda a Barcelona per passar en les properes hores la revisió mèdica. En paral·lel, el club blaugrana valora si aquesta temporada es queda per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, el primer equip del Barça continua preparant el partit de Lliga de dijous al Camp Nou contra l'Atlètic Club de Bilbao. Rodri, que ahir ja va entrenar amb la resta del grup, té força números per estrenar-se disputant alguns minuts. Pel que fa a Gavi, en canvi, continua sent dubte, ja que s'entrena al marge per una forta contusió al genoll. I de la Lliga Femenina, afegim relatiu al Barça també que el clàssic del 3 o 4 d'octubre contra el Real Madrid es disputarà al Camp Nou. Ens fem ressò també en futbol de la presentació de l'ex-Barça Xavi Hernández com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi relleva Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I el director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha sorprès assegurant que el terrassenc era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona.
20: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs. Així que vam decidir portar el tercer candidat, Xavi.
19: Pel que fa a Xavi, ha assegurat que vol implementar la seva experiència a la banqueta del Barça i prèviament com a futbolista també en la seva nova etapa.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
19: Més futbol encara per parlar de l'Espanyol, que per la seva banda negocia per fitxar a l'extrem del Bayern de Múnich Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, Pere Milla, que dissabte va complir el seu partit oficial número 100 amb la samarreta de l'Espanyol, parla de compra per en el partit de Lliga de dissabte al camp de la Real Societat.
21: Sí, l'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
19: Avui, a partir de les 9, s'ha de jugar el València-Betis, pendent de la primera jornada de Lliga, i demà al Madrid-Real Societat, un partit en el qual, en la roda de premsa prèvia, Josep Mourinho, el preparador blanc, s'ha referit als moviments de mercat a la seva plantilla.
22: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo, y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
19: Obrim ara àmbit poliesportiu. I ho fem amb el desenllaç de la quarta etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Ha deparat la segona victòria en 4 dies de Tadej Pogačar. L'eslovè que referma el seu lideratge a la general. Tot plegat, després de 104 quilòmetres i 4 ports de muntanya en territori andorrà, Pogačar ha atacat a uns 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha arribat amb 2 minuts 40 segons de marge respecte dels seus perseguidors més immediats. Mas, Roglic, Kuss, Only Gal i Vidar. Sentim Pogačar.
1: No em vull quedar sol amb la resta de rivals, perquè llavors aniran en contra meva. Ha intentat atacar a l'ascens, ja que tenia la confiança que podria sobreviure fins al final.
19: A la general, Pogačar és líder amb Roglic a 3 minuts i 21 segons com a segon classificat. Demà, cinquena etapa, entre Falset i Roquetes.
4: Crema sense control, un incendi forestal a Collserola. Bona tarda, són 9:15.
5: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
4: De moment, el foc ha afectat 35 hectàrees i el fum ha obligat a confinar uns 15.000 veïns dels barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona, a Barcelona. Última hora des de Collserola, Cristian Roldán.
23: Doncs de moment les tasques se centren a evitar que les flames s'acostin als nuclis urbans. Com deies, tot just acaben d'anunciar que també s'ha confinat Vallbona i, de fet, per prevenció, també s'han evacuat 35 veïns de Torre Baró que viuen als carrers més pròxims a aquesta zona forestal.
4: Els municipis més afectats per les fortes tempestes de fa 24 hores al Camp de Tarragona van recuperant la normalitat de mica en mica. Entre les crítiques d'alguns municipis de per què no es va enviar cap alerta, el govern ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. A Roda de Berà hi ha dues dones en estat crític per la caiguda d'un mur dissabte. En aquest punt saludem la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
24: Bona tarda.
4: Avui, si ens fixem en el cel, sembla que després de la tempesta ha arribat la calma.
24: Sí, la veritat és que avui hem tingut un dia ben diferent al d'ahir. Hem tingut un cel clar, alguna nuvolada que ha crescut inofensiva cap a sectors del Pirineu, s'ha anat trencant, per tant, aquesta tarda ha estat molt serena. Avui les temperatures on més s'han enfilat doncs, és en aquest tram de la costa i el prelitoral. Aquests valors que han arribat als 37 a Tortosa, 36 a Castellbisbal, 34 a Barcelona, en el cas de l'Observatori Fabra, fins i tot 35 graus, també a Cabrils, a Parets del Vallès. Per tant, en aquest tram de la façana litoral i prelitoral és on més s'han enfilat la temperatura. I de cara a demà doncs, tindrem més núvols. Demà, a primera hora, aquest cel més ennuvolat. Alguna gota que hi pot haver al matí, algun ruixat força irregular, i això sí que anirà acompanyat de fang perquè tindrem pols sahariana, vent que bufarà a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tornarem a tenir més estones de sol amb unes temperatures que demà quedaran un pèl més baixes, igualment per als valors més alts, cap als 33 o 34 graus.
4: Doncs es manté aquesta sensació de calor. Gràcies, Gemma. Fins demà.
24: Fins demà.
4: En aquest Catalunya Vespre també sentirem els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska, que no aclareixen si l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol s'havia pogut evitar.
25: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
26: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
4: La titular de defensa protegeix l'actuació del CNI i el d'Interior insisteix que ningú els va avisar del que passaria. El cas de les estelades en el partit del Barça contra l'Elx no quedarà en no res, almenys de moment. El Ministeri de l'Interior investigarà si els cops de porra de la Policia Nacional que va rebre un aficionat van ser desproporcionats. El govern català condemna l'actuació i diu que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. I en temps de la cultura, una notícia que acabem de saber. Jolene. Ha mort la llegenda de la música country Dolly Parton als 80 anys. Cantant, compositora i actriu, deixa un llegat de més de 3.000 cançons. La tardor de l'any passat va començar a tenir problemes de salut que la van obligar a suspendre 6 concerts a Las Vegas. La recordarem en aquest Catalunya Vespre. Quan faltin 5 minuts per les 9, arribaran els esports. David Ubach, bona tarda.
19: Bona tarda.
4: El porter Livakovic ha aterrat aquesta tarda a Barcelona per fitxar pel Barça.
19: Sí, de fet, en les properes hores ha de passar la revisió mèdica. És internacional curat, té 31 anys i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. Fitxarà pel Barça un cop superi aquest tràmit de la revisió mèdica i en paral·lel el Barça rumia si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Recordem que Livakovic és aquell porter que la temporada passada va estar en plantilla del Girona però sense arribar a debutar. I d'altra banda, la Volta Ciclista a Espanya, cop d'autoritat, un mes de Tadej Pogačar, s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, per tant, de muntanya. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 40 segons als seus immediats perseguidors. A la general, ja té més de 3 minuts d'avantatge sobre el segon, que és Primo Roglic.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen 5 minuts de 8:45. A aquesta hora els bombers continuen treballant en l'extinció d'un incendi forestal al Parc Natural de Collserola. El foc ha començat a les 3 de la tarda, ja ha cremat 35 hectàrees i avança cap a Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. Una seixantena de dotacions dels bombers i continuen treballant. El fum ha obligat a confinar més de 15.000 veïns de Torrebaró, Ciutat Meridiana i Vallbona, i 35 persones han estat desallotjades preventivament. Anem en directe fins a Collserola i tenim una unitat mòbil amb la Matilde Seoane i en Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. Doncs,
1: quina és l'última hora, Cristian?
2: Mira, això mateix, l'última hora és que també es confina el barri de Vallbona i d'aquesta manera, com deies, ja són 3 els barris de Barcelona confinats, sobretot, això sí, per prevenció i per evitar inhalacions de fum. També s'han evacuat 35 veïns de Torrebaró, que es tracta de les persones que viuen més a prop de la zona forestal d'aquest parc que està afectat per les flames, i tot això, a hores d'ara, hem de dir que les fumaroles que hem anat veient durant la tarda s'estan esvaint. De tota manera, els bombers que hi ha sobre el terreny segueixen treballant amb l'objectiu sobretot d'evitar que les flames s'acostin als nuclis urbans o també als municipis dels voltants. El cap d'intervenció de bombers de Barcelona, Sergi Bové, explicava que l'objectiu és contenir-lo sobretot durant la nit.
3: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
2: El foc s'ha originat, com deies, a 3:45 i ha cremat 34 hectàrees a la ciutat de Barcelona, on s'ha originat, i després s'ha propagat cap a Montcada i Reixac, on ja n'ha cremat una. El cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, apunta que el vent ha estat el principal causant de que aquest
4: incendi
2: s'hagi complicat.
4: Avui el problema és que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
2: Des de l'Ajuntament de Barcelona també agraeixen la tasca de les entitats veïnals que han ajudat a que els veïns de la zona compleixin el confinament.
1: Cristian, aquest incendi a Collserola també està afectant el transport públic. Quines línies hi ha implicades?
2: Doncs mira, pel que fa a Rodalia, Renfe ha informat que els trens no s'aturen a l'estació de Torrebaró, una estació per on passen les línies R3, R4 i R7. Pel que fa al metro, les estacions de Torrebaró i també de Ciutat Meridiana, de la línia 11, estan tancades i també s'han anul·lat una vintena de parades d'autobús que hi ha per aquesta zona. A més, la Guàrdia Urbana també ha tallat el trànsit a les carreteres d'Horta a Cerdanyola, també la carretera que hi ha d'entrada al cementiri de Collserola i a la carretera alta de les Roquetes.
1: Doncs és l'última hora d'aquest incendi que afecta Collserola. Ho seguirem amb la unitat mòbil, amb la Matilde Seoane i en Cristian Roldán. Gràcies, Cristian.
2: A vosaltres.
1: Això a Barcelona, però al País Valencià els bombers han aconseguit controlar fa poca estona l'incendi forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara el País Valencià avui fa tot just un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó. En aquesta zona calculen danys per més de 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es puguin superar aquestes situacions, però no acaben d'arribar. Des de Eslida, Pepa Ferrer.
5: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
6: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
5: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. María José Madrid n'és l'alcaldessa.
7: 1 milió d'euros per a arreglar planta embotelladora, el camino y tal y cual, y ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
5: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
1: Avui estem obrint aquest informatiu amb l'incendi de Collserola que explicàvem fa un moment, però fa 24 hores estàvem molt pendents de les tempestes al Camp de Tarragona i avui n'expliquem les conseqüències. Doncs bé, les dues dones greument ferides a Roda de Barà, al Tarragonès, pel temporal, en aquest cas de dissabte, estan en estat crític. L'Ajuntament ha comunicat aquesta tarda que les havien desconnectat del suport vital, però després ha rectificat. Des de Tarragona, Ricard Boigas.
8: La situació de la mare i la filla de 18 anys és crítica. Formaven part d'una família que tenia una una paradeta al mercat que s'instal·la a l'estiu al port de Roda d'Ebrà. Segons va explicar l'Ajuntament, estaven dormint dins de la parada i els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. L'Ajuntament de Roda ha comunicat aquesta tarda que se'ls havia retirat el suport vital i ha decretat 2 dies de dol. Després han hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític. Mentre el nord del Tarragonès i el sud del Baix Penedès es recuperen dels aiguats de dissabte, a Tarragona miren de tornar a la normalitat després del temporal d'ahir. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres com els que van caure a la casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
9: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bueno, en tenim 2, eh?
8: A l'Ebre, alcaldes com el de Móra d'Ebre, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
10: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
8: Molts municipis tardaran dies a recuperar la normalitat.
11: Avui el govern també respon a les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis de pluges. La portaveu, Sílvia Paneque, ha al·legat que aquestes decisions es prenen de forma col·legiada i seguint criteris tècnics, Joan Vilaplana.
12: Sí, Paneque ho ha dit després de la primera reunió del curs del govern. La portaveu també ha explicat que les previsions no apuntaven a pluges torrencials. Amb tot, ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
13: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER més enllà dels protocols són tècnics, continuaran sent tècnics.
12: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp han trobat a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels batlles de Torredembarra i Cambrils. Raúl García i Oliver Klein són declaracions a 3CAT Info.
14: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
15: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
12: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
11: I avui també hem de parlar d'un altre fenomen meteorològic. És el tornado que va resseguir el poble francès de Pomàs, a prop de Carcassona, que ha quedat greument afectat. Del mig miler de cases que hi ha, aquest tornado en va afectar 300, i d'aquestes, un centenar han quedat destrossades, Maria Costa.
16: Segons les autoritats, aquestes cases són pràcticament inhabitables. El tornado ha deixat un balanç d'una quarantena de ferits i no consten desapareguts. Una de les tasques que ja s'ha començat a fer és cobrir les teulades dels edificis per evitar que voleguin més teules. L'escola del poble també ha quedat molt afectada i no podrà obrir les portes la setmana que ve, que és quan comença el curs escolar. Els alumnes del poble començaran el curs als centres dels municipis del costat.
11: 2:03 els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant, i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. En traiem l'entrellat des de Madrid. Dani Sainz de Aja, bona tarda.
17: Bona tarda. Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar a Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
18: Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
19: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
17: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
18: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrà lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
17: Avui diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar Ceuta i Melilla i la titular de Defensa ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
1: Gràcies, Dani. L'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet el govern espanyol durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, Isidre Gavín, de Junts.
20: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
21: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
22: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
1: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que, diuen, anirà en augment. Doncs bé, en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol també ha fet el primer pas per endurir les lleis d'estrangeria i d'asil, Àlex Giral Robert.
23: Sí, el Consell de Ministres ha aprovat dos avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea i no pas com a resposta, asseguren, a la situació actual a Ceuta. Els textos preveuen una nova fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies, que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini màxim de 12 setmanes, tot plegat, enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. Elma Saiz, ministra portaveu i de Migracions.
24: El objetivo de ambas iniciativas, llevamos mucho tiempo trabajando en ellas, es adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo.
23: I ha afirmat que les iniciatives, que encara trigaran a arribar al Congrés, són garantistes amb els drets dels immigrants. En paral·lel, l'executiu espanyol també ha aprovat avui el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta amb prioritat per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol.
1: El Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça, que portava una estelada en la prèvia del partit de diumenge contra l'Elx, Joan Vilaplana.
12: Sí, el ministre Fernando Grande Marlaska ha admès aquesta possibilitat, la possibilitat que es fes un ús desproporcionat de la força, i ha obert la porta a donar explicacions al Congrés.
19: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza.
12: Sumar, socis de l'executiu espanyol han registrat al Congrés una bateria de preguntes demanant a Marlaska si considera l'actuació adequada i proporcionada i també qui la va ordenar i sota quin criteri, entre altres qüestions. Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial, l'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol i, d'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
1: I el govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça dels sindicats, com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera Sílvia Paneque.
13: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
1: Crònica internacional: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Des de Moscou, Cristina Solias.
25: Des de dissabte, Ucraïna ja ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
26: Sovint els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
25: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir?

0: al cap de pocs dies. Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
1: Gràcies, Cristina. El Canadà revela contra Donald Trump i ha anunciat aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre, Xavier Vilà.
2: Si Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provenents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop van fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
3: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
2: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump, que no se n'ha sabut estar, diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica.
1: I avui també destaquem que la Xina ha vist que la seva relació econòmica amb l'Iran es fa d'acord amb la legislació internacional i que no hi hauria d'haver cap obstacle perquè continuï. L'advertència de Pequín arriba l'endemà que els Estats Units anunciessin la posada en marxa de sancions contra els països que facin negocis amb la República Islàmica, Ignasi Abad.
4: Sí, el Departament del Tresor nord-americà ha anunciat avui 60 noves sancions contra persones individuals, entitats i vaixells mercants que comercien amb l'Iran, però sense afectar de moment cap companyia xinesa. El president de la República Popular, Xi Jinping, té previst visitar la Casa Blanca d'aquí un mes i el conflicte a l'Orient Mitjà segur que estarà sobre la taula dels dos mandataris. En quatre setmanes poden passar moltes coses, com, per exemple, que reprenguin les negociacions entre Washington i Teheran. De fet, el cap de l'Estat Major del Pakistan, el mariscal Asim Munir, que lidera la mediació entre els dos països, hauria traslladat a l'Iran un missatge dels Estats Units, que estan oberts a reprendre les converses de pau. Això, segons ha revelat un alt càrrec polític iranià.
1: De tornada a Catalunya, la residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. Cèlia Forment.
5: Sí, és un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics o de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
6: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
5: Entre els residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu que viu al centre des de fa 3 anys.
7: Home, me sembla fantàstic que puguin tractar-nos del meu igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
5: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós.
1: I el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani, Txell Garriga.
8: Concretament, ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i també els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra, tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. Josep Canadell es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment treballa al centre entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de la CSIRO, l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
9: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
10: La vaixella del mig per deixar el plat ben net en 5 segons. A la venda els punts habituals.
11: M'expliques un conte, papa?
12: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
13: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
14: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
1: Notícia d'aquest vespre: ha mort la icona de la música country, Dolly Parton, als 80 anys, venerada i respectada com a icona cultural als Estats Units. Més enllà de la música country, va triomfar també al cinema i la televisió, Marc Ruiz.
15: Havia començat a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat que la van obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Fa només 2 dies havia anunciat la seva recuperació, però avui la seva família ha explicat que ha mort en un comunicat a les xarxes socials. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974, 2004 amb la cançó I Will Always Love You, que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure

I una també de les 25 que va col·locar el número 1 de les llistes de country. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants com la seva fillola, Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló

0: exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascuda en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositora i empresària musical d'èxit. El president nord-americà Donald Trump escriu a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana a partir d'avui.
1: Gràcies, Marc. I abans dels esports, cinema.
2: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK!
1: I és que demà arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà amb un gir en el temps. Montse Pujol, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Heu pogut parlar amb el director d'aquesta saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
3: Exacte. Enrique Gato ha explicat que en aquest nou film tornen alguns dels personatges de les històries anteriors i reconeix que és la pel·lícula més emocional de la saga. El tema de la paternitat, diu, hi ha ajudat.
4: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
3: Enrique Gato afegeix que en aquesta pel·lícula hi ha diverses referències cinematogràfiques.
4: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos en esta película.
3: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa s'estrena doble del català en 40 sales.
1: Fins a les 9:03 minuts per als esports amb en David Ubach. El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livakovic, procedent del Fenerbahçe turc.
5: És internacional per Croàcia, té 31 anys i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, si recordem, on això sí, no va arribar a debutar. Livakovic ha arribat aquesta mateixa tarda a Barcelona i té pendent passar la revisió mèdica en les properes hores. El club blaugrana valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, el primer equip blaugrana continua preparant el partit de Lliga de dijous davant de l'Atlètic Club de Bilbao, que és un duel pendent de la primera jornada de Lliga. Rodri, que ahir ja es va entrenar amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que només sigui durant uns minuts, i pel que fa a Gavi, es continua entrenant al marge i es dubta, ja que, tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll. Per cert, del Barça femení destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou.
1: Els Països Baixos han presentat l'exblaugrana Xavi Hernández com a nou seleccionador neerlandès de futbol.
5: Xavi relleva en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir aquest mateix estiu després del Mundial, i des de la Federació Neerlandesa han sorprès assegurant que el Terrassenc era la tercera opció per assumir el càrrec, després de la de Pep Guardiola, que era la primera, i la d'Arne Slot, que era la segona. Xavi també ha dit la seva sobre el nou repte.
6: Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster fet a... quan vam estar a la nostra etapa a Camp Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant el FIFA Days, però és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar aquí a la federació.
1: L'Espanyol, per la seva banda, negocia per reforçar la seva davantera.
5: Treballa per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una clàusula de compra obligatòria a final de la temporada. D'altra banda, Pere Milla, que dissabte va complir el seu partit número 100 oficial amb la samarreta de l'Espanyol, parla de compra part en el partit de Lliga de dissabte davant de la Real Societat.
7: Sí, l'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que, bueno, aquest any toca guanyar.
5: A primera, per cert, avui a les 9 s'ha de jugar un partit pendent de la primera jornada encara, el València-Betis.
1: En ciclisme, Tadej Pogacar continua intractable a la Vuelta a Espanya.
5: Ha guanyat la quarta etapa amb sortida i arribada a Andorra la Vella després de 104 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. Ha atacat a prop de 50 quilòmetres de l'arribada i ha arribat en solitari amb 2 minuts i 40 segons respecte dels seus perseguidors. A la general, Pogacar mateix lidera amb encara més marge respecte del segon, que és l'eslové Primoz Roglic. El té a 3 minuts i 21 segons. Tercer és el balear Enric Mas a 3:32. Demà, la Vuelta passa per territori català entre Falset i Roquetes.
8: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 9. Una trentena de dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen per controlar un incendi forestal que crema des de les 3 de la tarda al Parc Natural de Collserola, a Barcelona. El foc afecta una superfície de 35 hectàrees. El fum ha obligat a confinar prop de 15.000 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana i hi ha 35 persones desallotjades de la primera línia d'habitatges. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Camp de Tarragona. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. Les pluges d'aquest dilluns han fet perdre el 50% de la verema als camps més afectats del Priorat. La pedregada també va danyar cultius de la fruita del Segrià i la Noguera, però la tempesta ha arribat en la recta final de la campanya i l'afectació per als pagesos és menor. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva de Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol, mentrestant, fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. De moment, es manté la vaga dels mestres per al primer dia del nou curs. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Parton, que la tardor passada va començar a tenir problemes de salut, és autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You i va guanyar 11 premis Grammy. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.
1: Esports.
2: El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livakovic, procedent del Fenerbahçe turc. Ha arribat aquesta tarda a Barcelona i passarà demà la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan Garcia o bé el cedeix a un altre equip. Ja ha començat un partit de la primera divisió de futbol. Fa uns minuts, a les 9, es manté l'empat a 0 entre el València i el Betis a Mestalla. L'exblaugrana Xavi Hernández ha estat presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos. El director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha dit que el terrassenc era la tercera opció pel càrrec, després de Guardiola i Arne Slot. I exhibició de l'eslové Tadej Pogačar, després de 104 quilòmetres i 4 posts de muntanya a la quarta etapa de la Vuelta. Ha atacat a prop de 50 quilòmetres de l'arribada i ha arribat amb 2 minuts 40 segons de marge respecte dels seus perseguidors. A la general, Pogačar és més líder i Roglic segon a 3 minuts 21 segons.
0: I pel que fa al temps, després d'un dimarts amb pocs núvols, durant la matinada aniran a un augment. Dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i prelitoral. A la tarda, més estones de sol.
1: 3CAT Info.
0: Molt bona nit, passen pràcticament 4 minuts del punt de les 9 del vespre d'aquest dimarts 25 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 60 dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen conjuntament en l'extinció d'un incendi forestal al Parc Natural de Collserola. El foc, que està en vies d'estabilització, ha cremat 35 hectàrees i avança cap a Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès. El fum ha obligat a confinar prop de 15.000 veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana i 35 persones han estat desallotjades preventivament. Anem fins allà, on hi tenim la unitat mòbil a Collserola amb la Matilde, Seoane i el Cristian Roldán. Cristian, bona nit.
3: Bona nit. L'aturada del vent dels últims minuts ha permès als bombers avançar i a hores d'ara es mostren optimistes. De fet, en aquests moments s'està treballant sobre els focus secundaris per garantir que les flames no creixin més. I des de l'Ajuntament de Barcelona esperen que al llarg de la nit es pugui donar el foc per estabilitzat i tenir el perímetre més o menys controlat. En bona part dependrà de l'evolució del vent, això sí, perquè és l'element que ha complicat les tasques. Ens ho explica en Joan Vilamú, cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt

0: ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
1: En aquests moments els mitjans aeris ja han deixat de volar per la manca de llum, però l'objectiu dels bombers és aprofitar la humitat de la nit per poder atacar sobretot les zones més conflictives. El cap d'intervenció de bombers de Barcelona, Sergi Bové, explica que les pròximes hores són clau.
2: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
1: Mentrestant, es manté el confinament dels 15.000 veïns de Ciutat Meridiana i Torre Baró. De fet, s'han evacuat també 35 persones, com deies, d'aquest darrer barri. Es tracta dels veïns que viuen als dos carrers més pròxims a la zona de Collserola.
3: Doncs eren l'última hora des del Parc Natural de Collserola amb el Cristian Roldán i la Matilde Seoane. Qualsevol novetat, Cristian, ja ho saps, micròfons oberts. Molt bona nit.
1: Molt bona nit, Anna.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: I això passa a Barcelona, però al País Valencià els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palència. L'incendi, que va ser causat per un llamp, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra de Calderona. I les dues dones greument ferides a Roda de Barà, al Tarragonès, pel temporal de dissabte, estan en estat crític. L'Ajuntament ha comunicat aquesta tarda que les havien desconnectat del suport vital, però després han hagut de rectificar. Ricard Boigas.
5: La situació de la mare i la filla de 18 anys és crítica. Formaven part d'una família que tenia una paradeta al mercat que s'instal·la a l'estiu al port de Roda de Barà. Segons va explicar l'Ajuntament, estaven dormint dins de la parada i els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. L'Ajuntament de Roda ha comunicat aquesta tarda que se'ls havia retirat el suport vital i ha decretat dos dies de dol. Després han hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític. Mentre el nord del Tarragonès i el sud del Baix Penedès es recuperen dels aiguats de dissabte, a Tarragona miren de tornar a la normalitat després del temporal d'ahir. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres com els que van caure a la casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
6: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh?
5: A l'Ebre, alcaldes com el de Móra d'Ebre, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
7: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
5: Molts municipis tardaran dies a recuperar la normalitat.
3: Mentrestant, el govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit avui la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
8: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER més enllà dels protocols són tècnics, continuaran sent tècnics.
3: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp han trobat a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils, Raúl García i Oliver Klein.
9: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
10: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
3: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al Matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen.
11: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica, no?
3: Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. I les pluges d'ahir han afectat els pagesos del Priorat. La zona més afectada és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més afectats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
12: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.

0: aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
1: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
2: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat el Manà, al Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% a la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Borta de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
3: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat a principis de temporada, possiblement parlaríem d'una afectació més gran.
2: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera que quedaven per collir. Una pedregada que, com dèiem, ha registrat principalment i ha afectat principalment les varietats de préssecs tardans i la pera que quedava per collir.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si s'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenen informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
6: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
7: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
5: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
6: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrà el que ha hecho y lo que no ha hecho.
5: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'anexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
2: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz del PP, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts.
8: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
2: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. I amb aquesta plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol ha fet el primer pas per endurir les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea i no pas com a resposta, asseguren, a la situació actual a Ceuta. Els textos preveuen una nova fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies, que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. Elma Sainz, ministra portaveu i de Migracions.
11: El objetivo de ambas iniciativas, llevamos mucho tiempo trabajando en ellas, es adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo.
2: I ha afirmat que les iniciatives que encara trigaran a arribar al Congrés són garantistes

0: amb els drets dels immigrants. En paral·lel, l'executiu espanyol també ha aprovat avui el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta amb prioritat per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Obrim l'àrea de servei explicant-vos que l'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'hi incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
1: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal. Però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
2: El temps.
0: Una crònica de la Gemma Puig.
3: Avui hem tingut un dia molt més estable, una tarda de sol, d'estabilitat i de temperatures que avui han pujat més que no pas ahir entre la costa i el prelitoral. Els valors més alts, 37 graus a Tortosa, 36 a Vinebre, Fogars de la Selva, Castellbisbal, 35 a Cabrils, Parets del Vallès, 32-33 graus cap a Ponent, Catalunya Central, amb alguns núvols que han crescut a la tarda cap al Pirineu, s'han desfet, i alguns núvols que també s'han mantingut cap a les comarques del nord-est. Serà aquesta propera nit i matinada quan aniran augmentant més la nuvolositat. Demà tindrem un dia més núvol, més tapat fins i tot, amb alguna gota ja des de primera hora del matí de forma força irregular que pot afectar sectors de la Catalunya central, del Camp de Tarragona, el Pirineu i Prepirineu. Gotes que aniran acompanyades de fang, perquè tindrem aquesta pols sahariana, i el vent que s'anirà reforçant, aquest vent de sud que ho farà cap a Ponent al matí i també es mantindrà durant tot el dia les cotes més elevades del Pirineu, cops que poden superar els 90 km per hora. Pel que fa a les temperatures al migdia, quedaran un pèl més baixes, sobretot a la costa, els valors més alts, 33-34 graus. I dijous mantindríem alguns núvols a la costa i al prelitoral, algun ruixat puntual al Pirineu i les temperatures amb tendència a pujar.
2: 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coagi l'amenaça dels sindicats com l'Austec, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals. N'ha parlat la consellera portaveu Sílvia Paneque.
4: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policia s'extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
5: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Associació Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
2: 3CAT Info.
0: A Barcelona, l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al barri del Poble Nou, acollirà d'aquí a 3 anys habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural.

0: Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per a una setantena de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empana, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. S'hi invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de mig miler de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament el 2029. I encara a Barcelona, els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
1: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari podem donar.
0: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut autorització per tornar a casa seva, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. El conseller delegat de Volkswagen ha defensat la retallada de 50.000 llocs de treball a Alemanya en una reunió amb 10.000 treballadors de la companyia que l'han escridassat. L'alcàrrec ha reiterat que l'automobilística necessita estalviar per sobreviure davant dels reptes geopolítics i la competència. La companyia pretén acomiadar 100.000 treballadors a tot el món i tancar 4 plantes a Alemanya. Els acomiadaments no afecten la fàbrica de Martorell, de Seat i Cupra, que són marques que estan sota el paraigües de Volkswagen. I una trentena d'assistentes d'habitació d'hotel, més conegudes com a Kellys, han tornat a concentrar-se a Barcelona per exigir millores laborals. Les treballadores volen més prevenció de riscos laborals o reduir la càrrega del treball desproporcionada que pateixen, una situació que s'agreuja durant l'estiu. La portaveu del col·lectiu, Juani Pérez, demana empatia a la patronal perquè, mentre el sector turístic bat rècords, les seves condicions van a pitjor.
2: ¿Cómo es posible que con estos beneficios que obtienen las grandes empresas hoteleras o toda la industria hotelera, ¿no? Porque no es solo los hoteles, todo el mundo gana, parece que en este negocio todo el mundo gana menos nosotras. Nosotras vamos perdiendo salud, nosotras vamos perdiendo poder adquisitivo, nosotras vamos perdiendo vida.
0: Les Kellys protesten cada any a finals d'agost per exigir millores cap al col·lectiu. La residència de gent gran de Gràcia a Barcelona s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics o de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
3: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
0: Entre la residència, la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
4: Home, sembla fantàstic que puguin tractar tots d'home igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
0: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I a Palma ha estat detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una menor de 15 anys que feia 3 anys que entrenava. S'ha negat a declarar davant del jutge que li ha imposat una ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
5: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament. Jolene, Jolene, Jolene,
0: Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural als Estats Units, més enllà de la música country, va triomfar també al cinema i la televisió. Havia començat a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat, que la van obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Fa només dos dies havia anunciat la seva recuperació, però avui la seva família ha anunciat que ha mort en un comunicat a les xarxes socials. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You, que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i una també de les 25 que va col·locar al número 1 de les llistes country. Jolene, que estem escoltant, és un altre dels seus hits versionats per cantar

0: tants com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
1: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys, en una ràdio local i una televisió, i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta, i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
0: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió amb nominacions als Globus d'Or.
2: Esports.
0: Fins a 9:45 amb en David Ubach. David, bona nit.
3: Bona nit. Els obrim parlant del Barça, que fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Un Livaković internacional de 31 anys que, de fet, ja és a Barcelona des d'aquesta mateixa tarda per passar en les properes hores la revisió mèdica. En paral·lel, el Barça valora si aquesta temporada es queda per ser el suplent de Joan Garcia o bé el cedeix a un altre equip. Livaković, recordem que va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, si bé sense arribar a debutar. Mentrestant, el primer equip blaugrana continua pensant ja en el partit de Lliga de dijous al Camp Nou. Serà contra l'Athletic Club de Bilbao, en l'estrena oficial a casa del conjunt de Hansi Flick. En aquest sentit, Rodri apunta a tenir alguns minuts, ja que des d'ahir s'entrena amb la resta del grup, mentre que Gavi, en canvi, continua entrenant al marge i és dubte per la forta contusió que té el genoll.
2: 3CAT Info.
3: També indirectament relacionat amb el Barça, l'extècnic i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat aquesta tarda com a nou seleccionador dels Països Baixos. Relleven el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. I en l'acte, Xavi ha parlat del seu passat blaugrana i de com pot fer servir la seva experiència a la banqueta i com a jugador del Barça en la seva nova etapa.
4: Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran. Va ser un màster fet a... quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant els del FIFA Days, però és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar aquí a la federació.
3: Des de la federació neerlandesa han admès que Xavi era la seva tercera opció després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona.
2: 3CAT Info.
3: Pel que fa a l'Espanyol, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit al club blanquiblau, però amb una obligatorietat de compra al final de la temporada. I a primera divisió tenim en joc un partit posposat de la primera jornada de Lliga. Des de les 9 juguen a Mestalla el València i el Betis, de moment amb empat a 0 al minut encara 26 i mig de partit. Demà torn per un altre partit pendent d'aquesta jornada inaugural de la Lliga, el Madrid-Reial Societat, del qual n'ha parlat el tècnic blanc Josep Mourinho a la prèvia. El portuguès manté que vol que la seva plantilla es mantingui igual en aquesta última setmana de mercat de fitxatges, és a dir, sense entrades ni sortides.
5: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo, y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
3: Parlem ara en clau poliesportiva, breument.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I ho fem de la Vuelta Ciclista a Espanya i de la victòria en solitari de Tadej Pogačar després de la quarta etapa, que ha tingut sortida i arribada a Andorra la Vella. Han estat 104 quilòmetres de muntanya amb 4 ports, 3 dels quals de primera categoria, i a 50 quilòmetres de l'arribada ha estat el moment en què Pogačar ha atacat, ha marxat en solitari i ha acabat arribant amb 2 minuts i 40 segons de marge respecte dels seus perseguidors més immediats. Són Enric Mas, Primo Roglic, Sepp Kuss, Oscar Only, Félix Gall i Jarno Bider. A la general, Pogačar és més líder ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el seu compatriota eslové Primo Roglic, del Red Bull, amb el balear del Movistar Enric Mas, tercer, a 3:32.

0: Són 9:15 i a aquesta hora continuem pendents de l'incendi que crema des de les 3 de la tarda al Parc Natural de Collserola, a Barcelona. I treballen una 60ena de dotacions dels bombers de la Barcelona i de la Generalitat. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Camp de Tarragona. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en la crisi migratòria de Ceuta. Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés. El seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no hi va haver cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta. I tot seguit obrirem plana internacional per explicar-vos que el president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. I la Xina ha defensat la legalitat de la seva relació econòmica amb l'Iran l'endemà de l'anunci de sancions de Washington contra els països que facin negocis amb la República Islàmica. Segons Teheran, el principal mediador pakistanès els ha dit que els Estats Units volen tornar a negociar. Mentrestant, l'Iran i Oman estudien obrir un corredor temporal a l'estret d'Hormuz. I pel que fa als esports, David Tubac.
1: Destaquem que el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. De fet, Livaković ha arribat aquesta mateixa tarda a Barcelona i en les properes hores passarà la revisió mèdica. El club blaugrana valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip.
0: I pel que fa al temps, hem tingut una tarda assolellada i força càlida, sobretot al litoral i al prelitoral, on les màximes més altes han arribat als 35 o 36 graus. També hem tingut algunes nuvolades inofensives al Pirineu. Dimecres tindrem un matí més ennuvolat, amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Molt bona nit. Passen 2:30 del punt de 9:15 de la nit. Recordem-ho, és dimarts 25 d'agost del 2026. 60 dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen conjuntament en l'extinció d'un incendi forestal al Parc Natural de Collserola. El foc, que està en vies d'estabilització, ha cremat 35 hectàrees i avança cap a Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès. El fum ha obligat a confinar prop de 15.000 veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana i 35 persones han estat desallotjades preventivament. Unitat mòbil a Collserola amb la Matilde Seoane i el Cristian Roldán.
2: L'aturada del vent dels últims minuts ha permès als bombers avançar i a hores d'ara es mostren optimistes. De fet, en aquests moments s'està treballant sobre els focus secundaris per garantir que les flames no creixin més. I des de l'Ajuntament de Barcelona esperen que al llarg de la nit es pugui donar el foc per estabilitzat i tenir el perímetre més o menys controlat. En bona part dependrà de l'evolució del vent, això sí, perquè és l'element que ha complicat les tasques. Ens ho explica en Joan Vilamú, cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola.
3: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
2: En aquests moments els mitjans aeris ja han deixat de volar per la manca de llum, però l'objectiu dels bombers és aprofitar la humitat de la nit per poder atacar sobretot les zones més conflictives. El cap d'intervenció de bombers de Barcelona, Sergi Bové, explica que les pròximes hores són clau.
4: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
2: Mentrestant, es manté el confinament dels 15.000 veïns de Ciutat Meridiana i Torre Baró. De fet, s'han evacuat també 35 persones, com deies, d'aquest darrer barri. Es tracta dels veïns que viuen als dos carrers més pròxims a la zona de Collserola.
0: Les dues dones greument ferides a Roda de Barà, al Tarragonès, pels temporals de dissabte, estan en estat crític. L'Ajuntament ha comunicat aquesta tarda que les havien desconnectat del suport vital, però després han hagut de rectificar. Tarragona, Ricard Boigues.
5: La situació de la mare i la filla de 18 anys és crítica. Formaven part d'una família que tenia una paradeta al mercat que s'instal·la a l'estiu al port de Roda de Barà. Segons va explicar l'Ajuntament, estaven dormint dins de la parada i els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. L'Ajuntament de Roda ha comunicat aquesta tarda que se'ls havia retirat el suport vital i ha decretat dos dies de dol. Després han hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític. Mentre el nord del Tarragonès i el sud del Baix Penedès es recuperen dels aiguats de dissabte, a Tarragona miren de tornar a la normalitat després del temporal d'ahir. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres com els que van caure a la casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
6: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bueno, en tenim dos, eh?
5: A l'Ebre, alcaldes com el de Móra d'Ebre, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
7: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
5: Molts municipis tardaran dies a recuperar la normalitat.
0: Mentrestant, el govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit avui la consellera portaveu Sílvia Paneque després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
8: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER més enllà dels protocols són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, han trobat a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils, Raül García i Oliver Klein.
9: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
10: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen.
11: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica, no?
0: Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant, que es va acabar desbordant, i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar a Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
13: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
14: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
12: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
13: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
12: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'anexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz del PP, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts.
15: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
16: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
17: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
18: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Uzon. Des de Moscou ens ho explica la Cristina Solies.
19: Des de dissabte, Ucraïna ha atacat almenys 6 magatzems d'Uzon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
20: Sovint els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
19: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: Mentrestant, la Xina avisa que la seva relació econòmica amb l'Iran és conforme a la legislació internacional i que no hi hauria d'haver cap obstacle perquè continuï. L'advertència de Pequín arriba l'endemà que els Estats Units anunciessin la posada en marxa de sancions contra els països que facin negocis amb la República Islàmica. El Departament del Tresor nord-americà ha anunciat avui 60 noves sancions contra persones individuals, entitats i vaixells mercants que comercien amb l'Iran, però sense afectar cap companyia xinesa. El president de la República Popular, Xi Jinping, té previst visitar la Casa Blanca d'aquí un mes i el conflicte a l'Orient Mitjà segur que estarà sobre la taula dels dos mandataris. El cap de l'Estat Major del Pakistan, que lidera la mediació entre Washington i Teheran, va ser ahir a l'Iran per traslladar un missatge dels Estats Units que estan obert a reprendre les converses de pau. Això, segons ha revelat un alt càrrec polític iranià. Avui mateix s'han reunit a Teheran els caps de la diplomàcia d'Iran i Oman per abordar un acord sobre el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. El ministre d'Exteriors d'Oman ha sortit optimista de la reunió i apunta que els dos països esperen obrir un corredor temporal per a la navegació de vaixells comercials a l'estret. I el Canadà es rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes làctics, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica, tots provenients del país del sud, tal tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop van fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
21: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac d'Amèrica. El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. I heard of a raving beast. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà el 8 de gener. La pel·lícula és una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada en l'Anglaterra del segle XIV. William Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.

0: El temps.
1: Són 3:15 de la nit. La crònica del temps aquesta nit és de la Gemma Puig.
2: Avui hem tingut una tarda molt estable, no ha tingut res a veure amb la que vam tenir ahir. Hem tingut algunes nuvolades cap al Pirineu que s'han anat trencant i també al vespre alguns núvols cap al nord-est, cap a aquest sector de l'Empordà, sense més conseqüència. Les màximes avui s'han enfilat més, sobretot a la costa i al prelitoral, 37 graus a Tortosa, 36 a Vinebre, Castellbisbal, 35 a Cabrils, Parets del Vallès, 36 a Fogars de la Selva i també cap a comarques interiors i cap a ponent entre els 32 i els 33 graus. De cara a aquestes properes hores aniran augmentant els núvols. Serà de matinada i sobretot demà al matí, quan tindrem aquest cel més ennuvolat, fins i tot amb algun ruixat, alguna gota que hi pot haver al matí de forma força irregular en punts del litoral, del prelitoral, però també cap a comarques interiors, Catalunya Central, Camp de Tarragona. Aquestes quatre gotes que poden caure doncs aniran acompanyades de fang. Tot això amb vent, un vent que reforçarà, un vent que es farà notar cap a aquest sector de ponent, però també a cotes altes del Pirineu, no només al matí, sinó també a cotes altes del Pirineu, es mantindrà aquest vent de sud de cara a la tarda. A la tarda tindrem més estones de sol, es mantindran alguns núvols cap al sector del Pirineu i alguns núvols també cap a les comarques entre Barcelona i Girona. En principi, sense gaire més conseqüència, no es descarta, es pugui haver alguna gota, algun ruixat a la tarda cap al Pirineu Occidental. De cara a dijous, mantindríem aquests núvols a la façana litoral, amb unes temperatures que aniran pujant altre cop, aquests valors que seran una miqueta més alts.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 que atorga la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament, ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals del carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamentat per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de la CSIRO, l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros. Creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però n'ha fet baixar els preus del mercat. Lleida, Júlia Albacar.
3: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
4: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros... Però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
3: La collita comença aquest any dues setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
1: Un grup d'investigadors catalans del CREAF estudien com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació es limita el perímetre per pastura i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
5: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Sí, arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
1: Els collars de les vaques són gratuïts, però per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Mitjançant una aplicació es limita el perímetre per pastura i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
0: 3CAT Info.
1: Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber sense intermediaris d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Des de Girona ens amplia aquesta informació la Núria Peraire.
6: Una cinquantena d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, Joan Felip.
7: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
8: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
6: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu.
1: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat, construït entre els dos pobles. Oliana, Joaquim Albalate.
9: Sí, es diu L'Ussurio i està dissenyat amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Cardona, però en col·laboració entre els dos pobles. Els vestits, la música són de Sardenya i la figura i el ball catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
10: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
11: Ha estat una bella cosa, provaré en què...
12: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
9: La figura s'estrenarà a Oliena d'aquí uns dies, acompanyat dels gegants d'Oliana.
1: I a Tortosa, al Baix Ebre, la coberta de l'absis de la catedral ja està oberta al públic. L'espai es pot visitar després d'haver patit una transformació integral que ha permès recuperar alguns dels elements originals. Jordi Barranca.
13: Un cop acabada la restauració, des d'aquest cap de setmana l'espai ja es pot visitar. Això sí, de moment, només els dissabtes al matí. La transformació de l'espai ha estat minuciosa. Jordi Sebastià, guia de la visita.
14: Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, on hi ha tot un món de gàrgoles, d'inscripcions de canters i d'iconografia gòtica. La part de dalt pot explicar la supervivència dels anys, per exemple, de les gàrgoles, que estan intactes des del primer dia.
13: S'ha treballat, de fet, en més de mig miler d'elements com gàrgoles, però també vitralls.
14: O també les vitralls, que a la part inferior de la catedral són d'alabastre, pedra blanca, pedra transparent, però des del punt de vista que els veiem nosaltres al terrat, ja són vitralls fets en vidre i en formes acolorides com a la resta de catedrals catalanes.
13: Filtracions d'aigua al pas dels anys i també reconstruccions anteriors l'havien malmès. La voluntat és incloure l'absis en les visites guiades en un futur.
0: 3CAT Info.
1: Demà arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones.
15: Hey, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta dels meus followers.
1: Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà amb un gir en el temps. Aquesta emissora ha pogut parlar amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat. Gato ha explicat que en aquest nou film tornen alguns personatges de les històries anteriors i reconeix que és la pel·lícula més emocionant de la saga. El tema de la paternitat hi ha ajudat.
16: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
1: Enrique Gato afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
16: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos en esta película.

0: Déu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
1: Activant crit de dolor.
2: Esports.

0: proves mèdiques en les properes hores i en paral·lel el Barça valora si aquesta temporada es queda amb Livakovic per ser suplent de Joan García o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, el conjunt de Hansi Flick continua entrenant-se aquests dies per preparar el partit de dijous al Camp Nou contra l'Atlètic Club de Bilbao, un duel pendent de la primera jornada de Lliga, i en el qual Rodri apunta a tenir alguns minuts en el que seria el seu debut amb la samarreta blaugrana, un Rodri que ahir ja va començar a entrenar-se amb la resta de companys. No així Gavi aquests dies, que continua exercitant-se al marge per la forta contusió que té el genoll i que el fa ser dubte precisament per jugar dijous contra els bascos. I a la Lliga Femenina, també relatiu al Barça, destaquem que el clàssic del 3 o 4 d'octubre contra el Real Madrid, que el Barça jugarà com a local, es disputarà al Camp Nou. Ens fem ressò també de la presentació de l'extècnic i exjugador del Barça, Xavi Hernández, com a nou seleccionador de futbol dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. El director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha sorprès assegurant que el terrassenc era la tercera opció per ocupar el càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Sentim de Jong.
1: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs. Així que vam decidir portar el tercer candidat, Xavi.
0: En l'acte, Xavi també s'ha referit a com encara aquesta nova etapa.
2: Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran. Va ser un màster fet a... quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça, hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant els del FIFA Days, però és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar aquí a la federació.
3: 3CAT Info.
0: També en futbol, l'Espanyol negocia per incorporar a l'extrem del Bayern de Múnich Brian Zaragoza, que arribaria a l'equip blanc i blau cedit amb obligatorietat de compra al final de la temporada. D'altra banda, Pere Milla, que dissabte va complir el seu partit d'oficial número 100 amb la samarreta de l'Espanyol, s'ha referit a com encara en el partit de Lliga de dissabte al camp de la Real Societat.
4: Sí, l'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
0: A la primera divisió tenim en joc un partit que és un duel pendent de la primera jornada, al descans València i Betis. Empatant a 0, demà jugarà el Madrid-Real Societat. La Real Societat, com dèiem, rival dissabte de l'Espanyol a Sant Sebastià. I parlem ara, sí, en clau poliesportiva.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I ho fem de la Vuelta Ciclista a Espanya amb un nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha guanyat l'etapa tot sol, amb 2 minuts i 40 segons de marge respecte dels seus perseguidors més immediats, Mar, Roglic, Kuss, Onligal i Vidar. Sentim la valoració de Pogačar del seu triomf.
5: No em vull quedar sol amb la resta de rivals, perquè llavors aniran en contra meva. He intentat atacar a l'ascens, ja que tenia la confiança que podria sobreviure fins al final. He acabat amb un cert avantatge. Ha estat dur, però ha estat un bon dia.
0: I en tenis, un partit en joc de la fase prèvia de l'Open dels Estats Units. El barceloní Max Gurri juga contra Zombor Piros al primer set, 4-1 per Gurri.
3: 3CAT Info.

Bona nit, són les 10. Una trentena de dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen per controlar un incendi forestal que crema des d'aquesta tarda al Parc Natural de Collserola, a Barcelona. El foc afecta una superfície de 35 hectàrees. El fum ha obligat a confinar a prop de 15.000 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Hi ha una trentena de persones desallotjades de la primera línia d'habitatge.

0: El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als telèfons mòbils per les pluges que hi ha hagut els últims dies al Camp de Tarragona. La portaveu de l'executiu ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. Per cert, que les pluges que s'han viscut a Catalunya aquest dilluns han fet perdre el 50% de la verema als camps més afectats del Priorat. La pedregada també va danyar cultius de fruita al Segrià i la Noguera, però la tempesta ha arribat en la recta final de la campanya i l'afectació per aquests pagesos de Lleida és menor. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol, mentrestant, fa el primer pas per endurir la legislació migratòria, d'acord amb la normativa europea. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern també condemna l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer a les colònies amb normalitat. Això arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. De moment, es manté la vaga dels mestres pel primer dia del nou curs. Ha mort als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Parton, que la tardor passada va començar a tenir problemes de salut, és autora d'èxits com Jolene o I Will Always Love You i va guanyar 11 premis Grammy. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que abaixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.
1: Esports.
0: El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Ha arribat aquesta tarda a Barcelona i passarà demà la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. L'ex-blaugrana Xavi Hernández ha estat presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos. El director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha dit que el terrassenc era la tercera opció pel càrrec, després de Pep Guardiola i Arne Slot. I avui ha hagut una autèntica exhibició de l'esloveta Tadej Pogačar després de 104 quilòmetres i 4 ports de muntanya a la quarta etapa de la Vuelta. Ha atacat prop de 50 quilòmetres de l'arribada i ha arribat amb 2 minuts i 40 segons de marge respecte als seus perseguidors. A la general, Pogačar és encara més líder, Roglic segon a 3 minuts i 21 segons. I pel que fa al temps, després d'un dimarts amb pocs núvols, durant la matinada aniran en augment. Dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podrien acompanyat de fang. Al matí no serà tan fresc, les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. A la tarda, aquest dimecres, tindrem més estones de sol.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 10 del vespre. Una seixantena de dotacions dels bombers de Barcelona i també de la Generalitat continuaran treballant aquesta nit al Parc Natural de Collserola per mirar d'apagar l'incendi que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització. Hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de la capital catalana. També s'han desallotjat una trentena de persones preventivament. Anem cap a Collserola, allà hi tenim el Cristian Roldán.
2: L'aturada del vent dels últims minuts ha permès als bombers avançar i a hores d'ara es mostren optimistes. De fet, en aquests moments s'està treballant sobre els focus secundaris per garantir que les flames no creixin més. I des de l'Ajuntament de Barcelona esperen que al llarg de la nit es pugui donar el foc per estabilitzat i tenir el perímetre més o menys controlat. En bona part dependrà de l'evolució del vent, això sí, perquè és l'element que ha complicat les tasques. Ens ho explica en Joan Vilamú, cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola.
3: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
2: En aquests moments els mitjans aeris ja han deixat de volar per la manca de llum, però l'objectiu dels bombers és aprofitar la humitat de la nit per poder atacar sobretot les zones més conflictives. El cap d'intervenció de bombers de Barcelona, Sergi Bové, explica que les pròximes hores són clau.
4: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
2: Mentrestant, es manté el confinament dels 15.000 veïns de Ciutat Meridiana i Torrebaró. De fet, s'han evacuat també 35 persones, com deies, d'aquest darrer barri. Es tracta dels veïns que viuen als dos carrers més pròxims a la zona de Collserola.
0: Això a Barcelona, però al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp, ha cremat més de 600 hectàrees del Parc Natural de Serra Calderona. Justament al País Valencià, avui fa tot just un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó. En aquesta zona calculen danys per més de 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es puguin superar aquestes situacions, però, no acaben d'arribar. Des d'Eslida, informa Pepa Ferrer.
5: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
6: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
5: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. María José Madrid n'és l'alcaldessa.
7: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
5: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Les 10 del vespre i 7 minuts. Les dues dones greument ferides a Roda de Barà, al Tarragonès, pel temporal de dissabte, estan en estat crític. L'Ajuntament ha comunicat aquesta tarda que les havien desconnectat del suport vital, però després han hagut de rectificar. Tarragona, Ricard Buigas.
8: La situació de la mare i la filla de 18 anys és crítica. Formaven part d'una família que tenia una paradeta al mercat que s'instal·la a l'estiu al port de Roda de Barà. Segons va explicar l'Ajuntament, estaven dormint dins de la parada i els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. L'Ajuntament de Roda ha comunicat aquesta tarda que se'ls havia retirat el suport vital i ha decretat 2 dies de dol. Després han hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític. Mentre el nord del Tarragonès i el sud del Baix Penedès es recuperen dels aiguats de dissabte, a Tarragona miren de tornar a la normalitat després del temporal d'ahir. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres com els que van caure a la casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
9: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bueno, en tenim dos, eh?
8: A l'Ebre, alcaldes com el de Móra d'Ebre, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
10: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
8: Molts municipis tardaran dies a recuperar la normalitat.
0: Doncs el govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en aquests episodis d'aiguats intensos que hi ha hagut al sud de Catalunya. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern d'aquest curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
11: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: La veritat és que alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal del Tarragonès i el Baix Camp han trobat a faltar l'enviament d'aquestes alertes als mòbils. És el cas de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions de 3Cat Info.
12: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
13: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges, justament d'aquestes últimes hores, les d'ahir, concretament, han afectat els pagesos del Priorat. La zona més afectada és la dels municipis de Falset i Marçà. Els camps més afectats diuen que s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
14: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del Vid Unió de Pagesos.
15: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
14: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Això a Tarragona, gràcies Jordi, però les tempestes també han afectat més de 300 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha sigut Almenar, al Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de les plantacions de fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació encara ha sigut menor. Així ho explica Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
16: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat a principis de temporada, possiblement parlaríem d'una afectació més gran.
0: Les varietats que han quedat més afectades han sigut els préssecs, els més tardans, i també la pera, que encara quedava per recollir.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'han embolicat avui amb les seves versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. No aclareixen si s'hauria pogut evitar. La titular de Defensa admet que el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, va informar d'un intent de passar la frontera nedant, un intent però que es va acabar desbordant. En canvi, el titular d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de la llevada de persones que van arribar a Ceuta el 30 de juliol. Informa des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
17: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
18: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
19: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
17: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
18: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
17: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Per cert, que durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i també els socis d'investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi a Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz del PP, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts.
20: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
21: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
22: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. Doncs bé, en plena crisi migratòria de Ceuta, el govern espanyol fa el primer pas per endurir les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat dos avantprojectes per adaptar la legislació a la normativa europea i no pas com a resposta, diuen, a la situació actual de Ceuta. Els textos preveuen una nova fase de triatge per persones que hagin travessat il·legalment la frontera, de màxim 3 dies, que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat, enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. Elma Sainz és ministra portaveu i de Migracions.
2: El objetivo de ambas iniciativas, llevamos mucho tiempo trabajando en ellas, es adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo.
0: Ha afegit que les iniciatives, que encara arribaran, encara trigaran a arribar al Congrés, són garantistes amb els drets dels immigrants. Per cert, encara sobre aquesta qüestió, recordem que el govern espanyol també ha aprovat avui el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta, amb prioritat per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol.
1: El temps.
0: A un quart d'onze, la crònica amb la Gemma Puig.
3: Avui hem tingut un dia molt més estable, una tarda de sol, d'estabilitat i de temperatures que avui han pujat més que no pas ahir entre la costa i el prelitoral. Els valors més alts, 30.

0: 17 graus a Tortosa, 36 a Vinebre, Fogars de la Selva, Castellbisbal, 35 a Cabrils, Parets del Vallès, 32-33 graus cap a Ponent, Catalunya Central, amb alguns núvols que han crescut a la tarda cap al Pirineu, s'han desfet, i alguns núvols que també s'han mantingut cap a les comarques del nord-est. Serà aquesta propera nit i matinada quan aniran augmentant més la nuvolositat. Demà tindrem un dia més núvol, més tapat fins i tot, amb alguna gota ja des de primera hora del matí de forma força irregular que pot afectar sectors de la Catalunya Central, del Camp de Tarragona, el Pirineu i Prepirineu, gotes que aniran acompanyades de fang perquè tindrem aquesta pols sahariana i el vent que s'anirà reforçant, aquest vent de sud que ho farà cap a Ponent al matí i també es mantindrà durant tot el dia les cotes més elevades del Pirineu, cops que poden superar els 90 km per hora. Pel que fa a les temperatures al migdia, quedaran un pèl més baixes, sobretot a la costa, els valors més alts, 33-34 graus. I dijous mantindríem alguns núvols a la costa i al prelitoral, algun ruixat puntual al Pirineu i les temperatures amb tendència a pujar.
1: Gràcies, Gemma. Per cert, ara que aquests dies tenim el temps tan alterat, amb tant de rebombori meteorològic, fixeu-vos en el que va passar ahir a prop de Carcassona, a Occitània, al sud de França. És el tornado que va arrasar ahir el poble francès de Pomàs, com us dèiem, a prop de Carcassona, un poble que ha quedat greument afectat. Del mig miler de cases que hi ha, el tornado en va afectar 300, i d'aquestes n'hi ha un centenar que han quedat totalment destrossades. Segons les autoritats, aquestes cases són pràcticament inhabitables. El tornado ha deixat un balanç d'una quarantena de ferits i no consten desapareguts. Una de les tasques que ja s'ha començat a fer és cobrir les teulades dels edificis per evitar que volin més teules. L'escola del poble també ha quedat molt afectada i no podrà obrir les portes la setmana que ve, que és justament quan comença el curs escolar.
2: 3CAT Info.
1: Més notícies. El Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat sobre això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policia s'extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
3: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
1: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, el grup parlamentari dels socis de govern, Sumar, ha registrat al Congrés una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera això, que l'actuació va ser adequada i proporcionada, qui la va ordenar i sota quin criteri. Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu de Salvador Illa considera que cal investigar-ho i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que respondrà repartint 10.000 estelades al Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic Bilbao d'aquest dijous.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts d'un quart d'11 de la nit. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es puguin fer amb normalitat el curs vinent. Això després que encara cueja l'amenaça dels sindicats, com l'USTEC, el sindicat majoritari, de no fer colònies si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. Ho ha dit avui la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
4: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs, fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
1: I us expliquem també que l'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, la Direcció General de Trànsit, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, per exemple, portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu de motoristes considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris. Per això reclamen a l'administració que també assumeixi responsabilitats. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
5: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
1: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquestes noves exigències. Les 10 i 21 minuts. Una trentena de netejadores d'habitacions d'hotel, més conegudes com a Kellys, han tornat a concentrar-se avui a Barcelona per exigir millores laborals. Les treballadores volen més prevenció de riscos laborals o reduir la càrrega de treball desproporcionada que pateixen, diuen, una situació que s'agreuja ara en temporada alta en ple estiu. La portaveu d'aquest col·lectiu, Juani Pérez, demana empatia a la patronal perquè, mentre el sector turístic bat rècords, les seves condicions van a pitjor.
6: Com és possible que con estos beneficios que obtienen las grandes empresas hoteleras o toda la industria hotelera, ¿no? Porque no es solo los hoteles, todo el mundo gana, parece que en este negocio todo el mundo gana menos nosotras. Nosotras vamos perdiendo salud, nosotras vamos perdiendo poder adquisitivo, nosotras vamos perdiendo vida.
1: Unes reclamacions, unes reivindicacions que les Kellys fan sentir cada any a finals d'agost, ara, això que dèiem, en plena temporada alta, per exigir millores per al seu col·lectiu. I el conseller delegat de Volkswagen ha defensat la retallada de 50.000 llocs de treball a Alemanya en una reunió que ha fet avui amb 10.000 treballadors de la companyia que l'han ben escridassat. L'alt càrrec de l'automobilística ha reiterat que la companyia Volkswagen necessita estalviar per sobreviure davant els reptes geopolítics i la competència. La companyia pretén acomiadar 100.000 treballadors a tot el món i tancar 4 plantes a Alemanya. Els acomiadaments, en teoria, no haurien d'afectar la fàbrica de Martorell de Seat i Cupra, marques que estan, com sabeu, sota el paraigua de la matriu Volkswagen.
2: 3CAT Info.
1: La policia ha detingut a Palma, a Mallorca, un entrenador de vòlei acusat de violar una menor de 15 anys a qui feia 3 anys que entrenava. L'home s'ha negat a declarar davant del jutge que li ha imposat un ordre d'allunyament. Informa des de Palma, Caterina Carmany Jaume.
7: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
1: Les 10 del vespre i 23 minuts. Avui, dimarts 25 d'agost, ha mort una icona de la música americana. L'artista de música country Dolly Parton ha mort als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural als Estats Units i més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Ens en parla ara Marc Ruiz.
8: Back through the years, I go wandering once again.
9: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country.
8: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
9: Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
8: I started singing when I was 10 years old.
10: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
8: And I thank you.
9: més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar de la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: 4 minuts per l'actualitat esportiva amb el David Ubac. Bona nit.
1: Bona nit. L'arrenquem explicant que el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković, de 31 anys, de fet ja és a Barcelona des d'aquesta mateixa tarda, on demà mateix passarà la revisió mèdica. En paral·lel, el Barça valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García o bé el cedeix a un altre equip. Livaković, per cert, és internacional croat i arriba procedent del Fenerbahçe turc. La temporada passada va militar a les files del Girona, però això sí, sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick continua pensant ja en el partit de dijous a la Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao, al Camp Nou. Rodri podria tenir, de fet té molts números perquè així sigui, els seus primers minuts amb la samarreta blaugrana, mentre que Gavi continua sent dubte per la contusió que arrossega el genoll i que de fet el fa entrenar-se al marge dels seus companys. Del Barça passem a l'Espanyol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Un club blanquiblau que, per la seva banda, negocia per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, Pere Milla, que dissabte va complir el seu partit oficial número 100 amb l'Espanyol, parla de com preparen el partit de Lliga de dissabte al camp de la Real Societat.
3: Sí, l'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
1: A la primera divisió tenim en joc aquesta hora un partit que és pendent de la primera jornada, el València 0, Betis 0, ja al minut 65 de partit, per tant, al 20 de la segona meitat. Demà torn per a un altre partit posposat a la primera jornada, al Madrid-Real Societat, del qual n'ha parlat Josep Mourinho, el preparador blanc a la roda de premsa prèvia. Mourinho ha assegurat que vol que la seva plantilla sigui la mateixa que l'actual, al tancament de mercat, és a dir, que no hi hagi ni més sortides ni més arribades.
4: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
1: Més futbol en clau internacional per explicar que aquesta tarda s'ha fet la presentació de l'extècnic i exjugador del Barça, Xavi Hernández, com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. En l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha sorprès, assegurant que el terrassenc era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, la primera, i Arne Slot, la segona. Mentrestant, Xavi ha declarat en la presentació que espera implantar el model de joc que va viure com a futbolista i com a entrenador al Barça i que vol aprofitar la seva experiència a la banqueta blaugrana en aquesta nova etapa.
5: Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran. Va ser un màster fet quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant els del FIFA Days.
2: 3CAT Info.
1: I afegim també informacions en clau poliesportiva com la relativa a la Vuelta Ciclista a Espanya amb nova exhibició de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la quarta etapa amb sortida i arribada a Andorra la Vella, després de 104 quilòmetres de muntanya. Ha tret Pogačar 2 minuts i 40 segons de marge als seus perseguidors més immediats a l'etapa i a la general l'avantatge Primo Roglic, que és segon de 3 minuts i 21 segons ja. Afegim que en tenis tenim en joc un partit en presència catalana a la fase de classificació de l'Open dels Estats Units. El barceloní Max Alcalá s'enfronta a l'hongarès Zombor Piros. Alcalá ha cedit el primer set 2-6 i ara perden el segon parcial per 0-4.
0: Dos quarts d'onze. Aquesta hora de 3CAT Info destaquem que una trentena de dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat segueixen treballant per mirar de controlar un incendi que crema des d'aquesta tarda al Parc Natural de Collserola, a Barcelona mateix. El foc ja ha afectat una superfície de 35 hectàrees. A més, el fum ha obligat a confinar prop de 15.000 veïns que viuen als barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. A més, s'han hagut de desallotjar una trentena de persones de la primera línia d'habitatges. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als telèfons mòbils per les pluges que hi ha hagut aquests dies al Camp de Tarragona. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ho atribueix a criteris tècnics, però, en tot cas, es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis al futur. Les dues dones, per cert, greument ferides a Roda de Barà de resultes d'aquestes tempestes pel temporal de dissabte, es mantenen en estat crític. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari com el que es va acabar produint a Ceuta. El govern espanyol, per cert, fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. Són algunes notícies que destaquem aquest dimarts 25 d'agost de 2026, però n'hi ha més. Per exemple, d'aquí una estona anirem a Moscou, on el president rus, Vladimir Putin, amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat, mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, que es diu Ozon. Avui també hem sabut que el cineasta nord-americà Robert Eggers rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director d'El Faro i Nosferatu també aprofitarà el viatge per presentar a Sitges la seva nova pel·lícula, Licantropo. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. De fet, ha arribat aquesta mateixa tarda a Barcelona i demà passarà la revisió mèdica. En paral·lel, el club blaugrana valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García a la porteria o bé si el cedeix a un altre equip.
0: Pel que fa al temps, aquest dimarts ha sigut bastant assolellat, moltes clarianes, pocs núvols, però sembla que aquesta matinada sí que en tindrem alguns de núvols. De cara a demà dimecres tindrem un matí, per tant, ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang, en aquest cas. El matí no serà tan fresquet, les màximes quedaran baixes, sobretot al litoral i al prelitoral. De cara a demà dimecres a la tarda sí que tindrem més estones de sol. Ara passen 3 minuts de 2:15 de la nit i a aquesta hora tenim actiu un incendi forestal al parc de Collserola, a Barcelona. Hi ha una seixantena de dotacions de bombers de Barcelona mateix i de la Generalitat que ja estan treballant i continuaran fent-ho durant la nit per mirar d'apagar aquest incendi que fins ara ha arrasat 35 hectàrees. El foc sembla que està en vies d'estabilització, però per si de cas ha calgut confinar uns 15.000 veïns dels barris de Torrebaró i Ciutat Meridiana, de la capital catalana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. A Collserola, seguint tothom plegat, i tenim el Cristian Roldán.
6: L'aturada del vent dels últims minuts ha permès als bombers avançar i a hores d'ara es mostren optimistes. De fet, en aquests moments s'està treballant sobre els focus secundaris per garantir que les flames no creixin més. I des de l'Ajuntament de Barcelona esperen que al llarg de la nit es pugui donar el foc per estabilitzat i tenir el perímetre més o menys controlat. En bona part dependrà de l'evolució del vent, això sí, perquè és l'element que ha complicat les tasques. Ens ho explica en Joan Vilamú, cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola.
7: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
6: En aquests moments els mitjans aeris ja han deixat de volar per la manca de llum, però l'objectiu dels bombers és aprofitar la humitat de la nit per poder atacar sobretot les zones més conflictives. El cap d'intervenció de bombers de Barcelona, Sergi Bové, explica que les pròximes hores són clau.
8: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
6: Mentrestant, es manté el confinament dels 15.000 veïns de Ciutat Meridiana i Torrebaró. De fet, s'han evacuat també 35 persones, com deies, d'aquest darrer barri. Es tracta dels veïns que viuen als dos carrers més pròxims a la zona de Collserola.
0: Gràcies, Cristian. Ara passen 5 minuts de 2:15. Les dues dones, greument ferides a Roda de Barà, al Tarragonès, pel temporal d'aquest cap de setmana, estan en estat crític. L'Ajuntament havia comunicat aquesta tarda que les havien desconnectat del suport vital, però després han hagut de rectificar. Tarragona, Ricard Buigas.
9: La situació de la mare i la filla de 18 anys és crítica. Formaven part d'una família que tenia una paradeta al mercat que s'instal·la a l'estiu al port de Roda d'Ebre. Segons va explicar l'Ajuntament, estaven dormint dins de la parada i els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. L'Ajuntament de Roda ha comunicat aquesta tarda que se'ls havia retirat el suport vital i ha decretat 2 dies de dol. Després han hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític. Mentre el nord del Tarragonès i el sud del Baix Penedès es recuperen dels aiguats de dissabte, a Tarragona miren de tornar a la normalitat després del temporal d'ahir. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a la casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
10: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh?
9: A l'Ebre, alcaldes com el de Móra d'Ebre, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
11: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
9: Molts municipis tardaran dies a recuperar la normalitat.
0: Per cert, que el govern ha sortit al pas avui de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en aquests episodis de pluges, d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Això ho ha dit la consellera portaveu Sílvia Paneque, que ha afegit que les previsions meteorològiques tampoc no apuntaven un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER més enllà dels protocols són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal, el Tarragonès i el Baix Camp, han trobat a faltar l'enviament d'aquests missatges d'alerta, d'aquests SALER. En canvi, l'alcalde de Tarragona, per exemple, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen.
13: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica, no?
0: Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges.
2: 3Cat Info.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si s'hauria pogut evitar. La titular de Defensa, per una banda, admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant, però el titular d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud d'aquell allau de persones. Informa des de Madrid Dani Sainz de Aja.
14: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
15: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
16: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
14: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
15: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
14: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'anexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Gràcies, Dani. Per cert, que durant la compareixença de Margarita Robles del Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Fins i tot els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que, diuen, anirà en augment.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Canadà es rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provenients dels Estats Units. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop van fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
17: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial i econòmica, Trump s'ha despenjat amb una de les seves idees lluminoses. Diu ara que es planteja canviar el nom del llac d'Ontario, justament la frontera entre Estats Units

0: del Canadà i vol posar-li el nom de Llac d'Amèrica. I avui el director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons diuen diversos mitjans nord-americans, tot i que ni Washington ni Moscou confirmen oficialment la trobada. El motiu d'aquesta possible visita és hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, que van impulsar els Estats Units, i l'altre és la guerra amb l'Iran. El tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia per tinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana, des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin el novembre del 2021. 3 mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I justament sobre aquest conflicte entre Rússia i Ucraïna, a partir d'ara, Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, que es diu Ozon. Informa des de Moscou, Cristina Solies.
1: Des de dissabte, Ucraïna ja ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
2: Sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
1: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: I encara de l'àmbit internacional, la Xina avisa que la seva relació econòmica amb l'Iran és conforme a la legislació internacional i que no hi hauria d'haver cap obstacle perquè continuï així. L'advertència de Pequín arriba després que els Estats Units anunciessin la posada en marxa de sancions contra tots els països que facin negocis amb la República Islàmica de l'Iran. El Departament del Tresor nord-americà ha anunciat avui 60 noves sancions contra persones, entitats i vaixells mercants que comercien amb l'Iran, però sense afectar cap companyia xinesa, de moment. El president de la República Popular, Xi Jinping, té previst visitar la Casa Blanca d'aquí un mes i el conflicte de l'Orient Mitjà segur que estarà sobre la taula. El cap de l'Estat Major del Pakistan, que lidera la mediació entre Washington i Teheran, va ser ahir a l'Iran per traslladar un missatge dels Estats Units, que estan oberts a reprendre les converses de pau. Això, segons ha revelat un alt càrrec polític iranià.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: D'aquí un minut seran 3:15. Us expliquem ara que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament, Canadell ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat és fonamental per entendre l'evolució del clima. Josep Canadell es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona, però ara treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de la CSIRO, l'Organització de Recerca Científica Industrial de la Commonwealth. Com us dèiem, ha estat nomenat, ha estat premiat en aquest cas, amb aquest guardó Ramon Margalef, que està dotat amb 80.000 euros.
3: El temps.
0: A 3:15, la crònica amb la Gemma Puig.
4: Avui hem tingut una tarda molt estable, no ha tingut res a veure amb la que vam tenir ahir. Hem tingut algunes nuvolades cap al Pirineu, que s'han anat trencant, i també al vespre alguns núvols cap al nord-est, cap a aquest sector de l'Empordà, sense més conseqüència. Les màximes avui s'han enfilat més, sobretot a la costa i al prelitoral, 37 graus a Tortosa, 36 a Vinebre, Castellbisbal, 35 a Cabrils, Parets del Vallès, 36 a Fogars de la Selva, i també cap a comarques interiors i cap a Ponent entre els 32 32 i els 33 graus. De cara a aquestes properes hores aniran augmentant els núvols. Serà de matinada i sobretot demà al matí, quan tindrem aquest cel més ennuvolat, fins i tot amb algun ruixat, alguna gota que hi pot haver al matí de forma força irregular en punts del litoral, del prelitoral, però també cap a comarques.

0: Comarques interiors, Catalunya Central, Camp de Tarragona, aquestes quatre gotes que poden caure doncs aniran acompanyades de fang. Tot això amb vent, un vent que es reforçarà, un vent que es farà notar cap a aquest sector de Ponent, però també a cotes altes del Pirineu, no només al matí, sinó també a cotes altes del Pirineu es mantindrà aquest vent de sud de cara a la tarda. A la tarda tindrem més estones de sol, es mantindran alguns núvols cap al sector del Pirineu i alguns núvols també cap a les comarques entre Barcelona i Girona. En principi, sense gaire més conseqüència. No es descarta, es pugui haver alguna gota, algun ruixat a la tarda cap al Pirineu Occidental. De cara a dijous mantindríem aquests núvols a la façana litoral amb unes temperatures que aniran pujant altre cop, aquests valors que seran una miqueta més alts.
1: I us expliquem ara que alguns ajuntaments catalans comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber d'on són els turistes que els visiten i quants dies es queden a la zona. Informa des de Girona, Núria Peraire.
2: Una cinquantena d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, Joan Felip.
3: Fins ara, les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
4: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
2: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu.
1: I de Girona saltem a Lleida, perquè creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques justament de la Plana de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
5: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
6: Anys enrere, la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
5: La collita comença aquest any dues setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
1: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudien com prevenir incendis guiant, des de la distància, ramats de vaques mentre pasturen. Això ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que és justament el que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, el pagès pot limitar el perímetre per on poden pasturar. Llavors, donen instruccions a l'animal a través del collar. Com ho fan? Doncs ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF.
7: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Sí, arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
1: Els collars de les vaques són gratuïts pels participants de la investigació, però tenen un preu marcat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el Sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders. I anem ara a la ciutat de Barcelona perquè l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al barri del Poblenou, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, però també hi haurà un espai per innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus d'aquest complex es transformaran en pisos per una setantena de persones que no podrien accedir a altres promocions immobiliàries. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones en risc d'exclusió. Altres edificis d'aquest antic patrimoni industrial de l'Escocesa es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde Jaume Collboni considera que el projecte aplega dues aspiracions.
8: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és

0: prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
1: S'invertiran més de 50 milions d'euros en aquest complex cultural i d'habitatges, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament el 2029. I encara a la ciutat de Barcelona, la residència de gent gran de Gràcia s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics o de gestió pública catalans. Ho explicava el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
2: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
1: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i també un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I un últim apunt, encara de la ciutat de Barcelona, els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro, tindran aquest divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
3: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari podem donar.
1: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa seva, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant.

0: A Trescatempo obrim ara un temps dedicat a la informació cultural i comencem parlant de cinema. Do not dread darkness. El director de pel·lícules com El Faro i Nosferatu, Robert Eggers, serà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria, perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà també aprofitarà el viatge per presentar la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà oficialment el 8 de gener. La pel·lícula és una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. William Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió, comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà el Festival de Cinema de Sitges, després que el 2015 ja va inaugurar-ne la 48a edició amb la seva òpera prima La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges se celebrarà del 8 al 18 d'octubre en aquesta població del Garraf.
1: 3Cat Info.
0: I demà mateix arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics de Tadeu, i tot plegat acabarà amb un gir en el temps. 3Cat Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que ja era hora de plantejar el tema de la paternitat. Enrique Gato ha explicat que en aquest nou film tornen alguns personatges de les històries anteriors i reconeix que és la pel·lícula més emocional de la saga de Tadeu Jones. Diu que el tema de la paternitat justament hi ha ajudat.
2: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
0: Enrique Gato afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
2: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
0: És Tadeu Jones i la llàntia meravellosa que s'estrena en català a partir de demà en 40 sales de tot el país.
1: Esports.
0: Fins que siguin les 11 amb el David Ubach. Bona nit.
3: Bona nit, esports, que comencem recordant que el porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquesta mateixa tarda per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica demà mateix i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan García o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković, recordem-ho, va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, la

L'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada de Lliga. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments.

0: amb el conjunt bavarès per un jugador que, això sí, arribaria cedit, tot i que amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita de dissabte al camp de la Real Societat.
1: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
0: Més futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pendents a aquesta hora d'un partit més pendent de la primera jornada de Lliga a la primera divisió de futbol, temps afegit del València 0, Betis 1, minut 5 del temps extra d'aquest enfrontament que ha estat igualat fins que al minut 83 Fran García ha fet el gol dels bètics que ara mateix els atorgaria el triomf. Aquest dimecres, demà mateix, es disputarà el Madrid-Real Societat. En la prèvia, el preparador blanc José Mourinho ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
3: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
2: 3CAT Info.
0: I en futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
4: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
0: En l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha sorprès assegurant que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona.
5: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
0: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat del Manchester City al Tottenham per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Pas de gegant de Tadej Pogacar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I ara ha fermat el seu lideratge a la General. Pogacar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. Mas, Roglic, Kuss, Only, Gal i Vidar. Pogacar s'ha donat per satisfet en acabat.
6: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
2: Trescat Info.

Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims

0: dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.
1: Esports.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I a la general, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, que és el també eslové Primoz Roglič.
0: El temps aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent ha donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara el País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
6: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
7: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra d'Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
6: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. Maria José Madrid n'és l'alcaldessa.
8: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
6: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar a Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
10: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
9: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
10: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
9: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
12: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
13: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
14: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que, diuen, anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies, que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de CEAR Catalunya.
15: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
16: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
17: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
18: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
19: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. I els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dimarts avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. Parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
21: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
20: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
22: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
20: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
23: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
20: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port han estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
24: Els núvols han anat a un augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elche. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policia s'extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
11: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada, qui la va ordenar i sota quin criteri i per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis. Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
1: 3Cat Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
2: Des de dissabte, Ucraïna ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
3: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
2: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia pertinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin al novembre del 2021. 3 mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara en plana internacional, la Xina adverteix als Estats Units que prendrà les mesures que calguin per preservar els seus interessos l'endemà que Washington anuncia sancions contra els països que facin negocis amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià no és fonamental per a l'abastiment de la Xina, però en canvi, per a Teheran, els ingressos pel petroli que ven a Pequín són fonamentals. L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona.
1: 3CAT Info.
0: Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz. Back through
4: the years I go wandering once again. Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022. I started singing
5: when I was 10 years old. Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo. And I thank you.
4: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar de la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat i en la prèvia el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
4: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
5: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
2: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham, per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Only Gal i Vidar. Pogačar s'ha donat per satisfet, han acabat.
6: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
2: A la general, Pogacar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Jacel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I al pont dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en 2 sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6.
0: Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominic Livakovic ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I al temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent ha donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació i hi havia una masia que en rius que també s'ha hagut de protegir i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i sobretot consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska s'emboliquen amb versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar a Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande-Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'anexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
1: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
11: 3Cat Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils, Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3Cat Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. I les pluges de dimarts han afectat els pagesos del Priorat. La zona més afectada és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més afectats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
15: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sadó, responsable comarcal del Bid Unió de Pagesos.
16: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
15: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat Almenar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
17: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
0: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
18: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
19: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
18: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
12: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctar.

0: adaptació doncs, fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
1: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb tres sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
0: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari doncs podem donar.
1: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
2: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
1: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
4: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
1: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica.
3: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
5: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a Ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
6: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li

0: va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
1: 3Cat Info.
2: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
3: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
2: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
4: Home, me sembla fantàstic que puguin tractar tots del meu igual, dependre del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
2: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una 70 de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
5: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
2: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament al 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
6: Una 50 d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de Turisme de Planes, Joan Felip.
7: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
8: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
6: Les dades de Planes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu. Do not dread darkness.
2: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
9: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
2: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare

0: d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
1: Trescat Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
2: Un poco porque has crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
1: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
2: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
1: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
3: Meravellosa. Obra de Paití! Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Areu.
0: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial. Una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
4: La figura es diu Lussuriu i està inspirada en Sant Lussori, el patró d'Oliena. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
5: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
6: Ha estat una bella cosa.
7: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
4: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliena aquest setembre i a Lussuriu hi viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
0: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
8: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
0: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
9: Esports.
0: Amb David Ubac.
10: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Reial Societat.
11: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
10: Més futbol.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de marcar.

0: todo de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3CAT Info.
2: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinat neerlandès en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
3: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
2: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
2: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella i ha reafirmat així el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. A la general, Pogačar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3:44 i veu Pogačar imbatible, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
2: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió, fent parella amb Serena Williams, han accedit als quarts de final. En bàsquet de la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hasel Pérez firma per dues temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
1: Trescat Info.

Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat

0: proporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.
1: Esports.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I a la general, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, que és el també eslové Primoz Roglič.
0: El temps aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al paralitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara el País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
6: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
7: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge.

0: Sí. A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. María José Madrid n'és l'alcaldessa.
1: Un millón de euros para arreglar planta embotelladora, el camino y tal y cual. Y ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
0: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
2: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande-Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
4: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
5: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
3: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
4: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
3: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
2: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
6: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
7: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
8: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
2: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies, que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
9: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
10: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
2: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i

0: d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
1: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SAL-ER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
2: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
3: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. A parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
5: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bueno, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
4: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
6: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
4: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
7: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
4: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
8: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
9: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
10: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada. Qui la va ordenar i sota quin criteri i per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis. Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
11: 3Cat Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
12: Des de dissabte, Ucraïna ja ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
13: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
12: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia pertinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin al novembre del 2021. 3 mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara en plana internacional, la Xina adverteix als Estats Units que prendrà les mesures que calguin per preservar els seus interessos l'endemà que Washington anuncia sancions contra els països que facin negocis amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià no és fonamental per a l'abastiment de la Xina, però en canvi, per a Teheran, els ingressos pel petroli que ven a Pequín són fonamentals. L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona.
11: 3Cat Info.
0: Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz.

0: again. Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
1: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
0: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar de la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0-1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat i en la prèvia el preparat.

0: L'entrenador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
1: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
3: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Camp Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
0: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la general. Pogačar, atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Only Gal i Vidar. Pogačar s'ha donat per satisfet, han acabat.
4: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
0: A la general, Pogačar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
2: 3CAT Info.
0: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Jaciel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I al pont dels Estats Units de tennis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat, arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominic Livakovic ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I al temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació i hi havia una masia que han rius que també s'ha hagut de protegir i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i sobretot consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen amb versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
1: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
11: 3Cat Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein són declaracions a 3Cat Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb danys més importants és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més perjudicats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
15: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del BID Unió de Pagesos.
16: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull d'avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
15: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat el Manà, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
17: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
0: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
18: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'aquest cultiu.
19: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
18: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
20: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
12: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres

0: finestres en la consulta que va fer la USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
1: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari podem donar.
0: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
2: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
4: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
5: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
6: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
3: 3CAT Info.
0: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+. És un distintiu pioner que inclou

0: inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
1: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
0: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
2: Home, me sembla fantàstic que puguin tractar tots d'home igual, dependre del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
0: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una setantena de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
3: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament al 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
4: Una cinquantena d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
5: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme així, aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i per tant és una dada molt fiable.
6: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
4: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu. Do not dread darkness.
0: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licántropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
7: Hey, Mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
0: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
8: 3CAT Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
9: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema.

0: y muy en primera persona. No quería hacerlo despegado del personatge, sinó quería hacerlo muy, muy metido en el personatge.
1: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
0: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos en esta película.
1: Tadeu Jones i La llàntia meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
2: Obra de Paití! Reverencieu tots la nova simfonia del príncep Ariel.
3: Volia anar a l'Alt Urgell i Oliena, a Sardenya, s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial. Una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliena, Joaquim Albalaté.
4: La figura es diu Lussuriu i està inspirada en Sant Lussori, el patró d'Oliena. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
5: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
6: Ha estat una bella cosa.
7: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
4: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliena aquest setembre i a Lussuriu hi viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
3: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
8: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
3: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
9: Esports.
3: Amb David Ubach.
10: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per si el suplent de Joan García o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
11: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
10: Més futbol.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
12: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que

0: tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
1: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
0: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
2: Tresca Tinfo.
0: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogacar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I ha refermat així el seu lideratge a la general. Pogacar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats. A la general, Pogacar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3:44 i veu Pogacar imbatible, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
0: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió. Fent parella amb Serena Williams, han accedit als quarts de final. En bàsquet, a la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hasel Pérez firma per dues temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
2: Trescat Info. Trescat Info.

Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona

0: de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana. Esports.
1: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I a la general, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, que és el també eslové Primoz Roglič.
0: El temps aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara el País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
6: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
7: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
6: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. Maria José Madrid n'és l'alcaldessa.
8: Un milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
6: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.

0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande-Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
2: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
3: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
1: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
2: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
1: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
4: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
5: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
6: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que, diuen, anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies, que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
7: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
8: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
9: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran. Però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar

0: de l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
1: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
2: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. Parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
4: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
3: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
5: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
3: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
6: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
3: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
0: El temps. Sentim la previsió de Gemma Puig.
7: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
9: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada, qui la va ordenar i sota quin criteri, i per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis. Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps

0: de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
1: 3Cat Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon, Moscou. Cristina Solias.
2: Des de dissabte, Ucraïna ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
3: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
2: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia pertinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin al novembre del 2021. 3 mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara en plana internacional, la Xina adverteix als Estats Units que prendrà les mesures que calguin per preservar els seus interessos l'endemà que Washington anuncia sancions contra els països que facin negocis amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià no és fonamental per a l'abastiment de la Xina, però en canvi, per a Teheran, els ingressos pel petroli que ven a Pequín són fonamentals. L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona.
1: 3Cat Info.
0: Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz. Back through
4: the years, I go wandering once again. Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country.

0: Jolene és un altre dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
1: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys, en una ràdio local i una televisió, i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta. I estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
0: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat i en la prèvia el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
4: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.

0: Cat Info. Informar, explicar, entendre.
1: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
2: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
1: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Volta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la general. Pogačar, atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Onligal i Vidar. Pogačar s'ha donat per satisfet, han acabat.
3: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
1: A la general, Pogačar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
0: 3CAT Info.
1: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Jaciel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I a la pont dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Són dos quarts de dues.

0: Principals titulars d'aquesta hora, una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat, arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominic Livakovic ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I al temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat

0: ja 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
1: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
2: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
1: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
3: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
1: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen amb versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
4: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
5: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
6: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
4: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
5: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
4: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'anexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
7: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
8: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
9: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
10: 3Cat Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
11: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raúl García i Oliver Klein són declaracions a 3cat Info.
12: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquest

0: tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
1: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
2: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb danys més importants és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més perjudicats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
3: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
4: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? Vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull d'avui o demà, o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar cap producte i es farà malbé tot el raïm.
3: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
2: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat Almenar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
5: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat a principis de temporada, possiblement parlaríem d'una afectació més gran.
2: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
6: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
7: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros. Podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
6: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
9: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació fora de casa. Des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
2: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
9: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari podem donar.
2: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris, i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
10: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
2: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
8: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
11: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
2: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li Llac Amèrica.
8: El temps.
2: Sentim la previsió de Gemma Puig.
12: Els núvols han anat a un augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a Ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
13: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
8: 3Cat Info.
2: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
14: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
2: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
15: Home, em sembla fantàstic que puguin tractar-nos del meu igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.

0: Perfecte.
1: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una 70 de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
2: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
1: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament el 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
3: Una 50 d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanc, Joan Felip.
4: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
5: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
3: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu. Do not dread the darkness.
1: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licántropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
6: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
1: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
7: 3Cat Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
8: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje
7: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
8: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
7: Tadeu Jones i La llàntia meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
0: La llàntia meravellosa! Ofra de Paití!

0: Silencieu tots la nova simfonia del príncep Hereu.
1: Olia anar a l'Alt Urgell i Olia anar a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial. Una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
2: La figura es diu Lusurio i està inspirada en Sant Lusori, el patró d'Oliana. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
3: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
4: Ha estat una bella cosa.
5: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
2: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliana aquest setembre i el Lusurio hi viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
1: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
6: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
1: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
7: Esports.
1: Amb David Ubach.
8: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
9: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
8: Més futbol.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
10: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
7: 3CAT Info.
8: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinat neerlandès en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent

0: que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
1: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester

0: quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat així el seu lideratge a la general. Pogacar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. A la general, Pogacar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3:44 i veu Pogacar imbatible, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
0: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió, fent parella amb Serena Williams, han accedit als quarts de final. En bàsquet de la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Hassel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hassel Pérez firma per dues temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
2: Trescat Info. Trescat Info.

0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.
1: Esports.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada.